0: Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé, com cada dia.
0: Com cada dia, és que està fabulosa aquesta dona. A veure, que te venes cap si te dic crònica.
1: Idò, està clar que com a periodista recent sortida de forn, jo crònica me recorda a crònica periodística. Però també s'ha de dir que me veno cap a alguna de les primeres sèries de drama que vaig començar a veure quan era més petita, que se deia Cròniques Vampíriques. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York. Avui, quan he tret la paraula en un carrer, han trobat una mica de tot, aquesta paraula crònica que mos dona moltes històries a contar.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: Escoltam el que mos han contat sobre malalties cròniques.
3: He conegut un al·lot que tenia càncer aquí i era amic, un amic d'un amic meu i era l'únic així com més fort. És molt, molt heavy perquè és molt fort quan ets jove, tens 30 i pic anys. La verdad que es muy heavy.
4: Mi familia sí, la enfermedad que tiene la diabetes, que mi tía sufre de diabetes, como que está en proceso de que si le, no se puede hacer ni siquiera una cortadura en una uña porque está en peligro de que pronto le puede cortar la uña y así, pues esa como que sería lo de la familia crónica.
1: Des d'aquí enviem molt d'ànims a tots els qui estan patint una malaltia crònica i també tots els que els envolten. Tot ha canviat quan han volgut treure alguna història una mica més engirgolada sobre la paraula crònica. Així com ahir varen trobar gent molt xerradora, avui a la majoria els hi ha costat fer memòria.
5: No, ahora me mataste, no viene nada de la cabeza, perdón, no, no.
4: Algo que me haya pasado en pequeña que recuerde mucho. Cuando estaba aprendiendo contado, a ver. No, no sé, no se me viene nada a la cabeza.
3: De hecho, no. De veres, no, ara no me'n recordo res, no sé una crònica, ni idea.
1: Tant de bo que sempre que van trobant a qualcú que té molt a dir. Aquí teniu una petita crònica de com és un dia a dia a una floristeria.
6: A vegades estar així tranquil·les i això, i altres vegades, pues, atossigades, perquè qui vol, a lo millor, un ran de compleanyes, vol que arribi antes que ell, els que té el difunt te venen i el posen de tal hora a tal hora i tothom té pressa. Moltes és que en la nostra feina hi ha molt, o sigui, de gent que no s'ho espera, de gent que a lo millor se posa a plorar perquè no, a lo millor no li han regalat mai, o molts que, sobretot a lo millor joves que han fet enfadar sa dona i li volen l'envien i entonces som un poquet de que si duim els mensajes i això.
1: Esperem que si tornem a demanar una crònica, la mateixa Madonna mos conti que la gent compra flors per amor i no perquè hagin fet enfadar a ningú.

0: embolicat tot fent fardell. Com que era pura i petita, la duc amagada dins el capell.
1: Ja no sé si du capell o que duria amagat dins un capell el nostre convidat. No perdem temps, que hi ha gana i vol ploure, Tàrec Serrach. Benvingut a Cateva, com estàs?
2: Hola, què tal? Gràcies per convidar-me.
1: Res, gràcies a tu per venir. Actualment realitzador de Dissabte Directe.
2: Sí.
1: I de Vida Saludable a IB3 Televisió.
2: Sí.
1: Mos vas molt bé, perquè a més has fet la primera temporada de Taula amb en Tomeu Caldentei, i també a la tele. I nou programes amb en Santi Taura, que nou temporades. Amb en Santi Taura, que anava a dir que no volia sortir de televisió, que el tenien tot el dia allà, després de dinar, i tu has sumat 980 receptes.
2: Sí, sí, per poc mil, eh?
1: Per poc mil! Clar, hauríeu d'haver celebrat les 1.000 receptes.
2: Sí, hauria estat bé, hauria estat bé. Però bé... Hi ha hagut un descans i només hem arribat a 980, que ja n'hi ha. Oh?
1: Que ja n'hi ha. Mm. Jo no sé si era en Santi que deia, vull sortir d'aquí, ja vull deixar de cuinar, deixeu-me estar.
2: Sí, massa feina.
1: Vinga, tu confessa, Tàrec, saps cuinar?
2: Sé cuinar, m'agrada cuinar, m'agrada menjar. Sobretot m'agrada menjar, però sí, m'agrada cuinar i sobretot m'agrada cuinar pels altres. Més que per jo, al final, sempre treus el primer que... Sí. Bé, fas el més ràpid i més senzill, el que tens a la gelera. Però sóc un gran anfitrió, jo crec.
1: Molt bé, i te fa ràbia com a ses mares, eh? Això que estan totes al matí a cuinar i buf, en 5 minuts tot ha volat. I diuen, sí. ja està. Te passa també això o no?
2: Sí, bueno, a mi m'agrada veure com disfruta la gent també, no? Al final, els cuiners també els agrada veure com els seus comensals els agrada menjar, no?
1: Vinga, confessa. Som-nos també que volen saber un poc què hi ha darrere de programes de cuina com aquests. Vos mengeu tot el que prepares, cuiner?
2: Sí. Sí.
1: Mos agrada aquesta resposta,
2: sí,
1: val?
2: Sí, sí. A més, o sigui, ho tastem tot. De fet, crec que amb el programa, per exemple, d'en Santi Taura, hem arribat a acumular tot el que hem anat cuinant i després, al final, sempre amb tot l'equip, al final fem menjada.
1: Val. Aquesta secció que se diu sopar d'avui està per de demà, segur que també bona duieu molts tàpers a que vostre, no?
2: Sí, perquè moltes vegades ja no podíem, no? Depèn de quins plats.
1: Val, i bé, ja mos dius que t'agrada cuinar pas de més, jo t'anava a demanar si estimes la cuina lo dies després de quasi 1.000 programes.
2: A mi la cuina sempre m'ha agradat i sempre l'he disfrutada, no sé. Jo el meu primer contacte amb la cuina crec que va ser, així, diguéssim, professional, entre cometes, als 16 anys, quan em pagava els estudis i treballava en un restaurant amb en Nando Jovany, un cuiner conegut a Catalunya. Pues, vaig treballar amb ell, vaig començar a fregar plats i després vaig anar pujant i després em vaig posar al quarto fred i vinga a cuinar els caps de setmana.
1: Que bo.
2: Sí.
1: Quarto fred, que la gent no se pensi que estava castigat en Tàrec a passar fred dins una habitació tancada.
2: Sí, no, el quarto fred, llavors clar, fèiem les amanides, fèiem els postres, les bodes feien en aquella època, estic serant de fa més de 30 anys, quan hi havia els canapés, el melon pernil, aquest menjar vintage que se li diu ara.
1: Feia el còctel de gambes, que demanàvem l'altre dia també aquí.
2: El còctel de gambes amb aquella salsa rosa.
3: Jo encara em menjo, de melon
2: pernil. Sí, t'agrada, sí. Mira, veus, és un plat d'aquests que ara recuperaria, el còctel de gambes.
1: Sí. Bé, és que és bo, és fàcil de menjar i és fresc.
2: Però ara ha canviat molt tot, no?
1: Tot, sí.
2: Te'n vas a un casament i tot és informal, són els cambrers que passen amb la plata, amb tots els plats i anar picant. I abans era més entolar-se.
1: O sigui, que amb en Nando Jovany va escorrar, mira tu, mira tu, aquesta no la sabíem. I escolta, que hi ha darrere un programa de televisió de cuines? Així, ràpidament, no? Però com se prepara? Nosaltres, que mos seguim a veure en Santi, en Tomeu, tots aquests programes, a més com a tan ben fets i tan directes i tan mengívols, no? Mai millor dit, que hi ha darrere un programa de televisió?
2: Pues a darrere, crec que primer hi ha un equip humà fantàstic, el qual pues, ja estem molt ben organitzats, amb 3 o 4 càmeres, un equip, una persona amb el guió, però, per exemple, amb en Santi guió no em feia falta gairebé, perquè ell ja duia els plats ja més o menys preparats i a partir d'aquí anàvem improvisant bastant. Vull dir, les gravacions teníem... Sabíem que començàvem, teníem un intro i després cuinàvem tal qual era la duració de la cuina.
1: Ja. No, però hi havia... teniu un temps.
2: Sí,
1: a més... Bé, teniu un temps d'emissió. Darrere pot haver molt de més minuts.
2: Més o menys per recepta estàvem una hora i mitja de gravació, màxim dues. Màxim. I després el convertim en 25 minuts o 30 del que es veu ara per la televisió.
1: Sí, sí. I com se capta l'essència, l'oloreta, d'això que se cuina, ja sigui vídeo o fotografia, que també en fas?
2: No sé, mira, moltes vegades estem allà mirant i dic, ostres, m'agradaria ara que la gent o els espectadors puguin olorar això d'aquí, no? Però bé, jo crec que el tema visual ja te fa una idea també de el que pot ser aquest plat, no? Al final, mengem pels ulls.
1: Ja.
2: I si tens una bona presentació, un bon sobretot un bon producte, i després, si hi ha una bona presentació, ja està, no?
1: I jo que he començat fent aquesta crònica d'en Toni Feliu, en el que he anat a entrevistar a Ullera Baixa, demà parlarem de terra... La cuina, i crec que tu també ho saps, no la poden desvincular, la pagesia, no la poden treure de la terra.
2: No, sense pagesia no hi ha gastronomia. Això, primer de tot. I jo, per exemple, duc uns anys que, dins la part de la realització i dedicar-me a la televisió, he fet fotografia gastronòmica durant un temps i he començat abans per les mans, pels productors, pels pagesos, i després... ho he fotografiat transformant en el plat, no? I això és el que... A mi el que m'agrada de fotografiar un plat és pensar qui hi ha al darrere. Vull dir, el productor qui ha fet això, saps? Vull dir, hi ha un amor, no? Hi ha una història allà darrere. I després el cuiner fa la seva interpretació, no? Al final crec que un restaurant és el fil conductor del producte, no?
1: Sí, en el cuiner el veiem, en el pagès quasi mai.
2: Mai.
1: Però que important és. I ara m'avens tu vestit amb una espècie de vestit d'astronauta, traguem mel, això. Era una pòssia de veres, vares anar a cercar mel, tu. No,
2: mira, Martí Mascaró, que és productor de mel ecològica i el primer productor de mel ecològica a Mallorca i dic a Balear, suposo, va ser el meu primer client. Sí. Va ser el meu primer client. Jo, a més, aquesta època, jo feia molta televisió i tal, i vaig tenir una època que... vosaltres mai heu pensat que quan esteu cansats de la vostra professió, de la vostra feina, ho deixaré tot i m'aniré a viure al camp? Doncs jo vaig fer-ho.
1: Sí, directament.
2: Sí. Vaig deixar la televisió un temps i em vaig fer pagès. I vaig estar 2 anys treballant de pagès, primer en un projecte personal amb el Gaida i després a un hotel rural. I vaig començar a tocar a terra i aquí vaig pensar, ostres, això estic xerrant del 14, del 2014-2015, que començava a ressorgir el tema de l'Instagram, començava a sortir el tema de l'Instagram, el Facebook ja existia, però l'Instagram començava a créixer. I vaig pensar... ostres, aquí falta comunicació pels pagesos i pels productors. I vaig començar a fer fotografies i en Martí un gran productor de mel, em va demanar ja si podia fer fotos i tal, i mira, portem 10 anys junts.
1: Que bo.
2: Sí, sí. I bé, vaig amb aquell vestit d'astronauta i me'n vaig per tot, a rebre picades de tant en tant...
1: Mira quantes coses estàvem aprenent avui d'en Tarek Serrach. Per cert, t'he de dir que hi ha una coincidència amb el programa d'ahir. És que vàrem escollir aquesta cançó que ara sona i que crec que te sona.

0: veure, Tarek Serra, que tens a veure't un celler en puga d'en Pere Andreu?
1: Pues vaig dirigir i realitzar el videoclip. Un videoclip que el varen convertir en un videoclip documental i gastronòmic.
0: Sí. Clar, és que aquí tens la pescada de celler en puga tan tradicional i tan artesana.
1: O sigui, jo crec que... Bé, aquesta cançó és una oda al setembre. I vam sortir a pescar, o sigui, tal qual, vam sortir a pescar i després a l'arribada va ser una festa i després de la festa van cuinar la llampuga.
0: Tu sí que en saps. A veure, necessitem que mos proposis alguna cosa per sopar, que mos proposes.
1: Bé, doncs... Pues, escoltant la cançó d'en Pere Andreu amb la llampuga farem aquest plat de temporada que és la llampuga.
0: Vinga, com el preparam per sopar?
1: Prepararia molt fàcil, filetejat a la planxa i amb un trampó.
0: Molt bé. Ja, perfecte.
1: Fàcil.
0: Molt bé.
1: No?
0: I necessitem un tàper per demà.
1: I el tàper per demà aprofitaríem la llampuga que hem fet a la planxa, l'esmicolem, la que ens ha sobrat, l'esmicolem, i fem una amanida de patata bullida, amb tomàtiga, amb oli, un poc de preva, i sí, bàsicament, i un poc de vinagre també, i un poc de sal.
0: I de fàcil, ràpid, sa, i si no sabeu com menjar peix, per favor, anau als mercats, anau a plaça i demanau unes peixetes a peixetera. M'ho prepares per tornar, com ha dit ara mateix en Tarek Serrac, i vos ho prepararà, i això són 2 minuts.
1: Això és res, això és cuinar una sola vegada per 2 dies.
0: Dit i fet.

0: No te'n vagis encara, Tarek. Abans d'anar-te'n a sopar, que m'imagino que ja t'aniràs tu preparar teu, aquí en Juny Cortés i Naina Mar tenen un parell, quatre realment, de preguntes per tu.
1: No te preocupis, però no passis pena perquè són de resposta breu, per tant, si tens gana d'anar a sopar, ho podràs fer aviat igualment.
2: Val, perfecte. Tinc la llampuga que m'espera.
1: Exacte. Jo te volia demanar de quin rodatge voldries fer tu una crònica, qualque rodatge que diguis aquest.
2: Bé, podria dir la llampuga també, però no. Mm-hmm. Faria el de com se fa el formatge de Idiazábal.
3: Wow.
2: Sí, m'agradaria anar un dia per la zona de Idiazábal i fer un recorregut i veure com fan el formatge.
3: I també volíem demanar-te ara te poso en una mica d'un hipotètic. Enmig d'un dia llarg de gravació, quin és el plat que més te fa salivar?
2: Plat de cullera. Qualsevol.
3: Qualsevol?
2: Sí. Podria dir, bé, o unes sopes o unes llenties. A mi els plats de cullera ja tinc unes ganes que vingui un poc al fred.
3: Sí, que són ben bons, són ben bons.
1: I després també de rodatges que ja hagis fet que ja, o que t'agradaria fer, de què t'agradaria tornar a fer una altra crònica gastronòmica?
2: Doncs m'agradaria fer una crònica de per què ens emociona alguns plats que mengem. Mm-hmm. Records a la infància,
1: sí.
2: O aquests plats que ens recorda la nostra família. M'agradaria fer una cosa així.
3: Sí, una mica el moment aquest de Ratatouille, no? Des crític culinari, quan proves plat i de cop i volta torna a casa seva de s'infància.
2: Exacte. Jo crec que és una cosa interessant per fer, eh?
3: Sí, totalment. Mm. I ja per acabar, quin aliment el faries crònic a la teva gelera? És a dir, quin aliment voldries tenir-ne sempre i no quedar-te'n mai fora?
2: El formatge. El formatge. I a casa sempre en tinc de formatge.
0: I doncs ha quedat claríssim, Tarek Serrac. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a sopar amb nosaltres. Ja tenim preparat també el tàper de demà. Gràcies i molta sort.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
1: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
1: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
1: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
1: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I en pugues, sí.
1: Sali Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Vinga, ara ja teniu la recepta per preparar sopa d'avui i està per de demà i mos toca passar pel prisma la paraula del dia, Aina Marc.
1: Efectivament, i és que la paraula d'avui és crònica, és un substantiu que dona peu a poder contar i escoltar un ampli replec d'històries ben singulars. Per exemple, les cròniques d'en Jaume I són un recull de fets històrics que conten la vida d'un conqueridor, perquè una crònica és allò que se conta sobre una persona o sobre qualque cosa. Que, per cert, d'en Jaume I en xerrarem amb un doctor en història, Gabriel, ensenyat ara just després d'acabar d'explicar la paraula d'avui. Crònica és un gènere periodístic, és una peça que poden trobar a un diari, a una ràdio, a una cadena televisiva. Una peça que està caracteritzada per permetre a un periodista expressar a través de la comunicació tot el que veu, tot el que sent, tot el que nota, tot el que ensuma i tot el que escolta. Això és el que escoltaria un periodista fent la seva crònica esportiva, aquest ambient de públic. I això és el que segurament escoltaria un periodista de successos a punt de redactar una crònica sobre els fets que estan passant. És a dir, una crònica permet adinsar-nos en la història que mos conten com si nosaltres ho haguéssim viscut en primera persona. En canvi, algo crònic és allò que mos dura durant molt de temps. Una malaltia crònica, una obsessió crònica o un amor crònic.
2: El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi...
0: Vinga, i d'avui obrirem un llibre, que és el llibre dels fets, que és la primera crònica dels primers de reis de la corona d'Aragó, que el rei en Jaume, perquè crònica és la paraula del programa d'avui, i nosaltres tot d'un hem pensat en enviar l'ensenyat doctor en història medieval. Com estàs? Benvingut.

0: Varen fer de maneres diferents, perquè a partir d'aquí això seria un pas la definició general, genèrica. Però a partir d'aquí hi pot haver cròniques molt eixutes que se dediquen a consignar fets, purament, tal dia de tal any va néixer o va morir tal personatge, o altres com aquestes, les cases anomenades, que en canvi són autèntics textos narratius com si fossin novel·les, o en trobant de tot, diàlegs, sentiments, el rei en Jaume, per exemple, tan aviat està contentíssim i a l'expressa, a la crònica, com plora per qualque cosa, o diu que s'ha passat tota la nit sense dormir i suant perquè una cosa no havia anat bé.
1: Sí. O sigui, que és un diari un poquet personal, i periodístic, novel·lístic, no sé, deu mesclar un poquet tot,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ho mescla tot, eh? És a dir, trobant... I bé, sí, ho mescla tot, això seria. Sí. I a part d'això, des d'un punt de vista literari, són un textos magnífics, perquè contenen tots els ingredients també de caràcter novel·lesc.
1: Ja. I que narren principalment aquestes quatre cròniques? El regnat, un període determinat, una batalla, una conquesta, que narren?
0: Sí, el llibre dels fets comença amb un... diríem, hi ha d'haver 10 o 12 capitolets breus que parlen d'abans, parla de son pare i tot això, davant d'ell, però llavors ja és tot el regnat, fins a sa mort. Fins i tot hi figura un capítol, que evidentment ja no ho degué escriure ell, que parla de quan se va morir. Yeah. El darrer. El darrer. Aquest sí que ha de ser un afegit, per força.
1: Sí, aquest sí.
0: I després, l'altra crònica, la d'en Bernat Desquart, també parla molt de l'època anterior, i bé, tant una com l'altra és interessant per mallorquins, perquè totes dues expliquen amb molt de detall la conquesta de Mallorca. I a més, en el cas de Desquart, que va escriure després, no copia, diríem, el llibre dels fets, perquè si no diria el mateix, sinó que també diu altres coses, vull dir, totes dues se complementen, allò que un en parla poc, l'altre en parla més, o un no en parla i l'altre sí, i llavors parla de dues grans guerres que hi va haver, que va tenir el rei Pere el Gran, la conquesta de Sicília, i això va suposar un enfrontament amb França. Després, en Ramon Muntaner també parla també una mica d'abans, però bàsicament dels fets del seu temps, que el seu temps, ell va morir, que era Baula d'Eivissa, l'any 1330 i no sé quants, per situar-ho.
1: Sí, sí.
0: I, finalment, en Pere el Cerimoniot sí que parla del seu regnat.
1: Sí,
0: exclusivament. I dedico un capítol sencer, però llarg, molt extens, a parlar de quan i com i de la manera com va acabar amb el regnat d'en Jaume III, que varen tenir aquella guerra que va acabar fins i tot en sa vida d'en Jaume III.
1: Que interessant.
2: Clar, i aquestes cròniques, sobretot ses, que duen els noms de reis, la crònica, el llibre dels fets d'en Jaume I i la crònica d'en Pere el Cerimoniós, les dictaven ells, no les escrivien, diguem, en sentit físic. Aquesta pràctica de dictar en els escribes, per què se feia?
0: Sí, perquè, clar, no ens hem d'imaginar un rei medieval d'aquí on fos, allà assegut, si ara com nosaltres d'una cadira i allà amb una ploma i un tinter escrivint una crònica. Sí, us dictaven, però així i tot, en Pere el Cerimoniós, és que això se conserva a una carta que va escriure a un dels redactors materials del llibre que literalment li deia, mira, aquest capítol, aquest aspecte, no ho escriguis perquè ho vull escriure jo. O sigui, devia voler que quedar molt clar. I bàsicament era això, és a dir, ells dictar i unes altres persones després hi donaven forma literària. Per què funcionava així, això? Bé, perquè no tenien, sobretot Jaume I, la destresa suficient, com deia, per... a més que l'edat mitjana era molt habitual el fet de xerrar així, amb aquest pla, i els altres escoltar i escriure.
1: Ara m'estic imaginant, no sé vosaltres, però a mi se m'ha activat l'imaginació, imaginar el rei en Jaume en Pere el Cerimoniós allà davant d'aquelles ximeneres tan grosses, en sa capa posada, perquè hauria fet fred amb una copa de vi sa mà, i ala, d'una banda en altra, explicant els fets i aquell home escrivint així com podia.
0: Sí.
2: I clar, en aquesta època original, quin propòsit varen tenir aquest text? És a dir, per què se varen escriure?
0: Sí, tenien molta d'intenció. Bé, en Jaume I, bàsicament, perquè volia explicar les seves grans gestes, perquè varen ser molt importants. Conquesta de Mallorca, conquesta de València, després va conquerir Múrcia, també, El que passa que per

0: complir un tractat en Castella, el va entregar a Castella. Després va organitzar una croada a Terra Santa, però que no va anar bé perquè les naus tot just sortir se troparen amb una tempesta descomunal que ho va desbaratar tot, i ell ho va interpretar com un senyal diví, que ja el Déu no volia que hi hagués, que hi hagués croada. Bé, això, el seu regnat. Bernat Desclot, precisament per la qüestió de les dues grans guerres que havia guanyat el rei Pere el Gran. En Ramon Muntaner, perquè volia parlar d'estres, diríem, de les tres corones governades per monarques de la nissaga catalana, que eren la corona d'Aragó, la corona de Mallorca, estem de reis de Mallorca, i Sicília, que també durant temps la dinastia governant era catalana. I Pere el Cerimoniós, per justificar-se, bàsicament, quasi tota la crònica explica les guerres que va tenir amb un i l'altre, comptant-se d'en Jaume III, i per intentar justificar-se. En el cas d'en Jaume III, per justificar-se de manera tan dràstica, i en el cas de les altres, guerra en Castella, guerra en Sicília, revoltes internes, en fi, per explicar una mica des del seu punt de vista, evidentment.
1: Clar, i llavors seria correcte dir que aquests textos eren textos propagandístics, d'alguna
0: Sí,
1: forma.
0: que ho eren, eh? A més, sobretot això, amb una... Bé, en el cas del cerimoniós, amb un afany justificador. En el cas d'en Jaume I, mira, només per veure això que dius, el caràcter propagandístic, bé, el seu net, diríem, Jaume II, però no de Mallorca, de la corona d'Aragó, que era nom cuinabot, en so de Mallorca, va fer traduir aquesta sa crònica en llatí. I no era per complicar la vida en els lectors, perquè si no perquè hagués estat per això, era per complicar la vida, era per donar-li una projecció europea.
2: Ah,
0: Clar,
2: mira.
0: el llatí era la llengua franca, que
2: Clar,
0: deien, com
2: clar.
0: s'anglès ara.
2: Sí.
0: I, o sigui, propaganda,
2: Totalment.
0: propaganda de...
2: Totalment, totalment. I s'importància, tu que les estudies, d'aquestes cròniques per la historiografia medieval, quina
0: Sí.
2: importància tenen?
0: No, és enorme,
2: Ja.
0: perquè moltíssimes coses us sabem només a través de
2: Ja.
0: les cròniques. I, a més, expliquen tant de fets generals o puntuals, que donen una riquesa enorme. I llavors passa una altra cosa que és digna de remarcar amb aquestes cròniques, que de les quatre, n'hi ha dues, com heu dit també, que us afirma, encara que us de dictats, però l'autoria és que la dicta. Jo ara fa un parell d'anys entrevistant un senyor major que havia escrit un llibre, això ho compten els alumnes, per remarcar-ho. I quan li demanaven que ho havia escrit, va dir, no, no, jo ho he dit tant en meu nebot i tal,
2: Sí.
0: perquè jo ordenadors i això ja no en sé manejar i tal.
2: Clar.
0: Bé, ningú va discutir
2: No,
0: l'autoria com el
2: exacte.
0: d'ell.
2: Sí.
0: Però en aquest cas, de les quatre cròniques, n'hi ha dues que us afirma un rei. Això és únic a Europa.
2: Ja.
0: No trobem enlloc, en tota Europa, una crònica. N'hi ha que el rei, moltes que els va impulsar el rei, que en va ser promotor, que els va finançar, però que el rei se presenti com a autor, només en el cas d'aquestes dues.
2: És fantàstic. I la crònica en si, en paper, física,
0: Sí.
2: existeix, aquestes cròniques?
0: Sí. I a més, de cada una n'hi ha manuscrits diferents. Del llibre dels fets, per exemple, n'hi ha un que té una història mallorquina preciosa, quasi per fer una pel·lícula, perquè és una còpia de 1380, o sigui, ja bastant posterior a la redacció original, feta a Barcelona, però que al cap d'un any era aquí a Mallorca, no sabem com. Segurament ho tenien els dominics,
2: T'anava a
0: aquí.
2: dir, segurament,
0: Sí, perquè
2: algun ordre
0: hi ha
2: religiós.
0: dos dominis de
2: Sí.
0: dues pàgines diferents dibuixats. I
2: Ah.
0: això devia ser com un... Com si fos un exlibris que deien quan
2: Sí.
0: una persona posava la seva marca. Després, durant segles, va renovar, però sempre a Mallorca, en mans d'una persona i d'una altra. En el segle XVI varen substituir, crec que són els primers 16 folis, que parlava de la conquesta de Mallorca, que eren els que més mirava la gent, els que més consultava, ja devien estar molt deteriorats, mal de llegir, que la lletra és borrada, els arrencaren i en posaren 16 de nous, però amb una lletra que imita molt bé l'altra. Bé, si històric, resumir-ho, va acabar que en el segle de 8, de 9, era de senyor de Diamants, i quan aquesta família va, quan de Mallorca hi va fer ui, el patrimoni, en Joan Marc, ja en el segle XX, va comprar les propietats, per exemple, el Palau, sí, aquella llosa. Però no a la biblioteca, no li interessava tant. I un senyor de Barcelona, un llibreter, que no m'hi ha Isidre Bonsoms, va comprar la biblioteca amb el manuscrit aquest. I, però, un diu, bé, ara ja va sortir de Mallorca, encara no, perquè aquest senyor tenia una salda a la cartoixa de Vall de Mossa i hi va dur tots els llibres allà. I ella va, finalment, quan va morir, va fer usufructuari a la dona, i per tant encara varen quedar aquí, va quedar aquí el manuscrit, fins que finalment, quan se va morir la dona, va venir el que era el director, això per l'any 1948, me pareix, de la Biblioteca de Catalunya, i ja se'n van, i ara és a la Biblioteca de Catalunya.
2: Quina història sí que va fer, milles, aquesta.
0: És una història quasi per fer-ne un rabat, un de peu i cobata.
2: Totalment, i també ha estat una bona crònica aquesta, Biel. Biel, ensenyat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí en directe a l'estudi de Vetres Ràdio, avui que la paraula és crònica, i havíem de començar per la primera excepció, que és històrica. Moltíssimes gràcies.
0: Encantadíssim, gràcies a vosaltres.

0: El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El van escriure fa molt de temps. Està ple de flors i capses en forma...
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel,
2: pinta,
3: mur, cornada... Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Companys, començant temporada, què poden fer?
6: No sé, per exemple, farmejar aura.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
6: No, jo no soc la moderna és ella.
8: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan exactament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o els no tan joves?
8: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Vinga, Miquel Àngel Riera, que t'apareix aquesta musiqueta?
1: Sempre la música és bona. Sí, eh? Òbviament, els ritmes que no es dona, no es pot recordar un tren o sí. No es pot recordar una altra cosa, però els ritmes, la música, sempre és,
0: mira,
1: és positiva.
0: Jo crec que amb aquesta podríem fer allò de xucu, xucu, xucu, xucu. Un tren a l'antiga?
1: Sí, sí.
0: És a dir, amb aquest
1: ritme? Els ritmes, el que t'anava a dir, estem molt acostumats a sentir un soroll determinat, sobretot el tren de Sóller, quan anem aquest tac-tac, tac-tac, que és únicament produït perquè les vies del tren de Sóller no estan soldades. Aquest tipus de vials, no els de raïls, no els trobarem a l'estren d'Esplà, perquè l'estren d'Esplà és molt més modern i les vies van soldades, de manera que aquest tipus d'error no el sents.
0: O sigui que s'ajunten així, cluc, cluc, cluc, les vas ajuntant, no se solden, sinó que van a darrere s'altre.
1: Exacte. És de mesura que se roda del que en castellà s'hi diu del buji, que és el sistema on l'estren roda, pues, cada vegada que passa per aquests 6-7 metres de l'estren de Sóller fa estac. Es desaltra totalment llis.
0: I d'ara imagineu-vos oients, no sé, per exemple, que anaven dins el tren de Sóller i que sona aquesta cançó, no? Aquesta cançó, sí, és que ja acabava, és que xerrat molt i encara no he presentat en Miquel Àngel Riera, que és el president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, que ve a tope, que diríem, perquè s'està celebrant la Setmana de la Mobilitat i això vol dir estar-hi present, també,
1: sí,
0: fer molta feina.
1: Sí, la Setmana de Mobilitat Europea, de mobilitat, és un esforç que se fa de tot Europa per relacionar la mobilitat amb les administracions i té dues grans vessants. Una que és més, entre cometes, diríem, tècnica, que és la que ahir se va fer, avui jo he participat a les dues jornades, demà de matí se torna a fer una jornada més, i després té uns aspectes, cada setmana un aspecte més lúdic. I en concret, els programes estan totalment operatius a les webs dels ajuntaments, i a Amics de Ferrocarril és una cosa que estima molt, aquesta mobilitat, perquè nosaltres estem entre un dels diversos objectius que tenim perquè les persones gaudesquin, disfrutin de moure-se, que no sé, es demanagin davant de banda com del sac de patates, de manera que el viatge sigui un cert plantejament de vida que tu, mentre viatges, pots fer coses. I nosaltres fem dues activitats, una ja fa 11 anys seguits, que fem el que anomenem amb la volta a Mallorca en tren. Va començar d'una manera molt simple, perquè era un dia que era aquell tren, el dia 22, el dimarts, el tren i els autobusos són gratis, i vàrem aprofitar de dir, ja que és gratis, i vàrem agafar els horaris de fa 11 anys. Avui els horaris són una mica diferents, tenim ja de 50 persones apuntades, és totalment gratuït, l'únic que demanem és que duguin una botelleta d'aigua. Ara bé, en què consisteix aquest dia de Mallorca en tren, si el puc explicar?
0: Sí.
1: Pues no, com ja tenim un poquet més de tren, ja tenim el tren que arriba a l'Esparvit, l'hem de fer, hem de fer d'anar en el tren Esparvit, però clar, Esparvit ha de tornar. Per tant, a les 2:15 no els veurem a la intermodal, i de memòria i record està publicat, el trajet és anar a Esparvit, tornar, a cada aturada, perquè sempre quan tures hi ha uns minuts perquè fas l'altre tren o esperar, un membre de l'entitat farà una intervenció, una xerrada, una explicació damunt la importància d'aquest tros de línia que fèiem, l'estació que hem fet o el que sigui. Després baixam a Palma, de Palma que fan directes de la Pobla, de la Pobla després tornem a Inca, perquè des d'Inca fa Manacor. I després de Manacor tornar cap a Palma. I la segona activitat és una més dedicada als al·lots. La nostra associació fa molts anys que té el que nosaltres deim el trenet de mig del ferrocarril, és un tren petit on va una persona i darrere duint tres cotxets on normalment 3-4 nins, normalment millor 3 que 4, fan la volta, fan dues voltes a aquest circuit, nosaltres el duim a Inca, el duim a Santa Maria, el duim a Palma, el duim a Sant Sebastià Petit i enguany toca com cada any. El posarem darrere l'estació intermodal, les escales intermodals, darrere hi ha una placeta, però ja també tindrem això. A part, trobareu que les diverses entitats també fan altres coses.
0: Objectiu, que la gent conegui el tren, que l'agafi, i vosaltres anar fent difusió, divulgació i reivindicació, que també recordem que en el final el que volem és que hi hagi més vies.
1: jo diria, si hi ha més vies, s'ha de d'omplir.
0: No, clar.
1: Amb automotors, amb màquines, amb persones. Realment, una cosa que avui hem comentat al debat de la jornada, que ha anat molt bé, perquè jo sempre els dic, aquestes trobades permeteixen que els que comeneu estigueu tots junts i no hem de demanar una visita a cada un. I hem aprofitat. Vinga, els d'AENA, vinga, el doctor de Portuari, vinga, el de CFM, vinga, els d'Estip, vinga, els de... Qui eres l'altre? Els de la universitat, en la història, si s'apaga o no s'apaga el pàrquing. I ara hi ha anat molt bé en positiu. És a dir, realment, l'excel·lència és impossible, perquè és un tema econòmicament i sobretot de l'única cosa que jo, aquest programa que tinc la sort de que m'heu convidat, volia plantejar. La consciència de les persones de que, entre cometes, estem aquí una mica ni per sofrir ni per disfrutar tot el dia. Estem per anar compaginant coses i, en lo possible, compaginem les millors. Que és dir, jo sempre som d'estar som mig pla. És dir, hi ha molta gent. És dir, de vegades vull dir, hem de sempre anar agafant les coses positives. Si la meva experiència de president n'han fet mils de positives, n'han fet de xereques. Pues aquestes xereques són, no han sortit tan bé. I anar tot el dia, sobretot, com va un ferrocarril cap endavant. Quan se va crear el ferrocarril 1875, els primers que anaven ballant no sabien a veure què hi havia, perquè estaven acostumats a que, per arribar al poble, hi havia que passar per la possessió d'aquest home o la possessió de l'altre, dues voltes i tal, qual. I el tren era recte. I això va ser una de les primeres sorpreses, el canvi de la mobilitat humana. I el concepte que avui tenim també, i ja vull acabar, que el tema dels temps. Avui, però és que els temps no es dominen, no es menjaca, que tot ho hem de fer. No. I jo sóc una persona, i sent els d'entitat, que fa moltíssimes coses, però els feim perquè els disfrutem.
0: No, si se nota. Miquel Àngel Rigues, se nota. Per cert, també, quan vagis venint, anirem contant moltes històries de persones, que haurem de posar ordre, perquè això 15 minuts no mos basten, no mos basten. Però ara has dit ferrocarril. Podria mencionar el llibre fonamental per entendre també les històries de desenvolupament, que és Ferrocarrils de Mallorca, d'en Pere Brunet, no?
1: Sí, en Pere Brunet realment... si no és el gran llibre del ferrocarril, perquè tots pensam que sempre hi haurà un gran llibre d'això, hem de pensar que ell, l'any 1994, com professor d'universitat i estudiant d'universitat, havia fet el que aquell temps se deia la tesis, ara són altres coses, és a dir, i va agafar l'empresa dels ferrocarrils de Mallorca, és a dir, l'empresa que 1875 fa accions, se compren accions, allà d'on ve s'agafa un director com en Josep Estrada, un director tècnic, i comença a funcionar. Fins que, al passat la guerra, el 40 i pico, s'atura tot. S'atura tot perquè, és a dir, no hi ha possibilitat ja de que es tren, aquell tipus de tren continuï com a empresa privada, cosa que a nivell de tot Espanya també va passar igual. Però Pere Brunet, és a dir, que és de Bunyola, i segueix dins un tema de sempre dinàmic, ell, amb una entitat que està ficat, que es diu Vianants en Marxa, és una molt bona persona, però va ser el primer que a nivell de posar, com diuen, negre damunt blanc, va posar datos. Després va venir, per nosaltres, el llibre bàsic, que encara el poden trobar afortunadament perquè Editora Balear en va fer molts, se va atrevir a fer-ne molts, que és La via del progrés de Nicolau Canyelles. Aquest llibre sempre, a cada programa, si puc, el xerraré perquè és un llibre que només va estudiar tots els ferrocarrils de 1875 a l'any 2000, se va fer amb motiu d'aquests 125 anys i és totalment bàsic. I ara, per 150 anys, ha fet Servei Ferroviari un llibre institucional a través de Carlos Olmo, que nosaltres demanarem que aquest llibre se faci una versió banal, una versió o més reduïda, o més de butxeca, o més accessible, perquè, òbviament, és dir, s'ha escrit damunt d'aquests 25 anys que fins ara no havia escrit ningú. És a dir, no hi ha hi ha grans llibres, però també hi ha, sobretot, la voluntat de les persones de voler conèixer aquest món. Va. Pensa que avui estava amb el director i el director d'AENA, es deia, nostra sostra empresa té tants i tants d'empleats, 600, 800, i jo estava a punt de dir-li, pues Ferrocarrils de Mallorca, quan estava funcionant, en tenia més de 1.000. És a dir, d'aquell temps, d'aquell temps. És a dir, que totes van per guistir-se.
0: No, molt bé, molt bé. I, per cert, podríem fer un apunt de cinema, però després explica-mos com és que has triat aquest.
2: ¿Que tenemos un tren sin maquinista y sin frenos de aire que se dirige hacia una zona muy poblada?
3: Sí.
4: 1206,
5: dime.
4: Hay un tren sin maquinista en dirección norte.
5: ¿A qué velocidad?
3: Viene directo hacia nosotros. ¿Qué carga lleva ese tren?
2: 8 vagones con productos químicos peligrosos. No estamos hablando de un tren, sino de un autónomo...
4: Miquel Àngel, per què imparable?
1: Tal vegada perquè és una pel·lícula que té una diferenciació molt important en el tren nostre. Nosaltres no estem acostumats a veure tren de mercaderies. No estem acostumats a veure locomotores que duen 50 i 60 vagons. És a dir, de combustible, de cereals, i crec que aquest, per començar, en lloc d'anar a veure la típica locomotora de vapor de moltes pel·lícules europees, era important posar aquesta pel·lícula basada en fets reals. Òbviament, el fet real va ser molt més simple, la pel·lícula ho multiplica per 200, és a dir, però la realitat és aquesta. Als Estats Units és un sistema totalment ferroviari, on pràcticament el transport de camions existeix molt poc, on heu vist pel·lícules actuals que els trens passen per ciutats, tornen passant, etcètera. I el més curiós, que te trobaràs que a un redol hi ha 5 vies, perquè cada companyia fa la seva via. Són empreses privades i cada un fa la seva. No comparteixen via i tot això. Cada un se veren. Oh, hi ha moments que també les 40 i pico actuals que encara funcionen, Unió Pacífica són les més conegudes, si és una pel·lícula, pues, que te dona? Que te dona un paisatge ferroviari que aquí no tindrem mai. I crec que era important, a part que les interpretacions d'en Denzel Washington sempre són de primera.
0: Ara ho entenc, perquè ja dic, jo estic passant fatal amb aquesta pel·lícula.
1: Són de primera.
5: I si de cinema passam a museu, us en recomanes qualcun?
1: El tema dels museus de transport, dels museus ferroviaris, són una de les assignatures que estem pendents, que estem pendents. És a dir, el petit museu que se va crear quan va morir Tomàs Morell, com dient Xerrendell, Tomàs Morell va ser el que va arrencar realment el tren modern en serveis ferroviaris, pues va tenir un petit museu de lo que teníem, lo que varen trobar en aquells moments a Manacor. Afortunadament, i sobretot per les feines de la Fundació Ferrocaip, que és una fundació on l'associació que era depositari dels vagons, dels cotxes, de molt de material, perquè no ho podem dir clarament, el soci primer i el soci segon de la nostra associació l'any 36, perdó, fa 36 anys, l'any 1989, eren en Tomàs Morell, director del Ferrocarril de Palma, i el senyor Sierra, que era el director de Sendes, oi, que va ser soci 1 i 2. Per tant, no varen donar molta cosa. I nosaltres varen aportar tot això a la Fundació Ferrocaip, i la Fundació Ferrocaip ho ha aportat al museu, i ara ho poden dir en majúscula, perquè aviat farà un any i ho poden xerrar amb tranquil·litat. El Museu de Sant Carrió. El Museu de Sant Carrió se va inaugurar fa 11 mesos. És un museu diferent, enveja de molt de museus de ferroviaris d'Europa, perquè han pogut juntar d'una manera important les peces bones que tenen amb una manera de mostrar-ho a la gent, i sobretot a la gent jove, de primera.
0: I doncs ja tens agenda, ja, per apuntar l'agenda.
4: Visita apuntada.
0: Visita apuntada. Jo crec que un dia podríem anar a fer una visita amb els micros a mà i anar.
1: Sí, això, mans obertes.
0: Estem segurs. I jo crec que d'aquí 15 dies, Miquel Àngel Riera, haurem de xerrar, perquè cal viure tot en aquesta secció, i mos haurem d'anar organitzant, perquè és que mos queden tantes coses. Això és que en teniu masses que contar.
1: Bueno, doncs pues farem més programes.
0: Exacte. Hauràs de venir cada setmana.
1: No hi ha problema.
0: Miquel Àngel Riera, president d'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears. Com sempre, gràcies.
1: Molt bé, fins a propera.

0: Aina Marc, avui és dimecres.
1: Sí, sí, avui és dimecres, però venia molt bé posar aquesta cançó que s'anom Jueves, que és de l'Oreja de Van Gogh, perquè detalla i romantitza un moment tan comú com és el de creuar mirades amb una altra persona dins un tren. Podríem dir que és una crònica en forma de cançó.
2: De estació a estació.
1: Gràcies a persones com Eva Álvarez, són conscients de l'importància de comunicar i informar sobre les malalties cròniques que qualsevol estem en perill de patir. Per aquesta raó estan també mitjans de comunicació, tot i que en l'actualitat les xarxes socials també han agafat molta força. Vosaltres, si llegiu i escoltau cròniques periodístiques, a través de quines plataformes ho feis?
3: Redes sociales, sobre todo, porque yo creo que ahora es lo que más o menos todo el mundo mira. Entonces, por redes sociales me suelo informar más o menos lo que pasa en día de hoy sobre crónicas.
4: No, leo en internet, ¿no? Diarios digitales y eso, sí. O me guío más que nada también por los, ¿cómo se llama? Por Instagram y las distintas páginas de aquí, de las noticias de aquí. Igual Crónica me hace acordar mucho a un canal de televisión argentino. Soy de Argentina y Crónica Televisión es muy famoso en Argentina.
1: Canviem ara de ritme, canviem de música i passam a una base més moguda per acabar aquesta transició que ha partit des d'una història tan guapa com la d'Eva Álvarez i es dirigeix cap a les zones de conflicte bèl·lic. La periodista de guerra implica caminar constantment sobre la línia fina que separa la supervivència amb el compromís d'informar a la ciutadania del que està passant. L'ofici implica escoltar el silenci de la tragèdia per convertir-ho en una crònica fidel a la realitat i que aquesta serveixi com a testimoni per lluitar contra la violència. Mos endinsam amb un tema, amb un periodista, Miquel Ayestarán, qui ha dedicat gran part de les seves peces a fer cròniques sobre el després d'aquests conflictes.

0: same one. The greatest trick that the devil ever pulled was convincing women to...
1: IB3 Ràdio, formació.
2: Sí,
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa.
2: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
3: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juanmi Mas.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
10: Nou capítol de Dies de Ràdio, Pep Díaz, productor d'IB3 Ràdio, com estàs?
11: Hola, molt bé.
10: Que bé tenir-te avui, que la paraula polisèmica és crònica, ni feta posta, tot d'una. A mi el que m'ha ben escat són les cròniques dels informatius, les cròniques periodístiques, també les cròniques de societat del programa.
11: Sí, jo diria que gairebé tothom, fins i tot jo, han pensat en informatius, però abans...

0: Araceli, no donis nom de programes, respons sí o no. Reconeixes aquesta música?
1: Sí.
0: Molt bé, jo crec que els oients, sobretot els boomers, poden intuir per bon vaig.
1: Bé, en acabar la secció, just abans d'acabar, resoldrem 5 incògnites, si
0: t'apareix. Molt bé, com dèiem, la primera idea que tenim, quan dèiem crònica a ràdio, és una peça d'informatius, però avui no entrarem en el fons d'informatius, més que res perquè mereixen un dia aposta per ells.
1: Però continuem amb la paraula crònica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el nom no és un informatiu, encara que no necessàriament ha de ser d'actualitat. Com a mostra, Crònica d'Espanya, un programa de divulgació de Ràdio Nacional d'Espanya que s'emet com si fos un informatiu matinal.
2: Són les 7:30 de la mañana en el Reino Visigodo de Recaredo.
3: Crònica d'Espanya. La història de tu país como nunca te la habían contado. Chema García Langa. Año 589.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a Crónica de España en Radio Nacional. Los visigodos abandonan la doctrina arriana. La reciente conversión de Recaredo al catolicismo acelera la uniformización religiosa en la península, diluyéndose las diferencias entre godos e hispanorromanos. Última hora desde Toledo, Ana Zurita.
4: En efecto, Chema, cada vez son más los visigodos que abjuran del arrianismo para abrazar el catolicismo. Siguiendo la estela de Recaredo, se hallan numerosos...
1: Com m'agrada aquest programa, és fantàstic. De Crònica d'Espanya, de fet, si no vaig equivocada, també hi ha versions en els centres territorials.
0: Sí, Crònica de Galícia podria ser un d'ells.
1: I hi ha més programes amb aquesta paraula d'avui, Crònica, en el seu nom?
0: Per exemple, Crònica 24-7, un podcast de la SER, o Crònicas W, que seria la mitjana mexicana W Ràdio, encara que nosaltres diríem W o B.
1: Exacte. Cròniques, de moment, espais informatius.
0: Però quan un format té èxit o agrada al públic, se pot variar, se pot adaptar, i és el cas de Cròniques de l'Estació, de Ràdio Nacional d'Espanya, que no és un programa informatiu, sinó que és un programa de divulgació musical en format històric, que hem escoltat és que fa una estona de noticis.
1: Val, idò, ja veiem que dona molt de joc aquesta paraula crònica, sobretot en el mitjà que tant estimam que la ràdio.
0: Molt bé. Anem a enrevessar-ho una mica més i poden sumar el nom de Crònica a l'hora d'emissió del programa i, a més, el nom de l'emissora. I tenim Crònica 3, que ve de la suma de Crònica 3, del capvespre, que era el moment de l'hora d'emissió, i de l'emissora Antena 3 de ràdio.
5: Crònica 3. L'actualitat de la mañana en un programa informativo que dirige Felipe Serrano.
6: Todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, una hora menos en Canarias, Crónica 3 informa.
1: Però que bé sona la ràdio, Pep Díaz. I ahir vetres no han tingut cap programa, no?, que se digués Crònica 3.
0: Jo no en tinc record. Sí que han tingut un, que és Crònica 1-2, però això a televisió, i nosaltres ens centrem a la ràdio. Encara que ara que hi pens, sí que hi va haver una crònica a IB3 en ràdio.
1: Sí, a veure.
0: Això sí, hem d'anar fins l'any 2017, moment en què es va fer l'enregistrament d'una de les quatre grans cròniques de la història de la corona d'Aragó, la conquesta de Mallorca, l'any 1229. Me refereix que la dramatització del llibre dels fets de Jaume I el Conqueridor, feta per l'equip de Font de Misteris, en gran part de la veu de les ràdios. Pensa, 30 veus, 8 tècnics de so, se varen invertir 100 hores d'enregistrament, estudi, edició i muntatge.
1: Ai, els amics de Font de Misteris, supos que tenim mostra, no, Pep?
0: Sonava així.
7: Té la paraula l'arcabisbe de Tarragona.
8: Senyor, sabem tots que vos vareu venir ben jove a nosaltres i que ens heu de menester el nostre consell. Pel que ens heu proposat, no tingueu dubtes que es farà el que vos disposeu.
7: Senyor Guillem de Montcada.
1: Que gran, estic aquí identificant algunes veus conegudes. I no just s'ha fet una adaptació del llibre dels fets per part de Font de Misteris. No,
0: els agrada fer teatre, de radioteatre. Que si t'assembla, mirem un dia de fer un repàs en el món del teatre, sí, amb adaptacions, sí, radionovel·les, divetres en ràdio, com d'altres en mesures.
1: Vinga, m'apunt.
0: Molt bé. Tornem a la paraula crònica relacionada amb la ràdio. Per tant, hauria d'haver-hi emissores que se diguin crònica. Què en penses? N'hi ha o no n'hi ha?
1: A veure, per voler m'agradaria que n'hi hagués.
0: Au, idò, hem dit i fet. Te pos dos exemples. El primer és un enregistrament de l'any 1966 d'una emissora peruana anomenada Ràdio La Crònica.
9: 10:04 en La Crònica. Esta es Ràdio La Crònica, la única con grandes estrellas peruanas y famosos artistas mundiales. Por eso es la preferida.
0: Un dia d'aquests ho feim amb entrevuïda.
1: M'encanta.
0: L'any 1935 comencen les emissions de Ràdio Internacional del Perú, que més tard va canviar per nom de Ràdio Colonial. I en el 53, va ser l'any que mos interessa, va passar a ser part del diari La Crònica i va canviar una altra vegada de nom i va passar a ser Ràdio La Crònica. Que després, a l'any 2020, el 16 de març, tot coincidint amb la quarantena del Covid-19, va tancar emissions i va ser absorbida per Ràdio Nacional del Perú.
1: Molt bé, i aquí tenim un exemple i el segon?
0: És del 2026, de fa uns dies, l'emissora és de Lanzarote, Crónicas Radio.
10: Estàs escuchando Crónicas Radio 97.4.
11: Crónicas Radio, donde hablan todos los que quieren hablar.
12: Crónicas en Hora, con Pablo García.
1: No te demanaran donar estret tants exemples. És fantàstic aquest Dies de Ràdio amb en Pep Díaz. Mira com es volta aquesta secció fa temps i com l'estan disfrutant. Tornem a escoltar... Ui, he estat a punt de dir-ho, aquesta sintonia. Jo he estat a punt de dir-ho, perquè per jo, no sé com ho diria, en forma part també de la meva vida i de la infantesa, i absolutament sempre connectada a la ràdio, però te deixo tu.
0: Molt bé, escoltau una sintonia, la sintonia de Protagonistes, de Luis del Olmo, i quina relació té la paraula crònica? I la solució és que aquesta sintonia va ser la música de capçalera d'una sèrie de televisió espanyola emesa entre els anys 1971 i 1974, titulada Cròniques d'un Pueblo. Segurament algú dirà, ja, però això és una versió d'un tema d'en Cliff Richards dels anys 60. Que sí, però això és una altra història.
1: I doncs la sintonia Protagonistes, nosaltres acabem per avui. Pep Díaz, gràcies i per molts més dies de ràdio.
0: Igualment.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: El diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
2: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
3: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
4: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
5: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
6: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
6: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
9: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
5: Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio. Can it fly? Oh yeah.

0: Ai, na Marc, no voldràs tornar a anar al concert de Resbí, no?
1: Tinc una mica de nostàlgia, no fa ni una setmana i ja estic aquí posant una cançó d'en Resbí.
0: Total, i Naina Marca va fer el seu primer directe en aquest programa, sí, sí, des del concert de Resbí, no sé, 40.000 persones, i topes amb un pollancí i amb una que s'anava a l'esport de pollancí, sí, el cap de setmana.
1: Sí, sí, sí, va ser fantàstic.
0: Jo, que aquí hi havia un pot de trampa.
1: No n'hi havia.
0: Si la voleu veure, aquí Naina Marca, l'escoltau, anau a les xarxes socials Divetres Ràdio i cercau-la allà enmig de la multitud en el concert de Resbí que se va celebrar aquí propet de l'emissora en el passeig marítim de Palma. Aina Marc, la pregunta que mos toca, ja que això és entre avui i demà, és i demà què?
1: Sí, i de per demà, demà és dijous, i que escolteu aquesta secció sovint, segurament ja vos imagineu que serà el que sentirem a continuació.
2: No, trabajar y nada más. No tengo plan porque me levanto muy temprano y llego muerto a casa.
3: Vale, el día de mañana ir al gimnasio en la mañana, de ahí a trabajar, soy camarera, entonces a trabajar hasta las 9 de la noche, llegar a casa, cenar y dormir.
4: Me robó como una ladrona.
1: Avui, com quasi sempre que traiem un micròfon a passejar, hem xerrat amb una persona jubilada, però aquesta vegada amb una novetat. Els seus plans per demà no són estar a casa, ni sortir a passejar, ni res que impliqui tenir temps lliure. Tot el contrari, més feina.
5: Pues venir a ajudar la meva germana perquè ella està, té... Se queda malalta i jo, que estic jubilada, però li ven si ella ha de mestre algo, si li tenc que dur res, o sigui, venir a ajudar a la família.
1: Ajudar a la família sempre ha estat, sempre ha de ser una prioritat, i així ha estat en el seu cas. I canviant de tema, vosaltres que sou de... que diu que vos agrada partir de viatge en ple estiu, o sou de que espereu a que baixi una mica més la demanda. I d'avui hem xerrat amb qualcuns que aprofiten aquest mes de setembre per viatjar o simplement per tenir un poc de descans.
6: Per demà me vaig a València, que ara visc allà, i després me vaig a Bilbao, que faig una ruta en autocaravana.
7: Bueno, pues mañana me despertaré, iré al mecánico a arreglar mi coche, iré al gimnasio y no mucho más, no hay nada que hacer ahora mismo y ya.
1: Si encara així voleu xafardejar una mica més sobre els plans de la gent per aquest dijous, tornem demà a la mateixa hora a veure ben què mos diu el carrer.
8: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Nou i 50 minuts, pràcticament 51, si mos escolteu en directe, Sebastià Drové, periodista esportiu de Diari de Mallorca. Benvingut entre avui i demà, com estàs?
9: Què tal? Molt bé, un plaer estar amb vosaltres.
0: I nosaltres tenir-te. Mira, avui mos ajudes a baixar barrera, però avui t'he de fer la pregunta. Si te dic crònica, que és la paraula que han triat per esperar el programa d'avui, que te venes cap primer de tot.
9: Si me permets la broma, feina, però... Però més enllà d'això, en el periodisme esportiu el més golós és la competició i, evidentment, escriure una crònica de l'esdeveniment que tothom en parla, que tothom hi vol ser i tu ser allà per explicar-li a la gent el que passa, jo crec que és un goig, no? I un privilegi i m'ha ve això en el cap, no? que és de les coses que més m'agraden de la meva feina.
0: Clar, és que en el final també hi pots posar un poquet de tu en aquesta crònica. Què diries que fa que una crònica, en el teu cas esportiva, sigui bona?
9: Sí, evidentment hi ha d'haver molt des que l'escriu. És a dir, jo li dic a els joves que comencen ara que han de fugir de relats de minut a minut o relats cronològics. Evidentment, hi has de posar part teva, has d'interpretar en el lector, li has de dir el que estàs veient i per què penses això, no? Ho has d'argumentar. Això és bàsic perquè la crònica sigui entretenguda. Evidentment, llavors una altra cosa és una opinió personal i de més articles d'opinió, però una crònica s'ha d'interpretar i jo el que més, quan, com a lector, és el que més agraeixo.
0: Clar, i a més se nota, quan s'escriu una crònica, el periodista ho ha viscut, t'ho expliques, que és una altra manera d'explicar això. Ni ChatGPT, ni Gemini, ni res de res. Bones cròniques periodístiques, com les que escriu en Sebastià Drué, que per cert ha estat un dels periodistes esportius a qui la Federació Balear de Futbol ha guardonat en l'escut d'or de centenari per tantes i tantes cròniques escrites. També, i ho hem de dir, entre d'altres periodistes, els nostres companys, en Gabriel Fortesa i en Toni Fuster, uns grans cronistes radiofònics. Enhorabona, Sebastià.
9: Moltes gràcies. Sí, sí. Van ser 16 companys que ens van reconèixer. Jo crec que encara som jove per aquestes coses, però ja va bé quan a un li reconeixen la seva feina. I molt agraït.
0: Que bé. I escolta, de quina crònica de ses que has escrit te sents més orgullós, si ets capaç de pensar en qualcuna?
9: És difícil, eh? És difícil perquè, evidentment, hi ha descensos del Mallorca, inclús de segona B, segona, de segona, primera, ja no sé, és que n'hi ha, però també he estat a Malassi quan en Jorge Lorenzo va ser el primer mallorquí que va guanyar el Mundial de Motos, quan en Rudy Fernández va ser el primer mallorquí que va debutar a la NBA, és a dir, n'hi ha moltes, del Palma Futsal, campió d'Europa tres vegades i del món, n'hi ha moltes, eh? Seria impossible dir-te una tota sola.
0: No, ja ho veig. I ara saps en què em fas pensar? Clar, has parlat de bàsquet, has parlat de motociclisme, tennis, hi ha futbol... No sé si un periodista esportiu s'ha de saber totes les regles, tot com funciona, per poder escriure una bona crònica. T'ho has de saber bé, no?
9: Va inherent en això, però tampoc te pugui vendre una moto, perquè també una bona eina per nosaltres és espavilar-te quan no saps una cosa. I jo he escrit de cròniques de vela o de gimnàstica artística. Per exemple, vaig anar al Mundial de Gimnàstica Artística a Alemanya i jo no era un expert d'aquest esport, no? Però anar d'aprendre i ho vaig intentar fer bé per respecte a la teva feina, per respecte a tu mateix i sobretot per respecte al lector i als esportistes.
0: Sí, sí, no, està clar, no ho podem saber tot, però el que sí sabem més fer preguntes i després han de transmetre bé informació a l'oient, al lector, en el cas d'en Sebastià. I escolta, parlant de crònica, quina t'agradaria escriure que encara no has escrit?
9: Uf, és que és bona aquesta pregunta. Jo ara mateix, si me demanes, me faria molta il·lusió tornar a escriure la crònica de 700 del Mallorca a Primera Divisió. Ja ho he fet en el passat, però el fet d'haver caigut en guany, i estic segur que molts oients d'IV3 Ràdio estaran d'acord tornar a escriure en el mes de juny que el Mallorca està a Primera Divisió seria... jo m'ompliria molt, però qualsevol èxit d'un esportista, per exemple, a uns Jocs Olímpics, una medalla d'un esportista balear en els Jocs Olímpics, seria meravellós.
0: Que bé. Idò, vinga, que així sigui, a qualsevol d'aquestes dues coses. I ja hem d'anar acabant, que fa un home com en Sebastià Drové, periodista esportiu, Diari de Mallorca, abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
9: Idò, precisament faig, crec que tot el que no s'ha de fer, perquè sempre sortim molt tard del diari, i sempre m'agrada estar informat, llegeix que abans de dormir, o mirar qualque pel·lícula o escolta la ràdio, no? És a dir, no puc donar consells, però sí m'agrada anar-me'n a dormir estant informat. O sigui, sapiguem que sé tot el que ha passat durant el dia, no?
0: Vale, això se diu de formació periodística, no? Sí, sí, totalment.
9: Sí, també m'hi va lo personal, eh? Però també m'hi va lo personal, eh? Quan no faig feina també me passa.
0: Sí, sí, sí, això ho duim a l'ADN. Escolta, Sebastià Drué, necessitem una cançó per acabar de baixar a barrera del programa. Quina t'agradaria compartir amb els oients?
9: Jo una que quan vaig estudiar la carrera, jo vaig estudiar a València i a Barcelona també, que m'apropava molt a Mallorca i és d'en Tomeu Penya, és una versió i més ara que se n'ha parlat per la mort del seu autor, però des que va escriure la cançó, no? Com és Illes dins un riu.
0: Vinga.
9: Allò és una cançó que m'emmeravella.
0: Que bé. I amb aquesta cançó que mos proposa en Sebastià Adrové, nosaltres anirem baixant la barrera del programa. Sebastià, moltes gràcies i bona nit.
9: Bona nit, un plaer.
10: Nina, quan te'n vaig conèixer, canvia tot.
11: Entre avui i demà, Araçal i Bosch.

0: d'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'Aviador Teatre? Rompre i bona literatura recent sortida del forn. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: I tindrem doble ració del Teatre Principal de Palma avui a l'Aviador. I és que comença la temporada i ho fa amb una peça local, Sacrificció. Serà aquest dissabte i amb una companyia mítica de l'escena espanyola, La Zaranda, que aterra amb Todos los Ángeles alzaron el vuelo. Ens ocuparem d'aquests dos espectacles i també connectarem amb l'assaig general del Teatre de Barra, que s'estrena, i parlarem amb la Laura Agost, que acaba de publicar El preu de néixer.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol, al control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Distopia d'aquelles que costa molt poc imaginar com a reals, a pròximes fins i tot. El preu de néixer parteix de la tràgica idea que perquè arribi una vida nova al món, una altra ha de deixar d'existir, de ser. L'autora juga amb els dilemes, el contrast i la tensió entre allò comunitari i els anhels individuals. La novel·la parla de la maternitat i la parella, pot ser dues cares d'una moneda, però també transita pels secrets, les traïcions i altres arestes humanes. Avui a l'Aviador, na Laura Agost.
3: I just want to ask a question. Who really cares? To save a world in despair. Who really cares? There'll come a time.
1: Laura Agost, com estàs?
4: Molt bé.
1: Que bell i que dur això que has escrit, eh?
4: Gràcies. Sí, és una novel·la que com a mínim incomoda, no? Sacseja una mica.
1: Quarta novel·la, Laura, clar, me deies que és una dada que jo no tenc present i tampoc és essencial, però sí que crida l'atenció perquè també fa molt d'anys que te conec, que tens 33 anys. Clar,
4: sí.
1: Hi ha gent que en els 33 anys mira de trobar l'espai, el temps i l'editorial per publicar-ne la primera. I tu ja vas per la quarta. T'imaginaves quan vares començar la cosina gran, per exemple?
4: No, que va, evidentment no. Jo sempre dic que hi ha hagut un punt de sorpresa permanent, també de certa imprevisibilitat, també de sort. Vull dir, com bé dius, mos coneixem fa molts anys i ara abans que ho has mandat Teatre de Barra, clar, crec que sobretot, ara deien que mos havien conegut
1: arrel de... Clar, no vares com... ara parlarem en què vares començar i perquè al final t'has convertit més en narradora, per exemple, que en dramaturga, però... diguem que la teva presentació, diguem, en societat arriba amb el teatre i en l'audiovisual.
4: Sí que és cert que, per exemple, Sar Jove, el 2016, per exemple, va ser de relat, i jo sempre havia escrit relat, és a dir, sempre havia escrit contes. Teatre de Barra sí que, com tu dius, va suposar aquesta... projecció pública i més incipient. Després, evidentment, va créixer molt més quan vàrem traslladar aquella obra a l'audiovisual, però va ser perquè és que aquella convocatòria va ser era un regal, era aquella convocatòria cinèfila, suposo que la recordes bé, i va ser que, clar, és l'oportunitat de poder gaudir molt escrivint diàlegs, que això és una cosa que també gaudesc molt com a narradora. Aquí sí que hi ha una mica aquest fil conductor hi és, a les diferents facetes que hagi pogut tocar, i però la narrativa, per mi, és el gènere on me sent més completa.
1: Clar, però també has fet guions, recorda'm el Goya per Woody and Woody, els relats que acabes de dir, no sé si la poesia t'ha tentat qualque vegada o si fins i tot tens qualque cosa publicada, no la tinc jo en el meu...
4: No, no he tocat.
1: En el meu cap, no l'has tocat.
4: No he tocat poesia, no.
1: Clar, però sembla que ara ja sí, i la quarta novel·la podria, diguem, corroborar això, te quedes un poquet amb aquest terreny.
4: Sí, és a dir, jo me sent molt afortunada i crec que també m'he enriquit de tocar aquests altres registres i vull dir que són etapes on també he après molt, són etapes de les quals a vegades enyora alguna cosa com pot ser aquesta cosa de sa feina en equip, aquests engranatges, no? El capdavall escriure una novel·la és molt més solitari, però sí, jo ja m'agrada sa idea de consolidar-me i centrar-me també en aquesta disciplina que m'ha donat moltíssimes alegries i que m'omple molt. És a dir, jo sent que tot ho puc aplicar, fins i tot aquesta part ja no només de formació que pugui tenir en audiovisual, sinó la part de cinefília, també d'alguna manera esquitxa, impregna allò que faig com a narradora, o sigui que sí, per mi és el registre com de més complet.
1: Clar, jo procuro no llegir entrevistes a autors, autores que he d'entrevistar en els dies consecutius per no contaminar-me, condicionar-me, però qualque banda, i no sé si ho has dit tu o ha dit el periodista La Priesta de Tor, que és la novel·la més ambiciosa i pertorbadora. N'estic d'acord, però sobretot, i diré una cosa que pot semblar cursi segons el context, però me sembla també la més madura. Jo que t'he seguit des de la cosina gran, que jo te vaig dir en privat, me sembla, m'ha agradat molt i te vaig explicar per què. I després quan me demanaven opinió jo deia, és una novel·la també, entre altres moltes coses, per exemple, per iniciar o inocular el verí de la lectura a gent adolescent. Me semblava molt, molt adient per això. El món es torna senzill i les cendres de la piscina també molt diferents entre elles, però ja se notava una progressió, una evolució, i ara sí que aquesta me sembla com d'una autora que si me dius que té 50 anys m'ho puc creure perfectament.
4: Mira, però no els aparent, no?
1: No, físicament no. Només quan escrius.
4: Tanta sort. No, a veure, jo estic contenta que diguis això, perquè, clar, també m'apareix coherent, no?, que a mesura que vas creixent, que vius coses, que penses i sents, també aquesta maduresa emocional, intel·lectual, etcètera, se pugui plasmar en allò que escrius. I sí que, com dius, per exemple, La cosina gran, que és aquesta primera novel·la a la qual sempre estaré molt i molt agraïda, i també molt especialment agraïda a Leonard Muntaner i a Ana Maria Muntaner per apostar-hi, és una novel·la que té aquest component una mica naïf, podríem dir, no? I de fet, en perspectiva, perquè a vegades els temps és qui col·loca les obres en el seu lloc d'una manera orgànica, i s'ha acabat consolidant bastant com a novel·la, de fet, d'instituts. No només, però sí que jo encara ara faig bastant de tour per instituts on llegeixen La cosina gran, i això m'agrada sobretot. Allò que m'acrida l'atenció és que, clar, planteja un món, la cosina gran, una adolescència, que ara mateix pot ser un adolescent de 15 anys, li podria semblar més obsoleta perquè no hi ha xarxes socials, però pot ser precisament perquè ja estava plantejada sense tots aquests elements, poden connectar-hi a un nivell estrictament emocional i de vivències, no? d'aquesta... Perquè, clar, és el que tenen les novel·les aquestes coming of age, no? Que són novel·les de creixement,
1: sí, sí.
4: I encara ara funciona en aquest sentit. Aquesta, clar, l'escrita... Ara jo ja sóc mare, tinc a partir d'avui 33 anys.
1: Avui els fas?
4: Avui els
1: faig. No, quan m'has dit 33 pensava que era com una dada més genèrica.
4: Avui fa, gràcies.
1: Quin honor, no, que celebris el teu aniversari aquí a l'Aviador, a la ràdio.
4: No hi ha millor manera. No, avui em faig 33 i per tant, clar, també ses reptes. A mi m'agrada pensar que a cada novel·la he anat plantejant-me reptes diferents o imposant-me, potser, reptes més desafiants, però també crec que això s'havia de fer pas a pas, no? És a dir, la primera, ja dic, és un primer intent de veure si era capaç d'escriure una història llarga, no només un relat. La segona ja vaig cap a una cosa on exploro més amb el llenguatge, on jugo més amb això. La tercera ja surt de només l'acord generacional i totalment. És més coral, amb salts en banda i enrere. I aquesta, per mi, és una fita que ja sempre havia volgut escriure alguna cosa així, una mica fosca, una mica pertorbadora, amb un puntet de thriller moral o psicològic, sí. Perquè com a lectora m'agrada molt.
1: Thriller moral me sembla una etiqueta molt adient. És una novel·la de 192 pàgines, però de la qual se poden parlar o se poden transitar moltíssims de temes i qüestions. Anem ja al contingut. M'ha mesclat el cap amb una idea que surt literalment a la novel·la. El concepte de tenir més valor mort que viu.
4: Clar,
1: això ho desenvolupes molt bé, però a partir d'aquí és molt dur, perquè és que no ens allunya tant de la realitat.
4: Clar, aquí és la novel·la, en realitat, a partir d'aquella... la premissa, no?, que és això que pots condensar un poc en una frase, no?, és un món que on hi ha una mercantilització de sa vida i de sa mort, i una premissa molt clara, també punyent, que és un món que funciona per substitució. Per tant, això ningú entra en aquest món si algú no surt abans. Clar, amb aquesta premissa, i fins i tot abans d'entrar a conèixer els paràmetres que regeixen aquest sistema, aquest estat o aquestes polítiques, ja queda clar que moltes coses se reconfiguren, que un suïcida, per exemple, passa a ser un actiu potencial, no? O, per exemple, el relleu, això que s'anomena el relleu, que és bàsicament la teva pròpia vida, també se pot deixar en herència. És a dir, ara pot ser, hi ha germans que s'abraven per una casa, aquí, imagina't, potser
1: per la vida, directament.
4: Clar, tres germans i un progenitor, què feim, per exemple? O dos progenitors, com ho feim? I, per tant, se generen uns dilemes i també unes situacions, unes conjuntures que transcendeixen només això de dir, vull un fill, com ho aconsegueix? Sinó que també, és, a nivell social, clar, no pots quedar-te absolutament al marge, o no pots ser absolutament impermeable en això.
1: Se te passava pel cap quan escrivies la pandèmia que hem viscut recentment i com se va gestionar la vida de la gent gran?
4: Mira, no és una cosa que tingués molt en ment en el moment d'escriure-la, però sí que quan ja la tenia gairebé acabada i potser la vaig començar a deixar llegir alguns capítols amb el meu home o el meu editor o així alguns d'aquests lectors primers, sí que, clar, ja començava a pensar molt en els tipus de reflexió que, o els tipus de paral·lelisme que se podria establir entre certes coses que diuen els personatges i situacions que ja s'han viscut aquí. Una idea que, evidentment, tenia molt, molt present quan la vaig escriure va ser que, clar, ja hi va una política del fill únic, per exemple, a la Xina durant dècades,
1: sí,
4: i allò també va tenir unes conseqüències nefastes. Però, com bé dius, la pandèmia va fer que... Jo record escoltar comentaris de persones que potser és cap d'un mes, no de 5 anys, d'un mes d'estar una mica incòmodes, evidentment, tancats, hi havia gent que ho passava malament, però jo record gent dir, ostres, mira, escolta, jo aquí ja no vull estar més, t'he tancat. Si han de sortir i és que estan malalts i els majors han de morir, això és la vida. No? O gent dient que potser... no,
1: víctima
4: mira,
1: col·lateral,
4: jo...
1: que es diu.
4: Sí, sí, clar. És aquest punt, però de cercar el capdavall, el que feies era cercar una coartada moral, era cercar una justificació que no t'ha fet sentir malament per tenir un pensament que, legítim o no, era egoista en el sentit més genuí de la paraula. Egoista perquè t'estaves dient jo estic incòmode, jo això no m'agrada, o, per exemple, tinc el meu fill petit que no pot socialitzar, mira, si una persona major i malaltada mori, clar, això en realitat també és escarrufa. Que sentir això, i és pervers, és tèrbol.
1: Sí,
4: i això ho vàrem sentir i no fa tant. Vull dir que, per això, dic, aquesta premissa, hi ha gent que diu, ostres, però tu creus que això podria passar, com a tant de bo, no? Però tu creus, com creus que reaccionaria la gent? Dic, no en tinc ni idea. No en tinc ni idea, però crec que, sens dubte, no tothom tindria situat a la mateixa latitud la seva noció de lo que estava i lo que no, de com és l'egoisme que se pot acceptar o quan no, hem de cedir davant una causa social més gran. Totes aquestes qüestions, crec que, sens dubte, clar, hi hauria tot tipus de posicionaments.
1: Clar, dius que lo comences a escriure quan estàs embarassada.
4: Uh-huh.
1: I jo te plantejo si la maternitat és... o ja era en el teu cap, eh? Després el resultat, pot ser que cadascú té una lectura diferent, però la maternitat era motor o pretext per dibuixar un món que, com dèiem abans, s'assembla bastant al que tenim avui?
4: Mira, en realitat jo una cosa que sí que tenia bastant clara, que, vaja, per mi era important, no sé per què, però li donava certa importància, era que la següent novel·la no fos una novel·la d'una persona, en tots els respectes, vull dir que és molt legítima, però no volia escriure d'algú que acaba de ser mare. Okay. És a dir, no volia... Jo sóc mare i ara escric sobre la meva experiència de maternitat, potser també perquè vaig llegir moltes novel·les sobre això i estava saturada i embafada, o vaig ser molt conscient que no en calien més, i vaig dir, per tant, això segur que no. Però més enllà de jo estar vivint això i evidentment, clar, estàs gestant una persona i això va tenir una influència, jo dic, sobretot crec que en intensitat emocional que vaig poder plasmar la novel·la, però crec que sí que hi havia molta reflexió sobre el futur, no? Sobre el món que ens espera, el món que espera, en aquest cas també en els nostres fills, no? I clar, i també hi ha un punt de reflexió, perquè clar, quan hi ha molts de debats avui en dia sobre la qüestió de la maternitat o la paternitat, gent que considera que pot ser egoista tenir fills, gent que considera que és egoista no tenir-ne, gent que també aquests debats sobre com ho conciliam, com ho fem per gestionar la qüestió de que hi hagi molta gent molt gran i, en canvi, hi ha pocs joves. És a dir, hi ha molts debats sobre això. I a vegades, clar, jo, per mi, me va aparèixer estimulant sortir d'un debat que, sobretot, t'interpel·la a tu com a mare, com a parella, com a persona jove que té fills. És a dir, un debat que, en el final, és molt íntim. Dius, és egoista tenir-ne, quina vida li donaré? I que això mos transcendís i passàs a ser una qüestió col·lectiva, una qüestió política, una qüestió que a nivell sociològic fos extremadament rellevant i fins i que ni tan sols fos exagerat dir que és una qüestió de vida o mort, literalment.
1: És que aquest contrast, dicotomia, com ho vulguis dir, entre allò polític o comunitari i personal, me sembla que està perfectament dibuixat. Hi ha corrupció en els personatges. De fet, jo crec que gairebé tots els personatges tenen alguna cosa que al manco jo me pot generar rebuig, no? Hi ha egoisme, molt, hi ha foscor, hi ha cinisme. Quin personatge te genera més empatia dins tot aquest ventall que has creat?
4: És que
1: tinc molta curiositat per això.
4: Mira, no en triaré un, te diré que això sí que te diré que jo tots els puc entendre. És a dir, tots m'apareixen... Oh, vaja, per jo era molt important que tots fossin humans, que tots fossin versemblants. És a dir, en aquesta novel·la, a diferència, per cert, d'altres novel·les, evidentment, boníssimes del gènere de la distopia, que aquí diria que no és una distopia clàssica com a tal, hi ha unes coordenades distòpiques, però no és distopia pura i dura, però sí que en moltes de les novel·les d'aquest gran clàssic hi ha una espècie de figura d'un heroi, que és un heroi que se revela, és un heroi que mos salva, és un heroi que decideix saltar-se les normes, pot ser per aconseguir un bé comú i fins i tot assumint unes conseqüències que per ell són negatives. La figura de l'heroi sempre és molt admirada, és molt llèpola, perquè sí, t'hi vols emmirallar. Sí, però t'hi vols emmirallar una estona, perquè després dius, bé, en realitat jo no aspiro a ser un heroi, jo a la meva vida no necessit ser un màrtir o una heroïna o fer... en aquesta novel·la hi ha persones normals i corrents, que se mouen per estímuls i per sentiments i sensacions i pors i prejudicis i temors i escepticismes que, amb els quals tots podem empatitzar, no? Al capdavall, tu dius, tots tenen alguna cosa que m'ho genera rebuig. I pot ser, si miram la nostra agenda del mòbil,
1: no, i tots tenen...
4: quanta gent hi haurà que té alguna cosa que m'ho genera rebuig, no? I això per mi era l'important, que no hi hagués un personatge impolut i en canvi uns personatges molt embrutats, sinó que tots, fins i tot en alguns casos dius, ostres, intueixes que no és tant que siguin unes males persones, sinó que també el sistema els ha dut a un extrem en què han hagut de fer plantejaments. Per això també hi ha molt de capítols en primera persona per veure no només què fan els personatges, sinó què pensen. Perquè en allò que pensen, i que a mi no diuen, és on també a vegades hi ha la perversió més gran.
1: M'he quedat amb allò dels primers lectors, a part de l'editor i la teva parella, qui més, si se pot dir? No sé si qual que il·lustra.
4: Mon pare.
1: No m'estranya tampoc, perquè parles d'ell bastant.
4: Sí, mon pare, des de que... És el meu primer conte en 7 anys, ell sempre va ser mon pare.
1: És sever, és rigorós, és...
4: Crec que s'esforça molt des de sempre en ser objectiu, en ser tot l'objectiu, que segurament pot ser un pare, però és un criteri que valor molt. Després també ho va llegir mon mare. És a dir, jo simultàniament ho vaig enviar a altres. Bé, no, el meu home va ser el primer, que va llegir els primers capítols.
1: També el tens més a prop.
4: Sí, no, i en aquell moment va ser que jo, això que acabava tenint bla, havia fet un descans, i dic, a veure com ho veus, t'estimula, a més, vull valorar molt també la seva opinió. I després ho va llegir simultàniament amb mon pare i mon mare. el meu editor, la meva agent literària, després també com a d'amic del món, del gremi, en Sebastià Alzamora, la vaig llegir quan...
1: T'anava a dir, mira que t'anava a demanar, sí. No sé per què.
4: sí, no,
1: jo... L'has felicitat, ja,
4: home,
1: no?
4: Home, i tant.
1: Premi Nacional de Poesia, recordem, ahir ho vam saber.
4: No, és increïble,
1: estim
4: sí.
1: Estic tots molt contents
4: sí.
1: I contentes.
4: I ell també sempre, jo també, de fet, ja he tingut el privilegi de llegir la seva.
1: Ah, que bé.
4: I m'ha sent molt, molt afortunada. Per tant, sí, ell quan ja estava, això sí, enllestida, però abans de sortir...
1: Que bé.
4: Sí.
1: Llegeix que ja tens les traduccions, no sé si, supos que assegurades, no fetes, francès, anglès, castellà, neerlandès, grec, turc, italià. La cosina gran crec que també se va traduir l'italià com a primer idioma, la primera vegada. No?
4: Sí, de fet, mira, avui surt en castellà aquesta, sí. Avui mateix. La cosina gran se va traduir en castellà, italià i grec. I sí. La segona, el món sona senzill, castellà i grec. No sé què passa en Grècia.
1: I els drets audiovisuals, me pots avançar alguna cosa més?
4: Com que hi ha un contracte de confidencialitat, l'únic que se pot dir és que és una productora americana que té seu a Los Angeles i també a Mèxic.
1: Uau, per això són paraules majors, no?
4: Home...
1: T'han d'anar pistes sobre el director o directora?
4: Està allà la cosa, encara està en un punt un poc incipient.
1: Però no... ens agradarà.
4: No hi ha res encara confirmat.
1: Va, vinga, no t'estiraré més.
4: Ara imagina que ara escolten el programa i diuen ha trencat el pacte, ara ja no ho fem.
1: No, home, no, rompre un contracte amb una productora nord-americana no són bromes. Me deixes fer-te una pregunta d'aquera més personal, gairebé per acabar. T'has imaginat en Blai llegint la novel·la quan tingui edat de llegir i d'interpretar-la?
4: Home, jo crec que inevitablement sempre... Me fa gràcia pensar que en Blai en qualque moment...
1: Blai és el fill de la Laura, no sé si ho han dit en el curs de l'entrevista.
4: A més, és aquí dediques lliure.
1: Sí,
4: però, mira, jo me l'imagino bastant llegint La cosina gran, perquè, clar, jo ara me passa una cosa que és que, bé, no sé si també te passa a tu o t'ha passat a tu, tu ja tens les més grans, el teu fill, no? Però,
1: sí, 20 anys, tu.
4: Imagina't. Clar, jo no puc... Jo sóc incapaç d'ara visualitzar en Blai amb una edat en què és major d'edat i ja pot llegir una cosa així. Bé, major d'edat o 16, de 17, tenint certa maduresa. No era que sigui un llibre per llegir amb 11. Amb bons anys. I, per tant, clar, m'acosta, però evidentment que, a més, jo defensaré sempre, i sempre ho he defensat perquè és el que han tingut a casa, que els llibres no hi ha una edat per llegir. És a dir, ja com de preparat està la persona i si li agrada o no li agrada. Per tant, tant de bo llegeixi. A més, és el que li toca. Jo crec que si te'l dediquen, estàs un poc obligat.
1: Això t'anava a dir que, com a mínim, serà vell, no?, trobar-se ja el seu nom a l'inici del llibre.
4: Com a mínim, la primera pàgina, com a mínim, la llegirà.
1: Que bé, Laura, presentacions. Vinga, presentacions a tocar. Jo ho ha fet a Sa Pobla, aniràs al Flem d'aquí poquet. Què més queda per davant?
4: Sí, en el Flem és dia 3 d'octubre. Ara dia 19 vaig a Barcelona, la setmana del llibre en català d'allà. Després, dia 27 de setembre, estic a la setmana del llibre en català de Palma, en Júlia Mèrida, a les 6. Després hi ha Flem, sí, després dia 10 d'octubre Manacor.
1: Molt bé.
4: Dia 14 d'octubre torna a anar a Barcelona. Dia 8 d'octubre a Madrid. Bé, però
1: que estàs de gira, pràcticament.
4: Ara una mica, sí, ara estem. Tanta sort que tinc mitja jornada com a docent i em puc muntar.
1: Llarga vida, el preu de néixer, que vagi molt bé aquestes presentacions, que se llegeixi molt, que se gaudeixi molt, editat per Proa, per cert, que no m'ho hem d'oblidar, importantíssim. Quarta novel·la d'Anna Laura Gós, l'hem gaudit, l'hem disfrutat, i també d'aquesta entrevista, molt d'anys, 33, mare meva.
4: Moltíssimes gràcies.
1: No te queixaràs de la trajectòria que dus fins ara. Gràcies, Laura, per estar aquí.
4: Gràcies. Vinga. A vosaltres.
3: Oh, what a shame. What a shame. Such a bad way to live. Such a bad way to live. Oh, who is to blame? Who is to blame?

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En Joan de Fogi, idò, se va acostar allò fos el que fos, i de sobte l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
10: Sí,
11: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
10: Què saps?
11: No has de venir a presentar el programa?
10: Quan?
11: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
10: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
11: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
10: I doi, prepara el regreso, que torno.
1: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. L'Aviador, IB3 Ràdio. A Xena, el teatre principal de Palma.
12: Ho dèiem a l'inici, avui passa per l'Aviador una companyia de teatre en gairebé 5 dècades de trajectòria.
13: Normalmente mucha gente dice, tantos años, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logran? Realmente porque todavía te sigue llamando la atención y asombrando qué se puede dar sobre el escenario. Y eso es lo importante y es lo que te mantiene expectante durante tanto tiempo, que nos mantiene vivo.
12: Expectants també per veure la nova peça de la Zaranda, responsables d'obres com El grito en el cielo, Ahora todo es noche, El desguace de las musas o Manual para armar un sueño. La companyia La Zaranda arriba divendres que ve, dia 25, a les 8 del vespre, al principal de Palma. En Todos los ángeles alzaron el vuelo. De vegades les ressenyes, també les sinopsis que marquen els teatres

0: Continuem a Giu-Giu i ara hem de saludar a Maria Antònia Miró en connexió a Barcelona. Maria Antònia Miró, com estàs?
1: Molt bé, i com esteu vosaltres?
0: Molt bé, molt bé, molt
2: bé. Estem contents.
1: Esteu contents? Sí. Tot bé. Mira, no sabia si contar-vos això o no, però segur que he fet abans de connectar-me.
2: Què has fet?
1: Mireu que ridícula. M'he pintat els morros i després he pensat, i per què? Si tant mateix ni m'ho veuen. M'he apagat i he dit, m'espavilaré. I això he fet.
2: Molt bé.
0: Escolta, que diu gent que recomana que si fas teletreball t'has de vestir, t'has d'arreglar com si anessis a sortir al carrer, si és que t'arregles, etc.
1: Exacte. He fet això per sortir a la ràdio, efectivament. Però bé, res. Avui seguim amb la història dels objectes, però avui faig un petit gir, i és que no xerrarem d'un sol objecte en concret, sinó de molts. Perquè, clar, com sabeu, a vegades a la vida les coses no surten com volem o com ens imaginem. I per això pot ser que a vegades sigui un problema, però també per als objectes quotidians dels que xerrarem avui ha estat la seva gran sort. Perquè sí, avui començarem a parlar d'objectes amb història que justament han estat per accident.

0: Per tant, objectes que se varen inventar per error, per casualitat.
1: Exacte. O sigui, jo el que vull fer en aquesta secció és, primer, generar curiositat. Vull dir, vull que els oients diguin, ai, aquesta no la sabia, ho contaré en el dinar que vagi el pròxim dissabte. I dos, fer veure que, clar, equivocar-se és una idea realment molt relativa. Clar, abans de començar us vull demanar, sou d'aquesta gent que juga a favor o en contra de les casualitats? És a dir, vos deixeu endur per sa vida o vos agrada que tot surti com voleu?
2: Home...
0: Quina gran pregunta, Maria Antònia. Tu sempre fas bones preguntes.
2: Jo crec que depèn. Hi ha coses i coses, hi ha moments i moments. Hi ha vegades que t'has deixat de dur, com fa en Odisseu, a l'Odissea, que fa un acte de fe i finalment arriba a Ítaca. Hi ha altres vegades que has de provocar i trobar Ítaca en el camí.
0: Oh, un aplaudiment
1: per
0: Xavi.
1: Sí, poeta!
2: Ja...
1: Poeta!
2: Molt gràcies.
3: La resta no diran res, jo crec que ja ho ha explicat perfectament.
0: Sí, jo penso que... Jo sóc bastant resilient. Per tant, crec que me sé adaptar moltíssim a les casualitats.
1: Que interessant. Mireu, començam amb aquest primer objecte, que realment el que seria aquesta cosa de la desgràcia o la sort realment va ser inventat per un malentès. Sabeu les bossetes de te?
2: Sí.
1: Sabeu que en el principi del segle XX, un comerciant de te de Nova York, que s'anomena Thomas Sullivan, el que volia fer era enviar mostres gratuïtes del seu producte als clients.
2: Està molt bé, això.
3: I doncs, si eren mostres, devien ser també poca aquesta cosa.
1: Exacte. Aquí has cuit de qüestió, perquè, clar, podem dir que era un poc rata i en lloc d'utilitzar les llaunes grans en què se comercialitzava el seu te, va decidir posar les fues en quantitats molt petites dins bossetes de seda fetes a mà. Sabeu que els clients en rebre-ho van submergir directament la bosseta dins aigua com intuïtivament. O sigui, no era com van dir, això deu ser per això. I sense saber-ho, estaven acabant d'inventar la forma més còmoda i, de fet, universal de consumir te. I això me sona quan vas als restaurants i te donen com a toaletes per rentar-te les mans.
0: Sí.
3: Aquelles humides que es van dins un sobre.
1: Sí, és que a mi m'han contat que una persona va anar a un local molt de luxe, molt pijo, i sabeu que ja te servien aigua calenta amb una llimona, i aquella persona no sabia per què era i s'ho va intentar beure.
0: Bé, no m'estranya, no m'estranya, perquè és veritat que si no sols anar a restaurants que te serveixen d'aquesta manera, jo és veritat que vaig anar un pit mai a un d'aquests, i és veritat que vaig pensar això, per què és?
1: Clar, és que el que diuen qui no va a missa la gent no va a esportar, era això.
0: Exacte.
1: Però bé... ara us vull contar una altra casualitat, però aquesta deriva...
0: No és així,
1: invenció...
0: per cert, la dita de la missa, però bé, és igual, passarem per alt.
1: L'he dit incorrectament, estem aquí difonent un llenguatge no com toca. Però bé, ara us passaré a un altre, més que objecte quotidià, el que us explicaré ara, aquest accident, va derivar, com dir-ho, en un viatge.

0: Un viatge una mica psicodèlic per la música que mos has posat.
1: Efectivament, mos trobam l'any 43 i tenim un químic suís que s'anom Albert Hofmann i que estava investigant amb els derivats de sargot o el que se diu també sa banya de sègol. Bé, ho diré en llatí per si qualcú ho sap millor, Claviceps purpurea. Ah.
0: Segurament ara ha quedat clar, Maria Antònia.
1: Estava investigant un fong que creix en aquests cereals, precisament, per trobar un estimulant circulatori i respiratori.
2: Home, s'estimulant el darrer trobar, però me fa quedar més coses.
1: Exacte, segur que d'accident, mentre que estava manipulant una quantitat petitíssima, que segur que li va tocar els dits, de fet, segons els seus escrits, ell dedueix com bé va ser just el que hi ha de baix la ungla, que te pot absorbir bé un químic, o si se l'ha d'entrar en contacte amb qualque mucosa, manipular i fer gest de tocar-se els nas, però segur que just després va començar a trobar-se fatal i sí, textualment, una inquietud molt estranya, marejos lleus i una imaginació estimulada.
3: De quina substància estàs xerrant, Maria Antònia?
1: Clar, aquest home havia experimentat amb derivats de l'àcid lisèrgic, quan en el 25è intent li va sortir aquesta cosa rara. Que és per això que la substància que va sintetitzar, en un primer moment se va dir LSD-25.
0: Mos vol sonar, però no perquè xiu-xiu...
1: Ah, clar.
0: No, no, que ho hem de dir, ho hem de dir. Xiu-xiu no volen promocionar cap tipus de consum d'aquestes característiques, només faltaria. Però sí que veure que és interessant com va arribar a inventar-se, no?
1: Exacte. I el que mos demanen també és com aquest home va arribar a casa seva. Perquè sense saber-ho, s'havia fotut LSD i sabeu, o sigui, la resposta és que va tornar a casa seva en bicicleta.
0: Mare meva.
1: Però no perquè anàs massa passat, sinó que en aquell moment era Segona Guerra Mundial, hi havia restriccions i segur que no hi havia cotxes disponibles. I aquí ve el moment històric, perquè a dia d'avui se celebra el dia de la bicicleta en relació a l'LSD el 19 d'abril. I, de fet, diuen que aquest és el primer viatge psicològic de la història, totalment de manera involuntària, però a persones que commemoren aquest dia. És fort, he trobat quadros de bicicletes psicològiques.
0: I ell després que va dir d'allò que havia descobert?
1: Clar, és curiós perquè en Hofmann té un llibre que se diu LSD, el meu fill problemàtic, on precisament reflexiona sobre això.
0: El títol. Sí.
1: Clar, i... De fet, hem de dir que després d'aquest descobriment, a partir del 49, se comença a distribuir aquest medicament, o sigui, entès com un medicament experimental per psiquiatria, però, evidentment, el 66 ja deixa de fabricar aquesta empresa per seguir fent feina perquè va haver molta preocupació social derivada de l'ús d'aquesta droga, no? I clar, en el seu llibre diu que sí, que si les coses s'haguessin fet bé, el seu fill, en lloc de ser problemàtic, hagués estat un fill prodigi. Això és la seva teoria.
0: No me pareix del tot incerta aquesta teoria, Maria Antònia. M'encanta això de que les coses... La història que hi ha darrere aquests objectes que se varen... Objectes o coses, en general, de casualitat, no? Per exemple, quins altres objectes mos durs?
1: Mira, ara anem un objecte més per tots els públics. Xerrarem de la plastilina.

0: distracció, una persa por i soltres de terror.
1: Bueno, recordeu quan jugàveu a Plastelina?
2: Home, me'n recordo que
1: Què fèieu?
2: Jo feia Moneots.
3: Sí, sí. Jo troc que ara haurien de seguir jugant amb Plastelina.
2: Sí, jo me'n feia com un poc d'oi, però...
3: Què dius?
1: Què dius? Ai, estimat. Ai. Que et de figaflor.
4: Hem de dir, però, que la Plastilina originalment no era una cosa tan divertida. De fet, a la dècada dels 30, aquest producte venia de que era una pasta química dissenyada per fer net la sutja d'escarbó que s'acumulava a les parets de les cases a causa de la calefacció. O sigui, ni gent de gràcies, la veritat.
1: No, sí, ara sí que és vera que fa un poc d'oi. Entenc que quan se varen modernitzar sistemes de calefacció va perdre la funció. Però donar-ho a infants, no sé si era una mica tòxic, això.
4: No, curiosament, aquesta pasta no era gens tòxica precisament perquè estava dissenyada per fer neta diari el que seria les parets de les cases. I aquí entra en joc una figura molt curiosa que és la cunyada del propietari d'aquesta empresa. Perquè, clar, se modernitza el sistema de calefacció, la gent ja no necessita fer net les parets de casa seva d'aquesta manera, i sabeu que la cunyada era professora de l'escola d'infantil i va llegir un article d'un diari que deia que aquesta pasta anava molt bé per fer manualitats amb els infants. Uh-huh. I va provar, precisament, de donar aquest netejador de paret als seus alumnes de l'escoleta. I va veure que s'ho van passar a pipa, i d'aquí van canviar el negoci, ho diré, de la marca Play-Doh.
2: Molt bé,
4: fixa't,
2: quines coses.
1: Te'n recordes de Play-Doh?
2: Sí, clar que me'n recorda. Molt bé, m'encanten aquestes històries, Maria Antoni. Tenen qualque història de qualque invent nacional?
4: Doncs sí, i em donaré un que crec que vos agradarà moltíssim, però he de dir que més que un invent per accident, direm que és un invent que va néixer d'unes circumstàncies molt terribles.

0: Jo pensava que hauries objectes que han sorgit per casualitat, no per desgràcia.
1: Bé, una miqueta de tot amb Nuit avui, però és que he trobat aquesta història i he pensat, necessito explicar-la avui a la ràdio. Perquè us estic xerrant d'en Alejandro Finisterre. Tios, era un home gallec, podem aventurar, perquè de fet el que vos he dit és el seu pseudònim, perquè ell el que era, era poeta d'ofici. Sabeu que el 37, en plena guerra civil, va resultar greument ferit a les cames per un bombardeig a Madrid i va haver de passar molt de temps ingressat a l'hospital.
2: I què inventa un poeta ferit?
1: És el que fa un poeta, primer de tot, és observar. I clar, s'ha fixat amb els nens ferits i amputats de la guerra que no podien jugar a futbol al carrer. Inspirant-se en el ping-pong que just arribava a Espanya en aquell moment, va decidir dissenyar una versió futbolística adaptada. És a dir, encarrega un amic seu fuster de Barcelona que construís la primera taula de futbolí segons la seva idea.
0: Que guapo, que guapo. No sabia sí. que el futbolí podia venir d'alguna cosa tan sensible, és la veritat.
1: Clar, jo penso, la pròxima vegada que vegem un junga o un gas jugant a futbolí, podem dir, això està fent per qualcú que pensava en qui no podia caminar.
0: Vosaltres jugàveu a futbolí?
3: Sí.
0: Home,
2: jo he jugat moltes vegades, però ara ja ho he deixat.
3: Sí, però això és molt xerec, sempre ho he estat. I mi he jugat molt, però bé, supos que som un unga-unga.
1: No, no té por, que no té por. És que el va inventar, tenia pot d'unga-unga i devia agradar-li ben molt.
3: Pots jugar a futbolí i està deconstruït.
1: Efectivament, s'inventó una mostra. És que, de fet, mira, una de les seves amants va dir d'ell: ets un poeta que descobreixes la forma de l'ànima i del tedi i de la sorpresa, que és la vida. Tu conformes la resposta d'un batat vital, de portes obertes i de moltes presències. Això han dit d'ell.
0: Va, m'has posat els pèls de punta, Maria Antònia.
1: No, no, però és que flipareu. Sabeu qui va dir això?
0: Qui era?
1: La Frida Kahlo.
0: Era amant d'aquest home.
1: Sí, amant del futbolí.
0: D'en Alejandro Finisterre.
1: Exacte, van ser
0: això sí que
1: amants.
0: És un bon xiu-xiu.
1: Molt fort. Sabeu que, clar, ell, després de passar aquest temps a l'hospital i inventar el futbolí, se va exiliar, varen coincidir, i de fet sabem tot això perquè s'han conservat les seves correspondències. I de fet, se van encartejar fins poc abans que ella se morís. I de fet, na Frida li va regalar a ell com una sèrie d'objectes personals, entre ells, una llista detallada de tots els seus amants, tant homes com dones, que en Finisterre va guardar tota la seva vida.
0: Mm-hmm.
1: Fort!
2: O sigui que avui hem descobert que na Frida Kahlo era jugadora de futbolín. Jo crec que és la conclusió.
3: Sol se redueix en això, Jordi.
0: I m'encanta perquè la Maria Antònia mo xerra del futbolí però acaba xerrant de mo, passi sempre el que passi.
1: Sí. Exacte, és que no ho puc evitar. També t'ho dic, ma demà, na Frida Kahlo devia fer veure que li agradava jugant al futbolí per agradar en Finisterre, com han fet totes? No ho sé. Però bé, no, he rigut perquè estàs massa honest, això. Bé, en tot cas, bé, l'altre dia...
0: Segur
1: que
0: sí,
1: no
0: Maria Antònia, tranquil·la.
1: Segur que sí, que una Frida també ho fa. Però bé, l'altre dia jo sé que us va agradar molt el clip, o no?
0: Sí, sí. Molta gent m'ha aturat pel carrer i m'ha dit vaig escoltar sotjat el clip. Me va agradar molt el clip. No sabia jo del clip.
1: Era curiós, perquè vos duc més materials d'oficina.
0: Ai, que bé.
1: Xerrarem d'espòstic i, ja vos ho vaig prometre, de sa grapa. Que idea.
0: Ara me diràs que tant el clip com sa grapa com espòstic se van inventar de casualitat.
1: Bé, també has agafat amb pinces, però allò... Espòstic sí, sa grapa ja veureu que és un poc més creació en circumstàncies adverses. Però bé, el que vos volia contar d'espòstic és que va néixer l'any 68, perdoneu, el 77. Però abans, el que havia passat és que hi havia un científic que s'anomia Spencer Silver, que fa una feina, una empresa creant superadhesius ultraforts que servís a la indústria aeroespacial.
2: Home, si havia d'anar a l'espai i va acabar a les parets i en els quadres dels alumnes, bastant decepcionant.
1: Sí, de veritat que sí. Clar, com que s'ha equivocat en fórmula i amb això que va tenir un resultat que tothom va catalogar absolutament inútil perquè era una cola que s'enganxava a les superfícies, sí, però que se podia retirar fàcilment amb els dits sense deixar cap tipus de residu. De fet, ell va estar molt de temps insistint que era un gran invent i va fer conferències i mostrava la seva fórmula i la gent li deia, bon home, és que no serveix de res una cola que no acaba d'enganxar.
3: Clar, home, és que era per tirar en els fens pràcticament.
1: Clar, de fet, això és el que li recomanàvem, fins que un company de la seva empresa, n'Arthur Fry, que per cert, a dia d'avui està viu i té 95 anys i se'l considera, ja es creu, creador de l'espòstic, compten una de les versions que he trobat és que estava un diumenge a la seva coral i va trobar que li fa nosa que els apunts que se marcava les partitures amb altres papers li volessin tot el temps. I amb això va recordar la cola inútil del seu company i va dir, men, si ho aplica un tros de paper. I, sense voler-ho, va fer aquest famós paperet de color groc.
0: Mira, quin que interessant, la veritat. Gràcies a les partitures, eh? A veure que van bé. Escolta, i la grapadora, Maria Antònia?
1: Eva, mira, abans li he dit que vos parlaria d'un invent nacional que és el futbolí i sabeu que la grapadora també, tio. Vaig, aviam d'això. Curiós,
0: la fregona, el futbol i el xupatxo.
1: El xupatxo.
0: La grapadora.
1: La grapadora, mireu, mos hem de trobar a Eibar Guipúscoa, en els moments de principis d'aquest segle, perdó, del segle anterior, i era com els moments... o sigui, era aquesta zona on se fabricaven les pistoles, revòlvers, però clar, acaba la Primera Guerra Mundial i, evidentment, ja no tanta demanda d'armes, i mos trobem amb una indústria amb una crisi, però, clar, amb una gran quantitat de maquinària de precisió aturada.
2: Mm. Clar, és que ja ho semblen un poc, armes, les grapadores.
0: Sí.
2: Ho són, de fet.
1: Sí. Però, bàsicament, el que va passar és que per intentar donar una altra vegada ús a tota aquesta maquinària, van dir crisi d'oportunitat en xinès i van inventar el que seria aquesta grapadora en el taller d'El Casco. I, de fet, així va néixer un model, no és el primer de tot que van tenir, però és dels més antics i més famosos, que és el model M5 de grapadora, que avui dia forma part del catàleg del MoMA de Nova York, a la secció de disseny, i un article del País, a la secció de 5 dies, confirmen que és el model preferit de grapadora d'en Putin.
0: Com? Mare meva.
4: Que bonic és sentir la teva.
0: M'ha encantat, Maria Antònia, avui hem après moltes coses i també moltes anècdotes i fins i tot ha hagut a mans de per mig. I fins i tot, finalment, en Putin. És que les teves seccions són sempre imprevisibles.
1: Sí. L'únic que volia deixar dit és que encara que les circumstàncies siguin adverses, el més meravellós de les persones és la seva capacitat inventiva i d'en sortir-se'n.
0: Molt bé, Maria Antònia, ben dit. I estem segurs de que la teva és encara millor. La teva capacitat inventiva és infinita.
1: Ho hem d'intentar.
0: Ho demostres cada setmana. Maria Antònia, et vols sentir una setmana que ve?
1: Sí, clar que sí.
0: Fantàstic.
1: Com sempre.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: Ara fem una aturada per informatius i tot d'una tornem. Fins ara. Adéu.

0: at the work site now, a lot of jumping. You dig it coming through the door, a lot of jumping. And you can feel the shaking floor, a lot of jumping. And you'll be coming back for more, I'll tell you something. And they're jumping at the work site now, a lot of jumping. You dig it as soon as you arrive, a lot of jumping. It's got another kind of jive, a lot of jumping. And really very much alive.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia. En aquesta hora descarrega una tempesta alguns punts de les Balears, sobretot a Mallorca, que continuen a vista taronja, com també a Menorca fins a les 8 del matí. A Eivissa i Formentera, la EMET preveu que aquest avís estarà actiu al Manco fins a mitjanit. Per tant, molta prudència, molta precaució durant tot el dia. Es tracta d'una tempesta amb precipitacions que poden ser intenses però localitzades i que també ha descarregat molts de llamps durant la matinada. A la península, les pluges també han obligat a activar els avisos meteorològics i a Catalunya un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, que és un municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Aquestes tempestes han provocat algunes incidències tant a Barcelona com també a València. Els aeroports d'aquestes dues ciutats han hagut de suspendre, cancel·lar vols i també desviar-ne, i s'han activat en aquestes dues províncies els avisos S-Alert que s'han enviat a través dels telèfons mòbils. Tot això quan hem conegut que les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, que unirà les autopistes d'Inca i Llucmajor, començaran a finals d'any. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 anys i mig l'altra i es podran solapar en algun moment. Es preveu que el pressupost sigui de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital. La presidenta del govern, Marga Proens, parla d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà, ha dit, la ciutat.
3: D'actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps. Des temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
2: Per cert, que el govern presenta avui la nova pàgina web de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears. Es tracta d'una eina que ha de recollir les dades del mercat immobiliari a les illes. Aquesta novetat es donarà a conèixer el dia després que l'executiu ha presentat una nova promoció pública a Petra, a Mallorca. Són de 9 pisos que es destinaran al lloguer i seran per a joves que puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi. D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que es troba de visita a Eivissa, ha carregat contra les polítiques del govern que diu es nega a declarar les illes zona tensionada.
4: Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? Hasta el 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra roja.
2: I s'ha decretat presó provisional i sense fiança per a 7 membres d'un grup que robava a banyistes de Palma i Calvià. La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular aquest grup criminal especialitzat a robar persones que estaven nedant a banyistes a la vorera de la mà de la capital i també de Calvià, i en total van arrestar a 19 joves. I també s'han actualitzat les dades d'arribades d'embarcacions amb migrants. Un total de 168 persones han estat interceptades al llarg d'aquest dimecres a bord d'11 barques irregulars que han arribat a les costes de les Balears. Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, a l'informatiu matí, ampliarem aquestes i altres qüestions amb Maria Antònia Suau.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: Comença tan segona hora de Xiu Xiu amb Antoni Cardell en el control tècnic i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
1: Gent que fa coses.
0: I avui, qui fa coses és...
2: Albert Verdé.

0: Albert, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
1: Hola, Inés, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Que bé. No sé si t'havien tingut mai a l'estudi, sempre per telèfon.
1: Sempre per telèfon.
0: En connexió, perquè cada vegada que el necessitem, ell és allà.
2: Això és vera per mi, és que l'Albert Dardé, més conegut per ser aficionat a la meteorologia, més que aficionat, ho hem de dir, és apassionat.
0: Sí.
2: Albert, ets especialista.
1: Gràcies.
2: Savi, il·lustrat. A mi també ho diran que sempre mos ho demostres les col·laboracions que fas a IB3 Ràdio, IB3 Televisió, però avui hem de dir que en Albert, no ets aquí per xerrar de meteorologia. Manco de moment, eh?
1: De moment.
2: Ui.
0: Exacte, Albert, perquè...
1: Al final comptaran qualque coseta.
0: Sí, però avui ets aquí perquè mos contaràs coses una mica més divertides. Sí. No dic que la meteorologia no ho sigui. Jo no m'agrada gens la meteorologia.
3: No, per favor.
0: Cada vegada
2: com
0: que...
2: Com que no t'agrada? És a dir, no existeix ningú en el món que no li agrada la meteorologia.
0: Què dius? Mira,
2: ara
0: jo cada vegada...
2: Ara que se corregut en roba interior. Què passa? Dia de nou, sí, plou.
0: Això és una pregunta que tinc, mira, reservadíssima per lo de res. Però no. És a dir, cada vegada com a periodista m'ha tocat cobrir que plou, que no plou, que inundacions, danes, etc, no m'ha agradat gens, perquè és una informació que jo no sé llegir. No.
2: Home, per
0: no
2: això estan els meteoròlegs.
0: Ja, però jo com a periodista no m'ha agradat exercir.
2: O tu pots dir plou molt o plou manco. I espera,
0: meteoròleg
2: donarà una informació necessària per entendre el context de
0: un dia, ho sé llegir tan poc, perquè jo m'informo a través de l'AEMET, per descomptat, per... escolta...
2: No, que sí.
0: No, i un dia Exacte, no ho vaig entendre. I saps que vaig dir en directe, com a reportera, fa molt d'any d'això, vaig dir... Plou, hi ha nígols negres de Montpalma. Mai ho oblidaré. Albert... Mos pots desvetllar a què te dediques quan no mires al cel?
1: Sí. Jo diguéssim que estic a Sora, a Solla. Faig feina també, col·labora amb l'oficina turística. I vos toco un tema interessant que té a veure amb això.
0: No sé si ho heu entès. Fa feina en els parquímetres de Solla. Mm-hmm. O sigui, no sé si sabeu que Solla ara és dels pobles d'Espanya que rep més turistes. Per tant, Albert, crec que tens una tracalada d'anècdotes per compte.
1: Vaja. N'hi ha.
0: Per on començam?
1: Anem a veure. Vos he duit les preguntes més increïbles que mos han arribat a fer els turistes en relació a com trobar zones d'aquí, si han de fer això, si han de fer l'altre. Vull aclarir una cosa. No et s'ànim d'enfotre mos de ningú.
0: No.
1: Tu... Perquè jo, si n'has de viatge a un altre país, potser ficaria encara més sapota.
0: Escolta, els parquímetres no són fàcils de manejar. Albert. Ara no sé si tots reben efectiu, ara hi ha aplicacions...
2: Si funcionen bé, els parquímetres són relativament fàcils
0: de per començar, sempre has de dur efectiu. I avui en dia ningú du efectiu.
2: A Sol Llevant són tots amb efectiu, eh?
1: O en targetes, o en l'aplicació, i tal i qual. Però jo aquí us he dit un llistat de preguntes que m'us han fet, però res a veure amb els pàrquings, sinó temes turístics.
0: O sigui, tu ets allà amb el teu uniforme, controlant, etc, però dones respostes de guia turístic.
1: Sí, fem oficines turístiques andants, caminants.
0: Sí.
1: I us he duit aquí una mescla de preguntes que m'us han arribat a fer cada qual més surrealista. Perquè aquí hi ha una mescla d'ignorància i d'atemptats contra la nostra llengua que també al·lucinarem. Puc començar a dir-vos unes quantes. M'han arribat a demanar on són les cataratas de Valldemossa.
0: Ah, sí, eh?
2: Increïble.
0: Ah, no sabia que existissin. Les cataratas de Valldemossa.
3: Estic intentant treure d'on ha entrat això.
0: La referència, no?
3: Però no ho entenc.
1: És perquè a Solla tenim una foto d'un salt d'aigua que hi ha a Valldemossa i ja tot d'una se pensen que aquí hi ha catarates i que plou els 365 dies de
0: l'any. Potser que ho confonguin amb el salt d'aigua de Cala Banyalbufà.
2: Ah, que pot ser també, eh?
0: Pot ser. Escolta, jo, és el que ha dit Albert, no m'enric perquè jo, per exemple, vaig a X i també me puc pensar que Z.
2: Sí, això és vera.
3: Que Eivissa no forma part d'Espanya, per exemple.
0: Per exemple.
1: Després, estopicassos españoles. M'us han demanat, d'on tenéis el tablao flamenco en Sóller?
0: Ah, sí. ¿Dónde está
1: la plaza de toros? coses que
0: no a la plaça de toros a...
1: No.
0: A Sollo.
1: Però clar, internacionalment Espanya que és flamenco, ole, toros. Sí.
0: Ho vas adorar molt d'anys.
2: Exacte, se van esforçar molt perquè aquesta fos imatge, sí. I en alguns casos encara hi ha quedat.
0: Sí.
1: Després, com us dic, tenim els errors geogràfics, totalment. Gent que ven la motxilla posada, excursionistes, i que me varen demanar: ¿cuándo se tarda en ir a pie de Sóller a Formentor? En media horita se saca esto, ¿no?
0: Ah, sí? De Sóller a Formentor? Sí. Mare meva.
1: Sí.
0: I tu què dius quan te demanen això?
1: Que hi va gent, que disfrutarà molt del paisatge.
0: Home.
2: A tu els envies, eh?
1: Sí. Estens que se tardi ja.
2: A les catarates de Valldemossa,
1: sí.
2: El vas enviar a la Cartoixa, per exemple.
3: Exacte. Sí. Això no està bé,
1: cap
3: no?
1: Allà.
3: Això és com quan te demanen indicacions i t'inventes un poc. Això no s'ha de fer.
0: Han d'ajudar.
1: Sí.
0: O no.
3: Però tots han quigut. Tots han quigut qualque vegada.
2: Home, si són amables i ho fan amb educació, els han d'ajudar. Ara bé, si són una mica superbs o dominen per damunt sombra, és a dir, està...
1: Hi ha molts que van així,
2: eh? Ara ho diran que no molt sent, ningú està justificat en qualque moment.
0: Bé, no ho sé, és que això depèn de cada un. Escolta, Albert, però com van vestits per anar a fer aquesta presumpta excursió de Sóller a Formentor? Per exemple, van amb bon calçat, que moltes vegades els serveis d'emergències mos expliquen que rescats són moltes vegades perquè no van preparats.
1: Jo he vist atletes anar en el torrent de París en tacons.
0: No pot ser.
1: Sí.
0: No pot ser.
1: Sí. Que jo tenc un olivar a Cala Tuent, i me'ls he trobat allà a la desembocadura del torrent de París en tacons.
0: Uau, ja no sé com arriben.
2: De fer molt estranyant, sí, bé si passa, bé si qualcú se'n fa una s'esquinça.
0: Sí, exacte. Peu.
1: Després, ara aquí ja el llenguatge, el vocabulari. Tots coneixeu el barranc de Vinyeraix, no?
0: Sí.
1: Bueno, pues, ¿qué camino hay que tomar para ir a Vinyeraix?
0: No se fan en fora.
2: Vinyeraix.
1: Això en castellà és bodegas el chorro.
0: Exacte. A veure.
2: Bodegas el chorro, que bo. Jo un dia, ara vos encontrem tot, xerrava amb una lota que és de Califòrnia, i va dir, where is the pineapple farm? Pineapple farm, com és possible que hi hagi
0: una granja de pinyes?
2: Ah, pineapple farm, i al final resulta que banya el bufar. I no, vos promet que això és verí. Banya el bufar, pineapple farm. La granja de pinya encara no ho sabia. A quin TikTok ho ha vist, això?
0: Pineapple farm és granja de pinya. I tu, quan ho deies ràpid...
2: Pineapple farm, banya el bufar. I anava per aquí, la cosa.
0: Xavi, escolta...
2: No, això és verídic, eh?
0: Esteu...
2: I jo, una estona pensant... On he vist un TikTok que hi hagi una...
0: Una granja de pinya.
2: A quina granja la duc? Bé, això.
0: A veure... Jo que som a Bunyola, sí que és vera que sempre m'han demanat per Soler, en més de Sóller.
1: No, Soler. Mira que hi ha un bon accent, a tots els lletreros, sí. I tot. Però diuen Soler.
0: I també diuen Bunyola.
2: Bunyola. A mi també hi ha l'altre històric que diu «Estoy aquí en Valldemossa, la Sierra de Tramatunta».
1: Tramatunta? Sí. És molt bo, aquest. I després, per anar a Fornalutx, m'han demanat «¿Es bonito visitar Forunchela?».
3: Forunchela per ell, un gust de gelat.
2: Sí, com de Forunchela.
0: Com ho has dit?
1: Forunchela.
0: Forunchela. Una bolla de Forunchela.
2: És com un Fornalutx, però més sofisticat.
1: Sí.
2: Saps? Allà tot de Gucci, tot de tendes i tot aquestes.
0: Que t'anava a dir, Fornalutx no deu ser fàcil de pronunciar ni pels castellano parlants de la península, no? Fornalutx.
3: Deu dir Fornalutx.
0: Clar, perquè entre aquesta X final...
1: Sí, és veritat. Fornalux, diuen... Sí. Sí.
0: Però bé, tu vete a Suècia i intenta pronunciar qualque poble de per allà, també t'ho dic.
1: Vaja. I després, ja t'ho dic, m'us han demanat informació, a menys si jo els hi podria prestar un mapa d'Oviedo.
0: D'Oviedo?
1: Sí. Estan a Sóller.
0: I això?
1: M'han arribat a demanar... No, és que n'hi ha que... La veritat, no sé ni com troben la porta d'embarcament de l'aeroport. I no sé com acaben aquí, però...
0: D'Oviedo.
1: Sí. I després me n'he anat a xarxes, també. Ja sabeu això de que se diu és pecat, però no és pecador?
2: Uh-huh.
1: Bueno, he recopilat també les millors crítiques negatives fetes per turistes o hotels de la meva comarca. I n'hi ha molts que se queixen d'un hotel que diuen que és la casa dels horrors, que endollen, enxufen una tele i els hi va explotar, que una de les portes se va tancar d'una portada i no se va poder tornar a obrir.
0: Ui.
1: Coses així.
0: Això és perquè està encantat, aquest hotel?
1: Sí. El tenim per la serra i té molta fama d'encantat.
0: Mare meva.
2: No diran quina
0: por.
1: No, no, millor que no.
0: No diran, no diran. Quina és l'excusa més surrealista que t'han posat perquè no han posat el tiquet d'hora?
1: Que no sabien que era...
0: Clar.
1: Que no sabia, que el color se pensaven que era gratuït, aquest color.
0: El blau és gratuït.
1: Sí, no, ja s'inventen l'escala de colors, però ara vos he deixat per final la més absurda, surrealista, que tu dius, les cintes curtes, estan en fotiguem de jo. Me varen venir dia 11 d'agost i me varen dir molt seriament, a ver, por favor, el ayuntamiento de Sóller, ¿no podría adelantar un poquito la hora del eclipse para que se vea mejor con los niños?
2: No m'ho crec.
0: Però t'ho donen seriosament.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
2: Però, bé, i tu què els vas dir? Sí, ara llamo l'alcalde.
0: A lo millor se referien a un esdeveniment que hi hagués per allà.
1: No, no, però no, no, que va, que va. Menys si se podria adelantar l'hora de l'eclipse,
0: no,
1: perquè l'hora de sopar no els hi anava bé. Ostres. Vos ho juro.
0: Escolta, Albert, parlant de l'eclipse.
1: És el darrer pic que varen xegar nosaltres aquí.
0: Exacte.
1: Que me'l varen telefonar.
0: Aquell dia te varen telefonar perquè tu ets, ja ho hem dit, apassionat dels efectes meteorològics i astronòmics, i l'eclipsi tu l'esperaves des de fa més de 20 anys.
1: Sí, ja dir, és que me vaig endur.
0: I vares, quan te vàrem telefonar, te vares contenir per no plorar.
1: Pràcticament.
0: Què va passar, Albert, aquell dia? Perquè ara vull aprofitar aquí perquè ho expliquis.
1: Que en la posta de sol va coincidir l'altura del sol amb un núvol que hi havia estàtic. Havíem pogut veure perfectament la parcialitat, però quan va arribar la fase total, el sol s'havia col·locat just darrere un núvol. I el bo és que quan va acabar la totalitat, va tornar a sortir sol. Mm-hmm. És a dir, el moment...
0: I tu què vas pensar en aquell moment i com te vas sentir? Perquè, clar, tu m'ho deies, Inés Duc, des de l'any 99 esperant aquest moment. Que no sé per què vas dir el 99.
1: Perquè eres el darrer eclipsi europeu que hi havia hagut.
0: I tu te'n recordaves i vares dir, eres petit, eres més jove.
1: El centre europeu, jo tenia 10 anys, imagina't.
0: I vares dir, jo vull el pròxim veure-lo. I va passar un nígol.
1: Sí, així que varen tenir aquesta sort. Per cert, vos vull demostrar una petita habilitat que tenc. Xavi, o Jordi, me podeu dir, si ho voleu, la vostra data de naixement?
2: 2 del 7 del 97. 2 de juliol del 97. Doncs
1: pues entrada freda i va ploure.
2: Sí.
0: Tens aquesta habilitat? De dir-te en qualsevol data.
1: Més o manco, més o manco. Tu, Jordi?
3: 5 de setembre del 2002.
1: Edo, va ser la mateixa setmana que va caure un diluvi pollença. Dilluns que vam parlar amb en Xin Díaz.
0: Jo me'n recordo també de dia 5 de setembre del 2002.
1: Uh-huh. Ah, sí?
0: Les festes de Sant Mateu.
1: Ai, clar.
0: Ah,
2: ja tornem a ser.
0: Torna-hi.
3: Escolta, jo no sé si vas posar una queixa a l'Ajuntament de Sóller per posar l'eclipsi en mig d'un nígol.
1: Me falten ganes, eh? Sí, perquè...
0: Jo dia 3 de febrer de l'any 1993.
1: Edo, mira, va ser un hivern molt fred.
0: Com cada hivern, Albert.
1: Moltes gelades. No, però aquell va ser especialment fred.
2: Albert, una pregunta, que segur que ho saben tots, ho hem dit, hi ha hagut molta insistència aquest estiu.
1: Sí.
2: Aquest estiu ha fet calor.
1: Sí,
2: això és així, no?
1: Està terrorífic.
2: Sí, però només
0: aquest
2: punt.
0: Molt bé, Xavi, molt bé.
2: L'estiu qui ve i els que venen, seran igual de colorosos o més?
1: No tenen per què. No tenen per què. Això són cicles. No necessàriament una ha de ser pitjor que l'anterior, perquè si no ja duria menys amb estius. És a dir, això fa oscil·lacions, fa dents de serra. Que la tendència és més càlida, efectivament, això és indubtable, però no té per què. Més, l'any que ve el més segur és que sigui més moderadet.
2: Entonces ja està, era aquesta parèntesi.
0: Abans de partir, te demanaré, veurem que mos expliquis una mica aquesta vista taronja que tenim a Menorca i a Mallorca, però abans volia també continuar xerrant una mica d'aquestes anècdotes de carrer que tens tu, Albert. Quin és el lloc més estrany on has vist aparcar un cotxe? A Sóller.
1: Dins una rotonda ho he vist?
0: Dins una rotonda.
1: Sí, i després passar per vies peatonals, un munt... i després aparcar davant l'església, directament.
0: Ostres,
3: és que clar, però no, o sigui, la línia blava que me cobren. A mi és redonda que no me deixen, no puc aparcar jo.
1: Sí. I precisament el dia de l'eclipsi per trobar lloc, i dia, aquí sí que va ser es qui pugui clar, que faci.
0: I ara sí, Albert, sempre te feien les preguntes sobre meteorologia. Com i quan vares començar a interessar-te per aquest món?
1: De molt petit, ja. Des de que vaig tenir noció de mirar el cel. és una cosa que sempre m'ha interessat.
0: I què fas? Llegies quan eres petit, que no hi havia tant tan fàcil a internet, com ho fas?
1: Clar, no hi havia internet ni xarxes socials. Tu miraves els espais d'estens per la tele perquè era l'única via que tenies per aprendre una mica les coses, no? I després, quan succeïa el fenomen, sorties de fora i ho vivies.
0: I tu tens un arxiu en retalls de diaris, documentació, per ordre cronològic?
1: Sí, el tenc.
0: Ostres.
1: Ocupa molt, la veritat que sí.
0: Sí, que és vera. Per tant, ara ja sí... Demà tenim alerta taronja a Menorca i a Mallorca per fenòmens atmosfèrics. Quina previsió em pot fer?
1: És que serà aquesta propera matinada, aquest vespre nit, ja estirem tots en el llit, no passen pena, hi haurà poca gent en el carrer, però sabeu que entre les 3, les 4, les 5 de la matinada, sembla que hi haurà un festival de tempestes entre el nord de les Pitiuses i el ponent de Mallorca. Alerta que pot descarregar molt, pot haver fenòmens violents. Que, per cert, jo d'aquí 14-15 hores estiré en aquesta taula, estiré el dia en la Marta Garau i analitzarem el que ha passat i el que pugui venir. Per tant, les perspectives són aquestes. La part positiva és que pot fer mal, però ens agafaran a llit a tots.
0: Esperem.
1: És a dir, ens agafarà dins casa a recobre.
0: Per tant, si som a casa, no afectarà més enllà, no?
1: No, efectivament. Esperem. Ai, m'encanta ara sona Sweet Caroline.
0: Home, espera, ja, puja-la.
1: Neil Diamond.
0: Te farem aquest favor.

0: Bueno, això acaba de...
1: Molt bé,
0: com
1: molt
0: diria,
1: bé.
0: Això sí que és un canvi atmosfèric. És dir, per què acaba de passar aquest estudi de ràdio ara mateix?
1: No, que en el Verdes Demos estava explicant...
0: Sí, però cantant, ara.
1: ...l'avís meteorològic que tenim per
0: a nit. És que, de fet, no, ha estat molt bo, perquè què estàs explicant?
1: No, pot ser molt violent.
0: Exacte, i tu has dit... Bé, no m'analitzaré el que ha de passar. Tu has dit, per tant, si mos aplega a recobre, no hi ha perill. Ei, clar, és dir, això. I diu, espera... I ha detectat que de fons sonava Neil Diamond amb aquest circa i anirà, bueno, li conferirem aquest espai, aquest gol.
2: Sí,
1: perquè xiu-xiu és així.
2: Clar.
1: Això el cantant, dia no passa, Albert. No pot passar, perquè són un programa seriós.
0: Sí, ah, no, m'agrada molt en aquest moment.
1: I rigorós, no com altres. Per tant, parlant de rigorositat, quant de temps durarà aquesta alerta, Albert? A jo m'interessa quin temps farà dissabte.
2: Vinga, dissabte sembla que ja haurà passat, perquè demà dijous tindrem les tempestes aquesta propera matinada. En poden quedar demà hora baixa, en poden créixer, ja més interior de Mallorca. Divendres, restes d'inestabilitat, però jo crec que cap de setmana ja anirà millor.
1: O sigui, podran celebrar Sant Mateu en tranquil·litat?
2: Sí. I d'aquí em veia una ferrada o un familiar teu d'on fora, que m'està ajudant a pujar estacions meteorològiques,
0: ostres,
2: que és el senyor Joan Luna Mateu. Així que pallinatge ja te pots imaginar.
1: Sí, sí, sí, gran conegut.
0: A veure, jo el dissabte, aquest dissabte no, l'altre dia 26, clar, això és la carta, avui anar a fer rons, mem.
2: Sí.
0: Dissabte 26, això era molt important, perquè vaig anar un dia i ara vull tornar. Com ho veus? Viable?
2: Estadísticament, has estiuet de Sant Miquel, en principi sí.
0: Badia de Palma, eh?
2: Sí, i te'n record, sí. Xavi, que tu i jo tenim pendent.
0: És vera.
2: Amb en Joan Ferrés, amb en Mallut.
0: Hem d'anar.
1: Xavi.
2: D'anar.
0: Una fluixa.
2: Sí. Han
1: de complir les promeses.
0: Sí, menys, jo no ho he promès, crec, o sí, en qualque moment.
2: No, això entre nosaltres.
0: Bé, i d'ahir anirem.
1: Escolta, sí. 971-139-00, si li voleu fer la consulta meteorològica a la carta en Albert Dardé ara mateix. 971-139-00. Jordi, quina seria la teva?
3: Ara vas...
0: S'ha censurat.
1: Has vist? Jordi,
4: ara ja s'ha passat.
2: Ara.
4: Me passa molt, això, darrerament. No, sí. No me volen els tècnics. No ho sé, no ho tenia pensat, no tens massa plana.
1: No tens cap festa, tu.
4: No.
0: Una hora baixa que vulgui anar a fer un cafè amb qualcú.
1: Una torrada.
0: Bé, que els sots,
4: sí, sí.
0: Que els sots no n'hi ha.
4: Diumenge que ve tinc un dinar, per exemple.
2: A on el fas?
4: A on el faig? A Sant Cervera.
2: Ah, tu ets d'allà, no?
4: Sí.
2: Ah, mira, tenim Sant Cervera, tenim Bunyola, mira, perfecte.
1: Me'n falten les illes germanes.
2: Sí. Sí, sí, el que m'ho falta. En principi bé, Jordi, perquè
4: fantàstic.
2: Ja vull dir, ja m'us agafa més a llarg termini, com ha dit en Xavi, però se suposa que aquesta setmana serà la més inestable, la setmana que ve hauria d'estar més tranquil·la, i ja veurem què passa l'altre.
1: 971-139-00, consultes meteorològiques a la carta, per Albert Dardé, si mos voleu telefonar. Albert, tu com ho fas? Com t'organitzes? Mires cada matí? Quina és la teva rutina per saber...
2: Sí. Mira,
1: totes tens quin temps farà?
2: Jo en el mòbil, de pàgina d'inici, ja tinc l'estació meteorològica d'Espluny Major. Ja el primer, quan m'aixec, quan posa el mòbil, ja veig la xarxa d'estacions. I bé, pegam una ullada en els mapes i veiem com serà el dia. I si hi ha coses interessants a 4 o 5 dies, ja m'ho he dit de tot el demés i posant la ment, ho centram en banalitzar això. I a partir d'aquí ja xerrem amb els col·legues del dia, dels 5 dies, i ja intentem fer el pronòstic i veure el que passarà.
1: I aquestes estacions meteorològiques que vols instal·lar, com funcionen? És a dir, tu com a particular pots instal·lar estacions meteorològiques a la Serra d'Eufavi, per exemple?
2: Jo el que faig és xerrar amb gent que li fa ganes tenir-ho a casa seva, propietaris d'olivars, sobretot, que tenen internet i que van molt bé, perquè són estacions que no necessiten cap ordinador, cap suport així. Totes soles se connecten a internet, van amb plaques solars, i és molt interessant. Molta gent que li agrada tenir estacions meteorològiques, així que si qualcú també en vol tenir, que telefoni, que telefoni.
1: I ara mateix quantes en coordines? Quines?
2: En tenen 32.
1: 32 estacions meteorològiques. Només
2: sí.
1: A Mallorca?
2: Sí, de moment només a Mallorca. Tenc,
1: seria molt interessant tenir-les també a Menorca, Eivissa i Formentera.
2: Sí, sí, la veritat que sí. Jo, com a més importants, tenc ser d'Espluny Major, ser d'Escoll de Solla, tenc a Calobre, Cales Duent, a Lluc, de vores embassaments també. Són estratègiques.
1: Albert, ens ha encantat avui saber, conèixer què hi ha entre bastidors d'aquestes previsions meteorològiques que sempre mos sols oferir com a col·laborador d'IV3 Ràdio i Televisió, i també aquestes petites anècdotes del teu dia a dia més quotidià a Solla. Així que moltes gràcies per haver vengut.
2: Gràcies, Inés. I te vaig prometre que el proper hivern, a la primera nevada que faci, si cau en aquestes hores, voltos tendreus la primícia.
1: Això sí que està promès.
2: Uh-huh. Sí, sí, sí.
1: Gràcies, Albert.
2: Gràcies.
5: Plana Internacional.
1: A Xangai, volíem dir, ja se pot demanar menjar perquè te'l dugui un dron. Una coneguda cadena d'hamburgueses ha començat a instal·lar un sistema de repartiments en drons a una zona costanera de la ciutat, com dèiem, de Xangai.
4: El sistema connecta amb una cuina on la comanda arriba pocs minuts després de fer-la. Els drons poden transportar fins al menjar en menys de 10 minuts.
0: La iniciativa forma part de l'anomenada economia de baixa altitud, un sistema de repartiment amb drons que a la Xina ja funciona des de fa anys.
4: El més divertit de tot serà haver d'explicar-li al dron que s'ha deixat el ketchup.
1: El Japó ha superat per primera vegada els 100.000 habitants de 100 anys o més. El 88% són dones.
4: Quan van començar els registres, l'any 1963 només n'hi havia 153. Els experts atribueixen aquesta longevitat, entre altres factors, a una alimentació basada en peix, verdures i arròs, i a un estil de vida molt actiu.
0: Però que la gent visqui més també suposa un repte per al país, especialment per mantenir un sistema de seguretat social sostenible. La persona més gran és una dona de Kyoto que té 114 anys.
4: El Japó ja sap com fer arribar la gent als 100 anys, ara toca descobrir com fer arribar les pensions.
6: El 50, que ja te notes vell. Bueno, vell, no sé, que sí, vell.
1: Un tribunal de París ha concedit a Kim Kardashian una indemnització d'un euro pel robatori amb mà armada que va patir l'any 2016. És exactament la quantitat que ella havia demanat perquè més que una compensació econòmica cercava que es reconegués el dany que havia patit.
4: El robatori va passar a un hotel de París durant la Setmana de la Moda. Dos dels assaltants, vestits de policies, varen entrar a la seva habitació, la varen fermar i varen fugir en joies valorades en més de 6 milions de dòlars.
0: L'any passat, 8 persones varen ser declarades culpables pel robatori. El

0: Aquesta alerta taronja, perquè jo vinc de Catalunya i també estem afectats, van rebre un escat d'alarma i aquí pues, em sembla que està arribant ara la tempesta.
1: I a la península les pluges també han activat els avisos meteorològics. A València l'aeroport ha arribat a tancar i a Catalunya un home ha mort a causa d'una torrentada.
2: El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
1: I les obres del primer tram del segon cinturó començaran a finals d'any. Amb aquesta infraestructura s'uniran l'autopista d'Inca i la de Llumajor.
2: Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cinturó i millorar els accessos a Palma.
1: I avui també vos expliquem que hi ha un rebuig unànime del projecte d'Hora 3 al document de regulació aeroportuari i que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys.
2: Tots els partits polítics amb representació al Parlament, excepte el PSOE, han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena. També el GOP critica el document i la presidenta del govern, Marga Proens, assegura que pel govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
1: I el Ministeri d'Habitatge assegura que les obres d'urbanització dels 500 habitatges protegits a Canans Candell estan més avançades del previst i que podrien estar llestes el mes de desembre d'enguany.
2: La ministra Isabel Rodríguez, que és de visita a Eivissa, també ha carregat contra les polítiques del govern que diu es nega a declarar les illes com a zona tensionada.
3: Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? Hasta el 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra roja.
1: I han enviat a la presó de manera provisional i sense fiança 7 membres d'un grup que robava banyistes a Palma i a Calvià.
2: La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular un grup criminal especialitzat a robar a banyistes a la vorera de mar de la capital i de Calvià i han arrestat a 19 joves.
1: Hi ha un degoteig en l'arribada de pasteres aquest dimecres a Mallorca i a les Pitiuses. En total s'han interceptat 168 persones que anaven amb 11 embarcacions diferents.
2: Unes arribades que es produeixen el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea proposa aprovar un nou reglament per accelerar les deportacions de migrants en cas d'entrades massives i irregulars com les de Ceuta.
1: I pel que fa a la previsió del temps, s'espera que la vista taronges per pluges i per tempestes estigui actiu a Mallorca i Menorca fins d'aquí a mitja hora, fins a les 8 del matí. A Eivissa i a Formentera estarà amb avís activat durant tot el dia. Això és que cifra. Bon dia, quina és la situació ara mateix?
4: Bon dia. Sí, Eivissa i a Formentera encara no ha plogut, però a partir sobretot d'avui migdia, cap vespre, les precipitacions aquí podran ser intenses i acompanyades de tempesta. Ara mateix a Mallorca hi plou, ha plogut amb intensitat durant el vespre, com ja heu dit, les quantitats més importants a la Serra de Tramuntana, però també al Reguer, entre 50 i 100 litres per metre quadrat, de moment ha plogut bé, i a Menorca no han tingut precipitació, però sí que durant avui matí poden tenir qualque ruixat, però molt més ocasional. De moment avui amb intervals de núvols i clarianes, amb aquesta possibilitat de pluges, sobretot una altra vegada les més intenses a partir de migdia, amb vent que és del nord-est, de Gregal. A la mà tenim molt de redols amb forta maror, fins i tot amb maregassa, punts del nord de Menorca. Les zones ara han arribat als 3 metres i mig i avui també una davallada de la temperatura màxima. Avui costarà arribar a 30 graus, s'assoliran a punts sobretot del sud de Mallorca, però a Menorca arribarem a temperatures entre els 26-27 graus, també al nord de Mallorca. A Eivissa a Formentera, temperatures entre els 29 i 28 graus. Esperant que aquesta inestabilitat es mantengui també demà, especialment sempre a les Pitiuses i a punts de Mallorca. A Menorca en queda una mica al marge. Demà la temperatura semblant a la d'avui o fins i tot una mica més baixa. De moment, temperatures entre els 19 i 21 graus a l'arxipèlag.
5: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
1: 7:35 en els esports en futbol, Miqui. El Real Mallorca recupera efectius a 2 dies del partit al Zubieta contra la Real Societat B.
6: Sí, bones notícies per a Luis García. Jan Sales ja s'entrena a normalitat després de 7 mesos lesionat i Toni Lato també s'exercita amb la resta dels seus companys ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar a la convocatòria per dissabte al lateral Alberto Moreno. La plantilla espera aconseguir 17 dissabte contra la Reial Societat.

0: també la primera victòria de la temporada com a visitant. Ho diu el jugador mallorquinista Adrián Lisso.
1: Bueno, al final sabemos que siempre los partidos fuera de casa son difíciles y si te soy sincero no lo sé, porque si lo supiésemos pues ya lo habríamos arreglado. Pero bueno, obviamente esto es muy largo y que daremos también mucho que hablar.
0: El futbolista aragonès també ha parlat a IB3 en ràdio de la gran competència que hi ha dins la plantilla aquesta temporada.
1: Sí, sabemos que somos muchísimos jugadores. O sea, yo creo que nunca he tenido tantos compañeros en equipo, pero bueno, al fin y al cabo eso también es bueno para el equipo, porque hay mucha más competencia, se lo vemos también mucho más difícil al míster y es bueno para todos, porque intentamos dar siempre el 100%.
0: I un darrer punt del Mallorca, perquè el porter suplent, Lukas Bergström, ha estat convocat en la selecció de Finlàndia i no estarà disponible per als partits contra l'Almeria i el Girona. I també en futbol a la primera divisió, ahir es varen disputar 3 partits de la jornada número 6, jornada intersetmanal, la victòria de l'Atlètic de Madrid per 4-0 contra Osasuna, la victòria també a domicili del Sevilla 0-1 al camp del Deportivo de la Coruña i la victòria del líder, el Barça, que continua invicta. El conjunt català va guanyar per 7-2 al Racing de Santander. El partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps. I avui es disputaran els 2 partits que resten d'aquesta 6a jornada. A les 7, el Betis rebrà la visita del Getafe i a les 9:30, a la Rosaleda, s'enfrontaran el Màlaga contra el Villarreal. I en bàsquet, l'Azul Marino recupera a la fi una de les seves peces fonamentals, Alba Torrents, que va aterrar a Mallorca amb la medalla de bronze aconseguida amb Espanya al Mundial. Es reincorporarà als entrenaments i podrà jugar diumenge al trofeu THB Hotels, un partit contra l'Alba de Berlín que es disputarà al Palau de Son Moix i que servirà per mostrar l'equip davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup. La Vinicelamera ha parlat de què vol aportar a l'equip en aquest nou curs a la màxima categoria.
2: Per part meva, el que vull és sumar en els objectius de l'equip, en tots els aspectes, i com deia, tenim moltes ganes de fer les coses bé, de preparar-nos aquesta setmana, o acabar-nos de preparar per aquest inici de Lliga i amb molta, molta il·lusió.
0: I d'altra banda, Alberto Antuña, tècnic de l'equip, ha parlat del partit que es disputarà diumenge a Son Moix.
3: Pero yo creo que el equipo va a ilusionar y el equipo va a dar gusto venir a verlo. Pero creo que esta prueba, este torneo THB, es una buena primera piedra de toque para ver al equipo y ver un poco lo que será el Azul Marino de la temporada 26-27.
0: I també en bàsquet, ahir es va disputar un partit amistós entre el Palmer i el Fiwi Mallorca amb victòria final del Palmer per 86-79. I en voleibol, la Barca Menorca ja de França per disputar avui cap vespre contra el Melilla, el primer dels 3 amistosos que estan previstos durant aquests dies. Bel Llorenç, entrenador de l'equip menorquí, ha valorat aquest torneig de pretemporada.
4: Anem a un país on sabem que estem ja un poc més preparats i ens exigirem més. Això és el que esperem també. Som 3 partits en poc temps, bueno, una altra vegada entre en acció la gestió de la plantilla en aquestes alçades, però bueno, esperem que sigui una un bon torneig per nosaltres, perquè crec que pugem un escaló d'exigència.
0: A més, el tècnic de la Barca té ben clar quin és l'objectiu de l'equip.
4: Nosaltres els darrers anys sempre ens hem demostrat un equip competitiu i ambiciós, i nosaltres el que volem és lluitar per títols. No? Hem guanyat 5 títols en 21 temporades. Tenim clar la dificultat que representa guanyar un títol, no? La màxima categoria. No és algo que es doni constantment en el perfil d'equip que som nosaltres. Això és l'objectiu i per això farem feina i estarem enfocats, sí.
0: A En motociclisme, nou contratemps per a Joan Mir. El pilot mallorquí no correrà aquest cap de setmana al Gran Premi d'Àustria. Ja es va perdre diumenge la cursa llarga de Misano i l'equip Honda ha comunicat la seva absència al Red Bull Ring. El bicampió del món presenta alteracions en alguns paràmetres de la sang després de diverses anàlisis i necessita descansar. I acabem en tennis. Rafael Nadal tornarà a les pistes en la celebració del desaniversari de la seva acadèmia. El dissabte 3 d'octubre, el 22 vegades campió de Grand Slam, jugarà una sèrie de partits d'exhibició davant el públic per primera vegada des de la seva retirada al novembre de 2024. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
5: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
7: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
8: Companys, com és la temporada, què poden fer?
9: No sé, per exemple, farmejar aura.
8: Què?
10: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
9: No, jo no soc la moderna és ella.
11: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
8: Però què fan exactament?
9: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
8: Però ho fan els joves o no tan joves?
11: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
10: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
12: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
13: Són ara les 7 i gairebé 43 minuts. Anem fins a Sillot, a Mallorca. Creix el malestar en aquest nucli manacorí. A les acaballes de l'estiu, botigues, restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principi de juny. Avisen que no els retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els atengui i freni el deteriorament en el seu parer ofereix aquest nucli costaner. Hem recorregut alguns carrers i places on es despleguen mig centenar de rètols reivindicatius que a Caterina denuncien el que qualifiquen d'abandonament.
14: Sí, de fet, us puc dir que són ben visibles. A dia d'avui hem recollit moltes, moltíssimes veus. Totes coincideixen en el mateix. Volen un sillot digne per viure. L'acumulació de posidònia i també la brutícia, vidres i plàstics damunt l'arena de la platja Bassa, de fet, el que va vessar el tassó. Però el cert és que coincideixen veïnats i comerciants, també empresaris turístics, que fa ja anys que a Sillot se senten abandonats. L'imatge parla tota sola, brutícia als carrers, contenidors amb fens, acumulat, escassa presència policial. Nemica Nicolau té una perruqueria primera línia de la mà, és taxativa.
15: Brut. Abandonat. No hi ha lo suficient ni de neteja ni de seguretat.
14: I la cosa no ve d'ara, la indignació ha anat a més, el motiu, la inseguretat que senten alguns residents, també estiuejants, diuen que hi ha punts de venda de droga i la policia és pràcticament absent.
15: Hi ha drogues, jo crec que saben els punts, el que no ho hi ha fan, però no ho sent això, no ho puc dir, i que... Mare meva, la policia, quan la veus, pots anar a tocar les campanes de l'església.
16: Ara en som bus, gratis, a vegades ve cal xupandilles i fan desastres, saps? Fan desastres i tot això. I com que aquí no tenim policia ni... Estem abandonats.
14: També, entre d'altres reivindicacions, obrir la llar de la tercera edat, construir una biblioteca, la renovació dels parcs infantils i un llarg, etc. Més recursos també pel jovent. Alguns dels veïnats que m'han entrevistat retreuen que les activitats per la gent gran són insuficients.
17: Aquí no han fet res. Aquí mateix s'havia d'obrir i fa dos anys que no s'obri.
18: Els contenedors estan brutíssims, brutíssims. I la plaia... Fins estem en el maig i encara no l'han fet neta, m'entens? I està molt bruta. M'entens? I els xerrers també estan molt bruts, no els agrenen ara.
19: En Puerto Cristo hay de todo, aquí nada más que una cosa y un viernes, nada más.
13: I els infants també demanen.
20: Está un poco abandonat y m'agradaria que construyessin algo més, com algun parc o alguna cosa per als nens.
13: I també ens hem acostat a turistes per saber quina imatge s'enduen de Sillot.
21: La playa está sucia, no hay agua para limpiarte los pies cuando sales de la arena y yo veo un poquito sucio esto.
22: Está bastante sucia la playa y también lo que es todo el entorno, no hay suficientes papeleras por lo que veo.
13: I encara una darrera cosa, una de les infraestructures més importants de l'indret, el pont que separa la costa de Manacor de Sant Llorenç, es va haver de tancar, recorda molt, juny de 2025 de l'any passat per problemes de seguretat. Després d'una llarga polèmica de la instal·lació d'una passarel·la provisional el mes de març d'enguany mateix, s'inaugurava finalment la reforma del pont del riuet de Sillot. I anem ara fins a un altre punt de les Illes, a Menorca. Les empreses de bijuteria de l'illa es troben en plena campanya de promoció, arriba a l'època de fires, i això és sinònim de comandes i de nous clients. Fa uns dies varen assistir a la Fira de Milà, on fa anys que no hi acudien perquè coincidia amb Bijutecs a Madrid, una cita ineludible per als empresaris menorquins. La sensació de moment són positives, tot i constatar-se canvis en el perfil del client, ho explica José Moreno, que és el president de Sevime, l'Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria.
23: Tornaves de la fira amb una cartera de pedidors. Perfecte. Què passa? Que ara el comprador, quan ve, té molta informació, xarxes socials, tendències, i el comprador no vol comprar el que tu has fet. El comprador ve i te diu, jo avui he pensat que voldria aquesta col·lecció i he pensat que podia ser així, i te diuen el que volen.
13: I el govern destinarà més de 500.000 d'euros de l'import de turisme sostenible a fomentar la contractació de persones amb discapacitat al sector turístic. Es tracta d'un ajut que permetrà subvencionar els costos salarials, tant el salari brut com les cotitzacions empresarials, a la seguretat social de la persona contractada fins a un màxim de 9.000 euros.
24: En aquest cas, la consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat la posada en marxa d'aquesta iniciativa i la seva relació amb el desplegament, diu, del Pacte per la Sostenibilitat.
25: Aquesta mesura té un origen molt clar, és el Pacte per la Sostenibilitat de les Illes Balears. És una mesura que neix d'aquest procés de diàleg amb tots els agents socials i d'aquesta voluntat d'avançar cap a un model turístic i econòmic més sostenible, no només des del punt de vista ambiental, sinó també des del punt de vista social i laboral.
24: Heu de saber que són unes ajudes que van directament a la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual o bé física per part d'establiments turístics i en queden excloses als centres especials d'ocupació. L'empresa beneficiària haurà de tenir subscrit un conveni de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per facilitar justament així un preparador laboral.
13: Hi ha un nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
26: Els fets varen passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir. L'avís el va donar la menor. La víctima de 35 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal del 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor finalment es va suïcidar. També davant la seva filla, ni la víctima ni l'home estava en el sistema biogen.
13: I la Fiscalia Mexicana ordena la detenció d'un home sospitós de l'assassinat de l'estudiant canària de la Universitat de Granada, Claudia Tacoronte. El presumpte autor ha estat identificat pels mitjans mexicans com Francisco Javier Meléndez, alias El Trompas, i conegut per suposats delictes de robatori d'assalt.
24: El fiscal ha explicat que per la identificació del sospitós ha visionat imatges d'algunes càmeres de seguretat del lloc del crim i també informació aportada pels ciutadans. D'altra banda, el fiscal no ha pogut confirmar un eventual acostament de l'assassí i la víctima abans de l'assassinat.
13: I el Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat defensar les principals esmenes incorporades pel Partit Popular al Senat i acordades amb alguns grups.
26: La reforma amplia els serveis i les prestacions dels dependents i persones amb discapacitat, prioritza la voluntat i circumstàncies de cada persona i agilitza els processos administratius per al reconeixement de la seva situació.
13: I Roger Espanyol, el votant de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre, que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional, ha assegurat davant el jutge que els agents li varen disparar com a represàlia per haver intentat impedir la intervenció policial.
24: Amb la seva declaració ha començat ja aquest mateix dimecres a l'Audiència de Barcelona el judici contra un escopeter, un inspector i dos subinspectors acusats de rebentar-li l'ull en una concentració davant l'escola Ramon Llull. Els quatre policies encara enfronten penes de fins a 13 anys de presó i van quedar fora de l'amnistia en estar acusat d'un delicte de lesions amb afectació a un òrgan vital. Escoltam Espanyol.
0: No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre.
13: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si fa que el Canadà sigui membre associat. Assegura que si finalment ho fan assegurat, considera que es tracta d'una actuació hostil i imposarà aranzels, diu, seriosos, o deixarà de comercialitzar amb Europa en molts àmbits. Em dediques la primera reacció pública a la proposta que ahir llançava la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
1: We must urgently reimagine.
13: Deia que ens hem de replantejar urgentment les nostres aliances a la Unió Europea, per això assegurava li agradaria treballar amb tu per obrir la porta que el Canadà es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea, paraules d'Ursula von der Leyen. Mentrestant, diverses capitals europees han rebut en sorpresa la proposta, asseguren que no saben què és el que implicaria aquest estatus, encara que consideren important estrenyar llaços amb Ottawa.
26: Segons fonts diplomàtiques, aquesta iniciativa no va ser coordinada prèviament amb els estats membres, mentre que els altres assenyalen que encara s'ha de discutir com seria exactament aquest nou format de relació i fins i tot com s'hauria de denominar exactament.
13: I la Reserva Federal dels Estats Units puja els tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. És una decisió que arriba quan falta un mes i mig per a les eleccions legislatives en què Donald Trump es juga el control del Congrés.
24: Una decisió que ha estat adoptada per unanimitat pels membres de l'òrgan de política monetària, que ha incrementat el referencial en un quart punt i el deixa ara en una forquilla que va dels 3,75% als 4%.
13: I encara un apunt més, la Cambra de Representants d'aquest país dels Estats Units ha aprovat un ampli paquet de sancions contra Rússia i l'Iran que atorga al president Donald Trump noves facultats per imposar aranzels de fins al 100% a països que comprin energia russa.
26: La llei no estableix automàticament aquests aranzels, sinó que concedeix a l'executiu la facultat de poder aplicar-los dins dels mecanismes previstos. La mesura preveu sancions contra els funcionaris, bancs, també sectors estratègics de l'economia russa, a més de mesures contra l'anomenada flota a l'ombra de petrolies utilitzada per esquivar les restriccions occidentals.
13: I són ara les 7:53, moment per la cultura, que ens estan parlant de la Setmana del Llibre en Català.

0: Aquesta cita torna als Jardins de la Misericòrdia, ho fa a partir de dijous que ve i fins diumenge, i amb tot allò que s'espera aquest tipus d'activitats, amb paradetes, presentacions, contacontes, però també amb dues novetats destacades. Sandra Martínez.
1: Una d'elles passa per un nom propi inesperat i gens habitual, el de l'artista Miquel Barceló, que presentarà divendres hora baixa el Pit Adormit de Dolors Miquel, una presentació que molt probablement no serà gens ortodoxa. Laia Alegret, Gremi de Llibreters.
2: Això serà un poc sorpresa, en principi està anunciat com una presentació del darrer llibre d'Anna Dolors, el Pit Adormit, on la poeta, així de manera narrativa, explica tota l'experiència que ella ha tingut amb el càncer de mama. I no sé si està prevista alguna projecció, no ho sé al final com anirà. Però bé, serà un poc sorpresa, per tant, animam en el públic que s'acosti, ja que en Miquel Barceló no se sol prodigar massa, per tant, és prou important.
1: Un nom inesperat enmig d'escriptors com Laura Gost, Empar Moliner, Pere Antoni Pons o Joan Miquel Olivet, tots ells amb les seves novetats davall del braç. I parlant de novetats, per primera vegada s'ha programat un acte conjunt amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. Antònia Roca és vicepresidenta del Consell.
3: En el marc de l'any que celebram, com sabeu, l'any Blai Bonet, celebrarem un recital amb la mà a la mirada que tindrà lloc simultàniament aquí a Palma i també a Barcelona. 6 poetes actuals faran ressonar la seva obra a banda i banda de la Mediterrània. I crec que és una manera molt especial també d'homenatjar Blai Bonet.
1: Seran 4 dies amb una 20ena d'activitats, entre les quals també un acte de reconeixement a Biel Mesquí de Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El SUS, el pregó, serà càrrec de Carles Rabassa, dijous hora baixa.

0: I l'Auditorium de Palma posa en marxa la temporada de tardor i ho fa dissabte en Luis Zahera i el seu monòleg Chungo i el concert dijous dia 24 de Guitàrrica de la Fuente.
1: Que sentim de fons precisament. Són només dues de les propostes per aquests propers mesos i que passen per els Joglars, per la temporada de ballet, Ismael Serrano, també Salvador Sobral, en una oferta variada, imprescindible per sobreviure i que ha esdevingut marca de la casa. Marcos Ferragut, director de l'Auditorium.
2: Aquí s'havia de fer un edifici que pogués fer de tot i, a més, que se pogués mantenir tot sol. I bé, aquest miracle pues, encara continua 58 anys després. Aquí, a la nostra programació, a la web, podreu trobar des de les millors propostes de teatre, les millors propostes de musicals, dansa, música, música sinfònica...
1: I és que l'espai l'Auditorium ofereix, a més, la seva millor cara. Després de 4 anys de reformes i més d'1,5 milió d'euros d'inversió en la infraestructura del teatre, ara ha tocat el torn a les mítiques butaques. I sí, són noves, però no han canviat de color.

0: De moment, abans que comenci la temporada alta de programació, que és aquesta, més de 80.000 espectadors han passat enguany ja per l'Auditorium. L'any passat varen ser 133.000 espectadors durant tot l'any.
1: I Guitarrica de la Fuente és també notícia després que la pel·lícula que protagonitza La Bola Negra hagi estat l'escollida per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en la carrera cap als Oscars.
2: Quan li varen dir, mira, lo primer que...
3: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional és La Bola Negra. Enhorabuena a Javier Calvo i a Javier Amor.
1: És una decisió que feia pública d'aquesta manera que ara escoltem el director Alejandro Amenábar, el darrer espanyol en guanyar l'Òscar a millor pel·lícula estrangera per Mar Adentro, l'any 2004.
0: La Bola Negra, que arriba a les sales el 25 de setembre, i si sou per Palma, Cine Ciutat vos ofereix, per cert, la possibilitat de seguir, després de la projecció a les 7, el col·loqui en streaming de tots dos directors, de Calvo i Ambrosí, que varen guanyar la Palma d'Or de Cannes per la direcció d'aquest drama sobre l'homosexualitat en tres moments temporals i amb l'ombra de Federico García Lorca. La seva tria deixa el camí pel camí El ser querido, Los domingos, que havien estat ja preseleccionades pels acadèmics. A més, el mes que ve sabrem si Hollywood inclou La Bola Negra en els 5 títols que optaran finalment a l'estatueta, perquè ara també hi ha un sedàs, una fase prèvia com passar l'edició anterior amb Sirat.

I una altra cosa important, des d'avui fins a diumenge a Mou teniu la desena edició del Cranc Festival, després de la de maig que es va fer a Mallorca, ara arriba l'original, la menorquina. A més, a banda de la part professional, que és excepcional, també venen noms com, per dir-ne alguns, Free Nipples, Solea Morente, Triángulo, De Amor, Bizarro, que ara, escolta'm.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. I és dijous, 17 de setembre, i en aquesta hora es desactiven els avisos taronges per tempestes a Mallorca i a Menorca que passen a groc. Això sí, continuen actius a les Pitius, on es preveu que s'allarguin durant tot el dia fins a la mitjanit. I tot això després d'una matinada de moltes precipitacions, acompanyades de llamps. Xesca Cifra, bon dia. On ha caigut més aigua de moment i en quina quantitat?
2: De moment, a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, és on han tingut la precipitació més intensa. Ha durat bona part de la matinada. Hem acumulat fins ara, per exemple, 110 litres per metre quadrat a Mortitx, a Escorca. També el Reguer de Mallorca, 55 litres a l'Aró, a Inca n'ha fet 48, i a la Colònia de Sant Jordi, al Mitjorn, també hem acumulat 35 litres per metre quadrat. Ha plogut pràcticament a tot Mallorca, on manco al nord-est, i també no han tingut precipitació ni a Menorca, ni a Eivissa, ni a Formentera. Aquestes darreres hores. Això sí, ha de continuar aquesta precipitació.
1: Clar, això és el que ha plogut fins ara, però com ens comentava Xesca, les precipitacions continuaran durant la resta de la jornada.
2: Sí, de manera bastant irregular. Ara tindrem una pausa a Mallorca, Eivissa i a Formentera, però a partir del cap vespre tornen a arribar, sobretot a punts de les Pitiuses, i a poc també es traslladaran a Mallorca. A Menorca en queda una mica al marge d'aquesta situació.
1: També les temperatures davallen avui. De quina manera?
2: Davallen, i especialment al nord, entre vent del nord-est. Això farà que, sobretot a Menorca i al nord de Mallorca, davallin. Les màximes se situaran entre els 26 i 27 graus. A punts del sud de Mallorca podem arribar als 30 i també poden fregar els 30 a Eivissa i a Formentera les primeres hores del dia.
1: Gràcies, Xesca. De moment la situació ha estat en general tranquil·la. L'U2 només ha comptabilitzat 11 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins les 6 del matí d'avui, 10 a Mallorca i 1 a Eivissa. I a la península les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida de vers 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Tot d'una vos explicam la darrera hora del que ha passat fins ara per mort de les pluges, en una jornada en què també destacam les obres del primer tram del segon cinturó. Ansel López, bon dia.
3: Bon dia, començaran a finals d'any i amb aquesta infraestructura s'uniran l'autopista d'Inca i la de Llucmajor. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a Palma.
1: I rebuig unànime del projecte d'Hora 3, el document de regulació aeroportuari que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys.
3: Tots els partits polítics amb representació al Parlament, excepte el PSOE, han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena. També el GOP critica el document i la presidenta del govern, Marga Proens, assegura que el govern espanyol, que per al govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
1: I han enviat a la presó de manera provisional i sense fiança 7 membres d'un grup que robava a banyistes a Palma i a Calvià.
3: La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular un grup criminal especialitzat a robar banyistes a la vorera de la Mà de la capital i de Calvià i van arrestar 19 joves.
1: I ja està en marxa la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca, i un dels temes que se situen al centre del debat és l'habitatge i la salut.
3: El 90% de les persones que han perdut o podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir problemes de salut mental. És una de les dades que es presenten en el curs aquests dies. Es du a terme, en parlarem a les 8:30 amb un dels seus responsables.
1: I en els esports, el Mallorca recupera efectius a 2 dies del partit contra la Reial Societat B. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia. Jan Sales ja s'entrena amb normalitat després de 7 mesos lesionat i Toni Lato també s'exercita amb la resta del grup ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar a la convocatòria al lateral Alberto Moreno. També en futbol, a la primera divisió, el Barça continua invicte després de guanyar per 7-2 el Racing de Santander, i en bàsquet, Alba Torrens i Elena Puello han tornat a Mallorca després de guanyar la medalla de bronze al Mundial. Ara la Vinícius Lamera es reincorpora a l'Azul Marino i podrà jugar diumenge l'amistós de presentació de l'equip al Palau de Sant Moix contra l'Alba de Berlín.
1: I quant al trànsit, el mal temps afecta també la circulació aquest dijous. Toni Escanelles, bon dia.
5: Bon dia, és així, especialment en aquesta hora, tot i que de moment no hi ha carreteres tancades, sí que hi ha molta més circulació, molt més lenta del que és habitual en aquesta hora, amb bossos a l'autopista d'Inca en la via de cintura, també entre Binissalem i Santa Maria, i trànsit lent arreu de l'autopista. També a l'MAD9, l'autopista de Llucmajor entre Espitlerí i l'aeroport, i la sortida de Cala Figuera Palma Nova, dos vehicles han xocat, no és un accident greu, però sí que com que són al voral natural, les retencions són encara més notables.
1: Els aeroports també ha hagut incidències ahir, sobretot els de València i de Barcelona. Avui a Palma hi ha retards en algunes arribades i sortides. Alguns viatgers, a més, avui hi han anat amb més temps en previsió de les tempestes.
6: I he partit en temps per si de cas per mal temps.
7: Pues jo crec que anant bé, que vaig amb ventilació i crec que confio que tot vagi bé.
8: He sabut per la família que hi havia aquesta alerta taronja, perquè jo vinc de Catalunya i també estem afectats. Van rebre un escat d'alarma i aquí pues, em sembla que està arribant ara la tempesta.
1: Són ara les 8 i 6 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Estan desactivats els avisos taronges per tempestes a Mallorca i per Menorca. Les pitiuses es preveu, però, que s'allarguin durant tot el dia fins a la mitjanit. Aquesta matinada hi ha hagut precipitacions intenses en alguns punts de Mallorca que han anat acompanyades de molts allams. Destaquen els 73 litres per metre quadrat a Son Torrella, gairebé 60 a Binissalem i 34 a Llumajor.
1: De moment, la situació ha estat en general tranquil·la i l'1-2 només ha comptabilitzat 11 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 6 del matí d'avui, 10 a Mallorca i 1 a Eivissa. En aquesta ocasió, i a diferència de la darrera tempesta forta de la setmana passada, el vent no preocupa tant, sí que preocupa més aquesta quantitat de precipitacions en molt poc temps, que ha provocat algunes imatges, alguns sons de carrers que anaven plens d'aigua. Escoltam aquest, per exemple, a Binissalem. I en aquest punt, precisament a Binissalem, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia, han arribat a ploure en només 1 hora 51,8 litres per metre quadrat, que és allà on més hauria plogut en poc temps, en només aquesta hora. Hem de dir que, a banda d'aquestes precipitacions, també estan actius els avisos grocs per fenòmens costaners a la zona nord de Mallorca i a Menorca. A nit passada, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, va demanar prudència durant la reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval. Avui es torna a reunir poc abans de les 10 del matí.
2: El dispositivo de refuerzo, la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112, se refuerza esta noche, estará reforzada mañana por la mañana, y además contamos con el operativo reforzado de incendios forestales de medio ambiente, que en un momento determinado podríamos activarlo y movilizarlo en ordinario para dar respuesta a los incidentes que se nos pudieran generar.
1: Avui la UIB ha suspès les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al medi marí i al litoral a la seu d'Eivissa i Formentera. Serà precisament a les Pitiuses on durant tot el dia hi haurà més risc d'aquestes precipitacions fortes. En canvi, al campus de Palma i a la seu de Menorca es manté l'activitat acadèmica i administrativa amb normalitat.
0: I a la península, les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida d'haver 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
1: De fet, aquesta matinada s'han enviat avisos és alerta a través dels telèfons mòbils de diverses comarques a l'àrea de Barcelona. És a la capital, a un dels punts on més ha plogut, amb unes precipitacions que han negat carrers i fins i tot han provocat talls de carreteres i el metro. La tempesta ha obligat a cancel·lar i desviar vols a l'aeroport de Barcelona, però ha estat el de València el més afectat, on fins i tot es va haver de tancar temporalment aquesta matinada per les inundacions. Els municipis del voltant de la ciutat d'Altúria també s'han enviat avisos a través dels telèfons mòbils. Alguns dels punts afectats han estat els nuclis que van ser els més colpejats per la dana del 2024, com ara Paiporta i Aldaia. Tot i que les pluges efectivament han estat intenses, els torrents que passen per aquestes localitats en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçàs amb desbordar-los. Les precipitacions també van obligar, per cert, a suspendre el partit de primera divisió Llevant Atlètic Club.
0: Les tempestes han afectat el trànsit aeri aquestes darreres hores. A València l'aeroport va tancar durant unes hores, però ara torna a estar operatiu. Aquí a les Balears, avui matí, ha hagut de cancel·lar un vol de Maó a Palma. També hi ha retards amb algunes connexions amb l'aeroport de Son Sant Joan. En aquest aeròdrom hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia. La situació és d'una quinzena de vols retardats aquí a l'aeròdrom mallorquí. Molts surten en hora, però el groc també es ven present a les pantalles d'informació, registren retards a Madrid, Barcelona, Alacant, a Múnich també. Hi ha un vol cancel·lat a la capital de Noruega, a Oslo. Segons l'aplicació Flightradar, la mitjana dels retards és de 10 minuts. I precisament han pogut recollir diversos testimonis de viatgers just quan arribaven aquí a l'aeroport de Son Sant Joan. Ara el sentireu, he parlat amb una jove que va a una boda a Madrid i ha estat molt previsora, una família que viatja a París per anar a Disneyland i desitjaven que el seu vol no patís cap afectació, i un grup d'amics que volen a Toledo per després anar cap a Madrid. Diferents destinacions i també diferents afectacions, però tots comparteixen que han estat previsors més de l'habitual perquè la pluja, el mal temps, no afectés la seva arribada a l'aeroport.
4: Viajo a Madrid para una boda, voy un día antes por si acaso me pasaba esto y el vuelo está retrasado. venir no había atascado la autopista, pero es verdad que ha pasado algo a la entrada, porque para entrar sí, al aeropuerto había mucho tráfico.
0: Sortint más o menos pues 45 minutos antes de lo que en principio habían pensado sortir, y anem a París, y de momento estamos en hora, de momento. Ya
5: volamos a Toledo, después a Madrid, y no tengo problemas en dejar el coche en el parking de larga estancia. I bueno, que fa el bus que ve aquí, mos ha deixat aquí, o sigui que no hem tingut cap problema.
3: Ja ho heu sentit, cada passatger amb una història, amb una realitat diferent. Mentrestant, no atura d'arribar gent aquí a Son Sant Joan, consulten les pantalles d'informació, desitjant, per tant, que el seu vol no pateixi cap afectació, cap retard.
0: Gràcies, Toni, perquè ens acaba d'actualitzar l'estat de les connexions pel que fa als vols, les connexions aèries, pel que fa a les carreteres. De moment no n'hi ha cap de tancada, sí que, però, que hi ha circulació més lenta del que és habitual. Hi ha embossos en l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de cintura, embossos també entre Binissalem i Santa Maria, i trànsit lent arreu de l'autopista. També a la MAD9 de Llumajor, entre Espilarí i l'aeroport, i a la sortida de Cala Figuera Palmanova, dos vehicles han xocat. És un accident que no és greu, però les retencions són encara en aquest punt més notables.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I precisament per mirar de millorar els embossos a la via de cintura, a finals d'any començaran les obres del primer tram del segon cinturó, el de la zona de Marcapalma, que uniran l'autopista d'Inca i la de Llumajor. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 i mig l'altra, i podrien coincidir. En algun moment es preveu un pressupost de 350 milions d'euros. Marta Puyalto.
7: El projecte presentat per la presidenta del govern i pel president del Consell té finançament de les dues institucions i es desenvoluparà en dues fases. La primera, que costarà 90 milions d'euros, inclourà la millora i ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Mercapalma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar la carretera dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta, però, ens ha parlat d'una millora de la xarxa existent i d'un projecte que transformarà la ciutat.
8: Actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins embossos.
7: La segona fase, amb una inversió prevista de 260 milions d'euros, inclourà la construcció d'un túnel urbà d'aproximadament 1 quilòmetre. El president Galmés ha dit que el tram complet permetrà connectar l'autopista de Llucmajor amb la d'Inca, desviant part del trànsit que actualment circula per la via de cintura.
9: És obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
7: Damunt del túnel es crearà un nou bulevard amb espais per a vianants i ciclistes.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: 8 i 15 minuts del matí. Tots els partits polítics, llevat del Partit Socialista, han manifestat el seu rebuig frontal al projecte d'Hora Trases, el document de regulació aeroportuari que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros a 4 terminals dels aeroports de les Balears en els pròxims 5 anys. Al Parlament, després de la Junta de Portaveus, tant l'esquerra com la dreta han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena. Caterina Bany, bon dia.
11: Sí, bon dia, i especialment crítics han de dir que s'han pronunciat els ecosoberanistes Josep Castells, de Més per Menorca, i Lluís Apastaguia, Més per Mallorca.
12: Aquesta cursa boja cap al creixement infinit, doncs evidentment el que ens porta és cap al col·lapse.
13: Ferma oposició en aquesta aprovació i a les mesures que inclou.
11: La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha posat de manifest el que considera una contradicció per part del Partit Socialista.
14: Nos llenan la isla con millones de turistas, pero luego cuando están aquí el PSOE se va a las manifestaciones contra el turismo. O sea, es una incoherencia total.
11: I precisament el socialista Marc Bons no s'ha oposat a les intencions d'Aena, però considera que aquestes previsions són conseqüència, diu, de la manca de polítiques de decreixement del govern proens, un fet del qual discrepa el popular Sebastià Sagreras.
15: És a partir d'aquesta realitat existent que marca el govern de les Illes Balears i els Consells Insulars, a partir de les quals se fan les estimacions. Proposen els governs de les Illes Balears a repte de fer possible que aquestes previsions fracassin.
16: Si aquesta teoria fos vera, a quant hauria d'haver ampliat Aena la capacitat d'aterratge de nous turistes a les Illes Balears entre les dues legislatures que van començar l'any 2015 i van acabar l'any 2023.
0: Mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, diu que és equivocada la previsió de 50 milions de passatgers en els aeroports de les Balears per 2031. Proens ha criticat que cap entitat de l'Estat no ha consultat aquesta dada amb l'executiu i assegura que pel govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
17: Aquesta xifra espanta. 50 milions de passatgers a l'any 2031, això és passat demà. Per govern d'Espanya, per partit socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora. Una política equivocada i que va en contra de la política que defensam des del govern de les Illes Balears, que és la política de contenció.
0: I el COP exigeix que no s'ampliïn els aeroports de les Balears i insisteix a limitar el nombre de vols que s'enlairen o que aterren a les illes. La vicepresidenta de l'entitat, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu Aena en les quatre terminals balears afavoriran una major arribada de visitants i agreujarà, Toni, la pressió sobre les illes.
18: Ara bé, tot i l'estirada d'orelles, Aena també el COP té crítiques cap al govern de Marga Proens, a qui demana no defugir la seva responsabilitat. Siquier reclama concretament aturar la promoció turística i comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió que si es dispara el trànsit aeri és perquè hi ha sobreoferta turística.
19: Nosaltres posem el focus en la presidenta Proens, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a via aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
18: El GOP és una de les entitats que participaran diumenge que ve la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport. És una convocatòria simultània tant a Eivissa com a Mallorca, a Barcelona, per part de la xarxa Stay Grounded. Totes les concentracions seran a les 6 de l'hora baixa, a Palma, davant la delegació del govern espanyol, a Eivissa, al passeig de Vara de Rei.
0: I el govern presenta avui la nova pàgina web de l'Observatori de l'Habitatge de les Balears. És una eina que recull les dades del mercat immobiliari a les illes. Aquesta novetat es donarà a conèixer el dia després que l'executiu ha presentat una nova promoció pública Petra Mallorca. Són 19 pisos que es destinaran al lloguer i que seran per a joves que puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi.
11: Sí, són els primers habitatges públics que es fan a Petra en més de 20 anys i els primers de lloguer que fa l'Ibavi, en aquest cas al poble. És la presidenta del govern, Marga Proens.
17: Perquè llavors alguns se demanaran de per què aquesta emergència habitacional. Veiem lo mateix a cada poble, dècades sense construir habitatge públic.
11: Perquè a Petra, com a molts altres indrets de les illes, accedir precisament a un habitatge s'ha convertit en tot un mal de cap, tal i com reconeixen alguns veïnats i també el balla del municipi, Salvador Femenies.
20: Sempre hi ha molta de gent que cerca lloguers i la veritat és que costa molt trobar-ne.
21: Aquí a Petra te costa molt perquè fa molt d'any que van començar a venir aquesta gent de fora i han llogat les cases i ara no en troben.
22: Molts pensaven que només passava a Madrid i després molts pensaven que només passava a Palma i ara ja passa a Petra.
0: D'altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que és de visita a Eivissa, ha carregat contra les polítiques del govern que diu es nega a declarar les illes com a zona tensionada.
23: Aquí vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros. ¿Pero por qué vienen aquí? 50%, cerca del 50% de las compras que se realizan en las islas las están haciendo personas o inversores extranjeros. ¿Por qué? Porque se les pone una alfombra roja.
0: Declaracions que va fer ahir hora baixa en un acte organitzat per la Federació Socialista de l'Illa. La ministra també va anunciar que les obres d'urbanització dels 500 habitatges protegits a Can Escandell estan més avançades del previst i que podrien estar enllestides al mes de desembre d'enguany.
23: La obra terminará antes de lo previsto, posiblemente en torno al mes de diciembre. Nos están diciendo los técnicos de la obra que puede estar finalizada la urbanización y tan pronto pues lo tengamos, sacaremos a licitación ya las obras de edificación y, por tanto, en este año 27 que vamos a estrenar en los próximos meses, ya estaremos edificando y construyendo las viviendas.
0: Avui Isabel Rodríguez visitarà les obres de Can Escandell. I de goteig d'arribada de barques aquest dimecres a Mallorca, Cabrera i a les Pitiuses, en total han estat interceptades 214 persones a bord de 13 embarcacions diferents.
18: Segons delegació de govern, la darrera tocava Formentera a la platja del Migjorn, passades les 8 del vespre, i viatjaven 17 migrants, tots d'origen magrebí. Allà han intervingut la Guàrdia Civil, també el seu servei marítim provincial. La primera arribava de matinada, passades la 1, amb 18 migrants, tots d'origen magrebí, a la línia de costa de Cala Galiota, a la Colònia de Sant Jordi, a Ses Salines. El darrer balanç confirma 6 pasteres a Formentera, 3 a Mallorca, 2 a Eivissa i altres 2 a Cabrera.
0: I tot mentre la crisi a Ceuta torna a centrar avui l'agenda política, hi ha una reunió d'alt nivell entre el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, amb els ministres d'Interior i d'Inclusió. Abordaran mesures urgents per reforçar la seguretat i per garantir una resposta conjunta de la Unió perquè es pugui retornar la normalitat a la ciutat autònoma.
11: Tot això en un moment de tensió creixent per la crisi migratòria. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i la ministra portaveu, Elma Sainz, seran avui mateix a Melilla. Volen enviar un missatge de suport a les dues ciutats autònomes. I en aquest context, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a demanar la col·laboració de les comunitats autònomes per acollir els menors que no puguin tornar als seus països.
1: Lógicamente también tengo que pedir, y lo hago públicamente, el apoyo de las comunidades autónomas. La voluntad de ayudar a la ciudad de Ceuta y a los menores que están en una situación de hacinamiento en esta ciudad de Ceuta, ¿no? Por tanto, apelo a las comunidades, al resto de las comunidades, a que también la respuesta sea acorde al volumen y a la magnitud de lo que es el drama humanitario que se vive de más de 2.000 menores ya afiliados y a los que quedan aún en las calles.
0: A tot això, Brussel·les proposarà un nou mecanisme per afrontar emergències migratòries com la viscuda Ceuta.
11: De fet, el nou instrument només s'activarà sota criteris estrictes i permetrà flexibilitzar temporalment alguns procediments. Ursula von der Leyen defensa que la protecció de les fronteres ha de ser sempre compatible amb la solidaritat i el dret fonamental. La presidenta de la Comissió Europea també ha enviat un missatge ben directe a Espanya.
2: All of our external borders are...
11: Diu, totes les nostres fronteres exteriors són fronteres europees, per això vull adreçar-me directament als espanyols. La frontera de Ceuta és una frontera europea perquè Ceuta és Espanya, Ceuta és Europa i Europa, diu, serà al vostre costat.
0: I el Congrés convalida el decret d'ajudes per a Ceuta, més de 300 milions, amb l'únic vot en contra de Vox. Són mesures d'emergència. Ha estat en un ple tens al qual s'han acordat la reprovació del ministre Marlaska per la gestió de la crisi migratòria. També l'hemicicle, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de voler cronificar la crisi migratòria de Ceuta.
4: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlo, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue que en Ceuta solo hay tres opciones? O usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo.
5: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
0: El Reial Decret inclou ajudes, sobretot per a menors, i atenció humanitària, seguretat, hagi ajudes a empreses i a treballadors.
6: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Miqui Tous.
0: I en els esports, Miqui, començant parlant de futbol, del Reial Mallorca, que recupera efectius a 2 dies del partit a Zubieta contra la Reial Societat B.
24: Sí, bones notícies. Jan Sales ja s'entrena amb normalitat després de 7 mesos lesionat i Toni Lato també s'exercita amb la resta del grup ja recuperat de les seves molèsties. També podria entrar en aquesta convocatòria per jugar dissabte al lateral Alberto Moreno. La plantilla espera aconseguir dissabte contra la Reial Societat Societat B la primera victòria de la temporada com a visitant. Ho diu el jugador vermell Adrián Lisso.
3: Bueno, al final sabemos que siempre los partidos fuera de casa son difíciles y si te soy sincero no lo sé porque si lo supiésemos pues claro, ya lo habríamos arreglado. Pero bueno, obviamente esto es muy largo y que daremos también mucho que hablar.
24: I el futbolista aragonès també ha parlat a IB3 Ràdio de la gran competència que hi ha dins la plantilla aquesta temporada.
3: Sí, sabemos que somos muchísimos jugadores. O sea, yo creo que nunca he tenido tantos compañeros en un equipo, pero bueno, al fin y al cabo eso también es bueno para el equipo porque hay mucha más competencia, se lo vemos también mucho más difícil al míster y es bueno para todos porque intentamos dar siempre el 100%.
24: I un darrer apunt pel que fa al Mallorca, perquè el porter suplent, Lucas Bergström, ha estat convocat amb la selecció de Finlàndia i no estarà disponible per als partits contra l'Almeria i tampoc el que enfrontarà contra el Girona. I a la primera divisió hi es varen disputar 3 partits de la jornada número 6, la jornada intersetmanal, la victòria per 4-0 de l'Atlètic de Madrid contra l'Osasuna, també victòria del Sevilla a domicili 0-1 al camp del Deportivo de la Coruña i el Barça continua invicte després de guanyar per 7-2 al Racing de Santander. El partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps. Avui es disputaran els 2 partits que resten per tancar aquesta jornada intersetmanal. A les 7 el Betis rebrà la visita del Getafe i a les 9:30 a la Rosaleda jugaran Màlaga i Villarreal. I en bàsquet, l'Azulmarino recupera a la fi una de les seves peces fonamentals, Alba Torrents, que va aterrar ahir a Mallorca en la medalla de bronze aconseguida amb Espanya al Mundial, es reincorpora als entrenaments i podrà jugar diumenge al trofeu THB Hotels, un partit contra l'Alba de Berlín que es disputarà al Palau de Sant Moix i que servirà per mostrar l'equip davant la seva afició contra un rival que enguany jugarà l'Eurocup. La Vinicelamera ha parlat de què vol aportar a l'equip en aquest nou curs a la màxima categoria.
7: Per part meva, el que vull és sumar en els objectius de l'equip, en tots els aspectes, i com deia, tenim moltes ganes de fer les coses bé, de preparar-nos, aquesta setmana acabem-nos de preparar per aquest inici de Lliga i amb molta, molta il·lusió.
24: D'altra banda, Alberto Antuña, tècnic de l'equip, també ha parlat del partit amistós que jugarà diumenge al Palau de Sant Moix.
8: Pero yo creo que el equipo va a ilusionar y el equipo va a dar gusto venir a verlo. Pero creo que esta prueba, este torneo THB, es una buena primera piedra de toque para ver al equipo y ver un poco lo que será el azul marino de la temporada 26-27.
24: I en voleibol, la Barca Menorca ja de França per disputar avui cap vespre contra el Melilla, el primer dels 3 amistosos que estan previstos durant aquests dies. Bel Llorenç, tècnic de l'equip, ha valorat aquest torneig de pretemporada.
9: Anem a un país on sabem que estem ja un poc més preparats i ens exigiran més. Això és el que esperem també. Som 3 partits en poc temps. Bueno, una altra vegada entre en acció la gestió de la plantilla en aquestes alçades, però bueno, esperem que sigui una un bon torneig per nosaltres, perquè crec que pugem un escaló d'exigència.
24: I en el món del tennis, Rafael Nadal tornarà a les pistes en la celebració del desaniversari de la seva acadèmia. Serà el dissabte, dia 3 d'octubre, el 22 vegades campió de Grand Slam, jugarà una sèrie de partits d'exhibició davant el públic per primera vegada des de la seva retirada al novembre de 2024.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I són les 8 i mitja. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dijous. Trànsit lent en aquesta hora a la via de Cintura, també a l'autopista d'Inca, sentit Palma, i a l'autopista de Ponent, en sentit Andrats, i a la de Llevant, en sentit Llumajor. Avui és recomanable sortir de casa en temps per mort de les pluges.
10: Destaquen els 51 litres per metre quadrat que han caigut aquesta matinada en només una hora a Binissalem, també 50 a Santorrella, 30 a Llumajor, des del migdia d'ahir fins a les 8 del matí d'avui. L'U2 ha registrat 19 incidents, d'aquests 16 han estat a Mallorca. En aquests moments les Pitiuses és l'única illa que continua en avís taronja per molt. És l'única illa que

0: Els ecologistes del GOB lamenten que Aena fomenti, diuen, la massificació turística amb un increment previst del 10% en el nombre de passatgers de cara al 2031. Exigeixen que les inversions es destinin a una nova torre de control.
1: I a Mallorca creix el malestar sillot per el deteriorament del nucli costaner. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Les acaballes de l'estiu, botigues, restaurants i cases particulars mantenen ben visibles les pancartes que van penjar a principi de juny. Avisen que no les retiraran fins que l'Ajuntament de Manacor els atengui fren el que qualifiquen d'abandonament.
1: I a Eivissa s'ha presentat l'informe Fènix, un estudi fet per un equip de 6 economistes que alerta que és necessari un canvi en el model turístic. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Els experts consideren que s'han de cercar noves vies per lluitar contra la baixada de la renta per capita i de la productivitat i apostar per altres sectors complementaris mentre reinventa el model turístic de les illes.
1: I ara parlem de salut pública. Ja està en marxa la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca, i un dels temes que se situen al centre del debat és l'habitatge i la salut. El 90% de les persones que han perdut o podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir problemes de salut mental en comparació amb el 15% de la població en general. És una de les dades que es presenten en el curs que aquests dies es du a terme en el marc de l'Escola de Salut Pública. Juli Carreras, el coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, hi participa en aquest curs. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Primer de tot, de quina manera l'habitatge influeix en la salut mental? Quin tipus de problemes tenen les persones que s'enfronten a la pèrdua del seu habitatge?
4: Sí, quan parlem d'habitatge hem d'entendre que és un determinant social de la salut i que un determinant de la social de la salut és allò que ens fa que condiciona on vivim, on treballem i on passem la major part del dia. I l'habitatge és un dels llocs on passem la major part del dia. I ens acaba afectant en la salut de diferents maneres. Una és la seguretat, la inseguretat en la tenença, que ens pot acabar afectant per qüestions d'ansietat, estrès, sobrecàrrega de tràmits burocràtics, que això ens pot acabar afectant en la salut física per una cronificació d'aquesta situació, o inclús també ens pot acabar afectant en els nostres anomenats estils de vida perquè no ens permet tindre una alimentació adequada, un estil de vida més saludable perquè ens pren temps i ens angoixa aquestes altres situacions. Això ens acaba afectant en la salut física i en el benestar en general.
1: És a dir, afecta la salut mental, però també amb la salut física. I més enllà de la possibilitat de perdre l'habitatge, la precarietat té altres cares. S'ha estudiat també quines conseqüències té per a la salut quan un percentatge tan elevat del salari s'ha de destinar a pagar el lloguer?
4: Sí, no només és la inseguretat residencial, també hem estudiat com afecta la pobresa energètica, que té a veure amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, tant per qüestions de fred, però cada cop més, com ho estem veient, amb el canvi climàtic, amb la calor, com ens acaba afectant a la salut de les persones, però també a la gentrificació, entesa com aquest desplaçament de població que viu en un barri i que a causa de l'increment dels preus es veu desplaçada cap a altres barris i es creen desigualtats socials, o la turistificació, que és un exemple aquí a les Illes Balears molt clar de com incrementen els preus de l'habitatge i això acaba afectant a la salut de la població.
1: Mm-hmm. També trobam, quan parlem d'habitatge, famílies que han de conviure en espais petits, en espais minúsculs, en un pis compartit. De quina manera afecta això?
4: Sí, bueno, aquesta és una altra de les cares, no? La inseguretat residencial també és viure amuntegament, i això acaba fent que les intimitats de cada família i el lloc on tots ens, no, el que té una casa és que és la nostra llar, és el que ens permet projectar-nos a fora de casa, és el que ens dona seguretat. Si això no ho pots fer amb una intimitat i amb una seguretat, ens acaba condicionant la manera en què podem criar les nostres criatures i com podem descansar també després a casa. No? Això passa quan vivim en amuntegament, però també passa quan vivim en habitatges que en podem anomenar infrahabitatges. Per exemple, s'estan donant casos d'habitatge dintre de locals comercials o en habitatges en què en algunes vegades també s'ha vist aquí a les illes, no? En camionetes, autocaravanes, perquè la situació de l'habitatge durant la temporada d'estiu es fa molt difícil.
1: Quines característiques hauria de tenir?

0: un barri per generar millors condicions de salut.
1: Bueno, és que el barri no és només les condicions de, no, de serveis, de lloc de treball, d'escola, totes aquestes qüestions són, no, infraestructura, però a la vegada el que ens genera un barri ens ha de donar la capacitat de poder-nos cuidar entre nosaltres, i una manera de cuidar-nos entre nosaltres són les relacions que construïm en el dia a dia. Quan una persona es troba en un barri que és turistificat o gentrificat i no reconeix els seus veïns i veïnes i no reconeix els comerços on solia comprar, això fa que es trenqui, no, els vincles emocionals i acabi afectant els barris. Per tant, un barri que puguem tindre hauria de tindre una composició de serveis, però també que les persones puguin decidir on viure a prop d'aquests serveis i també moltes vegades a prop de la família, no? I això ens acaba generant un barri que és un teixit ric i que acaba generant benestar.
0: Senyor Carreras, parla molt d'una ciutat de 15 minuts en què la feina, l'espai residencial, l'oci i també el comerç estiguin a una distància raonable. En general, diríeu que s'avança cap a aquest model?
1: Bueno, això és un model que ja sí que sé que s'ha intentat implantar a la ciutat de París, que hi ha algunes, no, algunes tentatives també aquí a l'estat espanyol. No sé si s'hi avança o no s'hi avança, sobretot el que ens hem de preguntar és per qui s'hi avança, no? I tan important és els impactes en salut de l'habitatge com les desigualtats en salut que poden generar. I en moltes ocasions on es fan aquests plans de pacificació o canvis urbanístics pot acabar afectant, perquè només es fa en determinades zones, no? Els plans haurien de contemplar que es pugui fer a tot arreu i qui se'n pugui beneficiar pugui ser també la població a vegades menys afavorida. I això és difícil de fer o implementar a nivell de polítiques públiques, però és alguna cosa que no es pot menysprear, perquè els efectes col·laterals de polítiques mal implantades està demostrat que també passa.
0: Bé, l'habitatge i la salut és un dels temes a debat aquests dies en el marc de l'Escola de Salut Pública que se celebra a Menorca i que estan en marxa. Juli Carrera, gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I ara són les 8:39 minuts. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
3: Un fet que varen passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir. L'avís el va donar la menor. La víctima de 35 anys va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal de 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor, finalment, es va suïcidar també davant la seva filla. Ni la víctima ni l'home estaven al sistema biogen.
0: I la Fiscalia mexicana ordena la detenció d'un home sospitós de l'assassinat de l'estudiant canària de la Universitat de Granada, Claudia Tacoronte. El presumpte autor ha estat identificat pels mitjans mexicans com Francisco Javier Meléndez i és conegut aquest home per suposats delictes de robatori i d'assalt.
3: El fiscal ha explicat que per la identificació del sospitós han visionat imatges d'algunes càmeres de seguretat del lloc del crim i informació aportada pels ciutadans. D'altra banda, el fiscal no ha pogut confirmar un eventual acostament de l'assassí i la víctima abans de l'assassinat.
0: I el Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de les lleis de dependència i de discapacitat sense, però, les principals esmenes incorporades del Partit Popular al Senat i acordades amb alguns grups.
3: La reforma amplia els serveis i les prestacions dels dependents i persones amb discapacitat, prioritza la voluntat i circumstàncies de cada persona i agilitza els processos administratius per al reconeixement de la seva situació.
0: I Roger Espanyol, el votant del 1 d'octubre del 2017, que va perdre un ull per una pilota de goma de la Policia Nacional, ha assegurat davant del jutge que els agents li varen disparar com a represàlia per haver intentat impedir la intervenció policial.
3: En la seva declaració ha començat aquest dimecres i a l'Audiència Provincial de Barcelona comença el judici contra un escopeter, contra un inspector i contra dos subinspectors acusats de rebentar-li l'ull en una concentració a davant l'escola Ramon Llull. Els quatre policies afronten penes de fins a 13 anys de presó, varen quedar fora de l'amnistia en estar acusats d'un delicte de lesions amb afectació afectació a un òrgan vital. Escoltam Espanyol.
4: No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre.
0: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça la Unió Europea amb aranzels molt elevats si fa que el Canadà sigui membre associat. Si finalment ho fan, considero que es tracta d'una actuació hostil, ha assegurat Trump.
3: I també ha dit que imposarà aranzels seriosos, fins i tot ha amenaçat en deixar de comerciar directament amb Europa en molts àmbits. És la primera reacció pública a la proposta que ahir llançava la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, parlant amb Marc Rutte, secretari general de l'OTAN.
5: And dear Mark, I said we must urgently reimagine.
3: Estimat Marc, li deia, hem de replantejar urgentment les nostres aliances. Von der Leyen assegurava també que li agradaria treballar per obrir la porta que el Canadà es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea.
0: Mentrestant, diverses capitals europees han rebut amb sorpresa aquesta proposta, asseguren que no saben què és el que implicaria aquest estatus, encara que consideren important estranyar llaços amb el Canadà.
3: I segons Font Diplomàtiques, aquesta iniciativa no va ser coordinada prèviament amb els estats membres, mentre que altres assenyalen que encara s'ha de discutir com seria exactament aquest nou format de relació entre el continent i el Canadà, fins i tot com s'hauria de denominar exactament.
0: I la Reserva Federal dels Estats Units s'apuja als tipus d'interès per primera vegada en 3 anys. És una decisió que arriba quan falta un mes i mig per a les eleccions legislatives en què Donald Trump es juga al control del Congrés.
3: La decisió ha estat adoptada per unanimitat pels membres de l'òrgan de política monetària, que ha incrementat el referencial en un quart de punt i deixa, per tant, en una forquilla d'entre el 3,75% i els 4%.
0: I encara parlant d'aquest país, dels Estats Units, la Cambra de Representants ha aprovat un ampli paquet de sancions contra Rússia i l'Iran, que atorga al president Donald Trump noves facultats per imposar aranzels de fins al 100% dels països que comprin energia russa.
3: La llei no estableix automàticament aquests aranzels, sinó que concedeix a l'executiu la facultat de poder aplicar-los dins els mecanismes previstos. La mesura preveu sancions contra funcionaris, també contra bancs i sectors estratègics de l'economia russa, a més de mesures contra l'anomenada flota a l'ombra, que és una flota de petroliers que s'empra per esquivar les restriccions occidentals.
0: Amb aquests apunts a la crònica internacional arribem a les 8:44. D'aquí un minut podeu escoltar la informació insular.

0: Sí, digueu.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
0: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
0: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
0: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
0: I doi, prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
3: IV3 Ràdio, informatiu matí. Edició Menorca, Excel Camarasa.
4: Bon dia, Menorca. Rebuig generalitzat al creixement previst a l'aeroport de l'illa. Tant el Consell Insular com els ecologistes del GOP lamenten que Aena fomenti la massificació turística amb un increment previst del 10% en el nombre de passatgers de cara a 2031. Exigeixen que les inversions es destinin a la nova torre de control. Tot d'una, en donen més detalls.
3: Edició Menorca. Excel Camarasa.
5: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
4: L'aeroport de Menorca assolirà els 4,6 milions d'usuaris l'any de cara al 2031. Són les previsions d'Aena que recull el nou document de regulació aeroportuària, l'anomenat DORA 3, que ja ha aprovat el Consell de Ministres. El full de ruta d'aquesta empresa semipública preveu un augment del trànsit aeri del 10% durant els propers 5 anys. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència preveu fins i tot un creixement superior. Això ha aixecat ja les primeres crítiques. La primera, del mateix Consell Insular, el president Dolfo Vilafranca lamenta la decisió, mentre Menorca diu impulsar mesures de contenció.
6: Fem un esforç important en posar en pràctica i en marxa la limitació de vehicles per aplicar polítiques de contenció i no entenem com s'estat a través d'Aena el que fa és tot el contrari. Fer inversions per augmentar la capacitat de l'aeroport de Menorca.
4: També critica el creixement al GOP. Els ecologistes denuncien que pretendre continuar incrementant la pressió humana sobre un territori limitat com Menorca és una inèrcia suïcida, diuen, i recorden que l'esgotament de recursos com l'aigua, la major contaminació atmosfèrica, el problema amb l'habitatge o el col·lapse en la recollida de residus són mostres d'una saturació excessiva. Per això aposten, entre d'altres, per fixar límits en el nombre de vols i passatgers. En els propers 5 anys, Aena invertirà 170 milions d'euros a l'aeroport. Es destinaran a crear una zona única per a l'embarcament dels passatgers de fora de l'espai Schengen, majoritàriament britànics. També s'adequarà el control de seguretat i es faran actuacions a la pista de vol. Per contra, no hi ha rastre de la nova torre de control. Cristóbal Marqués, senador per Menorca.
7: El govern de Pedro Sánchez ha tornat a incomplir amb Menorca. Fa 6 mesos vam aconseguir una cosa molt clara, que tots els partits, també el Partit Socialista, votassin a favor de construir una nova torre de control a l'aeroport de Menorca i que s'inclogués dins el nou DORA. Idò, el DORA ja s'ha aprovat i la torre de control no hi és. El govern de l'Estat sí que té doblers per augmentar la capacitat de passatgers a l'aeroport de Menorca i que vengui més gent, però no té doblers per fer la torre de control. I això és inacceptable.
4: El Partit Socialista, en canvi, defensa que el responsable és el govern insular, és el Consell, ja que és qui, diu, ha ampliat el nombre de places turístiques. Pepe Mercadal és secretari general del PSOE Menorca.
8: Diu que no vol que a Menorca venguin més avions i culpa en el govern d'en Pedro Sánchez de que venguin, però a la vegada creen més places turístiques a Menorca. Si creen més places turístiques, vindrà més gent. El tràfic aeri final s'adequa a l'oferta. I l'oferta la controlem nosaltres, els menorquins, en les competències que té el Consell. No hem d'anar a cercar culpables fora.
4: L'aeroport va registrar l'agost 760.000 passatgers. És un 1,8% més que l'any anterior. En el que portem de 2026, han passat per l'aeròdrom més de 3 milions de passatgers, un 2,5% més que l'any passat.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: Més qüestions. Les empreses bijuteres menorquines es troben en plena campanya de promoció. Arriba l'època de fires i això és sinònim de comandes i de nous clients en el millor dels casos. Fa uns dies van assistir a la fira de Milà i properament aniran a Bijutex a Madrid, una cita ineludible per als empresaris de l'illa. Les sensacions de moment són positives, tot i constatar-se canvis en el perfil del client, que en lloc de comprar les peces fetes, ara demana els seus propis dissenys. Ho explica José Moreno, el president de Sevime, l'associació espanyola de fabricants de bijuteria.
9: Tornaven de la fira amb una cartera de pedidors. Perfecte. Què passa? Que ara el comprador, quan ve, té molta informació, xarxes socials, tendències, i el comprador no vol comprar el que tu has fet. El comprador ve i te diu, jo vull... He pensat que voldria aquesta col·lecció i he pensat que podia ser així i te diuen el que volen.
4: Els mercats principals es mantenen els darrers anys, tot i que han notat assegurant un descens d'Alemanya. Nou de cada 10 persones que han perdut o estan a punt de perdre casa seva poden patir problemes de salut mental. L'habitatge i com afecta la sanitat és protagonista a l'Escola de Salut Pública, que ha començat aquest dimecres al Llatzeret. Una informació de Gemma Carrasco.
10: Un dels cursos que més interès ha despertat de la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca posa el focus en una relació que és cada vegada més evident, habitatge i salut. Sentim Manuela García, consellera de Salut del Govern.
11: No solo la vivienda, sino cómo está construida la vivienda, la luz que tenga, la situación en la que se encuentre, son signos de bienestar y por lo tanto me parece que es una mirada muy importante la que hay que hacer en ese sentido.
10: 9 de cada 10 persones que han perdut o estan en risc de perdre l'habitatge presenten risc de patir problemes de salut mental. Juli Carrere és docent del curs Habitatge i Salut.
12: El que representa més de 6 vegades el que pateix la població habitual. I això no només passa amb adults, sinó que amb infants també hem vist coses similars, que fins a 10 vegades més els infants que estan vivint situacions d'inseguretat residencial també es veuen afectats per aquestes problemàtiques de salut mental, però també de seguiment de l'escola i altres problemes.
10: I l'objectiu no és només quedar-se en l'anàlisi del problema, ho explica María José López, directora de l'Escola de Salut Pública de Menorca.
13: L'escola té una cosa molt bona i és que ajunta professionals de molts àmbits, no? De recerca, d'administració pública, però també de decisors polítics. I jo crec que tenir totes aquestes persones juntes en aquest espai ajuda molt, no? A fer aquest trasbassament de la informació i a intentar que aquesta informació es tradueixi en acció.
10: Habitatge, canvi climàtic, obesitat infantil, desigualtats socials o salut mental són alguns dels reptes que es posaran damunt la taula.
4: Gràcies, Gemma Carrasco. Mentrestant, el 2018 el govern va reservar, recordem, una partida d'1 milió d'euros per convertir ses cases de Vinicodrell de Darreres, migjorn gran, en el futur centre d'interpretació de la Menorca talaiòtica. La pandèmia es va creuar, però, en els plans de l'Ajuntament. El finançament previst per transformar Vinicodrell en aquest centre d'interpretació va ser retirat arran de la crisi de la Covid. El projecte preveia també construir un alberg públic, una oficina d'informació turística i un museu del cavall. Els fons de l'ecotaxa es van derivar de les despeses de la pandèmia i el projecte va quedar aparcat, tot i el compromís de recuperar-ne el finançament una vegada superada l'emergència sanitària. Ara, l'Ajuntament torna a reclamar al govern que recuperi aquests doblers per reprendre el projecte. Mentrestant, l'equip de govern estudia la rehabilitació exterior de les cases prevista per al 2027. Sentim Antoni Borràs, regidor d'Hisenda, Turisme i Medi Ambient des Migjorn.
14: Hem estat diverses vegades reclamant en el govern balear a veure què passava amb aquest doble i són partides que es van gastar en el seu moment pels temes de Covid i que no s'han tornat per supostar. Què és el que tenim previst fer? Encara l'any que ve, almenys fer un projecte per remodelar un poc tot el que és exterior i a partir d'aquí seguir insistint a veure si podem recuperar aquest doble.
4: Darrer minut, moment ara per a la cultura. Oh, Per parlar del festival Cranc, que celebra a Mo el desè aniversari i reafirma la seva aposta per un festival de dimensions properes i una programació que connecta l'escena local amb les noves tendències internacionals de la música alternativa. Un dels grans reclams d'enguany és The Blaze, el duo francès reconegut per la seva fusió d'electrònica house i sensibilitat cinematogràfica, protagonitzarà dissabte una de les sessions més destacades d'un certamen al costat de Solea Morente i un extens programa d'activitats complementàries. Amb un dels caps de cartell d'aquest desè aniversari del Festival Cranc, arribem avui al punt final. Són pràcticament les 8:55 del dematí. Això és tot per ara. L'actualitat, recordin, continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: 8:55 minuts. Aquesta sintonia ens indica que arriba el moment de la cultura a l'informatiu matí. L'encetem parlant de la setmana del llibre en català. Aquesta activitat torna als Jardins de la Misericòrdia Palma a partir de dijous que ve fins diumenge i ho fa amb tot allò que s'espera d'aquest tipus d'activitats, amb paradetes, presentacions, contacontes, però també amb dues novetats destacades. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Una és per un nom propi inesperat i gens habitual, el de l'artista Miquel Barceló, que presentarà divendres hora baixa el Pita Dormit de Dolors Miquel, una presentació que molt probablement no serà gens ortodoxa. Laia Alegret, gremi de llibreters.
2: Això serà un poc sorpresa, en principi és una, està anunciat com una presentació del, del darrer llibre d'Anna Dolors, El Pita Dormit, on la, la poeta, de, així de manera narrativa, explica tota l'experiència que ella ha tingut amb el càncer de mama. I no sé si està prevista alguna projecció, no ho sé al final com anirà, però bé, serà un poc sorpresa, per tant, animam a, en el públic que s'acosti, ja que en Miquel Barceló no se sol prodigar massa, per tant, és prou important.
1: Un nom inesperat enmig dels escriptors com Laura Gost, Empar Moliner, per Antoni Pons o Joan Miquel Oliver, tots amb les seves novetats de Vall del Braç. I parlant de novetats, per primera vegada s'ha programat un acte conjunt amb la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. Antònia Roca és vicepresidenta del Consell.
3: En el marc de l'any que celebram, com sabeu, l'any Blai Bonet, celebrarem un recital amb la mà enfront de la mirada que tindrà lloc simultàniament aquí a Palma i també a Barcelona. 6 poetes actuals faran ressonar la seva obra a banda i banda de la Mediterrània. I crec que és una manera molt especial també d'homenatjar Blai Bonet.
1: Seran 4 dies amb una vintena d'activitats, entre les quals també un acte de reconeixement a Biel Mesquida, que és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El SU, el pregó, serà càrrec de Carles Rabassa, dijous hora baixa, al vespre, que també tocarà Nit a Cascoltam de Fons.

0: I l'Auditorium de Palma posa en marxa la temporada de tardor i ho fa dissabte amb un monòleg de Luis Zahera i el concert dijous 24 de Guitarrica de la Fuente.
1: Són només dues de les propostes per aquests propers mesos i que passen pels Joglars, per la temporada de ballet, per Ismael Serrano, per Salvador Sobral, en una oferta variada i que ha estat imprescindible per sobreviure i que de fet ha esdevingut marca de la casa. Marcos Ferragut és el director de l'Auditorium.
2: Aquí s'havia de fer un edifici que pogués fer de tot i, a més, que se pogués mantenir tot sol. I bé, aquest miracle pues, encara continua 58 anys després. Aquí, a la nostra programació, a la web, podreu trobar des de les millors propostes de teatre, les millors propostes de musicals, dansa, música sinfònica.
1: Tot això en un espai que ara ofereix a més la seva millor cara, perquè és que després de 4 anys de reformes i més d'un 1,5 milió d'euros d'inversió en la infraestructura interna, podríem dir, del teatre, ara li ha tocat el torn a les mítiques butaques i sí, s'han renovat, són noves, però no han canviat el color.
2: Quan li varen dir, mira, el primer que heu de fer és clavar el color, perquè el color fúcsia de l'Auditorium és únic al món, ells pues, varen agafar el guant i varen dir, vinga, ho clavarem, i de fet ho han fet.
0: Guitarrica de la Fuente, la setmana que ve l'Auditorium i amb un poc de sort als Oscars.
3: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en el apartado de mejor película internacional és La Bola Negra.
0: I és que l'artista és un dels protagonistes de La Bola Negra, que, com escoltàvem en veu del director Alejandro Amenábar, ha estat triada per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en la carrera cap als Oscars.
1: El mes que ve sabrem si forma part dels 5 títols escollits per optar finalment a l'estatueta. Arriba a sales dia 25 de setembre i aquell dia la sessió de les 7 de Cine Ciutat vos oferirà la possibilitat de seguir, després de la projecció, el col·loqui en streaming amb els 2 directors.

0: I són ara les 9 del matí i en aquesta hora el trànsit encara és lent a les autopistes d'accés a Palma, uns embossos vinculats a les precipitacions com la MA13 a l'alçada de Binissalem. En aquest municipi és on fins ara ha plogut amb més intensitat, s'ha arribat als 50 litres per metre quadrat en una hora.
1: Això sí, no hi ha hagut grans incidències aquesta matinada, des del migdia d'ahir fins avui a les 8 del matí. Se n'han comptabilitzat de 9 arreu de les illes, 16 a Mallorca. En aquests moments les Pitiüses és l'única illa, les úniques illes que continuen en avís taronja per pluges. A Mallorca ja s'ha rebaixat a groc i a Menorca només hi ha avisos grocs per mala mar.
0: I atenció també en aquesta hora als aeroports perquè hi ha alguns retards. Toni Sastre, des de Son Sant Joan, bon dia.
2: Bon dia, així es registra una quinzena de retards d'uns 11 minuts de mitjana. Aquí a l'aeroport ha deixat de ploure, fa una mica de vent, el cel està tapat, tot i que s'obren algunes clarianes i he pogut parlar amb un parell de viatgers i érem ben conscients de la situació del mal temps, d'aquestes alertes, però per aquest motiu han estat previsors i han partit d'hora de casa per evitar complicacions a les carreteres.
3: Tots són d'Estellons i, claro, entre que donava molt mal temps, el que va passar en els ports dels Canons, el Banyo Bufar i Esporles, pues tenien por de que les branques que hi ha, o pedres o el que sigui, pues ho trobessin tot malament i han partit d'hora per això. O sigui, han vengut en temps.
4: Han partit en temps per si de cas fas mal temps.
2: Aquí a Son Sant Joan les pantalles d'informació registren retards a destinacions ben diferents com Barcelona, Budapest, Sevilla o Manchester i un vol cancel·lat a Oslo.
0: Gràcies, Toni. I a la península les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home mort a causa d'una torrentada.
1: El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
0: I es disparen els problemes de salut mental per la creixent inseguretat a l'hora de mantenir i d'accedir a un habitatge a les illes. El 90% de les persones que han perdut o que podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir ansietat i depressió.
1: En una entrevista fa pocs minuts a l'informatiu Matí, Juli Carrera, coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, avisa que moltes famílies han de conviure en el mateix pis amb altres persones sense vincle parental. La gentrificació i la turistificació agreugen aquesta crisi residencial.
5: Hem estudiat com afecta la pobresa energètica, que té a veure amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, tant per qüestions de fred, però cada cop més, com estem veient amb el canvi climàtic, amb la calor, com ens acaba afectant a la salut de les persones.
1: Conclusions que es presenten aquests dies a la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca.
0: Hi ha hagut un nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
1: Els fets van passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir i l'avís el va donar la menor. La víctima, de 35 anys, va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal del 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor finalment es va suïcidar també davant la seva filla. Ni la víctima ni l'home estaven al sistema Biogen.
0: I un darrer apunt, hi ha hagut un degoteig d'arribada de barques aquest dimecres a Mallorca, Cabrera i a les Pitiüses. Segons les darreres actualitzacions durant la jornada d'ahir, varen ser interceptades 214 persones a bord de 13 embarcacions diferents. Hem arribat a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia aquí, a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.

0: 9 i 5 minuts, bon dia. Benvinguts, començam el programa, començam aquest dijous fins a les 12. Ja sabeu, vos acompanyem a través de la ràdio i també a través de la televisió. Seguim avui ben pendents del temps. Fa una hora que s'han desactivat els avisos taronja per tempestes a Mallorca i a Menorca, però les pitiuses es preveu que continuï actiu durant tot el dia. Compartim just ara les imatges que descrivim pels oients de les pluges que han negat avui vespre a alguns carrers de Palmanova. Aquesta matinada hi ha hagut precipitacions intenses a altres punts de Mallorca acompanyades de llamps. De moment, la situació ha estat en general tranquil·la i l'1-2 només s'ha comptabilitzat de 9 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins a les 6 del matí d'avui. 16 a Mallorca, 1 a Menorca i un més a Eivissa. En aquesta ocasió, i a diferència de, recordem, fa només una setmana de la darrera tempesta forta, no preocupa tant, per exemple, el vent, tot i que, com deien, continuen actius els avisos per fenòmens costaners a la zona nord de Mallorca i a Menorca. Avui, la Universitat de les Illes Balears ha suspès les activitats a l'aire lliure, també les sortides de camp i les activitats al medi marí, al litoral, a la seu d'Eivissa i Formentera. No obstant així, al campus de Palma i a la seu de Menorca es manté l'activitat acadèmica i administrativa amb normalitat. Tornem a recordar que és a les Pitiuses, sobretot on avui es preveu que el risc de pluges torrencials sigui més elevat. Però la situació no només aquí, a l'arxipèlag, continua sent molt complicada a la península. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, Marta. Sí, és a Catalunya. Ha mort un home a causa d'una torrentada. El seu vehicle va ser arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Ha estat aquesta matinada quan ha localitzat el cos sense vida a d'haver 500 metres del punt on es trobava el seu vehicle. Davant d'aquesta situació de meteorologia adversa, emergència, es va enviar diversos avisos, és alert, a través dels telèfons mòbils de distintes comarques de l'àrea de Barcelona. La capital ha estat un dels punts on més ha plogut. I hem de dir també que les fortes pluges han obligat a cancel·lar i desviar vols a diferents aeroports, però el de València fins i tot ha hagut de tancar temporalment aquesta matinada per les inundacions que ha patit. Alguns dels punts afectats han estat els nuclis que varen ser més colpejats per la dana del passat any 2024, com ara, per exemple, Paiporta o Aldaia. De moment, tot i que les pluges han estat intenses, els torrents que passen per aquests municipis en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçés de desbordar-los, però d'altra banda sí que hem de dir que el Centre de Coordinació Operativa Local, el CECOPAL de València, va acordar ahir hora baixa el tancament per aquest dijous d'alguns centres escolars per evitar situacions de risc innecessàries. Després parlarem i saludarem a Elisabet García, que és presidenta de FAMPA València, per saber, Marta, com viuen aquesta situació 2 anys després.
0: Avui parlarem també d'una data possible. Abans que finalitzi l'any, podrien començar les obres del segon cinturó de Palma. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. El primer tram del segon cinturó unirà l'autopista de Llucmajor a la Dinca i tindrà com a objectiu millorar la fluïdesa a un dels punts més transitats de ciutat. Les obres començaran, com explicaves, a final d'any i se distribuiran en dues fases de 34 i 40 mesos de durada. Un dels punts destacats del projecte és que la zona del Coll d'en Rabassa, aquesta carretera s'allunyarà de les cases i això millorarà la qualitat de vida dels veïnats de la zona. La via tindrà una part soterrada i un bulevard que hi passarà per sobre. El projecte serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia avui amb Manuel Aguilera, Alicia Mateos i Xavi Bonet.
0: En crònica de successos, vos contam que un home va morir ahir en llançar-se des d'un dels passos elevats de la via de cintura de Palma. La Guàrdia Civil va tear un dels carrils en sentit cap a l'aeroport, la qual cosa va generar grans retencions que es varen estendre fins a l'autopista d'Andratx durant hores.
1: També han estat detinguts de 9 joves per cometre robatoris i furs a banyistes a les platges de Palma i també de Calvià. La Policia Nacional i la Policia Local de Palma varen desarticular un grup criminal amb la intervenció de 42 telèfons mòbils, 11 patinets elèctrics sostrets i la investigació, hem de dir, va començar davant l'augment de denúncies per robatoris de carteres, telèfons i altres objectes a platges com la de Camp Pere Antoni, Esportitxol o també Ciutat Jardí.
0: 9 i 9 minuts, tenim un moment per aturar una mica i reflexionar. Frase del dia.
2: Idò, la frase d'avui és de la cantant nord-americana Dolly Parton, que ens va deixar, recordem, el prop passat 25 d'agost, i diu així: si perdeu el temps preocupats per les abelles, mai no tastareu la mel. I és ben bona. Working.

0: Molipart, on tenia ben clares les coses a sa vida.
1: I els horaris. 9 to 5.
0: Exactament, i pus. I pus, és vera. Ja de què parla tothom? Tot i que nosaltres continuem parlant de Dolly Parton, és vera. Temps després encara continuem.
1: Som dolistes en aquest programa. I avui tothom parla, com no pot ser d'altra manera, de Los Javis, que representaran Espanya a la propera edició dels Oscars amb La Bola Negra.
2: La Bola Negra.
3: A los ganadores.
1: La Bola Negra representarà Espanya als Oscars 2027 en la categoria de millor pel·lícula internacional. La cinta ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema per davant de El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i Los Domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. Però el camí dels Javis cap a Hollywood té un detall especialment curiós. Fa uns anys, quan feien feina en El fenomen Veneno, ja varen tenir l'oportunitat d'anar als Estats Units, però varen dir que no. Consideraven que encara no havia arribat el seu moment. I diuen que ara, en canvi, sí que ho és, aquest moment. I el moment arriba amb una pel·lícula que ja ha tingut una important repercussió internacional. Recorden que La Bola Negra va passar pel Festival de Cannes, on els Javis varen compartir el premi a la millor direcció i després està presentada amb molt d'èxit als festivals de Telluride i de Toronto. La història combina tres línies temporals, parla de memòria queer i recupera la figura de Federico García Lorca amb Penélope Cruz i Glenn Close entre les protagonistes, a més de Guitarrica de la Fuente o Miguel Bernardo. Netflix, que és la productora, impulsarà la seva distribució internacional i una important campanya de promoció als Estats Units. Ara comença, això sí, la part més llarga d'aquesta cursa. El 15 de desembre coneixerem les primeres llistes de preseleccionats i dia 21 de gener les nominacions definitives. I no serà fins al 14 de març de 2027 quan arribarà aquesta gala dels Oscars. Els Javis ja han avisat, serà dur, però estan disposats a fer les maletes i recórrer mig món perquè aquesta Bola Negra arribi rodant tan lluny com sigui possible. No sé què vos sembla selecció de los Javis per davant de El ser querido i de Los Domingos.
4: Per cert, que Guitarrita de la Fuente serà aquí la setmana que ve.
1: Sí, dijous que ve.
4: Dijous que ve, actuant a l'Auditorium de Palma. Suposo que també haurà ganes, més ganes encara de veure-lo
1: actuar. Més ganes de Guitarrica.
4: Més ganes de Guitarrita. Jo estic molt contenta per els dos, perquè és vera que s'han separat, s'ha parlat molt de la seva separació, s'ha qüestionat molt la seva feina i el seu talent, però jo crec que sí, que tenen talent, i que mira, que no tot passa per Pedro Almodóvar, que a mi m'encanta, i no tot passa per, ara que el veiem, Name Navar, no?, que també ha estat un dels qui mos ha representat joves talents, que pot ser la feina els ha separat, però no han deixat de crear plegats.
0: Per cert, Name Navar, crec que podria haver mostrat un poc més d'emoció a l'hora de dir el títol, no? Perquè, no sé, no deixa de ser una bona notícia i ho ha dit. Home, entre el Pedro de Penélope Cruz i això, és veritat que no ha guanyat res encara, que és només un anunci
4: de Penélope era per dir que havia guanyat l'Òscar aquí.
0: Bé,
1: ara que deies això després d'anar Penélope, aquí hi havia un problema que es Bardem Cruz, perquè en Javier podia anar amb El ser querido, perquè era protagonista, i na Penélope forma part del repartiment de La Bola Negra. Ho dic perquè contents a mitges. Perquè, clar, te n'alegres per tu, però no per la teva parella, perquè sembla que s'estimen molt, i supos que aquestes coses passen.
0: Precisament han fet declaracions del que suposa, no?, tots dos ser candidats, fer feina plegats, el que suposa, de si parlen de la feina a casa o no, no?, com això també pot ser a vegades una teràpia, però pot també destruir un matrimoni, no?, perquè si t'endús la feina a casa i tot el dia parles de la feina, no deixava de ser un debat interessant.
1: I sorprèn que la segona pel·lícula de Los Javis ja hagi guanyat el premi a millor direcció a Cannes i que vagi cap als Oscars, perquè la que varen fer just abans pel·lícula, no sèrie, recorden que va ser La Llamada, que precisament no és art i assaig. És un musical divertidet, però que no formaria part de la història del cinema mundial, com sí que sembla que podrà ser La Bola Negra. Ara ja apunten maneres, després d'haver fet Veneno, La Messias, que és allò que ets acabat de consagrar.
4: Paquita Salas.
1: Però Paquita Salas encara... Hi ha molta de gent, aquest dies, arran d'aquesta nominació als Oscars, tothom compartia fragments de Paquita Salas i deien els acadèmics americans, si els hi peguen per fer els deures i revisar una mica la filmografia d'aquests joves, fliparan amb una sèrie com Paquita Salas, que per mi és el millor que han fet.
4: Que, per cert, ahir justament eren els protagonistes de Paquita Salas en el moment en què havien de conèixer si eren seleccionats o no. Vull dir que també tenen una amistat molt... molt fort, ara no me surt el nom, en Bryce...
1: És que no és en Bryce F, és que eren vells. És un dels protagonistes de La Bola Negra, que és un altre jove que s'assembla en un munt per a Sant Bessons.
4: Idò, sí, per a Sant Bessons.
1: Sí, sí. I que aquest el lot, en Bryce F ara ha fet la sèrie aquesta, basada en la novel·la de Elisabet Benavent, la sèrie aquesta que fan a Netflix, Les Verdades de Mis Mentiras.
0: No l'he vist encara.
1: Mentiras de Mis Verdades.
4: Sí, aquesta.
1: Una cosa d'aquestes. Això era en Bryce F, i aquest jove s'assembla un munt que va ser el protagonista de Maricón Perdido, la biografia fílmica d'en Bob Pop. S'assembla molt amb en Bryce F, però no era en Bryce F.
0: La Bola Negra, en tot cas, jo no sé vosaltres si teniu bones percepcions, si penseu que aquesta serà la vegada que guanyem l'Oscar a la millor pel·lícula estranyera. Home, ja fa uns anys,
1: ja fa dos
0: pits, ja toca, no?
1: Crec que haurien de rebaixar el nivell de hype que té el cinema espanyol en general. Ho dic perquè fa 3 anys en la Societat de la Neu, sí o sí, m'ho havien de dur el Manco Sos, que era pel·lícula internacional, i va anar per la pel·lícula aquella de Zona d'Interès, que jo també la vaig trobar meravellosa, i llavors l'any passat en Cirat, tothom donava per fet que ja que estava nominada a diferents categories, Cirat s'enduria el premi i tampoc ha estat.
0: Què passarà en guany? No ho sabem, haurem d'esperar a febrer, que per cert, febrer, edició número 99 dels Premis Oscars, imagina't.
1: Quina fantasia.
0: Serà l'edició número 100 i aquí m'imagino que la festa serà festa grossa. En tot cas, creurem els dits i veurem si és aquesta la vegada o no. Després en parlant, si vos sembla. Ara ens atam el programa en la bona companyia d'Iker Hernández, els comandaments tècnics, que té Jaume, Miquel Rosselló, Àlex Fortesa i tot l'equip que fa possible el dia.

0: Són les 9 i 34 minuts. Si just vos incorporeu en aquest moment, seguim en temps de tertúlia amb els periodistes Alicia Mateos, Xavi Bonet i Manuel Aguilera. Seguim repassant l'actualitat que un dia més també aborda qüestions relacionades amb l'habitatge. Avui en novetats, perquè el govern ha presentat una nova pàgina web de l'Observatori d'Habitatge de les Balears, que, perquè vos faceu una idea, és una eina que recull dades, recull informació del mercat immobiliari de les illes, i amb totes aquestes dades el que se pretén és conèixer quina és l'anàlisi, quina és la situació. Després també han presentat noves promocions públiques, bones notícies respecte a habitatge de protecció oficial, en aquest cas a Petra, parlant de 19 pisos que es destinaran al lloguer i que seran sobretot per joves que puguin acreditar el manco de 8 anys de residència al municipi. Saben que l'habitatge de protecció oficial és una de les eines més importants per intentar afavorir aquesta situació tan complicada a les illes, una situació que més coincideix en la visita de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Ahir va ser a Eivissa, va carregar contra les polítiques del govern perquè recordant que Brussel·les fa poc va donar llum verda als diferents municipis perquè poguessin declarar zones tensionades i d'aquesta manera també limitar el lloguer. Ja saben que la presidenta del govern no contempla aquesta mesura i per aquesta raó el debat està servit. Així que vos demano un anàlisi sobre el que està passant. Si voleu, podem començar, Alicia, amb Brussel·les, perquè diu, sí, dona un poc de llibertat als municipis per prendre decisions. Brussel·les és conscient que hi ha llocs on s'ha de fer alguna cosa. Ara bé, quina és la cosa que s'ha de fer? Quina és la mesura que s'ha de prendre? Quina és l'encertada?
1: Yo limitar el precio, desde luego, no lo veo, porque ya hemos visto experiencias como, por ejemplo, en Barcelona, donde no ha funcionado. Lo único que ha pasado es que viviendas que estaban en el mercado libre se han ido al mercado de corta estancia o alquiler turístico encubierto, con lo cual la oferta se ha reducido y hay menos personas que tienen posibilidades de irse a una vivienda. También ha sucedido en otras zonas, como el País Vasco, creo recordar, que lo ha aplicado y ha ocurrido lo mismo. Si hablas con los agentes de la propiedad inmobiliaria, te lo dicen, es que en cuanto se topa el precio, el número de viviendas en el mercado libre cae. Entonces yo creo que esa no es la solución.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Són les 9:51 minuts i si just vos incorporau en aquest moment, continuem en temps de tertúlia fins les 10 amb Alicia Mateos, Xavi Bonet i Malú en la Aguilera, taula de periodistes per abordar l'actualitat, que també passa per les noves arribades de migrants. De fet, ahir va ser un dia important perquè tant a Mallorca com a les Pitiuses van ser interceptades 168 persones a bord del Banco 11, embarcacions diferents. Recordem que és Formentera l'illa que més pressió migratòria rep, que té encara aquest envelat provisional on hi ha pràcticament una cinquantena de persones que esperen ser traslladades per quedar a càrrec de la Policia Nacional. Recordant que també ha estat una setmana dura on vàrem veure imatges de com alguns veïnats de Formentera de manera puntual assistien al funeral d'algunes de les víctimes que havien perdut la vida enmig de la mà. És pràcticament impossible quantificar el número de persones que han mort en aquesta ruta, una ruta que, a mesura que ha passat el temps, és veritat, ha guanyat en número d'arribades. De fet, ja comença Frontex a plantejar la ruta mediterrània, no?, com una de les rutes que més popularitat ha guanyat els darrers anys. De quina manera poden gestionar aquest impacte, no? No oblidem que, no deixant de banda el focus de Ceuta, del que ha passat fa només dos mesos, o farà dos mesos, una situació que encara no té una solució a la vista. El temps continua, així que vos pos, si vos sembla, el tema de la migració sobre la taula. Manuel, començant per aquí, per les Balears, amb aquest dia tan rellevant, el d'ahir, 11 embarcacions.
2: Sí, la verdad es que esta noticia es tan recurrente, ¿no? Que ya, bueno, se consolida una ruta, hay informes, ya sabemos que hay informes que avisaron de que existía esta ruta y que iban a llegar de manera masiva. Nosotros, bueno, nos estamos cambiando, antes era Canarias, y ahora es Baleares. Esta ruta provoca cientos de muertos. El último dato de muertos en el Mediterráneo en 2025 es de unos 1.700. Cuando tú hablabas que estaban enterrando los cuerpos de esas personas que llegan a las playas, ¿no?, esos cuerpos que llegan flotando, y los entierran en Formentera con un no identificado, ¿no?, que es lo más triste que le puede pasar a una persona que busca un futuro, crear un destino, arriesgándose, pagando mucho dinero que seguramente ha conseguido trabajando, y se arriesga para conseguir un trabajo, para dar dinero a su familia, y que acabe muerto en un lugar que...
1: Si me permets, un gest, sí, d'esperança, no? Davant d'aquest món en què tot darrerament està tan polaritzat, sí, i tan caòtic, on hi ha tanta ràbia, tanta disputa, no? Sí. Aquest moment d'uns veïnats puntuals de Formentera que van al funeral d'unes persones que no se poden identificar.
2: Que no sabe quiénes son.
1: Crec que és una de les imatges, no?, de la setmana, dins el caos, dins el drama, dins tot el que suposa no perdre la vida a la mà, perquè mai sabrem, no?, quines són les xifres reals de les persones que perden la vida, però és, sí, veritat que van ser unes imatges colpidores.
2: Sí, sí, claro, la imagen de esa lápida que pone la fecha de que encontraron el cuerpo y ¿ya? No identificado. Y esto es verdad, yo como investigador histórico sé que ocurría y ocurrió muchísimo a principios de siglo y bueno, durante toda la vida ha ocurrido, ¿no? Pero que ocurra a estas alturas, ¿no? Esos padres que no saben dónde está su hijo y seguramente nunca lo sabrán, pues es el horror, ¿no? Es tristísimo.
3: Mira, jo crec que aquestes imatges i aquest tema que tu has posat damunt la taula i que és recurrent, a mi me produeix molta tristor, perquè, per començar, perquè són persones humanes, no? I torno a insistir, nosaltres no podem normalitzar aquesta línia naval, com si fos la ruta València-Mallorca o Barcelona-Mallorca, no la poden normalitzar, perquè això és fruit d'una incompetència que té noms i llinatges. Vull dir, aquí qui té la responsabilitat de tota la política exterior és el govern d'Espanya, i és que ha de posar mesures, juntament amb el govern argelià i de Marroc, per evitar que això passi. Per evitar que això passi.
4: Bueno, i
3: la Unió Europea. Sí, però bueno, empecemos por aquí. O sea, eso es el negocio, o es el negoci d'unes màfies que s'estan lucrant. I evidentment aquesta gent ve perquè cerca un futur millor. com faríem tots nosaltres, però el que no podem fer, i crec que tots els que estem aquí ho entendrem, és pensar que Àfrica passi a Europa. Però això és impossible. Això és impossible. Haurem de fer coses perquè per aconseguir dignitat i benestar en els països africans. Però el que no podem permetre és que tots els senegalesos, mauritans, argelins, no sé què, passin a Europa perquè no hi cabem. Perquè no hi cabem. Això és així de clar. Això és així de clar. Considerant també, com he dit abans, que són persones amb dignitat i que nosaltres faríem exactament el mateix. I el senyor Sánchez i companyia el que no poden fer és escudar-se. Escolta, vostè ha de posar mesures, perquè el que no poden fer és que cada dia, apareguin aquí 100 persones, molt d'ells arriscant la seva vida.
1: Veurem com acaba aquesta situació, perquè encara falta moltíssim, no?, per veure el final, la llum al final del túnel, de tot el que està passant, sobretot a Ceuta, me referia, i segur seguirem parlant de la gestió de l'arribada d'embarcacions, però, si me permeteu, ens queden només 3 minuts i vull fer al manco una ronda ràpida sobre una qüestió que crec que se podria considerar una bona notícia. Europa també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys. Ja ha estat la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha anunciat que la futura llei d'infància de la Unió Europea inclourà aquests canvis, que dels 13 als 15 només es permetran comptes creats i supervisats pels pares en funcions limitades i amb limitació del temps. Estem donant passes, o això ja no hi ha qui pugui posar mà ni limitar i se mos ha escapat totalment.
2: No, yo solo, así como titular, me parece un paso en la línea de los países que empezaron más con, uh-huh, con las nuevas tecnologías y más las están sufriendo. Entonces, exacto, vamos en ese camino, ¿no? Hasta llegar a algunos países los han prohibido los móviles hasta los 16 años.
1: Ya, pero ¿y la realitat? Pues está muy bien prohibido, pero después, ¿qui controla realmente? ¿Com controlaran que no posin un perfil fals?
5: Exacto, a mí me parece una noticia muy positiva y muy necesaria, pero yo tengo dudas de que se pueda aplicar i que se pueda cumplir,
1: que sigui viable,
5: eh? Echa la ley, echa la trampa.
3: A mi me pareix una bona iniciativa regular, i si ja no hi ha temps, evidentment, i a mi me preocupa un poquet tot el que gira entorn a si hi ha la intel·ligència artificial. Vull dir, jo crec que és un debat important.
1: Alguna cosa s'ha de fer, mireu l'informe PISA, el darrer, demolidor. O sigui, alguna cosa s'ha de fer, s'ha de començar per aquí.
5: El informe PISA o los informes que se publican de acoso escolar cada año.
1: Por ejemplo.
5: Porque el acoso escolar antes acababa en el cole, ahora no. Ahora, incluso en las redes sociales, como claro, puedes claro, tener perfiles
3: claro,
5: falsos.
3: A casa.
5: Y luego también un tema de salud. ¿Cuántas, sobre todo niñas, no hay que sufren anorexia, bulimia, porque
2: muchísimo,
5: intentan imitar perfiles falsos, bueno, que ven en las redes sociales y no son reales?
2: Sí, la dictadura de la estética que nos exponen las redes sociales. Una de las mejores terapias es salir de las redes. Al menos un tiempo.
1: Social,
2: no, yo no he salido porque soy periodista, pero solo por eso, ¿eh?
1: No,
2: sí, solo por eso. Malauradament
1: els periodistes no poden, perquè si no,
2: exacto,
1: sí que jo donaria aquesta passa.
3: En mi caso, la possibilitat és no entrar, perquè no estoy, o sea, no entro.
2: Pues mira, mira que bien que està Xavi.
1: Ve per tu. Perquè estic segura que hi ha alguna relació entre salut mental, sí, i la quantitat d'hores que passam a les xarxes,
2: total,
1: socials, entre tranquil·litat, entre gestió de l'estrès. Hi ha molt de temes que segur que estan intrínsecament relacionats amb xarxes socials i benestar. No tenim temps per debatre aquestes qüestions, tot i que són molt interessants, però segur que serà un altre dia. Alicia, Xavi, Manuel, moltíssimes gràcies per aquest repàs.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A la ràdio escoltam els nostres companys dels serveis informatius, a la tele escoltam els anuncis publicitaris i tornam tot d'un pendents del temps, sobretot d'aquesta situació del dia després de les tempestes que han afectat tant les nostres illes.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia, continuem molt pendents del temps i d'aquest temporal que colpeja les Balears des d'ahir. L'EMET manté hores d'ara actiu la vista taronja a les Pitiüses per pluges i tempestes. Allà s'hi podrien acumular fins a 50 litres per metre quadrat en només una hora i els xàfecs podrien anar acompanyats de calabruix i de ratxes fortes de vent. A Mallorca l'avís és groc, tant per pluja com per tempestes, amb una previsió de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora.
8: A més, a tot Menorca, al nord de Mallorca i a la Serra de Tramuntana també hi ha alerta groga per fenòmens costaners. S'espera mala mà amb vent del nord i nord-est d'entre 40 i 50 km per hora i onades que podran arribar als 2 metres d'alçada. Per aquest motiu, la UIB ha suspès avui totes les activitats universitàries a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al Medi Maria, a la seu de les Pitiuses, mentre que, per altra banda, el campus de Palma i a la seu de Menorca es manté la normalitat acadèmica i administrativa.
7: Aquesta matinada la pluja ha caigut ja amb molta intensitat a diferents punts de Mallorca, acompanyada d'una gran activitat elèctrica. Destaquen especialment els 73 litres per metre quadrat que s'han recollit a Son Torrella, els gairebé 60 de Binissalem o els 34 de Llumajor.
8: Des d'ahir al migdia i fins a les 8 d'aquest dematí, Emergències ha registrat un total de 19 incidències a les illes, la gran majoria, 16, s'han atès a Mallorca, concretament a Palma, Inca i Binissalem. Víctor Martí és el batle d'aquesta darrera localitat.
9: Tall de llum i que s'han recuperat. I allà en païs són les fàbriques que estan a les fosques, però el que és inundacions, no tenim cap incidència greu, com a mínim. Ha plogut bé.
8: A Eivissa també s'ha hagut d'actuar per mort d'un altre incident.
7: Atenció a aquesta notícia. Omplir el dipòsit de la benzina o del gasoil ja costa més de 100 euros de mitjana. La pujada dels carburants no dona treva. I segons les darreres dades del butlletí petrolier de la Unió Europea, la benzina ha encadenat la seva 11a setmana consecutiva de pujades i ha marcat un nou màxim anual.
8: En concret, el litre de benzina s'ha encarit gairebé un 3% en els darrers 7 dies i se situa en els 1,86 euros. D'ençà de finals de juny, aquest combustible s'ha encarit pràcticament un 30%. Pel que fa al dièsel, torna a pujar i es menja gran part de la rebaixa fiscal que s'havia aplicat a principis de setembre. Després d'un lleuger respir, la setmana passada, el litre de gasoil ha repuntat més d'un 2% i ja es paga a 1,83 euros. Amb aquestes xifres, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres costa avui 21 euros més que fa un any si és de benzina i 23 euros més si és de dièsel.
7: Precisament en aquest context, el govern central reuneix avui de matí la patronal i els sindicats per analitzar l'impacte econòmic i social de la guerra de l'Iran. L'objectiu d'aquesta reunió és estudiar si s'han de prorrogar o aprovar noves ajudes a partir de l'octubre per protegir les famílies i les empreses. Recordem que la inflació s'ha enfilat a l'agost fins al 4,3% a causa del repunt d'energia i els carburants, que és la xifra més alta des de principis de 2023.
8: De fet, els analistes adverteixen que l'IPC podria fregar el 5% aquest mateix mes de setembre. A hores d'ara, algunes de les mesures de suport es troben en la recta final, com són la rebaixa fiscal dels carburants, que actualment és de 20 cèntims per litre de gasoil i 5 cèntims per la benzina, que acaba a finals de setembre aquest mes. En canvi, altres ajuts, com els descomptes del bo social elèctric, es mantindran fins a final d'any.
7: Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 5 minuts, ens estem aquesta segona hora de programa. Miram el cel, de fet, continuem ben pendents. Avisos per pluges i tempestes a bona part de les Balears. Pràcticament seguirem pendents tot el programa. Joana, bon dia de
1: nou. Bon dia, Marta i Dòcia. Estem pendents avui del temps. A Mallorca i Menorca se mantenen els avisos taronges, mentre que a les Pitiuses es mantindran actius durant tot el dia, fins i tot fins a mitjanit. Aquesta matinada hi ha hagut ruixats intensos. Segur que tots heu sentit a ploure avui vespre. Ha plogut bastant a alguns punts de Mallorca, que ha vengut acompanyat també de molt de llamps, Cisco.
2: Sí, i de moment, però, la situació és relativament tranquil·la. L'U2 ha comptabilitzat de nou incidents des de migdia, 16 a Mallorca i un a Eivissa. I a més, hi ha un avís groc per fenòmens costaners al nord de Mallorca i a Menorca.
0: Però preocupa, sobretot, i atenció a les Pitiuses, que és on es preveu un major risc de pluges torrencials durant tot el dia. Recordem també que a la Universitat de les Illes Balears s'han suspès les activitats a l'aire lliure, les sortides de camp i les activitats al medi marí litoral a Eivissa i Formentera. Albert Darder, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ha estat una nit complicada. Estem compartint aquestes imatges de Palma Nova, en concret, on ha plogut de valent avui vespre, bé, pràcticament alguns carrers que tenen un pam i mig d'aigua. Podia haver estat pitjor, això sí, perquè comptabilitzam de nou incidències. Ahir recordam que la reunió de Meteoval se preveia que podia haver estat pitjor. No ha estat tan greu com s'esperava, veritat?
3: No, però així i tot tenim registres de pluja que són molt contundents. Jo vos he dit aquí una llista perquè vegeu, a la zona de la Serra de Tramuntana tenim els 94 litres de Sontorella, 80 en el cim d'Espull Major, 78 a la Calobre, 76 a Cals Reis i a Vinigran, 71 a Tuent i 64 a Lluc. I atenció, perquè la tempesta més intensa ha entrat per la Calobre quan eren les 3:20 de la matinada, i en tan sols 15 minuts han caigut 31 litres, per tant, una intensitat de 2 litres per minut, intensitat torrencial, i en un quart d'hora la temperatura ha baixat 5 graus, perquè vegeu els efectes de la tempesta.
1: Albert, és vera que 90, gairebé 4 litres per metre quadrat a Sontorella ja n'hi ha, però no sé si podríem dir que la pluja que ha fet aquí és una bona pluja, si ha plogut bé, perquè mos entenguem, perquè és vera que altres comunitats ha plogut com a massa en poc temps, hi ha hagut, després en parlarem, d'aquí una estona en parlarem, comunitats com la Valenciana o també a Catalunya, on ha plogut moltíssim, hi ha fins i tot una persona morta. Aquí ha plogut bé, ha plogut on toca, per dir-ho d'alguna manera, i com toca?
3: Sí. Sí, perquè la diferència en l'anterior ploguda ja havien passat, ha passat una setmana llarga, per tant, el terra ja s'havia pogut veure tota l'anterior pluja, ja tornava a estar tot sec, per tant, hi ha hagut temps per repondre-se a la terra i perquè ho vegués tot, i ara una altra ració, una doble saó, se pot dir, a zones de la serra que s'han atracat en els 100 litres, pràcticament per metre quadrat, una pluja molt ben caiguda, i sobretot a zones on se pot infiltrar molt bé i que no genera problemes. I també vos he de dir que a dalt d'Espull Major s'ha agafat una temperatura mínima de 9 graus en 7 dècimes. Per tant, ha estat una baixada bastant forta en comparació amb el que teníem ahir.
2: Albert, i què podrem esperar a les properes hores i els propers dies, que és allò que preocupa a la nostra audiència?
3: Sí, ja el que tindrem seran precipitacions més disperses. Ja no serà un sistema de tempestes tan ben organitzat, tan extens com els que teníem aquesta passada matinada. Ara ja parlarem de zones aïllades, disperses, però que a zones concretes, puntuals, poden ser fortes. Els mapes meteorològics mos donen que, per exemple, avui vespre, la propera nit, vull dir, s'acabades dijous en els divendres, pot haver un altre cop ruixades, però ja vos dic, seran manco amb extensió i amb intensitat, però no acabarà de fer net.
1: No acabarà de fer netides, o parlaves d'aquesta baixada de temperatures, 5 graus més o manco de baixada de temperatures, imagino que més enllà de que en Espull Major fa mica de fresca i que fins i tot nosaltres a l'hora de venir aquí també
3: han
1: tingut una miqueta de fred davant de matí, la temperatura de la mà també haurà baixat amb aquesta tormenta, amb aquesta tempesta?
3: Sí, contribueix, perquè a part de la tempesta també hi ha un pot de vent, se remouen, s'escapes, també la insolació ha baixat, no tantes hores, per tant, progressivament, per factors naturals, la temperatura de l'aigua va baixant. Així i tot, segueix estant en nivells més elevats del que tocaria.
0: preocupa sobretot, i tornem a incidir en aquesta qüestió, la situació a Pitiüses,
3: sí,
0: que és on avui pot seguir encara aquesta pluja que amenaça sa forta, fins i tot se parla de pluges torrencials.
3: Això se deu a que els vents van girant de gregal cap a llevant, i quan predomina més el llevant, sols a ses Pitiüses quan reben sa zona on reben més precipitació. I curiosament ara està a punt de complir-se el primer aniversari del gran diluvi a Pitiüses d'Eivissa Vila, que varen caure pràcticament 300 litres, crec que era el 30 de setembre de l'any passat. Lucas Pitiüses i sobretot el litoral de València, que ara tot d'una en parlarem també. Quan bufa de llevant són set zones, València i Pitiüses és on reben més.
0: Recordem que a més Pitiüses encara no s'ha recuperat de les passades pluges torrencials, els comerciants també continuen preocupats per aquesta situació. Si fem una mirada al llarg del dia d'avui, quines serien les hores puntes per aquestes possibles pluges que afectaran les Pitiüses?
3: Els darrers mapes mos indiquen que pot haver ruixades, creixement de niulades de cara a primera hora de sort baixa, és quan hi ha més possibilitats de precipitacions, de barrombades, preferentment a la zona del nord d'Eivissa. No és descartable a les altres illes, però no creiem que siguin de la intensitat que varen tenir ahir, perquè hem de recordar que abans de les pluges que han tingut aquesta passada matinada, també hi va haver precipitacions ahir, a hora baixa, d'evolució diurna, per la zona de Sencelles, Montuïri, a l'interior de Silla. És a dir, a les darreres hores han tingut dos tipus de tempestes. Varen tenir les d'evolució diurna a hora baixa i les d'origen marítim aquesta passada matinada. És a dir, les darreres 24 hores han tingut com un llibre obert de meteorologia. Està com una classe magistral.
1: Un festival de tempestes.
3: Vaja.
1: Clar, segurament la gent se demana si després d'aquesta baixada de temperatures, després d'aquesta refrescada, tornarem a tenir valors com els que han tingut, o simplement farà una mica d'allò que dèiem l'estiuet de Sant Miquel, que és allò que queda per a final d'estiu, o què han de pensar?
3: Sempre hi és, l'estiuet de Sant Miquel, volguem o no, se produirà. De totes maneres, hem estat mirant mapes a mitjà termini, els mapes del Centre Europeu de Previsió, que són els més fiables que han el món, i hem de dir que se preveu que el mes d'octubre també sigui més plujós de lo normal. Per tant, haurien de ser bones notícies de cara a les reserves hídriques, perquè, com se diu sempre, és l'aigua que cau dins l'any vell, setembre, octubre, novembre, desembre, l'any vell, la que fa pou, la que és més aprofitable de cara a les reserves per l'any que ve. Per tant, bones notícies a nivell pluviomètric i, sobretot, si va fent pauses. Si ara està un parell de dies sense ploure i esperam en el proper episodi, són bones notícies perquè tindrà temps a terra per quedar marada.
0: Obrim les càmeres, aquestes finestres, per analitzar el temps en directe, veiem en quin punt se troben aquestes tempestes. El pitjor, el manco a l'illa de Mallorca, ja ha passat. Hem dit que s'han desactivat les alertes a les 8 del matí, però mireu el mar, sí, la mà, que remoguda la colònia de Sant Pere, a Mallorca.
1: És una zona que connecta amb Menorca, justament.
0: Exactament. Una tonalitat que res té a veure amb aquell blau tan viu que hem tingut els dies previs.
3: A més, aquí, a la badia del Cudi, està exposadíssima en el vent de gregal, per tants zones incideixen perpendicularment, tot i que és un gregal que ja va girant cap a llevant i, com hem dit, la possibilitat de precipitacions en aquesta zona disminueix i se desplaça cap a les Pitiüses, tot i que no és descartable a qualsevol indret encara de les illes. Si no s'ha emet, no tindria posat l'avís groc a Mallorca. A Menorca l'avís es du més per mala mà.
1: Això és a la colònia de Sant Pere, a Artà, a la zona de la badia del Cudi, però també podem fer una mirada, en aquest cas, a la Mesquida, a Menorca. Sí que tenen una mica més de sol en aquest punt de Silla, però també veiem una mica de, no sé si de mar remoguda o de petit onatge, si més no, no?
3: Sí, encara està un poc remogut. La veritat, en aquest indret, tot i que no han arribat tant les tempestes a la zona de Menorca, sí que l'entrada de vents de nord-nord-est també s'ha notat. Si la bossa freda, en vez d'estar situada a la zona de València i Múrcia, s'hagués situat més cap a la zona de Mallorca, llavors hagués estat en Menorca, sa que hagués rebut més precipitacions. Tot això depèn, és un engranatge entre els vents, la bossa freda, el nucli de la pertorbació elevació, això va fent que variï la zona geogràfica que rebi més precipitacions. Cada situació és diferent i no n'hi ha dues d'iguales.
0: Preocupa també la situació de les tempestes, de les pluges, sobretot a les zones que ja havien estat afectades per la tempesta de la setmana passada. Recordem els veïnats, per exemple, d'Esport d'Escanonja, intenten mirar el cel amb normalitat, tot i que, clar, no fa ni una setmana com aquell que diu, que varen caure aquesta gran quantitat d'arbres que se van generar tant de desperfectes a algunes de les finques. El batlle en funcions, Joan Vives, va explicar als nostres companys de serveis informatius que ja han remès els primers informes a la delegació de govern espanyol de les Balears per tramitar amb el Ministeri de l'Interior la declaració d'Esport d'Escanonja com a zona catastròfica. Ho escoltam.
4: Sobretot reparant tots els danys, sobretot de les teulades, que per poder viure s'ha de manestre tenir una teulada, i més ara que diuen que es pocs dies tornen a venir pluies, i intentant gestionar nosaltres com a ajuntament tot el tema de residus que els veïnats van deixant pels carrers. Nosaltres hem deixat saques pels carrers perquè els veïnats puguin depositar tots els enderrocs.
0: Sens dubte ajudarà que sigui declarat com a zona catastròfica, sobretot a l'hora d'aconseguir ajudes, a l'hora de recuperar la normalitat, tot i que quan una zona es veu afectada amb tal magnitud, Albert, la natura necessita temps.
3: Sí, i la diferència d'avui vespre a el que va passar la setmana passada és que aquesta nit passada no han tingut desastres per vent. Les majors ratxes, jo no es pugui major, m'ho surten ratxes de 40 a 50 per hora, res a veure, amb 100 i pico per hora acabava la setmana passada, perquè ha estat un ploure diferent. La setmana passada teníem esclafits, aquesta nit passada no han estat esclafits, han estat tempestes fortes, però no han arribat a aquest nivell de magnitud i tampoc ha hagut aquest xoc tan violent.
0: Afortunadament.
3: Sí, tanta sort.
0: Com però no davallem la guàrdia, sobretot de cara a l'hora baixa i sobretot a les pitiuses. Tot d'una tornem a parlar de l'arxipèlag, però preocupa sobretot i molt la situació a la península. A Catalunya, en concret, un home ha mort a causa d'una torrentada, el seu cotxe va ser arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Ha estat aquesta matinada quan han pogut localitzar el cos sense vida a més 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Però la situació, ha estat també prou complicada de nou i una vegada més a la Comunitat Valenciana.
1: Sí, a alguns municipis, Marta, s'han enviat els avisos de telèfons mòbils per alertar a la població. Entre els punts més afectats, aquestes darreres hores poden destacar, per exemple, els 9 els nuclis que varen ser més colpejats per la dana del passat 2024. M'ho referint sobretot a Paiporta i el Daia, tot i que les pluges han estat molt intenses, els torrents que passen per aquests municipis en cap moment han arribat a dur una quantitat d'aigua que amenaçàs de desbordar-los.
2: El Centre de Coordinació Operativa Local, el Secopal de València, va acordar ahir hora baixa el tancament per aquest dijous d'alguns centres escolars per evitar situacions de risc innecessaris. Saludem ara Elisabet Garcia, ella és presidenta de la FAMPA a València. Elisabet, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, com heu passat la nit i com estàu?
5: Pues hem passat la nit un poquet pendent del cel i de com anava la situació. Pues això, recordant, revivint tot el que es passa fa dos anys.
1: Clar, supos que després d'haver viscut aquella dana de 2024, quan passa una cosa similar, tothom se preocupa, se torna a posar en aquell moment, però Elisabet, el Secopal de València, ha decidit tancar per aquest dijous els centres escolars de les pedanies del sud de la zona per les alertes taronges. Com heu rebut aquesta decisió des de la FAMPA València? Penseu que amb bon criteri, vull dir, esteu tranquils, vos estimeu més que d'infants quedin a casa i no vagin a l'escola?
5: A veure, per una part tranquils, per això, perquè tens els xiquets en casa, però sols s'ha tancat en algunes zones, en les zones que consideren inundables i les peanies que donen més al litoral sud. Continuem, pues això, que tot arriba tard. Ahir l'alerta ens arriba quan ja n'hi havia carrers en poblacions i en València ciutat, en este cas, anegats. N'hi hagueren centres que se tingueren que quedar, o sea, donar en classe i estagueren aïllats al centre fins que pogueren parar i pogueren eixir. Ningú els va avisar de que se tancaven ni res. Continuem arribant, fent les coses tard. I quan pareix dius... que no vaig haver après massa de fa dos anys.
0: Me sorprèn moltíssim el que expliques, Elisabet, perquè quan dius arriba tard, sé que és molt difícil, no? Concretar, però parlam de molt de temps tard, parlam de minuts, parlam de quan creus ajutjar, no, per la situació i com estava derivant i tot el que estava passant als carrers, com de tard va arribar?
5: Pues quan va arribar hi havia poblacions que ja anaven per en la via Penxenoll. O sea, sí que és de veres que estàvem avisats de que hi havia probabilitat de pluja, però i que se mantingueren les precaucions, que estiguérem atents, però el és alert arribar, pues això, una hora i pico tard.
0: Tu saps ben bé, perquè coneixes la situació de prop, malauradament, recordem que els teus fills van al CEIP Blasco Ibáñez de Beniparrell, que va ser un dels centres més afectats per la Dana. Tot, dos anys després, ha tornat a la normalitat perquè algunes de les obres es preveien molt llargues. Hi havia infraestructures que s'havien fet malbé. Les obres, de fet, me consta que algunes continuen. Tot ha tornat a la normalitat?
5: No, no ha tornat tot a la normalitat. Les obres continuen sense haver començat. Entenc que és un procés llarg, però ja han passat dos anys. Ja se tenia que haver vist algun abans i tot continua igual.
1: Clar, segurament...
5: I a part, a part dels centres és la situació dels pobles. Pues en aquests casos, els pobles que segurament duien l'aigua per el genoll, és perquè els alcantarillats estan plens de fang. No s'han netejat encara.
1: Clar, aquesta era una de les preocupacions, no?, que ja hi va haver en aquell moment, de quan s'havava de tirar tota l'aigua amb aquest fang per les canonades i que, per ventura, això ha fet que quedin en mal estat, no?, sense estar netes. En aquests episodis, les administracions han pres decisions abans que arribassin les hores de precipitació més intensa, no?, per exemple, aquesta de tancar les escoles o evitar que avui els infants vagin a les escola és una d'elles. Des de FAMPA, com valoreu la manera com s'ha comunicat també a les famílies la suspensió de les classes? Des que només ho han fet a segons quines zones, no sé si penseu també que hauríem d'haver-ho fet de manera més extensiva.
5: Nosaltres pensem que se tenia que haver fet de manera més extensiva perquè, bueno, ja de moment tenim dos, tres casos de centres que s'han quedat, pues això, sense poder eixir perquè l'avui els ha pillat, alumnes que tenien que viatjar fora d'aquesta població i, per tant, no podien eixir. Estic parlant que n'hi ha... L'última comunicació que vaig tindre en un dels centres va ser a les 11:30 de la nit, que encara estaven dins del centre. Que sí, que vale, que les zones inundables i algunes pedanies les han avisat, però jo crec que ha faltat un poquet més de precaució. Tant volta... És massa, perquè no estem acostumbrats... O sigui, si en València estem acostumbrats a que ploga. Però, clar, on no estan les infraestructures i no està tot ben acabat i ben reparat tot el que necessitàvem, doncs n'hi ha una incertidumbre. Entonces, jo crec que qualsevol precaució que se prenga de més en aquests moments està bé.
2: Som en conversa amb Elisabet García, ella és presidenta de FAMPA València, parlant de com ens ha tornat a afectar la pluja en aquesta zona, que ja va ser castigada fa dos anys, el 2024, recordem, per aquesta dana. I clar, Elisabet, quan es tanca un centre educatiu, d'entrada, mos estimem més perquè els xiquets són a casa i estan protegits, però també s'obris melador la conciliació. Com se pot estructurar tot això? No sé si des de FAMPA o donar qualsevol tipus de consell, si hi ha qualsevol tipus de manera d'ajudar en aquest sentit, perquè si els nens són a casa, qualcú s'ha de quedar amb els nens.
5: Per això et diria que lo de les alertes i lo de les notificacions té que ser en més previsió, ja que intenten conciliar, no pot ser que t'avisen a les 12 del migdia diguent que arreplegues el xiquet a les 2. No tens ixe marge de maniobra que necessita la família. Entonces, n'hi ha que tindre un poc més de previsió. Avui en dia n'hi ha molts avanços per saber com funcionar la meteorologia i tots sabem quina situació està cada població o cada zona.
0: Elisabet...
5: Hi ha que avançar un poc més. I després és això, o sigui, uns centres s'han tancat, altres no han tancat, no podem deixar caure la responsabilitat en els centres directius o en els teams. N'hi ha que haver més coordinació per part de tots.
0: Des d'aquí, molt de suport, perquè sabem que no és fàcil, Perquè quan passa això, malauradament se remouen tots els sentiments, la por, el mirar al cel, el no dormir bé, estar pendent i, en certa manera, reviure, no?, aquests tràgics episodis de fa 2 anys. Sabem que quan passa això és inevitable que un faci la vista enrere. Així que des d'aquí tot el nostre suport, desitjam que tant de bo, no?, les obres recuperin el seu ritme i pugueu tornar a la normalitat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Recordem, oients i espectadors, que hem parlat amb Elisabet García, que és presidenta de la FAMPA a València, i ens estava explicant la situació, com les alertes, malauradament, ha dit, han arribat molt tard, l'aigua pràcticament ens arribava als genolls, les decisions arriben tard, també l'anunci de tancar les escoles, que deixava molt poc marge a les famílies per poder conciliar, per poder tenir un marge, no?, a l'hora de decidir què fer amb els seus fills. Hi ha avisos, jo crec que hem guanyat, Albert Darder, amb cultura de la prevenció, perquè ara mateix ningú se vol trepitjar els dits, és veritat, se fan més reunions per part dels serveis d'emergència, se comunica a la població, però que 2 anys després aquesta dona digui que quan arriben els avisos l'aigua ja se troba pels genolls, què passa? Que és que hi ha un marge que no se pot predir? Què és el que falla?
3: Sí, jo he de començar per dir que l'avís que varen donar ahir de la universitat de suspendre les classes em va aparèixer totalment correcte, perquè després poden passar aquestes coses. Clar. Millor equivocar-se amb una cosa que no passa que després haver de lamentar les conseqüències. A més, una particularitat d'aquesta situació que me va recordar la Dana, tot i que a menor escala, és que aquest tipus de precipitació solen quedar estàtiques allà mateix i descarregar moltes hores. Ahir vespre, abans de que arribés aquí a la zona de tempestes, miraves el radar i sabia quan s'ataca estava ja damunt València i un altre damunt Barcelona i les dues descarregaven hores, hores i hores. Tanta sort que se va produir de vespre en la gent ja dins casa seva i que no va tenir una extensió temporal més llarga. Però també creiem que en moltes ocasions no prenen les lliçons a moltes zones. I tens raó, Marta, hi ha coses que s'haurien de millorar i no se fan.
0: De moment, aquí a les Balears, i ja per acabar no podem dovellar la guàrdia, sobretot de cara al capvespre, i a les Pitiüses. Seria un resum ràpid, veritat, del que ens espera. Perfecte, sí. I així ho farem. Albert, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació.
3: A vosaltres, gràcies.
0: Abans d'anar a publicitat, vinga, una notícia positiva que va més enllà del mal temps, de les tempestes, de les pluges. 9 pollets de mussols han tornat a la natura després de passar per les instal·lacions del Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca. Els animals, ara compartim les imatges que descriurem pels oients, perquè són una monada, han estat alliberats dalt el toro, el punt més alt de l'illa.
2: 8 d'aquests mussols són exemplars joves que varen ingressar al centre després de sortir dels nius i el Nova és un adult que hi va arribar amb una fractura en un dels ossos de l'espatlla.
1: I hem de dir que aquests pollets de mussol, una vegada abandonen el niu, poden passar uns dies a terra mentre aprenen a volar. Una situació que és encara més perillosa per als exemplars que viuen en entorns urbans per la presència de vehicles, moixos o fins i tot de cans.
2: Aquesta situació es repeteix cada primavera i a principis d'estiu i és precisament en aquests moments quan resulta essencial la intervenció ciutadana. El mussol és el rapinyaire nocturn més petit que es troba a Menorca i s'alimenta principalment d'insectes i d'altres animals petits.
0: I amb aquesta notícia optimista, davant un dia un tant complicat, arribam a les 10:28, uns consells i seguim.
6: IB3 Ràdio és història.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977 22 11. 977 22 11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
9: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
10: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
11: Si a tu te dic bel,
10: pinta,
11: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
12: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
13: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
14: Tèntol!
15: Tèntol!
13: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
12: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: 10:30, parlam ara d'actualitat laboral i sobretot d'un canvi que afectarà els contractes de feina a partir del pròxim dia 5 d'octubre.
1: És a dir, d'aquí no res, Marta, has de tocar això. Els contractes hauran de ser molt més específics i hauran d'incloure informació més clara, més concisa sobre el sou, la jornada, el període de prova, les vacances o també el conveni.
2: I atenció, perquè també hi entren els algoritmes. Si una empresa utilitza sistemes automatitzats que poden afectar les condicions de feina, el treballador haurà de rebre informació sobre com funcionen. Però què implica tot això per als treballadors i què hauran de mirar abans de signar el contracte? I de demanar-ho bé en Pere Quecles, el nostre advocat laboralista d'aquest salera, per saber què han de fer. Pere, bon dia.
3: Bon dia.
2: Per començar, què canvia exactament a partir de dia 5 d'octubre i per què s'ha fet aquesta reforma?
3: Bé, això, com va dir la nostra ministra l'altre dia que va sortir fent una roda de premsa, normalment en els contractes de treball, quan figurava, per exemple, la jornada, segon conveni, el salari, segon conveni, les vacances, segon conveni.
1: Tot era molt genèric.
3: Tot era segon conveni, és a dir, què passa? Que també hi ha un principi general a Espanya, que és allò de la ignorància de la llei no eximeix del seu compliment. És a dir, tots han de conèixer la nostra normativa específica. Què passa? Que moltes vegades tu te penses que estàs dins un conveni, que és un sector de producció del nostre país, i resulta que estàs dins un altre, i el treballador no ho sabia. És veritat que la informació que tenen els treballadors era molt minsa, era molt poca, però clar, pensant que això és una de

0: clàssica de lo que és una farmaciola i a lo millor la farmàcia contemporània passa per una altra banda.
1: No, no, no. Jo ara m'havia centrat en lo de la tardor, però evidentment una farmaciola sempre hi ha d'haver un antisèptic, per exemple una clorexidina o una povidona iodada per si mos fem ferides, i hi ha d'haver un serofisiològic per rentar aquestes ferides i a lo millor alguna cosa per cobrir aquestes ferides, no? Com bé has dit, una vena, uns apots, etc. Això seria una mica lo bàsic. A lo millor inclús alguna pomada que mos pugui servir quan hi ha una cremada, quan hi ha un eczema, quan hi ha una dermatitis, una picada. És a dir, això sí que formaria part, evidentment, de la farmaciola bàsica, que se complementaria ara, que ve aquesta temporada, el que he dit abans, no? Com per tenir-ho tot complet.
0: Clar, seria un fons d'armari i un bàsic de tardor.
2: Exacte, un bàsic sí. De tardor i un fons d'armari. Rosa, estem fent una mica de revisió, no? Segur que si ara traginam una mica, miram allò que tenim, estotjat d'altres temporades, hi ha coses que o bé estan caducades o no sabem si són adequades. Ara m'imagino jo, la meva farmaciola, segur que hi tenc, qualque xarop, per mal de coll, perquè sempre que no has de tenir mal de coll, o una mica d'allò de per treure's mocs, no? Això d'un any per l'altre és bo que ho estotgem o ja ho poden retirar definitivament?
1: En teoria te diria que s'ha de retirar, val? És a dir, no sé que tu sàpigues que ho has conservat en unes condicions adequades i potser estan xerrant de comprimits o sobres que venen tancats i potser se podria valorar segons la simptomatologia que tinguis pacient, si és adequat o no. Però, per exemple, si xerram de xarops, coliris, pomades, o sigui, tot això s'hauria de revisar una mica, veure quin temps d'obertura tenim, a més, pensar que ara hem passat l'estiu, la temperatura està molt elevada i, per tant, potser en aquests casos sí que ho haurien de retirar, no? Per tant, haurien de fer com una posada a punt ara, en aquests mesos, per tenir-ho tot un poc al dia. I com tu has dit, hi ha molta gent que potser guarda, jo què sé, tractaments antibiòtics per quan he tingut unes angines. I, a més, clar, això potser no és adequat per tractar un grip, bueno, no ho és, un grip, un refredat. Per tant, no tot el que tenim a la farmaciola pot valer per una persona, però per l'altra, potser hem de valorar si realment ho ha de menester. I en les cartes antibiòtics, evidentment, van en prescripció i només és en casos que hi ha una infecció, no per un grip ni un refredat.
0: I ara que parlant d'emmagatzematge, què mos indiques color del blister del medicament a l'hora d'estotjar-ho? Ho dic perquè hi ha el clàssic blinds, que crec que ets hi pot donar sol, després hi ha com el color vermell, que no ets hi pot donar sol, i després hi ha el de gelera, que és de gelera, per molt quirúrgica mos faci guardar-los a la farmaciola, han d'anar a la gelera. Això també ho hem de tenir en compte a l'hora d'emmagatzemar medicaments per no tenir un disgust.
1: Correcte, vosaltres veureu que, per exemple, EA, quan veus el blister que és transparent, vol dir que aquest medicament no és fotosensible, val? Que, per tant, no perd l'eficàcia si les posem en el sol. N'hi ha d'altres que, si vos fixeu, són aquests blisters que ja venen de color platejat, que són els tancs. Clar, aquest medicament, probablement, el que pot passar és que si està sombres en el sol, perd la seva eficàcia. I quan xerrant de nevera, ja és un altre nivell més. És a dir, els medicaments que han d'anar a nevera han d'anar ben conservats i evitar, sobretot, pues, zones on això hi ha canvis de temperatura, com se porta, o inclús aquestes neveres que són més antigues que congelen, clar, hauríem d'evitar que aquest medicament se congelés perquè podem perdre l'eficàcia del producte.
2: I una altra qüestió més, perquè, Rosa, és vera que quan anem a la farmàcia, per exemple, que mos ve un constipant, no?, un refredat d'aquest d'estens, hi ha una gran quantitat de productes i de combinacions, no? És vera que tu mordes un antipirètic o un analgèsic, però després de mai és que tenc tocina, o tenc moc, o tenc el que siga, no? Hi ha molta opció a l'hora de triar. Quin consell mos pot donar a l'hora de triar una cosa o una altra? O quins consells donau en els pacients o a la gent, en els usuaris de les farmàcies, quan venen amb una sintomatologia d'aquestes?
1: Mira, clar, el primer que feim és valorar si és un nen o si és un infant, si és un nadó o si és una persona de més de 65 anys que té molta medicació, no? Perquè, clar, diguéssim que els factors de risc o el risc és diferent, no? I després el que demanem és quins símptomes tenen realment, perquè estan tractant de xerrar, de tractar els símptomes que tenen. És a dir, si té mal de cap, doncs potser donem un analgèsic. Si això està combinat amb congestió nasal, doncs dones un descongestiu en l'analgèsic, no? O si, per exemple, hi ha tos, clar, tenim que pot ser tos seca, que donarem un antitussiu i potser és una tos més amb expectoració que necessitarem un altre tipus de producte. Per tant, en el final és, en base en els símptomes que tenim, donar-me el consell o recomanar-me o indicar-me un medicament en aquest cas. No? Clar, per això hi ha un gran ventall, és a dir, de productes i també s'adapten un poc a si la persona pot deglutir o no, és a dir, si me va millor un comprimit, si me va millor un sobre, si és un infant, doncs, evidentment, un xarop, per tant, és jugar un poc en tot l'arsenal terapèutic que tenim en base a el que la persona mos conta i li demanam que té i que li molesta i que li preocupa i els símptomes que presenta.
3: Tothom a revisar, perquè és un clàssic. Després ho has de mastar amb urgència, vas o bé està caducat o no el trobes,

0: proves i després has de córrer, o sigui que més val ara ser un poquet organitzat, veritat, revisar la farmaciola i posar-la al dia, perquè sí, malauradament és època de virus i de refredats. Moltíssimes gràcies, Rosa, un plaer.
1: Ara comencem. Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre.
0: No vos heu refredat encara, eh, vosaltres? De moment aguantau,
2: no,
0: I tocarem fusta, i tant que sí, de moment
3: creuam
0: els dits.
3: Qualque mal de collet... Passar
0: sí, però això és per als aires, exactament. Però
3: molt bé,
0: tardor...
3: és que tu podries ser perfectament doctora,
0: sí,
3: la doctora Grau.
0: Sobretot per aquest moment
2: mama.
0: Que té cap de dona i tant. No deixant de banda el temps, de fet, seguim molt pendents, tot i que l'atenció, el que preocupa sobretot ara mateix és Pitiüses. Les Balears continuen pendents de les pluges, de les tempestes, ja saben que aquesta matinada està complicada, ens ha deixat una primera mostra del que pot passar durant les pròximes hores.
2: Sí, Marta, i tot just acabant de rebre una nota de premsa de la Conselleria de Presidència, Coordinació de l'Acció de Govern i Cooperació Local i anuncien o fan saber que Emergències anuncia que les pluges i tempestes continuaran durant les pròximes hores, com dius, a les Pitiüses i també a Mallorca, i demanen precaució i prudència, Xisco.
3: De fet, la situació dona treva momentània, hem de dir, perquè està previst que un segon front de tempestes arribi a les Pitiüses entre les 12 i les 3 i que després avanci cap a Mallorca amb el moment de major afectació prevista entre les 3 i les 6 del capvespre.
0: De fet, Emergències manté la vista taronja per pluges i tempestes a totes les Balears. Mallorca i Menorca tenen també avís groc per fenòmens costaners i, com hem explicat, a les Pitiüses es poden acumular fins a 50 litres per metre quadrat en poc temps, o sigui que no poden de ballar la guàrdia ni molt manco.
2: Hem de dir que el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval s'ha reunit a primera hora del matí d'aquest dijous per fer aquest seguiment i valorar la situació després de les pluges i tempestes que han afectat i continuaran afectant a les Balears durant les properes hores. I pel que fa a la mà, AME també demana precaució a les costes de Mallorca i Menorca amb vent del nord i nord-est de força 6 i ones que poden arribar als 2 metres, sobretot durant les primeres hores.
0: Abans he posat el focus també a la situació a la península perquè han estat unes hores molt complicades. De fet, hem parlat amb la presidenta de l'Associació de Pares i Mares de les Escoles de València, que ha explicat que les alertes varen arribar tard i, malauradament, tot i que varen arribar els avisos de ES Alert, les alertes confirmava que varen arribar tard.
3: Sí, mentre aquí a les Balears continuem pendents de l'evolució de les tempestes, ara en fèiem un resum. A la península la situació ha estat especialment complicada, hem de dir, durant les darreres hores. A Catalunya el temporal ha deixat una víctima mortal, un home ha mort després que el vehicle que conduïa fos arrossegat per l'aigua a Olivella, al Garraf.
2: Els bombers han localitzat el cos aquesta matinada a uns 500 metres del punt on hi havia quedat el vehicle després d'un dispositiu de recerca en què han participat 11 dotacions, especialistes subaquàtics i també drons. Protecció Civil havia activat també avisos als telèfons mòbils de diverses comarques catalanes per l'episodi de temps violent que s'ha viscut.
3: I a la Comunitat Valenciana la nit també està complicada. Les pluges intenses han provocat nombroses incidències i han obligat a activar mesures preventives en diversos municipis, especialment en zones que encara recorden els efectes de la Dana de 2024. Paiporta, Aldaia, Alaquàs, Torrent o Catarroja han adoptat mesures com la suspensió de classes i activitats a l'aire lliure.
2: De fet, la Generalitat va enviar un ES Alert per risc d'inundacions i es va activar també la preemergència en diversos barrancs. A Paiporta i Aldaia es varen prendre mesures específiques per prevenir possibles acumulacions i avingudes d'aigua i avui també hi ha canvi en l'activitat educativa. Ja ho han dit abans, València ha decidit mantenir tancats aquest dijous alguns centres escolars de les pedanies del sud després d'aquestes pluges i davant, Marta, la previsió de noves precipitacions per avui.
0: Seguirem pendents del temps, són les 11:42, uns consells, és dijous també, avui és un dia important perquè ja mos avançam el cap de setmana, a desconnectar una mica i a veure què podem veure a la televisió, en què podem gaudir el repàs a les sèries, tot d'una.
4: El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bolo o un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
10: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
11: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
12: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
13: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. El dia, IB3 Ràdio.

0: Ens encanten els dijous perquè recuperam el nostre espai per veure les sèries que arriben a les plataformes aquesta setmana, així que és moment de preparar-vos sofà, crispetes i sèries.
1: Crispetes i sofà. Let's go.

0: Si ja esteu pensant que mirar aquesta setmana, atenció, perquè entre avui i demà arriben tres estrenes de sèries i són ben diferents entre elles, Joana.
1: Sí, hem triat una miqueta de tot per tenir tothom contenta, com cada setmana. Tenim una de molta d'acció, una comèdia francesa ambientada en una presó i una nova història de la popular antologia Monstruo, que t'encantarà, Marta
0: Grau. Segur que sí.
1: Però començam per una que arriba avui a Prime Video i que interessarà especialment en els fans de Rayshare, que és aquesta que veureu ara mateix.
2: ¿Quién eres?
3: Frances Neagley, 124 de West Haven, Chicago. Ex sargento mayor de la Unidad de Investigaciones Especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo.
1: Ja s'ha presentat ella mateixa, Frances Neagley. Ja és coneguda pels seguidors de Rayshare, és una antiga membre de la Unitat d'Investigacions Especials de l'Exèrcit i també amiga i protegida de Jack Rayshare. Ara fa feina com a investigadora privada a Chicago. I aquesta història arranca quan una amiga molt estimada d'ella, del seu passat, mor en un accident que sembla molt sospitós. I ella decideix investigar què ha passat utilitzant tot el que va aprendre durant la seva etapa militar. La protagonista és Maria Sten, que ja interpretava a Neagley, a Rayshare, i hi ha un reclam evident per als fans de la saga, que és Alan Rickson, que torna a aparèixer com en Jack, encara que com a estrella convidada. No el veurem a tots els capítols, o no el veurem durant molta estona, però sí que com a estrella convidada apareixerà. I una curiositat és que és la primera temporada que té 8 episodis i s'estrenen tots a la vegada. Per tant, és d'aquelles sèries que mos agraden per poder fer una bona marató. A més, està basada en l'univers creat per l'escriptor Chisco Lit. Lee Child.
4: I un detall per als seguidors més fidels d'aquesta nissaga, ja s'ha anunciat una primera novel·la protagonitzada precisament per aquesta gent, per Neagley, que se titularà Zero Margin, prevista per el 2027.
1: A tocar, ben que dic, que la gent que també vulgui lectura.
4: Sí, perquè passat demà és Cap d'Any.
1: Exacte, ho han dit ja un parell de vegades. Aviat sonaran els primers compassos de Nadal. Però bé, la teniu, com dèiem, a Prime Video, es va estrenar ahir, no avui, i és perfecta per una marató, té 8 capítols de no res.
0: I canviem ara completament de registre perquè també ha arribat a Disney Plus Mínima Seguridad, una comèdia francesa ambientada dins una presó.
5: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
6: Rise and shine!
5: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society.
1: Què hauria de ser una presó? I d'un lloc segur, no? Un lloc on hi imperi l'ordre i la disciplina. Però el problema és que aquesta presó que ens presenten en aquesta sèrie i els mateixos responsables són els primers que saboten totes les normes. Vale? Al capdavant d'aquesta presó la tenim en aquesta lota rossa, que és na Corinne Maillard, que és la directora, una directora, diria jo, idealista, que creu en les segones oportunitats. I al seu voltant hi ha un segon obsessionat amb l'autoritat, tot el contrari que ella. Un funcionari que connecta millor amb els presos que amb els seus companys i també una nova recluta que vol demostrar que està preparada. Per què? I de no ho sabem. Però el resultat és que hi ha molta improvisació, decisions absurdes i molt de caos. Però, contra tot pronòstic, xisconedat, la presó funciona.
4: Així és, la sèrie està creada per John Watts i Gauthier Planquet i el repartiment està encapçalat per Audrey Lamy, Jean-Pascal Sadi, Benjamin Trainé i Neva Holt. També hi apareixen noms coneguts de la comèdia francesa com són en Rancy Béria, en François Damien i en Hakim Jemil.
1: Com pots veure, t'he parlat tots els noms francesos perquè aquí millor que tu per pronunciar tot el repartiment. Gràcies, Xisco Nadal. Per tant, aquí la proposta és ben clara: humor, situacions absurdes i una presó on sembla que el problema no són tantes presos que hi ha, sinó qui controlen aquests presos. La teniu també a Disney des d'ahir dimecres i és de les estrenes més destacades d'aquesta setmana, que hem de dir que no és que sigui una setmana molt potent, Marta Grau, pel que fa a les estrenes, però bé, Mínima Seguretat, aquesta sèrie francesa, té mescla d'humor i de caos a parts iguals i també vol la recomanar.

I arriba també a Netflix una nova entrega d'una antologia que ja ha explorat alguns dels criminals més coneguts de la història dels Estats Units. Ho recordareu, segur, Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: Court took an axe, gave her mother 40 whacks.
1: Crec que només de sentir-la sí. Ja posa una
2: I
1: mica
2: espòs de punta. Els oients no han vist les imatges,
1: no,
2: eh,
1: però
2: que són...
1: és que uf. En temes de bo, la música i els sons són, i els no sons, els silencis també són importantíssims. Però bé, ja havíem vist històries de monstres de la talla de Ed Gein, d'aquí la cançó que han triat, que és aquesta de Pet Shop Boys, que va, ser, va formar part de la banda sonora d'aquesta sèrie, en Jeffrey Dahmer i també els germans Menendez, d'aquests monstres que mos han mostrat en diverses sèries d'aquesta saga de monstro, i ara aquesta vegada mos traslladam a Massachusetts l'any 1892. Vos he de dir que és la primera vegada que protagonista o que la protagonista de la història és una dona. Sempre havien tingut homes, tots els que hem anomenat abans, i aquí aquesta curiositat, la Lizzie va ser jutjada i absolta de manera que oficialment mai no se va determinar qui havia comès l'assassinat dels seus pares. Tot apuntava, òbviament, que va ser ella que amb una destral les va matar a tots dos, però el cas va acabar convertint-se en un dels grans misteris de la crònica negra nord-americana, fins i tot ara mateix, Marta, que hi ha una cançó que parla de na
2: Lizzie. No de bressol, però una cançó terrorífica, la que,
1: sí,
2: com a l'home del sac, no? Aquí, i allà tenen una sobre la història de Lizzie Borden. O sigui,
3: que te l'havien cantat a la teva boca d'Alaska.
2: No, afortunadament no me la van cantar mai.
3: Aquesta sèrie està protagonitzada per Ella Beatty, que fa de Lizzie Borden, en Vicky Cripps, com la criada Bridget Sullivan, en Charlie Hunnam, que fa de Andrew Borden, i na Rebecca Hall, que fa de Abby Borden, els pares de na Lizzie.
1: Els pares de na Lizzie que moren tots dos, com dèiem, destralades. Una altra dada curiosa o interessant és que a la primera temporada demostra que Comborda té una dona com a figura central i la història explora no només els assassinats, sinó també la repressió, el poder i la relació que hi havia entre ella, entre na Lizzie, i la criada, que diuen si la va manipular perquè matàs en els seus pares. I aquí ja advertim, si sou sensibles a escenes violentes, de violència, violentes, no és precisament una sèrie lleugera, és bastant bastant potent. Netflix la classifica com a drama, terror, crònica negra i sèrie psicològica en contingut explícit. Supos que na Marta Grau serà de les que s'apunti per por de veure, no?
2: He vist aquesta sèrie, he vist algun dels capítols dels monstres anteriors que tu has explicat. Jo crec que aquesta serà interessant, sobretot perquè obre un debat, i és si la justícia és igual per tots, perquè tal vegada el que li va passar a Nadis i que no la van arribar a jutjar ni condenar és perquè era d'una bona família, o sigui que obre un debat interessant aquesta sèrie.
3: No, aquesta
2: que per cert recorda Carrie, aquesta imatge, no?
3: Sí,
2: recordant si SpaceX en aquest fotograma, manco, veritat?
3: Sí, sí, però aquesta nissaga és... dura.
2: Sí, molt que ho és.
3: Jo no és per tot l'espúblic, jo he intentat veure-la i no n'he acabat cap.
1: Mira, jo, per exemple, només he intentat veure-se d'Ed Gein.
2: Sí, i és molt desagradable.
1: És desagradable i jo m'he quedat... no he vist el final. O sigui, m'he quedat a la meitat de la sèrie perquè és dura.
2: Hi ha escenes de moltíssima angoixa i de moltíssima tensió.
1: I no estem per angoixa.
2: No, és veritat, tot i que a alguns ens agrada, no?
3: El tema de la crònica negra.
2: Però és veritat que aquesta sèrie és molt dura, és molt dura. En tot cas, són les recomanacions de la setmana.
1: Tenim una mica de tot, acció amb Nigli, comèdia amb mínima seguretat i aquest true crime amb aquest monstre de na Lizzie Borden, tres estrenes i tres maneres també ben diferents de passar una estona davant la pantalla. Ara només falta decidir, com sempre, quin tipus de sèrie molt bé, més de gust aquesta setmana, que no és poca cosa.
2: No, de totes maneres, com m'agrada, que arribi la tardor, la pluja...
1: Sementeta!
2: No fa, sí, no fa tanta calor, te poses al sofà i de sobte te comences a triar, que no és fàcil, perquè a vegades te torbes molt de temps triant, i això fa molta ràbia, per això jo, una mare, tomo, us dono les recomanacions i així segur que triau molt més fàcil. Companys, bon dijous!
1: Bon dijous!
3: Bon dijous!
2: Repassa la crònica esportiva amb Miqui Tous, bon dia, Miqui!
4: Bon dia, i d'avui pendents del Mallorca perquè dissabte juga el camp de la Reial Societat B a les dues del migdia i ho fan bones notícies perquè Luis García recupera efectiu, Jan Sales, el migcampista mallorquí, ja torna a entrenar amb el grup després de 7 mesos de baixa, també ha tornat Toni Lato que podria entrar a la convocatòria i fins i tot un altre lateral, Alberto Moreno, podria estar a disposició del tècnic asturià, per tant el Mallorca que recupera futbolistes per visitar dissabte el camp de la Reial Societat B a partir partir de les dues, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en el món del tennis, atenció, perquè Rafael Nadal tornarà a les pistes, ho farà puntualment a motiu del desaniversari de la seva acadèmia de Manacor, el Manacorí, que jugarà dia 3 d'octubre a partits d'exhibició contra amics i també contra extenistes, encara per confirmar. Per tant, és una bona oportunitat per tornar a veure a Rafael Nadal amb una raqueta a la mà després de tant de temps. Hem de recordar que el Manacorí no juga un partit de tennis des del mes de novembre de 2024, quan va penjar la raqueta.
2: Serà, sens dubte, una gran oportunitat, sí. I probablement estirà en plena forma, no tenim cap dubte. Moltíssimes gràcies. En una hora t'ampliem aquesta informació. Ara repassa el contingut del programa al dia a Pitiuses. Ja poden saludar Laura Tur. Bon dia, com se presenta aquest dijous?
5: Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. Idò, acaba de començar a ploure aquí a Eivissa bots i barrals i no sé si això alterarà la previsió del programa que teníem de celebrar el debat polític del Consell d'Eivissa, com fem una vegada al mes, repassant temes d'actualitat amb tots els partits que han obtingut representació a la màxima institució insular. Estarem pendents de la pluja perquè sé que molts d'ells estan en camí i esperem que arribin, i sobretot que arribin bé, i no sé si aconseguirem que arribin eixuts, així que això és el que tenim previst i ja us anirem explicant.
2: Estem compartint, de fet, una imatge, una de les nostres beauties, i sabeu com la càmera tremola, perquè, com dèiem abans, no se pot davallar la guàrdia, preocupa sobretot la situació a Pitiuses, hi ha amenaça de possibles pluges torrencials, així que, Laura, estirem ben pendents de que tot pugui continuar amb normalitat, però sí que és vera que jutjar per aquestes imatges, el vent ha començat a bufar amb moltíssima força. Moltes gràcies, companya.
5: Gràcies a vosaltres.
2: I l'actualitat al dia a Mallorca, per on passa avui? Jaume Noguera, bon dia de nou.
6: Bon dia. Mira, avui començarem parlant de les depuradores de Mallorca. Aliança per l'aigua diu que no donen abastament i que de vegades, ara que ha passat l'estiu, en temporada turística, farien falta com a mínim que se remodelassin. I també, com sempre, deim, fem-nos responsable de l'aigua, perquè no en tenim. No en tenim en cap lloc de les illes i, per tant, hem d'anar molt alerta. Cada gota compta, com diu Eslema. Després peguem un vot fins a Bunyola perquè, per parlar de dissabte, que se fa la tradicional correguda en roba interior, és una fita ineludible la darrera dècada de les festes de Sant Mateu en el municipi Bunyolí, i parlarem a l'Ajuntament per veure si pot córrer tothom, si ha de ser de Bunyola, si ha d'anar en roba interior, si pot córrer amb una altra roba. Després tornarem a la capital perquè també divendres se fa la nit de l'art i l'Ajuntament de Palma també col·labora amb Modern Art Galleries per aquesta nit que cada any, des de fa també dècades, treu l'art a la capital. I per acabar parlarem d'un vaixell d'investigació pesquera que ha trobat 26 àmfores romanes, per casualitat.
2: Mira, un tema super interessant. Vos escoltam tot d'una sense davallar la guàrdia. Com hem dit abans, pendent del temps, emergència s'anuncia que les pluges i tempestes continuaran a més durant les pròximes hores, sobretot a Pitiuses, com dèiem abans, i Mallorca demanen sobretot precaució i prudència. De fet, se demana precisament que la gent eviti activitats a l'exterior, d'acord amb la previsió meteorològica portada per la AEMET, unes pluges que continuaran durant les pròximes hores, com dèiem, principalment a Eivissa i Formentera, i amb menor intensitat a Mallorca. El Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval s'ha reunit just avui, a primera hora d'aquest dijous, per fer seguiment i valorar la situació d'aquestes tempestes i d'aquestes pluges. Així que màxima precaució. Nosaltres posem punt i final al programa. Tornem demà a partir de les 9. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos.
7: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia. Les tempestes són ara a Eivissa, que junt amb Formentera concentrarà bona part de la inestabilitat meteorològica prevista per avui. Les dues Pitiuses es troben ara en alerta taronja per pluges que poden venir acompanyades d'aparell elèctric, mentre que Mallorca s'ha rebaixat a l'avís un grau i tot i que es produirà qualque pluja, no serà en principi de la mateixa intensitat que aquesta matinada.
9: En el cas d'Eivissa s'esperen, això sí, pluges com les d'aquesta nit a Mallorca, que deixin importants registres, però sense cap fenomen extraordinari. Ara ja plou, de fet, a la Pitiusa del Nord, ho fa amb intensitat, però s'espera que el pitjor arribi a partir de les dues, tal com explica el cap del Departament d'Emergències, Aurelio Soto, qui ha participat avui de matí en una comissió tècnica per seguir l'evolució del mal temps.
10: De las dos, rollo muy similar al frente que nos ha barrido durante esta noche. Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca en la evolución de este frente.
9: Fins a les 8 del matí s'ha registrat una vintena d'incidents, principalment a Mallorca, ho ha detallat la Direcció General d'Emergències, entre els quals inundacions, caigudes d'arbres, despreniments d'element urbà i també un incendi forestal.
8: Canviant de qüestió, el nou Observatori de l'Habitatge de les Balears posa de manifest un important desajust entre oferta i demanda, amb grans diferències en els preus de compra segons el perfil de comprador i amb una distància considerable entre els preus anunciats i els preus reals de les operacions.
9: Segons l'observatori que ha presentat avui el govern, el preu mitjà anunciat als portants immobiliaris era de 5.224 euros per metre quadrat, mentre que el preu real de les compravendes se situa en els 3.782 euros. Això suposa un sobrepreu del 38% entre el que es demana en un anunci i el que finalment es paga en la compravenda. Ho explica Quico Reinés, és el director general d'Habitatge.
11: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
8: D'altra banda, la Policia Nacional atribueix un delicte d'odi per homofòbia als 6 joves identificats per l'agressió a 2 persones durant les festes de Sant Mateu a Oviedo. 5 d'aquests joves ja han estat detinguts i han passat avui a disposició judicial, mentre que el 6è ha estat localitzat a l'estranger on es troba estudiant. A 4 d'ells se'ls imputa més un delicte de lesions.
9: Els fets van passar divendres vespre quan el grup de joves va arrencar una pancarta contra el racisme i una bandera LGTBI d'una paradeta on es trobaven les víctimes, Rubén Rosson i Jorge Fernández, els representants de Poda. Segons les imatges gravades pels testimonis, que han estat clau per identificar els autors, les dues víctimes

0: Es varen rebre cops de puny i també cosses, fins i tot en terra. Tots dos varen haver de ser atesos a l'hospital a causa de les lesions.
1: I a l'exterior, una comissió d'investigació de les Nacions Unides ha afirmat avui que hi ha motius raonables per determinar que els Estats Units varen cometre crims de guerra a l'Iran amb el bombardeig d'una escola.
0: Segons l'informe de l'ONU, les forces nord-americanes varen llançar atacs indiscriminats contra una escola primària a Minab que va deixar un total de 150 morts.
1: Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04 minuts. Amb més notícies a la 1 en punt.
2: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
3: El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

Malestar a la sala. Per les dades publicades per AENA, on s'han donat a conèixer les previsions de creixement pels pròxims 5 anys. Resulta que la ruta que s'ha aprovat des de l'empresa semipública preveu augmentar fins a un 10% el trànsit aeri de la nostra illa, justament en un moment on tothom ratlla de posar topalls i límits. La notícia ha caigut com una bomba, ha generat crítiques a alguns sectors de l'illa. El Gó, per exemple, denuncia les intencions d'incrementar la pressió humana damunt el nostre territori després d'un estiu intens de gent i amb escassetat de recursos. El document aprovat pel Consell de Ministres també ha aixecat crítiques per part de l'actual equip de govern del Consell Insular Menorquí, que diuen que mentre ells estan avançant en la limitació d'entrada de vehicles l'estiu que ve per mar, el govern fa inversions per aire per habilitar més infraestructures i perquè mos arribin més avions plens de visitants.

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca. I Vetre Ràdio és dijous 17 de setembre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvingudes.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

0: Un gènere musical que neix a Estats Units, a les regions rurals del sud, cap allà dels anys 20, principalment Irlanda, i també d'influències africanes com el blues, la música espiritual com el gospel, una de les grans cantants de country, ella, Dolly Parton. O bé en Hank Williams, un dels primers músics de country.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

A Menorca tenim, bé, grups així com de música country especialitzades en country, no en tenim així com un com a tal, però escolta'm, tenim en Pedro Tu o Mala, que té un estilàs country de dalt de tot.

0: Quina bona música, eh? Tenim n'Alan Jackson, un gran també de country, amb Thanks God for the Radio.
1: Thank God for the radio. When I'm on the road.
0: Que va per sa carretera, qui va per sa carretera també, versionant amb el seu capell de country, és ell, en Tomeu, en Penya.

0: El gran Tomeu Penya. També hi ha un trio mallorquí de música country que és de nom de Def Buffalos. Ells van estar aquí a Menorca aquest darrers mesos, fa uns mesos, a l'hivern. Van estar presentant el segon àlbum titulat País. Van fer concerts a Ciutadella, Ferreries i Es Mercadal amb el seu disc en format de country, rock, folk.
1: Ell era el sofà, la camisa suada i una birra a sa mà.
0: Altres grans de la història del country, en Kenny Rogers.

0: La reina del country pop, és que posa de bon rotllo, no? Bon humor, això de la música country, na Shania Twain.
1: Cool. Hola, ¿cómo están?

0: En Shania Twain, que va redefinir el gènere dels country als anys 90 amb la seva capacitat de fusionar el folclore del seu país amb tendències més modernes, amb cançons com aquestes, que bé, les hem ballat en moltes ocasions. Naxel Camarasa no, perquè diu que està cansat per ballar, així que no balla. Com estàs?
1: Molt bé, cansat.
0: T'agrada el country o no?
1: Sí.
0: Sí, has arrossegat-se. Això vol dir que més o manco, no és el teu gènere.
1: No és el meu estil preferit, però no em desagrada, no.
2: Relax, don't be stupid.
0: Això t'ho està dient a tu ara, aquesta bona dona?
1: No ho he entès.
0: Don't be stupid, no? Stupid, no?
1: Doncs Shania, yo soy más de no rompas más mi pobre corazón.
0: Ostres, és que la teníem, però l'hem tret de la llista.
1: Com es deia?
0: Coyote
1: Dax, era? Coyote
0: Dax. En Jordi Fàbregas i jo l'hem tret de la llista, perquè han decidit que no entraven a la llista dels countries,
1: no, però
0: en Naxel Camarasa és dels que va de festa, dels que va a un casament i dels que balla en Coyote Dax amb tot el seu flow, no?
1: Sens dubte. Sí. I'm crazy. Botes de cowboy al cotxe.
0: Saps que estan molt de moda ara, allò de les botes de cowboy, aquí amb en José Corbacho aquest estiu, que l'hem tingut fent col·laboracions. Vam tenir una secció dedicada a la moda de botes camperes de country a l'estiu.
1: Està molt bé.
0: No n'has vist cap per aquí, per Menorca, caminant? Lotes amb pantalons molt curts, samarretes de tirants i unes botes que deies, ai, quina calor!
1: T'han de suar els peus
0: fort.
1: Sí,
0: allò d'abans mort que senzill, no hi ha coses que no calen.
1: Don't be stupid. Don't be
0: ridiculous. Bueno, avui el Dia Menorca, des d'ara i fins la una, tindrem diferents persones amb qui conversar. Començarem amb Olivia Díaz, ella és directora tècnica de Viatges Magón. Rellarem de ses novetats de sa campanya d'esturisme d'Inserso 2026-2027. Ens farem ressò de sa presentació de sa revista de la Gran Trobada de Clubs de Jubilats de Menorca, que s'ha presentat aquest dimecres a sa sala Albert Camí de Sant Lluís. Vindran n'Àngela Navarro, presidenta del Club de Jubilats de Sant Lluís, i na Joana Camps, secretària de l'entitat. Avui és dijous, per tant, obrim micròfon a les associacions de veïns. Ens visitarà avui na Margarita Orfila, més coneguda com na Maite Orfila, veïna d'Escarrer Sant Josep de Mo, que denuncien que els cotxos aparquen damunt ses voreres, bloquejant portals i obstaculitzant la mobilitat urbana. Salutació musical serà a càrrec del músic Aitor Castells.
3: Jo canto mal, jo canto mal.
0: Fet el recorregut musical per es country, anem a veure les notícies avui dijous. Per on passen, company?
1: Doncs passen pel Consell de Menorca, que té l'esperança que els menors tutelats amb problemes de conducta puguin quedar a residir a l'illa i no hagin de marxar per rebre atenció especialitzada. Acaba de convocar una nova concertació de 4 places que actualment estan derivades a una residència d'alta intensitat a Mallorca. En aquests moments, l'illa té sota tutela 69 menors, 37 dels infants viuen en famílies d'acollida, 28 a les residències de menors de Mo i 4 a la residència d'acció educativa especial de Mallorca. Sentim la consellera de Benestar Social i Famílies, Carmen Reynés.
4: Ens agradaria molt que aquestes places pogués optar o se presentés entitats socials de Menorca i que aquests menors poguessin estar aquí en aquest servei, amb aquesta atenció més especialitzada, però pròxim en el seu entorn.
1: El pressupost per aquestes 4 places és de quasi 800.000 euros i el concurs no prima la proposta econòmica, sinó l'atenció i, com dèiem, la proximitat. I també és notícia que l'aigua dessalinitzada de la planta de Ciutadella, atenció, es podrà transportar a la resta de municipis. La Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua té previst habilitar un punt de connexió per carregar camions cisterna, un projecte valorat en 360.000 euros i que servirà perquè els municipis de l'illa puguin abastir-se amb aigua dessalinitzada en cas de necessitat. Avui de matí, la Junta de Batles té previst donar suport a la proposta que ha defensat el conseller de Medi Ambient, Simon Gornés. L'objectiu és fer una petició conjunta perquè aquestes obres s'executin amb caràcter urgent. I acabem parlant d'un altre projecte perquè recordeu que el 2018 el govern va reservar una partida d'1 milió d'euros per convertir ses cases de Vinicodrell de Darreres, Montjorn Gran, en el futur centre d'interpretació de la Menorca talaiòtica. La pandèmia es va creuar, però, en els plans de l'Ajuntament. El finançament previst per transformar Vinicodrell en aquest centre d'interpretació va ser retirat arran de la crisi de la Covid. El projecte preveia també construir un alberg públic, una oficina d'informació turística i un museu del cavall. Els fons de l'ecotaxa es van derivar a les despeses de la pandèmia i el projecte va quedar aparcat, tot i el compromís de recuperar-ne el finançament una vegada superada l'emergència sanitària. Ara l'Ajuntament torna a reclamar al govern que recuperi aquests doblers per reprendre el projecte. Mentrestant, estudia la rehabilitació exterior de les cases prevista per a l'any que ve. Sentim Antoni Borràs, és el regidor d'Hisenda, Turisme i Medi Ambient.
5: Hem estat diverses vegades reclamant en el govern balear a veure què passava amb aquest doble i són partides que es van gastar en el seu moment pels temes de Covid i que no s'han tornat per supostar. Què és el que tenim previst fer? Encara l'any que ve, almenys fer un projecte per remodelar un poc tot el que és exterior i a partir d'aquí seguir insistint a veure si podem recuperar aquest doblers.
0: I don Axel Camarasa, que fa bona feina, seguirà fent-ne fins les 2:30, que vos tornarà a saludar des d'aquest costat dels micròfons. Gràcies, company.
1: Que vagi bé.
0: Igualment.

0: m'agrada això de que el tècnic vingui a arreglar l'aire condicionat cap allà al mes de setembre, octubre, trob que està bé, mesquí, que és com venir a arreglar la calefacció al mes de juliol, no? Està bé.
1: Això encara podria fer 10 graus més, això no me fa res.
0: L'Agència Estatal de Meteorologia ha desactivat ja els avisos que hi havia actius d'aquesta darrera nit, els avisos taronges grocs desactivats per fortes pluges. Finalment, sembla que no han afectat a Menorca, sí que ha afectat a la península. Pluges torrencials que han castigat Catalunya i València. En una nit complicada també ha caigut aigua a Mallorca i a Eivissa. En aquests moments a Menorca tenim cel amb intervals de núvols, que no es descarta qualque ruixat al llarg del dia o tempesta ocasional, però com dèiem ja no hi ha cap avís actiu de l'Agència Estatal de Meteorologia. Vent moderat de gregal que anirà disminuint al llarg del capvespre, mínimes de 21 graus i màximes de 28.

0: Bueno, si heu estat al cas de qualque oficina, qualque lloc de feina, aquí tenim algun que en coneixem, algun de prop. Si sou dels que heu tingut problemes amb l'aire condicionat, ànims, ànims, ho arreglaran ara, el mes de setembre s'arregla tot.
1: 628-746-986.
0: Una altra vegada.
1: 628-746-986.
0: Si és el teu cas, explica'ns-ho pel WhatsApp del nostre programa.
2: I que s'acabi, s'acabi l'estiu.
0: Anem caminant cap a acabar l'estiu, nosaltres ara caminant cap a una aturadeta i de tot d'una tornem.

0: Sí,
1: O depèn,
0: sí,
1: no?
0: sí. Disculpa, que feia un poquito de ruido aquí. La pregunta, ¿puedes repetir?
1: Més o menys els preus que oscil·len si volem
0: Ah,
1: fer
0: els
1: una
0: preus,
1: setmana en un
0: sí.
1: hotel de costa.
0: Pues puede ir desde los 300 hasta los 400. Sabes que hay un precio de temporada baja y otro de temporada alta. Entonces, desde los 200 y pico, 280 y pico, hasta 400.
1: Es fa una setmaneta.
0: Más o menos los precios son los mismos que el año pasado, ¿vale? Los han mantenido.
1: Olivia Díaz, directora tècnica de viatges Magon, avui des de l'oficina d'Aló, que ja no queden places per marxar amb aquest turisme sènior des de Menorca en els tres destins que hi ha directes. Sí que encara es troba qualque cosa, però s'ha de buscar via Palma. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Adeu.
2: El dia Menorca.

0: Naitor Castells, que us presenta sempre aquestes fantàstiques cançons. Gràcies, una forta abraçada des del Dia Menorca de TV3 Ràdio. Les 12:38 minuts, pausa, no, pausa no, que seguim aquí en directe, canviem de tema. Anant cap a la sala Albert, estat l'escenari aquest dimecres de la presentació de la revista editada per la Federació d'Associacions de Persones Majors de Menorca amb motiu de la celebració de la gran trobada de clubs de jubilats a l'illa que es farà el dia 23 de setembre. Ens acompanyen amb la revista n'Àngela Navarro, presidenta del Club de Jubilats de Sant Lluís. Bon dia, Àngela, com
1: va? Hola, bon dia, què tal?
0: I també na Joana Camps, secretària de l'entitat. Benvinguda, Joana, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
0: Bueno, quina revista més polida que duis, que vau presentar ahir. Conteu-nos un poquet de tot plegat.
1: Bueno, pues mira, aquí està la revista, que feim, cada any se fa una revista, ¿vale? En la gran trobada de gent gran.

0: I aquest any, doncs, que no toquen altres, i està dedicada, com veureu, sobretot, al tema de Sant Lluís. Uh-huh. Vale? I la portada està feta i tetada per en Zaca, coneixeu?
1: Sant Lluís,
0: Sant Lluís,
1: tant, sí, sí.
0: Fantàstic, un artista, i ha quedat xulíssima, la
1: en
0: veritat.
1: En Zaca, de les vinyetes del diari, sí. Més va ser pregoner de les festes de Sant Lluís.
0: De Sant Lluís.
1: Fa un parell, l'any passat, no?
0: L'any passat, l'any passat. I, bueno, i dintre, doncs, hi ha tota una explicació, tenim saludant el president del Consell Insular, la batlessa, la regidora, uh-huh. Bueno, el president de la federació, el senyor Rafael, i aquí estic jo, bueno, la trobada, ¿vale? És una revista, per després entregarem a totes les persones assistents, i està molt bona per veure-la. I també està creada per en Toni Seguí.
1: Sí, sí, Sant Lluiser, també, director de...
0: I ha quedat, la veritat, que ha quedat moníssima, entretinguda i molt, molt bé, molt bé. Estem molt contents.
1: Quins són un poquet el que podem trobar? Perquè hi ha articles sobre els 45 anys del Club de Jubilats i també d'altres qüestions interessants.
2: Sí, aquí han fet una mica, no molt llarg, però bueno, una mica un tast del 45 aniversari del Club, que en el tot ja van explicar amb motiu que m'ho van fer pregoners aquell any. I han fet un resum de lo que és. Després també hi ha una entrevista a un senyor que és gran, que ja és soci nostre, ja és gran, que són habituals en les excursions i els balls, i mos va fer gràcia que ell pogués fer, bueno, una petita entrevista en aquesta revista. I com no, na Marlen Coll, com és qui du a la coral del club, que la veritat és que és un 10 com a professora, i tenim una coral que de dalt de tot.
1: Moltes activitats que giren al voltant del Club de Jubilats i que podem també trobar-nos en aquesta revista. A més, també hi ha intercanvi amb altres entitats de Sant Lluís, com per exemple el Club de Joves d'Esmolí, que també hi ha aquells sempre intercanvis, sí, no? Entre la gent més jove, la gent més major. També hi ha un article molt polit de com veuen els joves els majors del poble.
0: Sí. La part ja final de la revista, pues, sí, està fet per els fiets, entrevistes amb els avis, persones majors, i bueno, s'ha de llegir perquè està molt bé, eh? Mm-hmm. Sí, s'ha de llegir.
1: Bueno, i ara què més passa? Perquè la presentació la vau fer ahir, la revista se repartirà, la revista ja du la data, 23 de setembre, què passarà? Això queda res, eh? Ja ho teniu ben...
2: Passarà que tenim...
0: Ni idea, però anarà gros.
2: Sí, tenim 800 persones inscrites. Sí. I, bueno, nosaltres tenim tota la responsabilitat o la major responsabilitat de que això funcioni bé. La veritat és que ho hem preparat amb molta il·lusió. Moltíssima.
0: Moltíssima, sí.
2: I tenim una junta meravellosa. I d'aquí, pues, esperar 23, ara ja ho tenim quasi tot format.
0: I s'apoyó la federació nostra.
1: Perquè com funciona això? És una trobada de 800 persones inscrites, de gent major, de tots els pobles que es va organitzar.
0: De tots els clubs, de jubilats.
1: De jubilats, sí. I això s'organitza cada any des d'un club
0: any,
1: diferent.
0: Any, des d'un club.
1: I vosaltres a Sant Lluís ho havíeu fet?
0: L'any passat a Celó. I enguany, pues, no sé com va ser, i al final ens van brindar, com aquest qui diu,
1: i ens van veure capaços. I sou la primera vegada que l'organitzeu?
0: Sí, la primera.
1: I com està anant? Amb què fareu? On aniran 800 persones? Com arribaran? La logística?
2: Bueno, en principi la logística és que vagin arribant escalonats. I després tenim unes quantes activitats per fer, com és visitar el Molí de Dalt, que aquí no ho podrà visitar tothom ni molt manco, perquè ens deixen entrar 15 persones per grup. Aquí hem fet unes entrades, ens han repartides, i després el joc de la bolla també no hi podrà anar tothom perquè ens deixen ser 40 persones. També hem fet unes entrades i ens han repartides per clubs. I llavors tenim Joc Maonès, que serà lliure, tenim una explicació a l'Iglésia d'en Francesc Carreras, que explicarà una mica la història de Sant Lluís. En el teatre se projectarà un vídeo de quan se va inaugurar el teatre, bueno, i de temes de Sant Lluís també, i a la una cantarà la coral en el Pla de la Creu.
1: Aquesta coral que li dedicau
0: sí,
1: també un article
0: la senyora Marlen,
1: de la coral del Club de Jubilats.
0: Un artista.
1: Quantes persones hi ha a la coral, més o manco?
0: 40, hi ha sí. Algú, aproximadament, sí. Sí, unes 40. I bueno, quan ja la coral serà la darrera, diguem, activitat d'aquest dia, el cos estarà tancat en el trànsit, des de luego, per descomptat, eh?
1: 800
0: tots els restaurants,
1: persones.
0: Els bars estan avisats, uh-huh. I tindrem el cos obert, i bueno, i això serà la darrera, a Marlen, la coral, i ja després d'aquí anarem tots, si tot va bé, cap a dinar, en el polideportiu.
1: Anava a dir 800 persones,
0: sí,
1: a dinar.
0: Està
1: a on?
0: Molt calculat. Sí,
1: molt bé.
0: Taules tot comptadet i l'Ajuntament un 10, com sempre. Molt agraïs moltíssim a l'Ajuntament de Sant Lluís, sempre pendent de nosaltres, a l'Oles, senyora L'Oles, alcaldessa, a la regidora nostra, na Pàtria i Pons, i, bueno, i la brigada que serà qui muntarà tot. Que ja veurem.
1: Una bona
0: Esperem
1: trobada.
0: Que vagi bé. Una bona
1: trobada.
0: Llavors, trobada.
1: Aquestes trobades es fan anualment, s'organitzen des de diferents clubs de jubilats,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: L'objectiu és trobar-vos,
0: sí,
1: i conèixer un poquet el municipi del club que organitza.
0: Clar,
1: amb
0: les
1: tradicions, com és el joc de cebolla, sí, a Sant Lluís,
0: joc
1: amb
0: el Molí,
1: joc maonès, i després una bona trobada per 800 persones. Sí. I escolta'm, i el dinar aquí al cuina?
0: Què diré?
2: Bueno, el dinar m'ho va farà a Cipòdromo, que en principi consistirà, crec que ho podem dir,
0: sí,
2: de,
0: jo crec que sí,
2: en una ensaladeta, primer de tot. Llavors es farem paella, que hi ha que remarcar que tenim uns 35 voluntaris que ens ajudaran a servir paella. I després hi haurà un trosset de pastís, però, i com no, acabarem amb un ball amb en Joan Reinés.
0: Es ball que no falti.
1: Es ball que no falti. Bueno, quina meravellosa trobada. Se serà dia 23. A quina hora començaran a arribar? Perquè la logística, sí, vosaltres esteu, sí, veient-se de Sant Lluís, però cada club haurà de fer la logística d'autobús,
0: sí,
1: per arribar.
0: Sí, jo crec que més o menys van quedar damunt les 10, cada poble.
2: Sí, que sortirien.
0: Sortiran, sí, per anar arribant escalonadament.
1: I arribaran amb autobús.
0: Amb autobús, sí, i tot. Per si us fixeu a la portada, els autobusos estan vinguent ple de gent molt alegre.
1: Aquesta vinyeta d'en Saca,
0: sí,
1: de revista,
0: clavada.
1: Sí. Això serà la imatge de dia 23.
0: Exacte.
1: Ja teniu també tota la circulació i tot a punt.
0: Dues ambulàncies a punt, sempre, la Creu Roja pendenta, i dues ambulàncies que estaran allà aparcades. Ojalà no s'hagin de mestir ni dues, ni una, ni molt menys.
1: Que no passi. Totes aquestes
2: no
1: activitats.
2: Res.
1: Valtros, heu participat també a altres trobades en els anys anteriors? L'any passat vau estar?
2: Sí.
1: Aló? Sí.
2: Sí.
1: I què tal?
2: Jo havia estat a Sadamó, que es va fer en el pavelló de Salcàzar, i després van estar l'any passat a Sadaló. Bueno, cada poble és molt diferent,
1: clar,
2: perquè cada un organitza la manera que li sembla que ha de sortir millor. Uh-huh. No vol dir que surti bé sempre,
0: no,
2: perquè nosaltres estem aquí un poquet
0: nervioses.
2: Perquè...
1: Quina feinada, que valentes.
2: Però bueno, esperem que tot vagi
1: tot
2: bé.
1: Tot anirà
2: beníssim. És el que desitjam, la veritat és que sí.
1: I retrobar-se també amb amics d'aquestes, sí, trobades,
0: no?
1: Imagina't també,
0: que
1: no?
0: Sí. A mi és que... Pues, a l'home mateix, no? Que no... Que no, mira que és a prop, però és que no coincidim, tenim cadascú les nostres coses, i aquí venen a dinar, no està, cada poble tindrà unes taules, eh? O sigui que no estem mesclats, no, eh? Tant com vagi arribant, cada club du el seu color. Nosaltres és blau, també ho podem dir, no?
2: Nosaltres és blau,
0: no?
2: Sí.
0: Blau, no? Sant Lluís,
1: Sant Lluís
0: és blau.
1: És blau.
0: I cada poble pues, tindrà un color. I a mesura que vagin entrant, damunt les taules hi haurà una espècie de bandereta, i veuran el color i cadascú s'anarà ja posant. Nosaltres estarem persones de la junta pendents, eh? Que cadascú se vegi a la seva taula.
1: Clar, amb 800 persones, l'organització ha d'estar tot ben pensat,
0: bueno,
1: coses
0: està...
1: que fins i tot no te'n dones compte, però que clar...
0: Ella, sobretot, la secretària i la tesorera, no vol que ho digui, però és així.
2: Ella sí, no.
0: És així, però ho és, i li vaig demanar un bon aplauso dins del teatre perquè se'l mereixien, i ella fa així que no volia, sí. La feinada ha estat immensa, perquè en quadrar això...
1: L'aplaudiment també
0: l'aplaudiment va ser gros,
1: nostre
0: i...
1: del Dia Menorca per totes vosaltres i tots, sí, els que formeu part del club de jubilats i de, dels que organitzeu aquesta trobada. Que sigui un èxit. No, gràcies a vosaltres.
2: I que no plogui.
1: Que no plogui.
2: No plogui.
1: No,
0: que no plogui. Entre tots,
1: que no plogui. Ja ho mirarem. Sí, posarem una...
0: No, diu que no, senyor.
1: No, diu que no. En Jordi Fàbregas, ell
2: diu
1: sí,
2: que no plourà.
1: Ell controla.
2: Ara, ja està.
1: Diu que no plou.
0: Pues
1: ja ens ho contareu.
0: Sí.
1: Ens envieu fotos i que gaudiu moltíssim.
2: Moltes
1: gràcies.
0: I que tothom disfruti molt.
1: I tant que sí. Dia 23, gran trobada de clubs de jubilats a l'illa, a Sant Lluís. 800 persones. Que es diu de veres. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és... cultura.
4: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consells

0: emergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
2: Bienvenidos a la segunda divisió.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs, ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: El dia Menorca, fet a casa.

0: 12:50, seguim en directe al Dia Menorca, darrers minuts del programa per obrir els micròfons als veïns de la nostra illa. Avui en concret en els veïns del carrer Sant Josep d'Amó, perquè ja fa dies, ja fa setmanes que denuncien els constants moviments de cotxos i sobretot els que aparquen a les voreres del carrer, un fet que està prohibit, a més alerten de risc constant que això provoca per la mobilitat urbana d'aquest cèntric carrer d'Amó. Ens acompanya una de les veïnes, qui és l'expresidenta de l'Ateneu d'Amó, Maite Orfila, com estàs? Bon dia.
1: Hola,
0: benvinguda.
1: Bon dia.
0: Què està passant a BAM en el carrer de ca vostra?
1: Bueno, no és una cosa de fa dies, és una cosa de fa anys.
0: Anys.
1: Jo ja he escrit diverses vegades en el diari Menorca. Ara hi ha un moviment de veïns que hem agafat bastantes firmes que els donarem a l'Ajuntament. Junten dues coses. Primera, que damunt l'any 17 o 16 es va fer renovar tot el carrer, que va quedar preciós, i s'ha posat tant aceres com calçades al mateix nivell. La segona cosa és que just acaba el carrer Sant Josep, quan arriba en Escós i comença Sant Jordi, allà ja només és per residents. A la qual cosa, des de que està d'aquesta manera i amb aquestes dues condicions, bàsicament quasi tothom pues, es pensa que hi ha dret d'estacionar. I jo entenc que si una persona té que recollir algú del centre, que no es pot passar, que arribi allà, pues, jo m'han recollit més d'una vegada, esperes, baixes antes i passes cotxe i te recueixen, ho trob normal. Però clar, a vegades aquests estacionamientos són de 20 minuts, mitja hora, per anar comprant al centre, etc. O si esperen amb el cotxe en marxa, perquè si no passen calor o fred, per tenir tot el renou que mos puja. Si els hi dius, miri, perdoni, però sobretot quan tens que entrar i sortir del cotxe de la cotxeria, clar, ells estan aparcats, agafen acera, la gent, nosaltres no podem anar per acera, tenim que anar per calçada, però quan treus el cotxe de la cotxeria, els cotxos que venen agafen el teu tros d'acera, el qual tens que anar molt de cuidado, no només o no donar que està mal aparcat, sinó també en els que poden venir. I no és una qüestió no només de nosaltres, és que amb un a dalt del carrer hi ha la zona d'autobusos, estació d'autobusos. La gent passa molt per aquell carrer, amb maletetes, cotxets, de vora hi ha geriàtricos, la gent per passejar, i arriba a ser una molèstia. Surs del carrer i sempre estàs pensant, bam, per on podré passar, no? Uh-huh. I ja te dic, si et dius alguna cosa, sempre les contestacions de la gent no sempre són agradables.
0: Jo volia posar especial èmfasi a la paraula dret, no?, que has dit al principi de la conversa. Tothom es ten que té el dret d'estar-hi, però aquí hi ha unes normes de circulació i el dret qui el té, perquè no es pot aparcar damunt
1: no,
0: de les voreres.
1: No es pot aparcar. No només és que està... Quan comença el carrer posa un cartell de prohibit. Vull dir, no es pot aparcar. Hi ha tres punts. És de dalt de tot que hi ha un comerç, enmig que hi ha un carreró que va ser esplanada per anar a treure doblers i davant de l'església de Sant Josep, que fa pena totes les rodes com està tot això, bueno, i fa pena en terra de xicles, que tothom quan t'espera, entre colilles i xicles, també fa molta pena aquell tros de carrer. Però jo no me vull conformar i crec que també tots els veïns no mos volem conformar i crec que tenim dret a poder utilitzar tot el que són aceres i que els cotxos vagin per on toca. Uh-huh. I bueno, això és una lluita que duim des de fa tota una sèrie d'anys. Hi ha un moment determinat, a vegades, que no pots sortir, crides a la policia, venen, a vegades els cotxos ja s'han anat, perquè depèn, no? Jo no sé quant de temps fa que estan allà i tal, però procur no ni cridar policia ni res, ja m'he acostumat a entrar i treure el cotxe, però sobretot no és el fet de que jo pugui o no pugui entrar, és el fet que és un carrer que és per tothom i no només per la gent que viu en el carrer Sant Josep. Crec que uh-huh. Això és molt important de tenir en compte.
0: Aquesta nova estètica, que sí, crec que va ser 2016, no? 2017,
1: jo sí,
0: que era
1: sí,
0: per
1: que
0: allà
1: antes de la pandèmia,
0: que es va fer aquesta nova estètica per portar sí. Una major funcionalitat i que, clar, que al final són aquestes aceres que es posen a la mateixa alçada
1: sí.
0: Que,
1: que
0: s'asfalt.
1: És molt còmode per caminar, per anar vint, perquè és un poc peatonal també uh-huh. aquest carrer, però bueno, hem perdut el dret d'aquesta utilització. Uh-huh. I a més, també penso que es va reformar tot el que és tuberies i tal. Quan estan aparcats allà cotxos, estan aparcats furgonetes, camions, això pesa. Vull dir, jo crec que totes les tuberies en pocs anys rebran, perquè no estan pensades per tenir damunt un pes com es que tenen, no?
0: Uh-huh. Clar, també hi ha negocis, restaurants, bars que necessiten de que entri un camió, sí, per poder descarregar.
1: Sí, sí, sí, sí, és normal. Vull dir, hi ha més puestos per descarregar.
0: Però hi ha els seus passat, llocs de descarregar,
1: en el seu lloc, clar. Vull dir, just passat hi ha un lloc per descarregar en el carrer de Sant Jordi. I jo ho entenc, que vulguin arribar, tal, però clar, si la demanda que es fa ara és que sigui només per residents, perdrà molta gent, perquè si algú vol recollir algú en el centre o atracar algú en el centre, tindrà que deixar la gent, no sé, per davant del Camp del Menorca. Uh-huh. Vull dir, no només és una pèrdua també des que l'empren.
0: Heu pogut traslladar a l'Ajuntament, sabem que has escrit diferents articles en el diari Menorca, sí, des de fa anys, i què us diuen des de l'administració competent?
1: Que ho intentaran arreglar, i l'únic és que diu que sí, de tant en quant pues, canvien policies, però un policia no pot estar allà 24 hores controlant. I la gent que tenia un pot de seny en aquest sentit. I a més això jo crec que és un perill, perquè hi ha molta gent que o és gent molt gran o fiets que hi ha, uh-huh, per allà. I sobretot jo demanaria que entenguessin els que estacionen, no diré aparcar, allà, que a més amb el motor en marxa crec que també és una altra multa, perquè crec que hi ha un codi que no pots estar, si estàs aturant no vas estar no sé quants minuts amb el motor en marxa, uh-huh, que també es fa, però sota que entenguin els que vivim allà, que no s'encaren en nosaltres, que crec que també tenim dret a viure i en tranquil·litat allà.
0: Situacions de ben segur que vos trobeu desagradables i són perilloses, perquè al final pot sortir un fiet correguent des de casa seva pensant-se que té una vorera, sí, i, no pensant-se, no, perquè té una vorera, i evidentment no té per què trobar-se un cotxe, no, i aquí podríem tenir qualque disgust.
1: O totes que van en carrets, vull dir, tota la gent gran, mm-hmm, hi ha molta gent gran per allà,
0: i
1: és
0: gran,
1: un perill,
0: sí, sí,
1: que tinguin que anar per calçada i no per cera.
0: I tinguin que davallar a l'asfalt, tot i que no se davalli perquè la cera ja està, la vorera està al mateix nivell, però sí, sí. Margarita, sabem que tens moltes coses a fer, t'agraïm moltíssim haver
1: gràcies.
0: Estat una estoneta aquí, un plaer també retrobar-te, després feia estona que no ens vèiem.
1: I moltes gràcies a vosaltres de donar-nos veu en els veïns.
0: Gràcies als veïns per venir, donar-vos la vostra veu, els micròfons són
1: la
0: per vosaltres.
1: La societat civil és molt important.
0: I tant que sí,
1: sempre.
0: Una abraçada, Maite.
1: Vale.

0: Avui encara hi ha mercadet d'estiu en Es Mercadal amb actuació d'Anna Sílvia Peinado. És una de ses recomanacions per fer avui capvespre. I també a Cal Emporter, que estan de festes encara d'estiu. Aquest cap de setmana hi ha cavalls. Demà mirarem d'entrevistar-los, que mos contin tot el que tenen preparat. I avui, allà a les 10:30 a sa plaça Gran, actuació musical i també actuació de l'orquestra Huracán. Què us sembla?
1: Ja sé com cantar.
0: Demà tornem, com sempre, a les 12. Vos esperem aquí el Dia Menorca. Forta abraçada, família.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia. Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs el pròxim dilluns. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demanats continuen sent els sanitaris, informàtiques i activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les Illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar. A la seu de la Conselleria d'Educació hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia. Tot i que les Illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en els dos darrers anys, el conseller d'Educació, Toni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Han de recordar que el març d'enguany la xifra d'abandonament escolar es situava en el 15% enfront del 20% registrat el 2024.
3: El que es posarà la formació professional en l'eix, diguéssim, d'esprofit. Ara, orgullosos de l'excel·lència de les tres medalles d'or que enviem representant Espanya a Xangai.
2: Per reduir encara més l'abandonament escolar, el conseller Vera ha dit que és important la feina d'orientació que fan els tutors i també els psicòlegs educatius que s'han implantat aquesta legislatura.
1: Gràcies, Carme Moreno. Ara, canviant de qüestió, el sector pesquer de les Balears llança un crit d'alerta i assegura que es troba al límit davant l'encariment del combustible. La Federació Balear de Confraries de Pescadors ha advertit avui que l'escalada del preu del gasoil professional posa en risc molt greu la viabilitat de les barques de l'arxipèlag.
4: Expliquen que el combustible representa a hores d'ara més de la meitat de les despeses operatives d'una embarcació. El gran problema és que els mariners no poden repercutir aquest augment en el preu del peix a la subhasta, de manera que el marge de guany ha desaparegut. El sector reconeix que les ajudes públiques que reben han servit fins ara de suport, però insisteix que amb els preus actuals les mesures ja són insuficients. Per tot, demanen trobar noves compensacions o excepcions fiscals que garanteixin la supervivència de la pesca a les illes.
1: I atenció, perquè Emergències demana a les famílies que tinguin possibilitat de recollir els infants dels centres educatius d'Eivissa Formentera que ho facin. Mesura de prevenció davant la previsió de pluges i tempestes intenses a Eivissa Formentera per les pròximes hores. En qualsevol cas, els infants podran romandre al centre fins que passi la tempesta, encara que sigui més enllà de l'hora habitual de sortida. El centre educatiu, recorda, Emergències, és una zona segura. Les classes durant l'hora baixa d'avui als centres educatius d'Eivissa i Formentera també queden suspeses. I ara, una altra qüestió. El Pessipi Més per Mallorca ha mostrat avui el seu malestar pel cost de les obres del primer tram del segon cinturó de Palma que ahir va presentar el president del Consell, Llorenç Galmés, i que començaran a finals d'any.
4: Els socialistes denuncien l'increment desmesurat que ha passat dels 110 milions d'euros que es van anunciar al 2024 als 350 milions presentats ahir. Consideren que aquest augment de més d'un 200% és absolutament injustificable i que es confirma la despreocupació en la qual Galmés, asseguren, tracta els recursos públics. És el conseller socialista Jaume Mateu.
5: És brutal l'augment, és injustificable segons el projecte tal com s'ha presentat aquest increment i hi haurà d'haver moltes explicacions perquè se mos digui de bon surt aquesta diferència de quanties. No?
1: És la 1:04. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casa.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dijous 17 de setembre. Bon dia. El tècnic del Mallorca, Luis García, espera veure un bon partit del seu equip dissabte contra la Reial Societat i aconseguir el primer triomf de la temporada a domicili. En Facundo Tenaglia, el control tècnic, començarà amb les portes d'avui dijous. El Mallorca cercarà aquest dissabte la primera victòria de la temporada com a visitant. El conjunt vermell visitarà a les dues del migdia la ciutat esportiva de Zubieta per enfrontar-se a la Reial Societat B. Una bona oportunitat per sumar de tres per primera vegada aquesta temporada com a visitant. Acaba de parlar en roda de premsa prèvia en aquest partit el tècnic del conjunt vermell, Luis García.
1: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
0: Tot d'un escoltar amb tot el que ha dit el tècnic del Mallorca a la prèvia d'aquest partit de dissabte, però també hem de destacar que dos futbolistes del conjunt vermell han estat convocats per les seves seleccions. Martin Valient ha estat convocat per la selecció d'Eslovàquia i també el segon porter Beristrom amb la selecció de Finlàndia. Això significa que els dos futbolistes se perdran dos partits importants del Mallorca, un contra l'Almeria i també el que enfrontarà el conjunt vermell contra el Girona. Pel que fa a la primera divisió, ahir es van disputar tres partits de la jornada intersetmanal, la victòria de l'Atlètic de Madrid per 4-0 contra Osasuna, el triomf a domicili del Sevilla de Luis García Plaza per 0-1 contra el Deportivo i la gran victòria golejada del Barça, que continua invicta 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander. El partit que s'havia de disputar a València entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps. Avui se disputaran els dos partits que resten d'aquesta jornada número 6, a les 7 Betis-Getafe i a les 9:30 Màlaga-Vila-Reial. Pel que fa a la primera federació, continuen, avui ha estat la darrera, les presentacions de nous fitxatges a la U d'Eivissa. Avui ha estat el torn d'Eric Ruiz i també de Jeremy Blasco. Han de recordar que el conjunt pitius aquest dissabte té un partit importantíssim, dissabte a les 9 del vespre contra el Jaén. Aquests dos darrers fitxatges, Eric Ruiz i Jeremy Blasco, han parlat d'aquest compromís de dissabte.
2: Bueno, si queremos estar arriba, somos conscientes que lo importante es cerrar la puerta atrás, ¿no? Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo y a eso vamos a ir.
3: Han empezado bien, están con la racha y de subir del año pasado y están con esa emoción, con ese empuje y nada. Yo creo que tenemos que ser claros, hacer las cosas como nos pide el míster, como íbamos trabajando esta semana. Y nada, o sea, hacer un partido competitivo, ganar fuera por primera vez, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, que no todo pasa por ganar aquí, también pasa por sumar puntos fuera de casa.
0: El partit de dissabte, com sempre, el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol sala, després de la victòria a la pista del Santa Coloma, la primera jornada de Lliga, el Palma Futsal torna a Son Moix. L'estrena de l'equip a casa serà amb un autèntic partidàs. Dissabte reben el Pozo Múrcia en un duel carregat d'alicients. Tot d'una, intentaran parlar amb el president del club mallorquí, en José Tirado. I més coses, perquè s'acaba de presentar el Ciutat de Palma de piragüisme, que es disputarà aquest dissabte, dia de nou, al Parc de la Mà, amb la presència de grans palistes com són Marcus Cooper i també Àngels Moreno.
4: yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más de los más que solo veo en los Juegos Olímpicos, y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Gracias a
5: esto. De que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un part de la mà, que l'altre dia les festes de la patronera per aquí i jo flipava en veure la catedral, un part de la mà baix. No sé, jo crec que té una ubicació perfecta, ideal per aquest event.
0: I de quina gran cita dissabte, que podreu seguir, per cert, per IB3 Televisió. I en tennis, Jaume Munar prepara a l'equip espanyol l'eliminatòria de Copa Davis, que donarà el bitllet a la final a 8. Avui a la baixa es farà el sorteig del quadre i els partits es disputaran dissabte i també diumenge. Una i 11 minuts.
6: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.

0: Camí de la una i mitja del migdia, Esportres i Vetres Ràdio. Han de parlar ràpidament de bàsquet perquè les dues medallistes al Mundial, les dues mallorquines, Alba Torrents i Elena Puello, ja es troben a Mallorca després d'aconseguir aquesta tercera posició al Mundial i ara ja pensen en el campionat de Lliga, la Lliga femenina, la màxima categoria del bàsquet femení, que començarà el primer cap de setmana del mes d'octubre. Anem a escoltar Alba Torrents, que parlava a la seva arribada a Mallorca d'aquesta gran fita, d'aquest gran èxit com és una nova medalla mundialista, però ja també fa referència a l'Azul Marino, ja mira la pròxima temporada, aquesta temporada històrica a la màxima categoria que afronta amb moltíssima il·lusió amb l'equip de la seva terra. Escoltam Alba Torrents a la seva arribada a Mallorca.
1: Ahora mismo muy feliz por esta, ¿no? Muy feliz y muy feliz por muchas personas, porque al final detrás de esta medalla son muchos los culpables, tanto de jugadoras, el staff, la federación, los clubes, y creo que es un nuevo éxito para el baloncesto español. Lo hemos disfrutado, no solo el momento de colgarnos la medalla, sino todo el camino. Creo que se ha competido muy bien durante todo el campeonato y también esa parte importante, ¿no? De disfrutar del proceso, disfrutar del camino. Se ha trabajado, se ha competido excelente y felices de volver con esta medalla.
2: Sí. Què significa per tu una quarta medalla, un quart mundial en Espanya, serà que vens a la cançó?
1: Per jo, ara mateix, el que em fa més feliç és aquesta. Veus que el més important és el moment present, no? En el que estàs, i per jo té molt de valor. En el final crec que és una medalla de totes i tots. Darrere aquest èxit estan les jugadores, en Miguel, l'estaf, l'Elisa, la federació, però els clubs, i són moltes les persones, no? que hi posen la seva feina, la seva dedicació, i crec que aquesta medalla és un nou èxit per el bàsquet espanyol i molt feliç d'estar en aquest moment.
2: Alba. Has viscut d'una manera diferent? Serà que t'has ajudat amb altres facetes?
1: Feia reflexió, no?, ara que ha passat el campionat i me deien, i te quedes amb una, i deia, no ho puc quedar amb una, no?, perquè les quatre medalles han estat quatre moments històrics per bàsquet espanyol i les he viscudes totes quatre de manera diferent. I crec que se tracta d'això, no? De, en cada moment, viure-ho de la manera que ve. Això sí, amb la mateixa mentalitat de sumar, veure que la força està en l'equip i s'ha demostrat una vegada més. Aquesta medalla és feina d'equip, ho hem guanyat com a equip, com deia, no? No només en el moment de guanyar, sinó tot el camí, i realment veig que aquí és on hi ha la verdadera força.
3: Aquest èxit, Alba, és confiant en el procés que se sol dir de creixement d'un equip que arriben jugadores joves, aquesta període de transició que se pot dir, aquesta confirmació, no? I sobretot el que vàrem veure el partit d'Estats Units, com se va plantar cara a una de les millors seleccions, si no la millor selecció del món, i veiem que molt contentes per això tot.
1: Sí, fa dos anys, no?, xerraven que era un moment de transició, que era un moment difícil, no?, perquè canviaven moltes peces de l'equip i s'apuntava un poc, no?, cap a aquests quatre anys, no?, però crec que tant la medalla de l'any passat com la medalla d'enguany mostra que s'ha fet una molt bona feina amb aquesta transició, mostra el talent que ja no puc dir que pugi, no?, el talent que hi ha amb una generació, ho han demostrat, que han competit, mostrat, que han competit molt joves.

0: Continuem en directe, Esportres Migdia, Ivetres Ràdio, sintonia de Corca Topers, i com sempre saludam a la nostra companya Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui. Molt bé, molt bé.
0: Avui anam a un poble que està absolutament de moda, m'ordenant directament cap a Artà, on han viscut dies de glòria,
1: sí,
0: podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: No
1: sí,
0: corrent
1: sí.
0: en bicicleta, però bé, sí. Tot suma, no?
1: Exacte, sí, sí, tot suma. És un poble de campions i campiones i més que mai, no? Aquesta setmana amb en Rim Mas tenen aquest orgull artenenc ben amunt, sí. No és per menys, i dissabte també hi ha festa a Artà, en aquest cas amb una cursa. No és una cursa nova, són 34 edicions ja les que se celebraran en la cursa Fira d'Artà, en aquesta edició 2026, com deia, dissabte, s'hora baixa, i volen saber tots els detalls. Qui millor que el president del club que ho organitza, el Club Atletisme Artà, el president de Sant Miquel Cintó. Miquel, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, com va?
1: Molt bé, idò, el que dèiem ara en Miqui i jo, no sé si és per posar ja la cirereta, o just pràcticament una setmana després.
0: Quina setmana somiada, no?
1: De l'èxit d'en Enric.
0: Sí, sí.
2: Sí, sí, sí, ha estat una passada.
1: A més, ho hem vist.
2: El que ha aconseguit Enric és una passada. S'ho mereix.
1: Sí, sí, hem vist a les vostres xarxes del Club Atletisme Artà com el felicitàveu, i vosaltres com a club, en aquest cas d'atletisme, teniu també les vostres feinetes, les vostres proves, i en aquest cas arriba la cursa un any més, i ja són 34, Miquel.
2: Sí, ja es va dir 34 edicions d'una cursa popular.
1: Sí, sí, suposo.
2: Que cada any la fèiem la segona setmana, la tercera setmana després de la fira, i cada any és un èxit.
1: Compte-mos, això és dissabte a hora baixa, plaça de l'Ajuntament, i en el marc de la fira, què hi ha? Fira el mateix dia o aquella setmana?
2: No, la fira ha estat cada setmana que hem passat, i enguany sortint de la plaça d'Ajuntament, abans sortint de l'Espoli Esportiu, enguany sortint d'aquesta nova ubicació, i fer recorregut és pràcticament igual. Anant cap a la finca dels Olors, és una finca privada que per aquest dia m'ho deixen passar per les seves terres, i és la veritat que és una passada.
1: Ah, o sigui, nova ubicació de sortida i d'arribada, és el mateix punt,
2: sí.
1: A plaça de l'Ajuntament.
2: Exacte, exacte.
1: I com així, d'on partíeu abans, deies?
2: Abans partíem del poliesportiu de Necaragol, i ara que hem fet aquest canvi, aquest petit canvi, perquè almenys per ser un poc diferent. Tot la resta és ben igual.
1: El recorregut és ben igual que les altres edicions, i mescla això, no? És una prova urbana, però també aneu per, un poc per fora vila, per terres, no?
2: Exacte. Que fan asfalt i camades, que camins que no estan asfaltats, i cap a dins la finca de Jolós, que hi ha més... No és muntanya, perquè és un... És, ja dic, és terra, camada, que se fa bon córrer, però a més no és tan urbana, no és una cursa urbana.
1: Bé, idò, aquesta mescla que sabem que agrada molt, també passa a altres curses, i aquesta combinació, idò, va bé per canviar una mica. I és un circuit, no ho han dit encara, els quilòmetres és important, hi ha moltíssima gent que fa 10 quilòmetres, i aquesta té una mica una més, són 11,3.

0: 3.
1: 11,3, exacte. Sí que les altres edicions eren 12, aquí sí que reduïm aquests 700 metres, però són 11.300 amb
0: Molt
1: aquest
0: bé.
1: nou circuit, amb aquesta nova sortida i arribada de la plaça de l'Ajuntament.
0: Clar, ha variat tan sols la sortida i arribada, però fa que aquests metres de menys, que el millor ho agrairà, no, Miquel?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Això ho organitzau el club, també la Federació d'Atletisme Balears, l'Ajuntament. Va néixer la cursa del Club Atletisme Artà, o com va ser? Perquè 34 anys enrere, supos que n'hi ha que hi són des del principi, o gent que ha deixat petjada també, no, en organitzar una cursa
1: Sí.
0: així.
1: Bueno, la idea de la cursa va néixer de l'Ajuntament, de l'àrea d'esports. Nosaltres som, el club té uns 15 anys i de fet sí que vam assumir aquesta responsabilitat d'organitzar les curses populars que se van hartar.
0: Ah, molt bé, sempre hi sou a les curses populars, no? I a més,
1: Sí.
0: aquestes, el dissabte a les 6 i mitja de l'hora baixa, ara anirem també que n'hi ha d'infantils, però a la cursa absoluta, el que estàvem
1: Exacte.
0: comentant ara, aquest 11,3, és per corredors que ja arribin en aquesta distància, 10, i supos que des del club, Miquel, hi participen molts membres del Club Atletisme Artà.
1: Sí. Cada any, si hi han d'estar, sol participar bastant. N'hi ha que s'estima més de fer de voluntaris, se donen mos una mà, i que això sempre s'agraeix, i n'hi ha que volen córrer, i sempre hi ha aquesta gent així, que entre que cor i entre que mor feien de voluntaris i se pot realitzar aquesta cursa.
0: I a més, suposo que també sent a casa i una cursa que organitza el club, n'hi ha que de bon voler pujar al podi, no? I sentir-se un poc Enric Mas.
1: Sempre el podi local sempre sol estar disputat.
0: Ah, que bé. Hi ha premis, hi ha, suposo que també, camiseta commemorativa, un poc com va tot això. I el tema dels dorsals, quanta gent s'ha inscrit ja i quanta gent esperau d'aquí a dissabte? Encara avui hi ha dies per davant per inscriure's-se.
1: Sí, fins pràcticament el dia de la cursa ja tens. I aquesta cursa normalment solen arribar unes 200 i pico de persones.
0: Ah, està
1: Avui
0: bé.
1: de matí sí que he mirat per Elite Chip, que és la plataforma on se poden inscriure, i hi havia unes 80, si no mal recordo.
0: Beníssim, i de poc a poc, a veure si també serveix el corcatopers perquè hi hagi més gent que s'animi a passar un dissabte a hora baixa a Artà. Des de la plaça de l'Ajuntament sortiran aquests 11,3, però abans a les 5 i quart, i amb això anem acabant, Miquel, hi ha curses infantils, que també els agrada molt als infants poder posar-se un
1: Sí.
0: dorsal, i arribar a meta.
1: Sí. El que has dit, a partir de les 5 i quart comencen les curses infantils amb Iniciació, Benjamí, Alaví i Cadet, que és darrere, que s'alça de les 6 i quart. I els nens disfruten
0: Clar.
1: d'arribar a la meta, les entregam una medalla, un gelat, i estan molt contents.
0: Home, home, és que si hi ha gelat en arribar encara faran més via, eh? Aniran
1: Sí.
0: nerviosets. Miquel, té molt bona
1: Sí.
0: pinta, la veritat, la cursa, a més quan xerram de curses ja amb molts anys de tradició, saben que sí o sí seran un èxit, per tant que continuï així des del Club Atletisme Artà, que pugueu seguir gaudint de formar-hi part. Cursa Fira d'Artà, ja ho sabeu, dissabte, dia 19, l'hora baixa, plaça de l'Ajuntament d'Artà, i a passar-ho bé i a sofrir una micona també, perquè 11,3 ja no són bromes. Miquel Cintó, president del club, moltíssimes gràcies per contar-nos més detalls de la cursa.
1: A vosaltres.
0: Adéu, adéu.
2: Idò, molt bé, això
0: Adéu.
2: serà dissabte hora baixa, a Artà, aquesta cursa popular, Marta, que té bona pinta.
0: Sí, a més, com sempre, n'hi ha més. Sí, aquesta d'Artà, dius, ai, 11,3 jo no arribo, però bé, hi ha més
2: O no
0: opcions
2: poden,
0: com
2: com
0: cada
2: tu, que
0: cas.
2: dissabte tens el Mallorca, s'esport 3, no hi
0: Exacte, jo
2: podran
0: faig
2: anar,
0: feina,
2: i hauràs de
0: no?
2: canviar de dia, cerquem-ne un altre,
0: Exacte,
2: eh?
0: sí, ja ho sabeu, Elite Cheat també sempre el calendari de curses ben al detall.
2: Molt bé, Marta Sampas, gràcies com sempre.
0: Adéu.
2: Adéu. Avui, doncs, cor que t'operts, acabam aquesta edició de dijous d'Esportres migdia a IB3 Ràdio. Hem escoltat a Lluís García, el tècnic del Mallorca, parlar a la prèvia del partit de dissabte contra la Reial Societat. Tornem demà, com sempre, puntuals a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dijous, que vagi molt bé. Adeu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Molt pendents en aquesta hora del temps, amb les pitiuses en avís taronja pel risc de fortes tempestes. S'ha enviat un SOS alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes a escola, a primària, a ESO, també a la universitat, per mort d'aquest nou episodi de pluja que durant la matinada ha deixat una vintena d'incidents, especialment a Mallorca. Servei Meteorològic d'IB3, Xesca Cifra, bon dia.
2: Bon dia.
1: En quin punt està aquesta tempesta i què podem esperar en les hores més immediates a les Pitiuses?
2: Aquesta tempesta ha començat a entrar ara pel sud d'Eivissa, pel sud-oest i també a Formentera, i a poc va avançant cap a la resta de l'illa. I ja ha deixat precipitacions molt intenses. Fins ara continua plovent amb molta força. Han caigut 40 litres a Cala Jondal, 38 a Cala d'Hort o 22 a Vila, i amb molt poc temps. I a més també amb vent associat, amb cops de vent ben intensos que han superat ja els 60 km per hora. Avança aquesta tempesta cap a la resta d'Eivissa aquests pròxims minuts.
1: Sembla que la situació avui capvespre a la resta de l'arxipèlag pot ser més tranquil·la.
2: És veritat que han davallat les alertes, ja tenim avís groc a Mallorca, però estem també ben atents al que farà aquesta tempesta, que ara afecta Formentera i Eivissa, a veure si en la seva trajectòria també anirà cap a Mallorca. Per tant, encara atents, tot i que tenim una relativa calma a Mallorca i també a Menorca, atents a l'evolució d'aquesta tempesta ara de les Pitiuses, per si va avançant a la resta de l'arxipèlag.
1: Perquè de matinada hem d'esperar una revifada d'aquesta pertorbació i, en qualsevol cas, en quins punts de la geografia balear hem de posar l'atenció?
2: Sí que aquesta matinada poden tenir qualque tempesta, però ja serà més aïllada, sembla. A partir, però, de demà matí i matinada, sobretot demà a primeres hores, sí que sembla que ha de tornar a inestabilitzar-se l'atmosfera i, per tant, tornarem a tenir possibilitat de qualque tempesta una mica intensa a punts de Mallorca i també de les Pitiuses. Pot arribar a ploure també a Menorca, on de moment no ho ha fet amb ganes.
1: Gràcies, Xesca Cifra, Servei Meteorològic d'IB3. Aquesta, doncs, és la situació a hores d'ara de la previsió meteorològica que ha obligat emergències a recomanar, enviar un missatge recomanant a les famílies de les Pitiuses que avancin l'hora de recollida dels seus fills a les escoles, una mesura de prevenció davant d'aquesta previsió de forts aiguats i fort vent, però esclareix, això sí, al Departament d'Emergències que els infants poden romandre als centres fins que passi la tempesta, encara que sigui més enllà de l'hora habitual de sortida. Tot d'una, ampliarem aquesta informació, en què arrenquem l'informatiu avui, però aquest dijous 17 de setembre hi ha altres titulars destacats que avançam amb Juan Luis Marcos i Marta Puyalto. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Dèficit d'habitatges i preu inflat.
3: Segons l'Observatori de l'Habitatge de Balears, falten de 7.000 immobles a la comunitat per fer front al creixement poblacional i els que surten al mercat ho fan amb un sobrepreu del 38% respecte del que finalment es paga per la compra.
1: Les Balears superen ja les Canàries en l'arribada de persones migrants en situació irregular.
4: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. Ahir varen ser interceptades 214 persones en aigües balears. És el rècord d'aquest any.
1: 4 anys de presó.
3: És la pena acordada per les parts per a l'home que va matar el seu germà a Sa Pobla amb un martell el juny de 2025. La Fiscalia inicialment reclamava 12 anys de presó.
1: Crit d'auxili dels pescadors.
4: Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes.
1: A partir de les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els més temes més destacats d'aquesta jornada que a Eivissa, més enllà de l'episodi actual de fortes tempestes, passen també per l'habitatge. El govern de l'Estat preveu que l'any que ve comenci la construcció dels 532 pisos de Can Escandell. Carmen Cires, bon dia.
5: Bon dia, ho ha anunciat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, en la seva visita a les obres d'urbanització de la zona. Seran habitatges públics d'una, dos i tres habitacions en règim de lloguer. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat i, per tant, seran per a residents a Espanya. La resta es faran un solar de la l'Ajuntament i les construirà l'IBAVI.
1: L'aigua desalinitzada de la planta de Ciutadella es podrà transportar a la resta de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
6: Bon dia. La Conselleria de l'Hemicicle de l'Aigua té previst habilitar un punt de connexió per carregar-hi camions cisterna, un projecte valorat en 360.000 euros i que servirà perquè els municipis de Menorca puguin abastir-se també amb aigua desalinitzada en cas de necessitat. Avui de matí la Junta de Batles ha donat suport a la proposta i ha demanat que les obres s'executin amb caràcter urgent.
1: A Mallorca, dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic. Guillermo Ortega, bon dia.
7: Bon dia. La nova app millora el servei als usuaris i permet consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible, com dèiem, a partir de dimarts, permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP, l'MT, el tren i el metro.
1: Pel que fa als esports, Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia.
1: El Mallorca viatjarà demà a Zubieta per enfrontar-se dissabte a la Reial Societat B.
8: Els vermells jugaran contra el filial del conjunt basc dissabte a les 2 del migdia amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada. El Mallorca no sap el que es perdre a Son Moix, però sumar de 3 fora camp és una assignatura pendent que esperen aprovar a la jornada 6. El tècnic Luis García, que ha parlat avui en roda de premsa, viatjarà amb les úniques baixes de Luna, Calumbà i Abdon Prats.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: A Eivissa i Formentera, en alerta taronja, un missatge de l'ES Alert ha avisat de l'arribada de la tempesta. Poc abans de la 1:30 d'aquest migdia, els telèfons mòbils de les Pitiuses han sonat així, a la vegada un avís de protecció civil demanant màxima precaució per pluges intenses i fortes ratxes de vent i una crida a no apropar-se de torrents, rieres ni zones inundables, evitar plantes baixes i soterranis i, si entra aigua, pujar cap a dalt i, sobretot, evitar desplaçaments i tota activitat a l'exterior.
4: I precisament per evitar més desplaçaments dels necessaris en el pitjor moment de la tempesta, la Direcció General d'Emergències ha recomanat a les famílies recollir abans d'hora els infants dels centres educatius. És Pablo Garriz.
9: Lo que estamos queriendo es tener menos exposición de personas en situaciones de vulnerabilidad en el momento de mayor riesgo. Y por tanto, todas aquellas personas que tengan posibilidad de acercarse de manera tranquila y con tiempo suficiente para retirar a sus hijos o a las personas de las que son responsables en tiempo, pues que lo hagan cuanto antes.
4: Ara bé, si hi ha famílies que no poden avançar a l'hora de recollida, Emergències fa una crida a la calma. Els infants podran romandre als centres fins que passi la tempesta, encara que sigui més enllà de l'hora habitual de sortida. I recorda que les escoletes, escoles i instituts són zones segures.
9: Estamos reforzando el operativo ahora mismo en el terreno para que se puedan ordenar las diferentes actuaciones que pudieran corresponder. En todo caso, tranquilizar a aquellos padres que por las circunstancias que sea no puedan adelantar la recogida para que sepan que el centro se va a mantener abierto con los niños atendidos.
4: Emergències també ha suspès tota activitat als centres educatius d'educació obligatòria i també a la universitat de cara al capvespre.
1: Precisament, els problemes de mobilitat són ara, per ara, un dels focus de preocupació dels serveis d'emergència.
4: La pluja està provocant importants retencions a Eivissa, sobretot en els accessos a Vila, tant des de l'autovia de Sant Antoni com, sobretot, al primer cinturó de ronda, on ara per ara és complicat circular. A l'aeroport també s'estan començant a registrar primeres incidències amb vols que han avortat aterratges i d'altres que fan esperes a l'aire i a terra perquè, per seguretat, les operacions s'han espaiat. De moment, la demora mitjana que s'acumula a Escodolà és d'un quart d'hora, però previsiblement anirà empitjorant segons passin els minuts i arribi la pitjor part de la tempesta.
1: Veiem, doncs, que les Pitiuses són les illes que pateixen en aquesta hora i poden patir més el temporal al llarg de l'hora baixa i ja a darrera hora les restes d'aquest temporal podrien arribar a Mallorca de nou reactivant alguna tempesta. La Direcció General d'Emergències ha reunit avui un altre pic al Comitè Tècnic per seguir la situació després que el mal temps ha deixat una vintena d'incidents fins avui de matí a les Balears, pràcticament tots a l'illa de Mallorca, Marta.
4: El cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, assegura que fins ara a les Balears ha plogut amb intensitat, però a bon ritme, ha deixat poques incidències destacades i totes de caràcter lleu. De cara a l'hora baixa, esperen que la situació es mantingui com fins ara, tot i que estan en contacte amb l'AEMET per si les tempestes agafen força. En tot cas, Soto insisteix a demanar precaució i prudència.
10: Entre les 2 de la tarda i les 8, con un desarrollo muy similar al frente que nos ha barrido durante esta noche. Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca en la evolución de este frente.
1: Pel que fa a la península, el focus d'atenció està posat ara mateix a la regió de Múrcia, on s'ha decretat l'alerta vermella per fortes pluges i risc d'inundacions. Això després que a Barcelona un home ha mort quan el seu vehicle ha estat arrossegat en creuar una riera d'Olivella, un municipi a la comarca del Garraf. Catalunya i la Comunitat Valenciana han estat les més afectades per les pluges torrencials de la nit passada.
4: La por ha tornat a municipis com Torrent, Paiporta o Aldaia, situats a la zona zero de la dana del 29 d'octubre de 2024. Les pluges torrencials caigudes han posat en alerta de nou els serveis d'emergència i els veïnats. El cabal del barranc del Pollo ha experimentat un notable increment, encara que aquesta vegada no ha arribat a desbordar-se. A la província de València s'han registrat precipitacions extraordinàries de fins a 70 litres per metre quadrat, on tot just mitja hora i s'han gestionat prop de 500 incidències.
1: Deixem ara parar el temporal i parlem ara d'habitatge.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: La publicació de dades sobre el mercat immobiliari és pràcticament diària. Avui, la font principal és el Ministeri d'Isabel Rodríguez. Diu que el preu del metre quadrat a les Balears s'eleva a 3.980 euros, un 13% més que un any enrere, que en el segon trimestre del 2025, tot i que l'encariment, s'ha de dir, s'alenteix enguany, ja que si comparem aquesta dada amb la del primer trimestre del 2026, l'augment del preu es frena fins a un 2,4%. I en aquest context, els preus que s'anuncien als portals immobiliaris són els preus que es demanen, però no necessàriament és allò que finalment paga el comprador. I aquest biaix sobre expectativa i realitat, avui se li ha posat una xifra, un 38%. Aquest sobrepreu és una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Balears, que ha presentat avui el govern i que ja es pot consultar per internet.
4: Segons el nou Observatori de l'Habitatge, el 2025 els pisos s'anunciaven de mitjana a 5.200 euros al metre quadrat, mentre que el preu real de compra-venda va acabar sent de 3.800 euros al metre. Pràcticament un 40% menys. Segons el director general d'Habitatge, Quico Reinés, aquesta diferència en bona part es deu a expectatives de venda poc realistes.
11: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions els portals se venen inflats per segurament preus de persones poc professionals.
4: Una altra dada, a les Balears falten habitatges respecte del creixement demogràfic. En els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 46%, mentre que el nombre d'habitatges només ha crescut un 30%. L'Observatori estima que aquest desajust equival a uns 17.000 habitatges de dèficit acumulat. I aquí hi ha grans diferències territorials. Mentre a Formentera el dèficit estimat supera el 54%, a Menorca és del 8%. Unes mancances que repercuteixen també en el preu.
11: Pràcticament reflecteixen de forma directa en el preu de l'habitatge. És a dir, qui s'illa que és amb un preu més elevat és Formentera, després, en segon lloc, és Eivissa, en tercer lloc és Mallorca i en quart lloc és Menorca.
4: I una tercera conclusió, l'existència de dos mercats, el de compradors nacionals i el d'estrangers. El 2025, un nacional va pagar de mitjana 300.000 euros per un pis, un estranger un 80% més, fins a arribar als 550.000 euros. Tot i així, el mercat mostra signes de canvi. Les compravendes de nacionals han augmentat un 30% des de 2023, mentre que les d'estrangers han caigut un 34% des de 2022. El preu mitjà de compra-venda, a més, ha baixat un 2,5%.
1: Pel que fa a les mesures dels governants per fer front a aquesta crisi residencial, avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que es troba a Eivissa aquest dies, ha xifrat en 1.200 els habitatges de lloguer assequible que l'entitat estatal Casa 47 preveu destinar a tot l'arxipèlag en els propers anys.
4: Ha detallat que 600 dels pisos procedeixen de la Sareb, s'estan acabant d'adequar i de manera imminent s'entraurà la licitació d'una part. Els altres 600 es construiran en sòls adquirits per l'Estat i s'adjudicaran també a través del portal Casa 47.
12: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y 600 y también suelos para construir 600.
1: I en concret a Eivissa, la ministra ha anunciat que el govern estatal preveu que l'any que ve comenci la construcció de 532 habitatges públics a Can Escandell.
13: Les obres d'urbanització, és a dir, d'instal·lació de clavegueram i també enllumenat públic, entre d'altres, arriben ja a la seva fase final i s'espera que durant el primer trimestre de l'any que ve estiguin enllestides. Els habitatges que s'hi construeixin seran públics en règim de lloguer d'una, dues i tres habitacions. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat, per l'entitat estatal Casa 47 i, per tant, seran per a residents a Espanya. L'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, ha demanat a la ministra que prioritzi els residents al municipi de Eivissa, escoltant el batlle i després la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
14: Es mi obligación trasladarles que parte de esas 532 viviendas se deben de priorizar para residentes aquí en la isla y en la ciudad de Eivissa.
12: Yo defiendo que un médico que viene a trabajar a Eivissa pueda vivir en las viviendas de Casa 47. Será para todos los residentes en Eivissa porque es el criterio de Casa 47 para el conjunto de España. Nosotros trabajamos para el conjunto de España.
13: La ministra ha destacat que Eivissa és probablement una de les ciutats que es troben pitjors circumstàncies pel que fa a la situació de l'habitatge i que el govern central se senten acompanyats per les institucions europees per aplicar mesures per prioritzar l'habitatge per als residents.
1: Mentrestant, a Palma han començat les obres d'urbanització de Son Bordoi, on es preveu la construcció de 750 habitatges, unes obres que s'han iniciat sense que s'hagin desallotjat les 200 persones que hi viuen, entre les quals menors.
4: Recordem que en aquesta parcel·la de la ciutat es preveu construir mig miler d'habitatges a preus assequibles. Na Carmen és una de les afectades de Son Bordoi que precisament reclama solucions reals perquè se n'hauran d'anar de casa seva.
15: Que esto se solucione de la mejor manera posible. No hay nadie que se niegue a irse, porque no hay nadie que se niegue a irse, pero que nos digan dónde. Porque lo que no pueden hacer es venir a meter máquinas y venga va todo el mundo a la calle y aquí nadie se hace responsable, miramos hacia otro sitio.
4: El Bala de Palma, per part seva, ha assegurat que els serveis socials estan actuant amb les famílies. És Jaime Martínez.
16: Hi ha una part que encara està en el jutjat, que s'haurà de resoldre, i els serveis socials de l'Ajuntament, que en aquest moment és l'únic a on nosaltres podem actuar, estan fent la seva feina.
1: I a Menorca, Maó sumarà 8 pisos més al mercat de protecció oficial. L'IBAVI projecta la reconversió de dos locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions, Excel.
6: Tindran entre 45 i 50 metres quadrats, un dels quals serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i comptaran amb dues habitacions, una doble i una d'individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a dues plantes d'aquest edifici, la primera i la segona, que han estat sense finalitzar la seva construcció durant 15 anys. En trobar-se ja mig construïdes, la inversió és de prop de 750.000 euros. A les plantes superiors ja hi ha 8 habitatges construïts, resultat del projecte original de 2005. L'edifici disposa també d'una planta d'aparcament soterrani.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
18: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services. Què passa pel cap d'un poeta quan la vida arriba al seu tram final? Teatrits presenta La Balanguera, una obra de teatre sobre els darrers dies de Joan Alcover, protagonitzada per Caterina Lorda, Josué Guasch, Marina Font i Marc Torres. 24 de setembre al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: Continuem amb més assumptes de l'actualitat quan són les 2:20. Les Balears, ho dèiem en titulars, ja superen les Canàries en arribada de persones migrants en situació irregular.
4: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que a l'arxipèlag canari. Ahir varen ser interceptades 214 persones en aigües balears. És el rècord d'enguany.
1: Ja en aquest context, Marga Proens ha demanat al govern espanyol que actuï de les illes.
4: Només ahir n'arribaren 13 a més de 200 persones, especifica la presidenta del govern en un missatge a les xarxes socials. Proens denuncia que no es pot renunciar a protegir les fronteres mentre que les illes es converteixen en la porta d'entrada principal de la migració en situació irregular a Europa.
1: Formentera va ser ahir de nou l'illa que més pressió migratòria va rebre. Els cossos i forces de seguretat de l'Estat a l'illa denuncien que en jornades com les d'ahir es veuen desbordats. Tomàs Quesadas, Guàrdia Civil i portaveu de Jusil.
19: Como siempre, el problema de Formentera es que es la isla que está más afectada por el fenómeno migratorio y es una isla con una plantilla de Guardia Civil muy limitada. Cualquier llegada satura los servicios. Además, luego hay un traslado a Ibiza que también está afectando a Ibiza porque en ocasiones tienen que venir, dependiendo del volumen de inmigrantes que se acumulen, tienen que venir a reforzar a Formentera también.
1: En la crònica de tribunals, l'home acusat de matar el seu germà a cops de martell a Sa Pobla ha estat condemnat avui a 4 anys de presó. Ha estat després d'arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia a l'Audiència Provincial de les Balears, fet que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular. Inicialment, el Ministeri Públic en demanava 12 anys de presó.
4: Els fets van passar el juny de l'any passat quan l'home va agredir la víctima amb un martell provocant-li unes ferides que li varen causar la mort dies després de l'hospital. L'acord assolit avui ha rebaixat de manera considerable la pena en aplicar-li les atenuants de confessió i de reparació del dany després que l'acusat hagi pagat 60.000 euros d'indemnització a la seva família.
1: L'encariment sostingut del preu del combustible posa al límit un sector ja de per si colpejat, la flota pesquera de les Balears. Avui, la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de promig 600 litres de combustible al dia. Al gener, això li costava 384 euros. Avui ja són 840. És un increment del 118% en només 9 mesos.
4: Des de finals de juny, el preu d'aquest combustible ha experimentat un creixement continu fins a arribar aquesta setmana a 1,4 euros per litre, un encariment provocat per la guerra de l'Orient Mitjà que el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnin, ha assegurat que no es pot sostenir. S'ha de tenir en compte que fa anys que el sector tira endavant amb uns beneficis mínims que ara poden disminuir encara més.
20: S'afegien en esbanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
4: Benin assegura que les ajudes que reben de les administracions no són suficients davant uns costos d'explotació totalment desbordats. La federació recorda que el gasoil suposa a la meitat de les despeses directes d'una embarcació pesquera i que no tenen alternativa a aquest combustible.
20: La motorització elèctrica comença a estar molt avançada, però el tema de l'autonomia és cabdal per nosaltres. L'hidrogen, d'aquí que arribi l'hidrogen, les embarcacions, i a més que és molt complicat, o sigui que gasòlio sí o sí, i es preu que està, és impossible sortir a la mà.
1: Més coses, l'Associació de Lloguer de Vehicles amb i sense conductor Baleval ha presentat una vintena d'esmenes a la llei per limitar l'entrada de cotxes a Mallorca el proper estiu. Demanen que no repeteixin les errades que s'han comès, diuen, amb la normativa que ja s'aplica a Eivissa i Formentera, i per això volen que la proposició de llei vengui acompanyada d'una memòria tècnica, econòmica i de competència que justifiqui qualsevol restricció que es vulgui implantar.
4: El president de Valeval, Cristóbal Herrera, dubta que la normativa que ara prepara el Parlament sigui compatible amb l'actual ordenament jurídic estatal i europeu.

0: A més, creu que presenta riscos per a la competència efectiva i tem que tingui efectes negatius sobre consumidors, mobilitat i activitat econòmica. De fet, defensa que la millor solució per fer front a la saturació de vehicles hauria estat una estratègia integral de mobilitat i no una norma per imposar restriccions.
1: Esta regulació tendría que haberse sustituido por una ley integral de movilidad sostenible que tenga en cuenta la realidad, que es el crecimiento de la población, la falta de infraestructuras, la falta de transporte público, la necesidad de gestionar los puntos donde realmente hay problemas de tráfico.
0: Herrera, tot i que volen col·laborar per millorar la norma ara en tramitació, s'ha mostrat molt crític de com s'ha gestionat aquesta problemàtica. Assegura que s'ha arribat a l'actual situació per manca d'inversió, d'adaptació d'infraestructures i la incapacitat d'implantar un sistema de transports que respongui a l'augment de població i de nous hàbits.
2: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
3: Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs dilluns que ve. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demanats continuen essent els sanitaris, informàtica i activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar.
0: Al març d'enguany, la xifra d'abandonament escolar se situava en el 15% davant del 20% registrat el 2024. Tot i que les illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en els dos darrers anys, el conseller d'Educació, Antoni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Segons el conseller, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
4: Jo crec que aquest 5% que han de ballar no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com feim.
0: A les Balears s'imparteixen 24 de les 27 branques professionals. Entre els nous estudis destaca el màster d'aprenentatge automàtic de gestió de dades que es farà a Mallorca i que estarà vinculat a la família d'intel·ligència artificial. El conseller ha detallat més estudis.
4: Els nous estudis que implantarem per primera vegada a les Illes Balears són de grau mitjà, sanitat ambiental aplicada, que s'impartirà a l'Institut Josep Maria Llompart de Palma. De grau superior, la formació per la mobilitat segura i sostenible a l'Institut Guillem Sagrera de Palma.
0: Hi ha la doble titulació de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria i atenció a les persones en situació de dependència. Hi ha molta demanda a les residències de treballadores, però Educació reconeix que és difícil captar alumnat interessat en la matèria.
3: Tot això quan avui hem conegut els detalls de la denominada Llei Kids de la Unió Europea, una proposta de Brussel·les que pretén limitar l'accés d'infants i joves a internet. La nova norma prohibirà que els menors de 13 anys accedeixin a les xarxes socials i fixaran als 15 l'edat mínima per obrir-se un compte propi. A més, obligarà les grans plataformes tecnològiques a demostrar que els seus serveis són segurs des del mateix disseny.
0: Entre les mesures més destacades per protegir els menors de 18 anys, la llei prohibirà el desplaçament infinit o l'escroll, vetarà les notificacions automàtiques durant les hores de son entre les 10 del vespre i les 8 del matí i prohibirà les caixes de recompensa o loot boxes als videojocs per evitar conductes addictives. Així mateix, els chatbots d'intel·ligència artificial no podran simular relacions que generin dependència emocional.
5: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof.
0: La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, deia que ha estat molt contundent en roda de premsa en assegurar que les empreses tecnològiques han estat jugant en la salut mental dels nostres fills i que a partir d'ara hauran de demostrar que són segures. La proposta inicia ara la seva tramitació al Parlament Europeu.
3: Novetat sobre el cas Kitchen pendent de sentència. La Policia Nacional ha identificat nous àudios entre Cospedal i Villarejo.
0: Aquestes converses obren la porta a imputar l'exsecretària general del Partit Popular en una peça derivada de Kitchen, una causa de la qual en el seu moment va quedar exonerada.
3: I la Policia Nacional atribueix un delicte d'odi per homofòbia als 6 joves identificats per l'agressió a 2 persones durant les festes de Sant Mateu a Oviedo.
0: 5 d'aquests joves ja han estat detinguts i han passat avui a disposició judicial, mentre que el 6è ha estat localitzat a l'estranger on es troba estudiant.
3: En pocs segons seran les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
2: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
6: Bon dia a Menorca. Els pensionistes de l'illa tenen cada vegada menys opcions per anar amb l'Inserso. A l'escassa oferta existent, amb només 3 destins directes, s'hi sumen les poques places disponibles. En manco de 2 dies s'han esgotat totes. Tot d'una, en donem més detalls.
2: Edició Menorca. Excel Camarasa.
7: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
8: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
6: Entrem en matèria. Esgotades en poc més de 24 hores totes les places de l'Inserso per als pensionistes menorquins. Les opcions de viatjar des de l'illa són cada any més escasses. Aquesta temporada s'han ofert tan sols 3 destins: Mallorca, Girona i Lleida com a únic viatge cultural. La política del Ministeri és centralitzar cada vegada més les sortides des de les capitals, ho explica Olivia Díaz, és la directora tècnica de Viatges Vagona, en declaracions al magazín El Dia Menorca.
9: Lo focalizan todo desde la capital de provincia, que es desde Palma, y desde allí pues unifican la mayoría de los viajes.
6: Des de l'aeroport de Palma hi ha una 50ena de destins possibles. En qualsevol cas, les places també s'han esgotat per als menorquins.
9: Ayer sí que pudimos coger y acceder al programa con bastante... O sea, cogimos todo lo que nos habían solicitado, lo pudimos confirmar. Sin embargo, hoy, a la media hora o a los 3/4, ya estaba todo bastante lleno. No, desde Menorca prácticamente no ha habido casi plazas. Ya te estoy hablando desde Palma.
6: Per als que opten per fer escala a Mallorca, el govern, recordem, finança el desplaçament i l'allotjament amb 150 euros per pensionista o fins als 200 euros si es viatja en parella. Més qüestions. Mo comptarà amb 8 pisos més de protecció oficial. L'IBAVI projecta la reconversió de 2 locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions. Tindran entre 45 i 50 metres quadrats cadascun d'ells. Un serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i comptaran amb 2 habitacions, una de doble i una altra d'individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a 2 plantes d'aquest edifici, concretament la primera i la segona planta, que han estat sense finalitzar la seva construcció durant 15 anys. De fet, en trobar-se ja mig construïdes, la inversió és inferior a l'habitual. En aquest cas, ascendeix als 750.000 euros. A les plantes superiors ja hi ha, de fet, 8 habitatges construïts, resultat del projecte original de l'any 2005. L'edifici disposa, a més, d'una planta d'aparcament soterrani. El Consell té l'esperança que els menors tutelats amb problemes de conducta puguin quedar a residir a l'illa i no hagin de marxar per rebre atenció especialitzada.

0: Ilia Carmen Reines.
1: Ens agradaria molt que aquestes places la pogués optar o se presentés entitats socials de Menorca i que aquests menors poguessin estar aquí en aquest servei, en aquesta atenció més especialitzada, però pròxim en el seu entorn.
0: El pressupost per a aquestes quatre places és de 780.000 euros i el concurs no prima la proposta econòmica, sinó l'atenció i la proximitat. Al mateix temps, s'ha habilitat també per primera vegada una residència a Ciutadella per a infants tutelats. Disposa de 8 places i l'objectiu és que els menors puguin mantenir el seu entorn.
1: Perquè també consideram que els fiats de la zona de Ponent és adequat que es mantinguin amb el seu entorn, el seu centre educatiu, amb les seves amistats, i actualment hi ha 2 centres residencials a la zona de Llevant, a Mó concretament, i estem fent feina perquè també hi hagi un a la zona de Ponent.
0: Obrim ara Plana Educativa. El pròxim dilluns comencen les classes de formació professional. Enguany a Menorca hi haurà 224 docents i s'oferiran un total de 1.230 places. Són 30 més que el curs anterior. Una de les principals novetats del curs 2026-2027 serà dia 21, quan s'inaugurarà el nou centre integrat d'FP a Ciutadella. Es tracta d'un centre que serà referència pels estudis d'hoteleria i turisme a l'illa. L'edifici està ubicat a l'antiga estació marítima i s'ha rehabilitat per complet. Es tracta d'unes obres que han superat els 3 milions d'euros i s'han finançat amb fons de l'Ecotaxa. El conseller d'Educació, Antoni Ibera, ha explicat que el centre té capacitat per a 420 alumnes.
2: S'impartiran 5 cicles formatius, es grau bàsic, les activitats de forn i pastisseria i cuina, i es grau bàsic de cuina i restauració, es grau mitjà de serveis en restauració, es de tècnic en cuina i gastronomia i es tècnic en forn, pastisseria i confiteria, i es grau superior de direcció de cuina, gestió d'allotjaments turístics.
0: I una altra de les novetats és que per primera vegada s'impartirà el batxillerat per adults. Les classes seran al centre d'adults Pilar Benejam, a Ciutadella. El conseller ha dit que la posada en marxa a Mallorca el curs passat ha estat positiva i són a més uns estudis flexibles.
2: S'horari és sempre s'hora baixa, de 5 a 9 del vespre, és flexible, és un batxillerat flexible, se matriculen per assignatures i sobretot se facilita la conciliació familiar i laboral. Com que ha anat tan bé, enguany l'implantam en el CEPA Pilar Benejam de Menorca.
0: La Conselleria d'Educació elabora el projecte executiu del futur centre integrat d'FP del Castell. El conseller ha dit que en els pròxims mesos el projecte quedarà enllestit i les obres seran finançades amb fons europeus FEDER.
3: Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: L'aigua dessalinitzada de la planta de Ciutadella es podrà transportar a la resta de municipis. La Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua té previst habilitar un punt de connexió per poder carregar camions cisterna. És un projecte valorat en 360.000 euros i que servirà perquè els municipis de l'illa puguin abastir-se també amb aquesta aigua dessalinitzada en cas de necessitat. Avui de matí, la Junta de Batles ha donat suport a la proposta que ha presentat el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés. S'ha fet una petició conjunta perquè aquestes obres s'executin amb caràcter urgent.
4: Des del Consell Insular de Menorca consideram molt important i necessari avançar de manera coordinada amb els ajuntaments i amb el govern per garantir que la desaladora de Ciutadella pugui donar resposta també a les necessitats de tots els municipis de Menorca mitjançant el subministrament d'aigua desalada que se faria a través d'aquest hidrant en camions cisterna. I això suposaria minvar l'extracció de l'aigua de subsol.
0: Cada camió cisterna pot transportar fins a 20 tones d'aigua que deixarien d'extreure's de l'aqüífer. Els batles també han plantejat establir un règim de cabals mínims i màxims i un compromís de compra d'aigua. Dues i pràcticament 40 minuts en plana econòmica, explicant que algunes de les abarques que es venen a l'illa estan fetes amb sobrants de pell. La indústria treballa per ser més sostenible i poder reaprofitar les restes que es generen durant la fabricació del calçat. Una informació de Blai Barber.
5: Durant l'elaboració del calçat sempre generen sobrants de pell.

0: Són residus, però, que es poden reconvertir i tornar-los a aprofitar per fer sabates. Una empresa de Menorca elabora una part de les seves abarques amb un aglomerat de pells, fet a partir de restants. Joan Bosco Moll és modelista tècnic de barques Mibo.
1: Ara dona bons resultats. De fet, ja fa un any gros que estem fent feina amb aquest material i veiem que els resultats són realment bons. Que concepte és 100% pell, el que passa que està és aglomerat de pell.
0: Durant molt de temps van fer proves amb una empresa d'Alacant fins que aquesta ha aconseguit dissenyar el material idoni fet a partir de restes de pell. La indústria de la barca de Menorca dedica molts esforços per intentar ser sostenible, també, per exemple, per ser autosuficients energèticament. Miguel Pascual és gerent de Mibo.
2: Van canviar tot el que és il·luminació a LED, que això també fa fer que gastis bastant menys, i després s'aposta forta a ser dalt, que van posar 55.000 watts de plaques solars, gastant molt poca electricitat nosaltres, això és la veritat. I encara és que a vespre després la venem, encara que la paguen molt barat.
0: Per assumir part d'aquestes inversions han rebut ajudes públiques també per a maquinària nova més eficient. Asseguren que les vendes de barques aquests darrers mesos han crescut respecte de l'any anterior. La barca de Menorca, història i identitat que camina al ritme del temps actual.
3: Gràcies a Blai Barber. Més qüestions. El 2018, ho recordaran, el govern va reservar una partida d'1 milió d'euros per convertir ses cases de Vinicodrell de Darrera, es mitjorn gran, en el futur centre d'interpretació de la Menorca talaiòtica. La pandèmia es va creuar, però, en els plans de l'Ajuntament. El finançament previst per transformar Vinicodrell en aquest centre d'interpretació va ser retirat arran de la crisi de la Covid. El projecte preveia també construir un alberg públic, una oficina d'informació turística i un museu del cavall. Els fons de l'ecotaxa es van aleshores derivar a les despeses de la pandèmia i el projecte va quedar aparcat, tot i el compromís de recuperar-ne el finançament una vegada s'hagués superat l'emergència sanitària. Ara l'Ajuntament torna a reclamar a l'executiu autonòmic que recuperi aquests doblers per reprendre el projecte. Mentrestant, l'equip de govern municipal estudia rehabilitar la part exterior de les cases prevista ja de cara al 2027. Antoni Borràs és regidor d'Hisenda, Turisme i Medi Ambient des Mitjorn.
4: Hem estat diverses vegades reclamant en el govern balear a veure què passava amb aquest doblei. Són partides que es van gastar en el seu moment pels temes de Covid i que no s'han tornat per supostar. Què és el que tenim previst fer? Encara l'any que ve, almenys fer un projecte per remodelar un poc tot el que és exterior i a partir d'aquí seguir insistint a veure si podran recuperar aquest doblei.
5: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
3: Tram final d'aquest espai informatiu per explicar que Ciutadella és aquests dies el punt de trobada de la fotografia submarina estatal. Els participants del Campionat d'Espanya de fotografia submarina afronten avui la segona i definitiva jornada d'immersions. Hi participen més de 50 esportistes, entre ells dues parelles de les Balears que cerquen fer-se un lloc entre els millors. Ariadna Bagú és organitzadora d'aquest campionat.
6: Feia més de 20 anys que no es feia. No es feia ni un autonòmic, que el van poder fer es maig aquí també, el Club Nàutic. I és un orgull, sobretot, poder tenir representació balear i poder també donar a conèixer les aigües de Menorca, que són precioses, i que vengui tanta gent de tota Espanya aquí. És molt polit.
3: Una competició que es fa en parelles i en immersions de 90 minuts. Cada equip presentarà 6 fotografies i aquest divendres el jurat les puntuarà. Dissabte arribarà ja el moment definitiu, el moment de conèixer qui són els campions d'Espanya de fotografia submarina.
5: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
3: Això és tot per ara, 2:45 del migdia. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IV3 Ràdio.

0: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
1: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
2: Són les 2:46. Marta Sampas, bon dia de nou.
7: Bon dia.
2: Comencem amb el Mallorca, que ha de viatjar demà a Zubieta per enfrontar-se dissabte a la Reial Societat B.
7: Els vermells jugaran contra el filial del conjunt basc dissabte a les 2:00 PM amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria a domicili de la temporada. El Mallorca no sap el que es perdre a Somos, però sumar de 3 fora camp és una assignatura pendent que esperen aprovar a la jornada 6. El tècnic Luis García viatjarà amb les úniques baixes de Luna, Calumbà i Abdon Prats. Sentim Luis García.
8: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
7: Al davant tindran un dels filials de segona divisió, equips amb talent jove i poc a perdre. Luis García parla de la Real Societat B.
8: Solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, pero sí tenemos claro el cómo queremos jugar, cómo podemos hacerles daño, cómo podemos contrarrestar también sus virtudes, y necesitaremos, como todos los días, de hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para poder ganar.
7: Luis García ha volgut llevar ferro a les imatges del final del partit de diumenge amb Antonio Raillo, on el capità apareixia contrariat amb l'entrenador.
8: Fantàstica, fantàstica, porque somos ganadores, queremos mejorar, queremos ser exigentes. Por algo es el capitán, ¿no? Y hay otros capitanes que tienen ese rol de ser exigentes, de querer mejorar, de tener ambición. Muchas veces se sacan cosas de contexto y se cree que hay malas relaciones y se analiza un gesto y un poco en función. Esto es como cuando te mandan un mensaje y no es un audio, tú puedes poner la entonación que quieras. A partir de ahí puede ser muy bueno o muy malo.
7: A més, l'entrenador també ha parlat de la convocatòria de Martin Valiant per Eslovàquia i de Luka Beristron en Finlàndia. El central eslovac es perdrà 2 partits contra l'Almeria i el Girona.
8: Preocuparme, no me puedo preocupar porque es algo que no puedo controlar. Con lo cual, si Martin va con las selecciones, que está haciendo muy bien las cosas, si otros futbolistas van con la selección, es positivo también para ellos, y eso significa que están a muy buen nivel. Con lo cual, como digo siempre, si estos jugadores no están, oportunidad para otros jugadores que tienen que estar preparados para suplirlos, ¿no?
7: I avui hem conegut un nou horari, el de la desena jornada. El Mallorca visitarà l'Eibar el dissabte, dia 17 d'octubre, a les 4:15 del capvespre, un partit que també es podrà seguir per IB3 Televisió. I recordant que el Real Societat B Mallorca d'aquest dissabte el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio, com sempre, i serà a partir de les 12 del matí. Pel que fa a la primera federació, avui ha finalitzat la ronda de presentacions dels nous jugadors de l'UD Eivissa. 2 defenses que han parlat del següent compromís dels pitiusos, que serà contra el Real Jaén. David Ventura.
3: Bon dia. Avui hem parlat les dues últimes incorporacions que van arribar l'últim dia del mercat d'estiu. Els defenses centrals Eric Ruiz, procedent del Zamora, i Jeremy Blasco, que arriba del Radomiak polonès. Tots dos han coincidit en el fet que ser un equip sòlid darrere és indispensable per puntuar en un camp com el del Real Jaén. Escoltem-los.
4: Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo. Y
9: como nos pide el míster, como íbamos trabajando esta semana, y nada, o sea, hacer un partido competitivo, ganar fuera por primera vez, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, que no todo pasa por ganar aquí, también pasa por sumar puntos fuera de casa.
3: Una solidesa defensiva que serà molt necessària perquè el Jaén té una mitjana de 2 gols per partit.
7: I tancant plana futbolística amb la primera divisió, perquè ahir es van disputar 3 partits de la jornada número 6. Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1, Barça 7, Racing de Santander 2. Sentim Rafinha, autor de 3 dels 7 gols blaugranes.
10: Creo que es las ganas de querer ganar siempre. Entonces, ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar. Y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder.
7: El Llevant Athletic Club de Bilbao es va suspendre per mort del mal temps i avui es tancarà aquesta 6a jornada intersetmanal amb 2 darrers partits. A les 7, Real Betis Getafe i a les 9:30 del vespre, Màlaga Villarreal. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'estrenarà dissabte a la Lliga davant la seva afició després de guanyar la primera jornada a domicili. Dissabte a les 12, visita Son Moix el Pozo Múrcia, contra qui el conjunt mallorquí va perdre fa 2 setmanes les semifinals de la Supercopa. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
11: El equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión de estrenarse en casa, de siendo consciente del rival que tenemos enfrente, que recién nos hemos enfrentado a ello, y con las ganas y la ilusión de hacer un buen partido y a ver si podemos sacar los 3 puntos.
7: El Palma Futsal el Pozo Múrcia ho podreu seguir en directe dissabte a les 12 a Esports 3 en Joc. En bàsquet, el Palmer Bàsquet ha estat el guanyador del trofeu AON Illes Balears. Això després de superar a la final el Fibui per 86-79. Sentim Íñigo Núñez, entrenador del Palmer.
12: Pues la última prueba de pretemporada para nosotros. Se ha saldado con victoria, pero bueno, no importa absolutamente nada el resultado. Creo que tenemos que observar todas esas cosas que hemos hecho mal, que la primera parte han sido muchas, sobre todo en cuestiones defensivas. La segunda parte creo que hemos dado un paso adelante, aún así con desconexiones, sin ser del todo consistentes, y creo que el equipo ha estado en líneas generales bien en muchas cosas, pero debemos mirar en este caso el vaso medio vacío para poder llenar lo que queda de vaso, ¿no?
7: Sentim ara el tècnic del Fibui després d'aquesta derrota al trofeu, sentim Àlex Formento.
13: Palmer es un equipo muy fuerte, muy físico y bueno, hemos sufrido en ciertos aspectos de juego que tienen que ver con eso, también porque estamos en una etapa muy, muy inicial y porque muchas bajas, ellos también, ¿eh? Bueno, creo que ha habido 2 partidos dentro de uno, creo que ha habido unos primeros 20 minutos muy buenos de ambos equipos, creo que de un ritmo trepidante, me quedo sobre todo con esa primera parte del partido.
7: La Lliga a primera FEB s'encetarà el 25 de setembre. Precisament el Palmer i el Fibui s'enfrontaran a la primera jornada i el bàsquet Menorca visitarà el dissabte 26 al Cantàbria. En piragüisme, el Parc de la Mà acollirà aquest dissabte el 3er trofeu Ciutat de Palma de piragüisme que està presentat avui al Real Club Nàutic de Palma. Fins a 10 medallistes olímpics i més de 300 podis internacionals estaran presents en el campionat, entre ells els mallorquins Maria Àngels Moreno i Marcus Cooper. Els escoltam.
14: Molt contents de que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un Parc de la Mà, que l'altre dia les festes de la patrona era per aquí i jo flipava en veure la catedral, el Parc de la Mà baix. No sé, jo crec que té una ubicació perfecta, ideal por aquí está bien.
12: Uf, yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más de los más que solo veo en los Juegos Olímpicos y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues, nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y gracias a este evento pues lo puedo hacer.
7: El Trofeu Ciutat de Palma de Piragüisme el podreu veure per IB3 Televisió dissabte a les 3:40 del capvespre. En vela, Hugo Ramón afrontarà la pròxima setmana el Mundial Offshore. El regatista mallorquí partirà a Marsella per competir del 23 de setembre al 3 d'octubre juntament amb la irlandesa Gronia Costigan. El campionat es celebra en categoria mixt i amb un equip per país. L'objectiu del mallorquí és agafar experiència en aquesta modalitat que es celebrarà al Club Nàutic de Palma l'any 2027. Sentim Hugo.
15: Hem aconseguit que el Mundial 2028 sigui en el Real Club Nàutic de Palma, per això jo vull començar a preparar bé ja aquest format i aquest barco. Però, sincerament, jo, com sempre, totes les coses vaig a fondo i jo m'agradaria fer un pòdium, seriedat. Ja des que hi ha gent molt bona, pues, al final de tots els navegants oceànics pel món i tal, pues, mos han juntat i sí, tothom ha volgut venir. Però, bueno, crec que un pòdium seria una bona regata.
7: En vela, posar en punt final a la informació esportiva.
16: Gràcies, Marta. Després dels esports, la cultura.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
16: Es pot fer feina en una obra de teatre de manera telemàtica i que sigui en anglès i català i que a més serveixi per l'aprenentatge i la millora dels alumnes? Idò, la resposta és sí. Tot això es pot fer i forma part del projecte Shakespeare Remote, una iniciativa que fa anys desenvolupa en l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, l'ESADIT, i la Coventry University, que enguany, Sandra Martínez, bon dia.
17: Bon dia.
16: Els ha duit a ser finalistes d'uns premis del diari The Times a la millor col·laboració internacional.
17: Una tria que des de l'ESADIT reben amb il·lusió, però també amb prevenció, si es guanya bé, però si no també perquè allò més important, la feina, ja s'ha fet. Antoni Planes és director acadèmic dels ensenyaments artístics superiors.
18: No sabem si el guanyarem o no el guanyarem, però només el fet de que no es declarin finalistes és molt important. No és el primer reconeixement que tenim a Anglaterra. Ja hem estat finalistes de diversos premis de teatre escolar i pensam que és un dels projectes que mantenim i que volen reforçar en els anys.
17: El programa ha permès desenvolupar muntatges amb equips mixtos que comparteixen el procés d'aprenentatge, la preparació d'escenes, la responsabilitat de les representacions. L'organització del programa L'ESADIP ha estat a càrrec del professor Biel Jordà.
19: Durant dues setmanes se fa de forma telemàtica a través del sistema de telepresència i ja a la darrera setmana, la tercera setmana, se fan assajos aquí a Mallorca, acabant d'assajar i feim al final dues representacions. Les dinàmiques que se generen entre els alumnes dels dos països són precioses.
17: Després de Romeu i Julieta i El vostre gust, l'obra escollida pel Shakespeare Remote d'enguany és La comèdia dels errors.
16: Steve Barnes, aquí amb un mític solo d'Alice Cooper i Eric Steckel, són els grans reclams del primer Festival Internacional de Guitarra de Mallorca el pròxim 10 d'octubre a Es Gremi de Palma.
17: Aquests dos referents, acompanyats de les seves bandes, seran, de fet, els protagonistes dels concerts, però el festival oferirà moltes coses més. Fernando Rubín és el president de l'Associació Cultural de Red de Guitarristes.
20: És un festival interactiu, habrá conciertos, habrá jam sessions donde los músicos se pueden subir a tocar e interactuar unos con otros, habrá workshops, exposición de lutería, charlas acerca de la guitarra, masterclasses y concurso de jóvenes talentos.
17: Toni Miranda, Benji Avichuela, Marcela Seraolo i Miquel Maia seran alguns dels protagonistes d'aquest dia. Les entrades entre els 29 i els 59 euros ja estan a la venda.
2: També seràs gremi on dissabte es visqui, Sandra, la festa de presentació de la 24a Fira Internacional del Disc.
17: I per celebrar-ho, damunt l'escenari hi haurà una autèntica figura de la música independent com és Paul Collins Beat, i amb ell, a la signatura local, els Seisley Satellites, sempre els Satellites, però que ara reprenen la banda que varen voler ser amb dues dones com Adela Peraita i Zahara Vicens. Aquests darrers presentaran vinil i amb aquesta entrada de dissabte en tindreu una altra per la Fira del Disc els dies 24 i 25 d'octubre, com sempre al Palma Arena.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 17 de setembre, en què estem molt pendents avui del temps amb les pitiuses en avís taronja pel risc de fortes tempestes. S'ha enviat un els alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Com està la situació? Carmen Tires, bon dia.
1: Bon dia, continuen les tempestes a Eivissa. De moment s'han recollit 40 litres per metre quadrat a Cala Jondal, 38 a Cala d'Hort, 23 a Sant Rafael i 10 a Sant Francesc. Emergència, s'ha demanat a les famílies que vagin a recollir els alumnes als centres educatius i s'han suspès totes les classes de la tarda. També els ajuntaments han cancel·lat totes les activitats a l'aire lliure i han tancat les instal·lacions municipals. La Policlínica del Rosario també ha cancel·lat totes les cites mèdiques previstes per avui i ha tancat els seus centres.
0: Ja a darrera hora, les restes d'aquest temporal podrien arribar fins a Mallorca, de nou reactivant alguna tempesta. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. De cara a l'hora baixa, esperen que la situació es mantengui com fins ara, tot i que Emergència es diu que està en contacte amb l'EMET per si aquestes tempestes agafen força. El cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, insisteix a demanar precaució i prudència.
3: Entre les 2 de la tarde y las 8, con un desarrollo muy similar al frente que nos ha barrido durante esta noche. Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca en la evolución de este frente.
0: Els titulars de la jornada passen també per una dada. Les Balears necessitarien 17.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes.
2: Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui. Quico Reinés és el director general d'Habitatge.
4: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals es venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
0: Crit d'auxili dels pescadors davant l'encariment constant dels combustibles.
2: Avui, la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonín és el president de l'entitat.
5: S'afegien en el banyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòlio, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
0: Dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic a Mallorca.
2: La nova app millora el servei als usuaris i permet consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible a partir de dimarts, se permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'MT, el tren i el metro.
0: I acabam amb una darrera hora sobre la crisi migratòria a Ceuta. L'Audiència Nacional rebutja paralitzar la posada en marxa del campament d'acollida de migrants al port de la ciutat.
2: El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima que havia demanat un sindicat policial per frenar aquestes instal·lacions que tenen capacitat per a un miler de persones. Després d'haver suspès el projecte de manera provisional, aquest dimecres, la sala finalment ha fet marxa enrere.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio al butlletí de les 4. Ara, comença Tentor.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia. Aquest fragment que heu escoltat, tot i que costa entendre'l, és un dels enregistraments de so més antics que se conserven. Correspon a una intervenció de final del segle XIX al Congrés dels Diputats espanyol de Valerià Weyler, que va néixer tal dia com avui, de fa 188 anys a Palma. Valerià Weyler i Nicolau era marquès de Tenerife i del Duero, també va ocupar càrrecs de màxima responsabilitat com a capità general de les Illes Balears, ministre de la Guerra a Espanya i governador general de Cuba i de Filipines. Hem de recordar que el general Weyler va ser nomenat capità general de Cuba amb la intenció de sufocar com fos la seva rebel·lió. Weyler va veure com els alliberadors cubans del poder espanyol s'acostaven a la victòria fins que la guerra va perdre o va prendre un altre rumb. Un vaixell de guerra, el cuirassat nord-americà Maine, estava de visita a la badia de l'Havana, va explotar i els Estats Units acusaren Espanya. Valerià Weyler, per totes aquestes gestes històriques, té carrers dedicats a Andratx, a Palma, a Marratxí, a Inca, però també a Badalona, a Manlleu o a les Canàries, entre altres llocs. Pot ser. Allò més conegut és que Weyler també era, doncs, una de les persones que se va encarregar de gestionar aquella crisi de Cuba. Per això, una de les expressions derivades d'aquella feta és més es va perdre a Cuba, que encara ara se diu. Més es va perdre també a la guerra de Cuba, que es diu per minimitzar una derrota o una pèrdua. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol. Amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dijous, 17 de setembre, tenim totes les lletres i aquí també les saben totes, són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. I d'ací ja tots un dia més a taula. Maria Pons, com anam?
1: I va bé.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: Celestí Oliver, com estàs?
2: Com va? Bé.
0: Benvingut també. Gràcies. I Miquel Junc, com anam?
3: Bon dia, va bé.
0: Bé, avui hem recordat el capità Weiler, que és part de la nostra història i que a vegades només ens en queda una plaça. Diu, ah sí, la plaça de Weiler. Sí, però clar, era un senyor i a vegades mos pareixia que era estranger amb aquest nom, però en realitat era... Ve de Mallorca i ve de Palma i hem aprofitat per recordar un poc la història i també aquesta expressió que encara ara se diu que més es va perdre a Cuba un poc relacionat amb aquell fet històric. Com que hem començat avui amb aquesta efemèride, ara tenim molt més continguts. Celestí, per cert, com va anar ahir? Estem a Ciurons, que te va dir ser nutricionista.
3: Crec que no va fer bé.
1: Ahir va donar el titular que estava bo i després va dir, estic boníssim.
2: Boníssim.
1: Avui ja millor,
2: però no crec que sigui per Ciurons.
0: No. Que cau una passa, també esteu un poc constipada.
2: Sí. I jo crec que és el dia, també, eh?
0: Pot ser, també.
2: Poc esclafat.
3: Doncs és l'única vegada que està constipat.
2: No, he dormit arreu, eh?
1: De fet, també estic constipat.
2: M'han demanat si he sentit ploure en la nit, i ni ploure, ni trons, ni llans, ni res. He dormit arreu.
0: Idò,
2: bon senyal.
0: Et ciurons ja l'has
2: paït. No crec que siguin ciurons, sí, els he paït. Però, més enllà de 3 dies... No és convenient menjar-les. Sí.
0: Ni arròs...
3: Viu de miracle.
1: Jo crec que això és utòpic, perquè 3 dies...
2: No, sí. Perquè clar, i sobretot la gelera es fan de procrear microorganismes, bacteris.
1: Això va dir l'expert ahir.
2: Sí. I de fet, clar, eren uns ciurons casolans, crus, cuis. Sí. I la vaig demanar si hi havia diferència en sos de conserva, en sos de pot, perquè a vegades és vera que deixes un pot de conserva dins la gelera i en qüestió de dies ja s'ha oxidat o notes un color i diu no, és de conserva encara millor perquè tenen additius conservats.
0: Clar, comença una mica.
2: Vaja.
0: Sí. Bé.
2: Per tant,
1: ho van fer tot malament.
3: Tot malament.
2: Tot malament, però som aquí, eh?
1: Tanta sort.
2: Sí, estic bé. Per ara estic bé.
0: Per sort, eh? Amb Miquel, tu no t'acostipis que demà te vas de vacances, no convé.
3: Sí, demà comences de vacances, no m'ho convé, acostipa'm.
0: Dit tot això, passem als continguts del dia. A Celestí, què tenim?
2: Vinga, sí, avui xerrarem de colors i de la mà perquè entrevistarem una llicenciada en Ciències de la Mà a Barcelona, que és mediadora cultural del Museu Marítim de Mallorca. Ella és na Júlia Mulet i acaba de publicar el llibre Blau Marí, un projecte que estudia el comportament dels colors a la mà.

0: En un llibre d'il·lustració i amb rigor científic, ella, na Júlia Mulet, explica com els colors van desapareixent a mesura que ens submergim en les profunditats de la mà. El color que sempre és el blau.
1: Ah, sí?
0: Sí. Però, clar, se'n van absorbint
1: a mesura
0: que ens enfonsam. I una de les coses que he llegit d'ella és que a 20 metres de profunditat, si ens féssim un tall, la sang no seria vermella.
1: I quin color seria? Ja no ho diu.
0: Ah, clar, jo no m'hi he enfonsat més enllà de 20 metres.
1: Doncs William,
0: no. Sí, clar, els colors s'enfosqueixen o se van absorbint i l'únic que queda al darrere de tot és el blau. Quines coses, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors fosca negra. No ho sé.
1: Clar, home, segurament que hi ha un moment que fosca negra.
2: Molt de metres per avall, deu ser. Bé, no sé.
1: Avui en parlarem, sí. Li demanarem a l'experta, a na Júlia Mulet, que avui podrem entrevistar, però tenim més temes, Maria.
2: Sí, perquè, com segur, cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i aquests refranys que més fem servir a les illes, i avui la cosa va de constància.

0: Doncs sí, constància, paciència, molt de refranys relacionats amb això i avui en parlarem amb Maria. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, i avui parlarem del Teatre de Barra de Palma, perquè just avui comença la seva nova edició, 5 bars de la zona de Blanquerna, i la temàtica triada per enguany és la dècada dels 80.

0: bé, i avui també hem de parlar de cinema. En aquest programa vendrà Eugenia San Pedro per explicar la pel·lícula del moment. Sí, ja sabeu quina és, La bola negra de los Harris.
1: Avui, el pla subjectiu, us duc dues pel·lícules. Una se va estrenar fa 9 anys i l'altra arriba el 25 de setembre. La primera es titula La llamada i l'altra se titula La bola negra. Amb dues dirigides per en Javier Calvo i en Javier Ambrosi, més coneguts com els Javis. Ahir, l'Acadèmia de Cinema Espanyol va decidir que La bola negra havia de ser la nostra pel·lícula representant d'Espanya en els Premis Oscars. Per tant, l'hem de comentar sí o sí. Després en xerram.
2: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quieres enamorar de un cocodrilo, te enamora. Si te quieres enamorar de mí. Yo solo quiero vivir.

0: Aquest és el tràiler de La Bola Negra, aquesta pel·lícula que s'estrena dia 25 de setembre, perquè, clar, que ja ha creat tota una repercussió i una esca grossa per aquesta pel·lícula, que finalment serà la representant d'Espanya en aquesta carrera cap als Oscars, i que veurem, com us conten, Eugènia, també enllaçada amb una de les primeres pel·lícules de Los Javis, que avui repassarem en aquesta secció. Dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Ai, com ho fuc. Ahir també podeu participar en tot en directe, perquè m'ha pegat la tos, sí, no? I... Ai, Déu meu. Tento en directe, Celestí. A través de quin telèfon? El més famós de les Balears, que
4: és...
1: Jo també el sé.
4: 971-13-99-00.
3: Ah,
4: això mateix. O també ens podeu escriure a l'Instagram de Tèntol, @TèntolIV3. També tenim Facebook aquí a Tèntol.
3: O el correu electrònic.
5: O sorpresa.
3: Que ja ho sabeu, és tèntol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltíssimes gràcies, Maria, Miquel. Fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i avui. Aquesta setmana m'encanta perquè cada dia un tècnic nou.
4: Ha estat sorpresa
0: una
4: avui,
0: sorpresa
4: nova. Sorpresa.
0: Avui no ens esperàvem perquè tenim aquí en Facundo Tenaglia. Gràcies, Facundo. Se'ns han fet les 3 i de 8 minuts i mos toca saber quin és el tema amb el qual jugarem avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestim.
1: I doncs sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de
0: una fruita.
1: Figues.
0: Les figues,

I d'aixies, avui hem de parlar d'una de les fruites més presents a la cultura popular de totes les Illes Balears, especialment de les Pitiuses de Mallorca, parlant de les figues. I dedicam el programa en aquesta fruita, la fruita comestible de la figuera, que pot ser de color verd, de color morat o de color negre per de fora, i per de dins d'aquesta vermellor tan característica, que té una carn suau i dolça i té moltes llavoretes petitíssimes. Ja ho sabeu, una figa per sa bona ha de tenir tres senyals: clivellada, sacaona i picada de per dalt. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional ja ho era a l'antiga Grècia. Les figues, a més, formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics.

0: I de si... M'encanta perquè aquestes cançons també són magnífiques. Mostra de que hi ha molta tradició popular relacionada amb ses figues, com aquesta que escoltàvem ara, la cançó de Cua i Figues d'Anna Maria Lamà Bonetó, també és Figueral, que és una cançó que hem escoltat abans, molt característica. Bé, tornem a la figa. Col·loquialment, la figa també, a banda d'aquesta fruita, sol referir-se als genitals femenins. Una figa també pot ser una persona delicada i poc soferta. Aquesta persona és una figa, plora per tot. Però si hi ha una expressió molt coneguda és aquesta que diu «Això són figues d'un altre paner». Una expressió que indica que el que es diu és una qüestió diferent de la que se tractava fins a llavors, és a dir, que no té res a veure amb allò que un deia. I encara més, segur que qualque vegada ses cames vos han fet figa. Fer figa significa que deixa de funcionar una cosa. També pot passar, per exemple, que després de 10 anys sense deixar de funcionar, el vostre cotxe hagi fet figa. Però avui toca parlar de la fruita, de la qual hi ha nombroses varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i també per la seva forma. Avui, la figa, i ho farem amb uns pagesos ben joves.
1: La temporada de figues ja està arribant a la seva fi.
2: Però avui n'hem pogut coir 15 quilos més.
1: I aquests són els quilos que tenim disponibles ara mateix.
2: No sabem quants en podrem coir demà.
1: Per això, si en voleu, és millor que mos escrigueu ara.
2: Perquè quan s'acabin aquests...
1: Haurem d'esperar l'any que ve.
2: Per com anar, escriviu-mos per privat. Que bona figa.
0: I de sí, ja els heu escoltat. Avui ni figa ni raïm. Bé, sí, figa't sí.
3: Figuet, sí, sí, perquè ho han triat. És per això que avui no seran figues d'un altre paner, perquè no. Jugarem i parlarem precisament de figues.
0: Són les 3:23.

0: Bé, per fer aquest programa, nosaltres com els atletes, hauríem de menjar moltes figues per estar bé i tenir energia i força. O si anàvem a fer gimnasi, també menjar un parell de figues.
1: Els ja porcs també menjaven.
0: Total, tothom diu que la sobrassada feta de porc que ha menjat figa, boníssima.
1: No hi ha color, no.
0: Per tant, ja ho sabeu. Tenim pregunta també avui, i la pregunta del dia, òbviament relacionada amb les figues, diu així. La paraula xerec o xereca se refereix a una persona que és dolenta o que no se troba massa bé. Estic xereca, malaltissa o indisposada de salut. Però la pregunta d'avui és, sabeu què és un xerec?

0: Que l'estiu està xerec?
1: Jo estic xerec? No.
0: No.
1: No.
0: No, estàs bé.
1: Estic bé, sí.
0: Per això, però sí. Ho has sentit a dir, qualcú que s'ha xerec. O qualcú que xerec.
1: O aquest xerec,
0: sí. Que això ja és pitjor.
1: Que crec que se sent més.
0: M'estic més estar xerec que no ser xerec.
1: És ben xerec.
0: Però bé, és un altre tema. Qüestió, que és un xerec, però...
1: I doi,
0: és una cosa.
1: Sí, aquella part fàcilment. O bé, ets la figa flor, és a dir, la figa primerenca, produïda per una figuera que no en sol fer, de figues primerenques.

0: torna ni morada ni negra.
1: La figa verda. Què és un xerec? Aquesta és la pregunta d'avui. No, no és fàcil avui, la pregunta, però és curiosa, perquè òbviament després també se desenvolupa altres tipus de paraules i significats. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
0: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
1: Ara tornem.

0: i Montentol.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa tineja.
3: No, jo no soc sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan les joves o no tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
6: Si t'he dit càpsula, que te ven escap primer de tot.
7: Si a tu t'he dit vel,
6: pinta,
7: mur,
6: jornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 18 minuts, som aquí en directe a TV3 Ràdio i abans de conèixer els nostres convidats d'avui, que tenim moltes ganes que ja són aquí, més són uns apassionats de les figues, ara sabreu per què, hem de resoldre la pregunta del dia. Mem, que és un xerec, i Celestí, com sempre, tenim tres opcions.
1: Mira, sí, un xerec és aquella part d'escapoll de sa figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment.
0: Ahà, això podria ser.
1: Sí, s'espanya.
0: Per això és xerec, però no, 25%,
1: 25%.
0: En aquesta opció.
1: A veure, sa figa flor, és a dir, sa figa primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques.
0: 75% de
1: 75%. A veure, sa figa de color verd, és a dir, aquella casta de figa que no torna ni morà ni negra.
0: No.
1: No, ningú ha votat per aquesta.
0: No, no, no té cap vot, per tant, és òbvia que no és aquesta la figa xereca, sinó que la xereca és aquesta, la figa flor, produïda per una figuera que no sol fer figues primerenques, per això és xereca, no? M'imagino. I per això, nosaltres, quan una persona és xereca, o està xereca, o això, ho deim d'aquesta manera, imaginant que sí, també a les pitiuses també se diu xereca, i també és una figa oberta, secada i tornada a cloure. Això en el cas d'Eivissa. I aquesta ha estat la pregunta. Moltes gràcies a tots per haver-la contestat. Ara ja sabreu que si deis aquesta persona xereca és una cosa que ve de la tradició de figues. Però coneguem tot d'una, ara sí, els nostres convidats.

0: I ara és el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són ses figues. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic. Tot vostre.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: Qui tenim aquí?
8: Bueno, jo som la Mireia
0: i...
9: Federico.
10: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: D'on vens, Mireia?
8: Jo de Can Picofart.
0: Uh-huh. I en Federico?
9: I jo de Argentina.
7: Som parents? Som casats?
8: Casats, no. Ells pensen que no.
0: No? Què sou, Federico?
9: Som parella.
0: Parella?
9: Sí.
10: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Bueno, jo ara ja he acabat de fer feina. Fer feina de temporada, com tot mallorquí. I ara estic en Ses Figues només i d'aquí a poc ja començo a estudiar una altra vegada.
9: Marketing en una multinacional. No sé si se pot dir...
0: Sí, si ho vols dir.
9: McDonald's.
0: Ah, i fas feina des de casa?
9: No, en restaurantes.
0: A un restaurant, molt bé.
10: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Un capell de paia i un guants.
0: Tu, Federico?
11: I així surts a feina?
0: Tu també te poses capell, sí?
9: Sí.
0: Sí, tots dos.
9: Guants.
0: Ha fet molt de sol aquesta estiu.
8: I una camisa de quadros.
0: Guants també. Mm.
9: Sí.
0: Ah, sí.
9: Una jaqueta.
11: També?
8: Sí. Per protegir de la lletrada.
0: Fred? Exacte.
9: No, per la lletrada.
11: Ah, clar.
0: Ah, mira, i encara me'l mostrava el braç, perquè encara en l'uso.
11: Les ferides, les senyes.
0: Sí, és que la figuera d'això, ara en parlarem.
11: Crema.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Paguen bé la figa?
11: Ui.
8: És que això depèn de tu. Si tu te fas valorar, te paguen bé. Uh-huh. Sí, exactament.
9: Sí, no. Això crec que sí.
13: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
8: Bueno, aficions, jo és que som molt artistes de sempre. Bé, i en Fede jo crec que també és molt artista, per això també han sortit aquests vídeos i jo què sé, aquesta creativitat tan xula.
9: Jo sóc model, actor i creador de contingut.
0: De contingut, sí, a les xarxes socials.
9: Sí, sí. Uh-huh.
12: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
8: Vaja pregunta. És que... És que jo me molesta molt el renou, la gent, en plan, la massificació. Jo vull un arbre i com molt 4 o 5 persones...
0: Tu, Fede, t'has adaptat en això?
9: A mi... Soy...
0: sí,
9: puc parlar
0: clar.
9: Castellà?
11: Sí.
9: Soy un chico de ciudad y me metí en el campo y me fascinó.
0: Ah,
9: o sea,
0: sí?
9: No hay vuelta atrás.
0: ¿Por qué un bar es néixer, tu, Fede?
9: En Rosario.
0: Uh-huh. A l'Argentina.
9: Sí.
14: Quan va ser l'últim cop que van comprar res de nou?
0: Que has comprat qualque cosa nova?
11: Nova.
0: T'has comprat
11: per
0: qualque cosa
11: figues,
0: nova?
11: Per cuir figues. O no?
8: Ah, per coi, figues?
11: No.
8: No ho sé.
11: Lo darrer que hagis comprat, nou.
8: Jolín, fa una estona m'he comprat un Pokéball per dinar, no sé si compta.
11: Ai, compta.
9: Una bàscula per una pesar figues.
0: Ah, per pesar figues. Molt bé.
15: Quin és el seu primer record?
8: El meu primer record de sa vida. Ostres, pues és de mon pare que me tenia... Coses, pues és de mon pare que me tenia com a en braços, en sa tabeola de bany i m'engronçava. És un record super...

0: en el hall del cinema. Això no ho sé, ho he llegit, però me va sorprendre molt. I bueno, després varen fer La llamada, no?, que és una pel·lícula que a mi m'ha agradat moltíssim en el seu moment. La veritat és que em pareix una pel·lícula molt divertida, rius molt.
1: L'heu vist, La llamada? Jo no l'he vist, La llamada. No.
0: Sí. Ai, doncs pues està superbé.
2: La germana de sí. Javi, no Macarena, sí. Sí. Anna Castillo, sí. Anna Belén...
0: No, Belén Cuesta.
2: O sigui, com a personatges que després han seguit en moltes altres obres seves. Sí. Bé. Actors i actrius.
0: Sí, sí, sí, sí, totalment. Són grans actrius, de fet, jo podria dir que són ses actrius de Los Javis i que arrel d'això s'han pogut moure sí. Més,
1: i
0: no?
1: I són molt amigues elles, perquè la Macarena García, Anna Castillo i Belén Cuesta cada any venen sí. De viatge a Mallorca.
0: Sí.
1: Ho sé perquè ho mostren totes sí. Les xarxes socials.
0: Sí, sí, sí, és així.
1: I... Juntes, vull dir.
2: Sí, sí, sí. Ara ses xiques Almodóvar i ara ses xiques Javis.
0: Totalment, totalment. Totalment. I res, la pel·lícula aquesta de La llamada és una pel·lícula molt curteta que se va estrenar al Festival de Sant Sebastià i mos mostra com a un campament d'estiu cristià a Segòvia hi tornen cada any la Maria i la Susana, no?, que són els personatges de Anna Castillo i la Macarena García, que són dues atletes de 17 anys a qui els hi agrada de ver, el que li els hi agrada de ver és, perdoneu, és el reggaeton i l'electrolatino. I clar, hi ha com aquesta diferència brutal, no?, de dues atletes que estan en un campament cristià però el que volen és sortir a ballar reggaeton. I una nit a una d'aquestes dues personatges meravelloses se li apareix Déu. I clar, és interessant perquè just abans que és a dir, tot el que la bola negra arriba en pes i com amb molta solemnitat, no?, el tema dels desig, de sa fe, de sa identitat... ja era La llamada i a mi això, clar, m'impressiona molt perquè, bueno, és curiós després de tant d'anys que els mateixos directors, no?, li vulguin donar com una segona oportunitat a la mateixa temàtica amb un altre personatge completament diferent i no sé,
1: uh-huh. M'agrada. És un tema que ja també han transitat, per exemple, a la sèrie de...
0: La Messias.
1: La Messias.
0: Sí, uh-huh. També una sèrie que a mi m'ho va flipar, bastant dura.
2: Sí, té moltes
0: molt
2: capes i sí, sí, però molt guai.
0: Sí.
2: Curta, però intensa.
0: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que vas a un viatge aquella sèrie.
2: Sí.
0: I de fet ara s'està movent per plataformes com a Mubi, que s'està veient per parts del món que no s'havia encara vist, gràcies també a la de La bola negra, i la gent està flipant.
1: Ah, sí? Se veu internacionalment. Sí. Està sent ben remuda la Messias.
0: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Molt bona rebuda.
1: Continuant, però si t'assembla, podem escoltar el tràiler de La bola negra,
0: claro.
1: Que serà la propera estrena.
3: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora.
1: Què podem explicar més d'aquesta pel·lícula, de La bola negra? Que sapiguem així a priori, sense
0: sí.
1: Donar vista, esclar.
0: De sa pel·li no sé tant, lo que també ha sigut un moment com per aturar-te a pensar, no?, després de tot el que està passant en els cinemes, que tot està funcionant superbé, és que de cada cop trobo que pel·lícules com aquestes, que la gent està esperant tant, no?, un ser querido, una bola negra, els directors pacten amb les distribuïdores fer un col·loqui en totes les sales d'Espanya que hi vulguin accedir. Ho varen fer a Cine Ciutat amb el Ser Querida, varen omplir dues sales, en La bola negra varen obrir una, se va omplir sencera, varen obrir una segona sala, s'ha tornat a obrir, i justament avui de matí parlàvem de i si obrim una altra sala, perquè justament el dia que s'estrena la pel·lícula, dia 25, i després hi ha aquest col·loqui amb els directors online. I clar, a ell li agrada molt també... És veritat que no és un contacte directe, evidentment no és un contacte directe, de fet és un contacte amb totes les sales d'Espanya que se vulguin sumar, però tot i així pues, tens l'oportunitat, de, després d'haver fet aquest viatge d'aquesta pel·lícula que sembla tan intensa, tenir la sort de poder aturar un segon i veure els directors que expliquen una mica el procés i tal, és bastant interessant.
1: Uh-huh. També hi ha Federico García Lorca en tot això.
0: Sí.
1: De fet, La bola negra és un llibre, no?, de García Lorca.
0: Sí.
1: També veurem com és tot aquest rerefons, que ara mateix tampoc no tenim molta més informació.
0: Sí, hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que la veritat és que tampoc ho sabia, tot i que és el fil conductor de la pel·lícula, i és que molts

0: mostren com a tres èpoques i canalitzades amb un mateix personatge, crec, no? I a mi això també m'agrada molt perquè crec que tindrà un ús desmuntatge com a molt, molt ben cuidat, que ja mos ho han demostrat amb aquest tràiler, que normalment el tràiler no el fan els directors quan arriba, quan xerran d'una producció com aquesta, però en aquest cas en Javier Calvo i en Javier Ambrosi no sé si han estat com a 6 mesos o alguna cosa així, fent només els tràilers.
1: Què dius? Mare meva.
0: Sí. O sigui, ells estimen molt el que és el cinema, els hi encanta i se nota en tot el que fan, i el fet de que ells mateixos hagin volgut participar en la creació del tràiler ja te n'adones una mica de lo que veurem, no? Una peça supercuidada, amb una estètica impecable, amb unes coreografies també superxules,
2: sí,
0: que de fet...
2: Sí, de Belén Martín.
0: Na Belén Martín.
3: Que és, mallorquina,
0: és que és molt fort. De fet, avui Na Belén ha compartit a les seves xarxes socials un fragment on entrevisten aquest dia, crec que serà a Toronto, a Na Penélope Cruz, i Na Penélope Cruz xerra de que aquestes dues coreografies amb una coreògrafa increïble, que és Na Belén, que va ser molt xula muntar-ho tot, a ja durant mesos, o sigui, és... no sé.
2: 15 milions d'euros ha costat aquesta pel·lícula. També està bé dir-ho.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Vam, es veu que hi ha un star system important, no? És a dir, com a actors i actrius molt conegudes, però Guitarrica de la Fuente, que faci un debut i siguis protagonista, és una cosa que m'ho
3: sí,
1: sobta.
3: Sí, jo m'ho sorprèn.
1: Perquè
3: sí,
1: dius, t'està arriscant molt, no? Sí. No sap com anirà.
3: A veure, deu ser bo, si el Javi l'han triat també per fer
1: sí,
3: de Borca, no?
1: Supos, sí, supos. Va fer qualque cameo, crec que era la pel·lícula d'anar al Modó, Barça darrere.
0: És vera.
1: Però estava allà sembrat, fora moure't. Sí. Ara com a to, no sé, veurem un any que fa.
0: Sí, a mi me sona haver vist alguna entrevista on sabeu que són amics i li van fer alguna prova, no? Però has fet clar de... una persona que està tan avasada, està damunt un escenari davant tantes bueno, persones...
3: Ja tens la part de la vergonya que ja, sí, ja no hi és.
0: Sí, sí, sí. Però, bueno, mema, perquè a vegades això... O sigui, espero que els hagi funcionat, no?
3: A vegades
0: perquè
3: no surt bé, això de palestrelles...
0: Ho han vist en Bad Bunny, que ja sí, ho han xerrat d'altres pics.
1: En Bad Bunny, a bon?
0: Sí, quina pel·li era, te'n recordes?
3: Me'n recordo que un dia em van xerrar, no me'n recordo quina pel·lícula era.
0: Sí, jo tampoc.
3: Vaig veure que sí, que fa poc va sortir una pel·lícula.
0: Se de Bullet Train, pot ser?
3: Pot ser, sí, sí, sí. Mort diuen que sí, però ja de peixera.
0: Sí, aquesta.
1: No ho podem fer tot bé, ja està. Pontura, en Guitarrica l'ha tocat la mà de Déu.
0: Ojalà. Ojalà, perquè jo l'he vist algun pic en actuant, cantant i això, i és vera que, no sé, és com a molt tendre, no? Però
1: sí, és tranquil, se transmet, sí.
0: Sí, però és vera que el seu personatge, no sé fins quin punt mos interessa que sigui tendre, però bueno.
2: Ho veurem. I ja ho sabeu, La Llamada avui, que és la primera obra que van fer els Javis, i la darrera, que serà La Bala Negra, que s'estrenarà el 25 de setembre a tots els cinemes.
0: Sí, i La Llamada dia 24.
2: I La Llamada dia 24, sí. Molt bé. I que volien dir que, abans que te'n vagis, que ja hem acabat la secció, hem de parlar un segon de Helena Dunham.
0: Ai, sí.
2: Helena Dunham és una senyora, és una directora,
0: una
2: guionista...
0: Una directora, actriu, també.
2: D'americana. Sí. Que molt coneguda perquè ets la creadora de la sèrie Girls, que va tenir en el seu moment molt d'èxit, ja és una sèrie que té els seus anys, i que és un gran referent per moltes feministes. De fet, té 40 anys justos i ja ha escrit la seva biografia, que és un llibre que aquest estiu s'han llegit moltíssimes dones, especialment dones, i que justament ahir sortia a tots els mitjans de comunicació que havia comprat un nin perquè havia fet ventre de lloguer, sí. I sortia a tots els mitjans. Clar, que ha passat que totes aquestes dones que la miraven tant, sí, es consideri de cop un referent se'ls hagi caigut en terra.
0: Sí, exactament així. Perquè és vera que la sèrie Girls, que a mi me va fascinar, a més, no la vaig veure en aquest moment, la vaig veure molts anys després, però no sé, me vaig sentir com acompanyada, no? Saps? Hi ha moments que tenim les dones, curiosament, a la nostra vida, doncs que potser ens trobàvem una mica perdudes, que no connectàvem gaire cosa, però sota veure una sèrie que se diu Girls, que és com per ses girls, o sigui, va ser brutal, i a més com a personatges que podies connectar una mica en cada un, doncs sí, mos van trobar això, però ara mateix mos ha passat en Lady Gaga, però per jo ha estat un cop molt fort perquè per jo sempre ha sigut un referent a Helena Dunham. Trobo que és una tia, jo pensava que podia demostrar que el feminisme és algo realment important, però de sobte vàrem veure això ahir i jo m'ho vaig quedar de pedra.
2: Bé, veurem què passa. Gràcies, Eugènia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Fins aviat, Ana Ferrara. Continuem.
4: IB3 Ràdio és coneixement. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: pinta,
6: mur, cordada... Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
8: Benvinguts a Esports en Joc.
9: Dissabte a les 12, segueix amb Esports en Joc, el millor futbol sala. Des del Palau d'Esports de Sant Moix, Illes Balears Palma Futsal, el Pozo Múrcia. I a les 2, el futbol de segona divisió des de Zubieta, Real Societat B, Real Mallorca. Esports en Joc, a IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
10: Penta.
2: Continuem, i ara vos hem d'explicar que la mallorquina Júlia Mulet ha publicat el llibre d'il·lustració Blau Marí a l'editorial Faori Books.

0: I de Júlia Mulet, vinculada al món de la mà, està formada en Ciències de la Mà, Gràfica Impresa i Comunicació Científica i també és mediadora cultural al Museu Marítim de Mallorca. Acaba de treure el llibre Blau Marí en el segell barceloní Zauri Books, on il·lustra com els colors van desapareixent a la mà a mesura que ens hi submergim. És un capfico en el món marí travessant per la llum i on descobrirem que el blau, de fet, és el darrer color que desapareix. N'hi ha d'altres que s'absorbeixen abans en un llibre que és el resultat, de fet, el resultat acadèmic final del cicle superior de gràfica impresa que va fer a l'Escola Massana de Barcelona.
1: Júlia Mulet, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bones tardes.
1: Com va?
2: Bé, va bé.
1: Com són els colors de la mà?
2: Bueno, els colors és el que jo volia representar, que van desapareixent a mesura que augmenta la profunditat. Uh-huh. I el primer en desaparèixer és vermell, que desapareix en els 10 metres, i el darrer en desapareixer és blau, que per això la mà és blava. I això era un poc el que jo volia explicar en aquest llibre.
1: Mm-hmm. Perquè t'hi has hagut d'endinsar dins la mà per saber on això no t'ha fet falta.
2: Bueno, jo ho saps i sí que ho he vist,
1: però no
2: rip tan profund.
0: Clar, t'han llegit dir, i ho han dit abans, que dius que si mos féssim un tall a 20 metres, se sang no se veuria vermella, o no se veu vermella, sinó verda.
2: Exacte. Sí. Exacte, tu a partir dels 10 metres no veus es vermella. Si hi ha una estrella vermella, tu no la veus de color vermell, la veus d'un altre color, d'un marró verd. I això és el que jo he volgut anar mostrant, les espècies que viuen en el seu hàbitat, amb el color que se veu en aquella profunditat.
0: Mm-hmm. És a dir, que el món també canvia. Clar, canvien colors, canvia la percepció.
2: Si tu després agafessis aquesta estrella vermella i la travessis de fora, sí que la veuries vermella. Mm-hmm. Però en profunditat... No, perquè aquest color ja ha desaparegut.
1: Mm-hmm. És curiós, però que el blau sí que previsqui a mesura que te vas fent tendents.
2: Exacte, sí. És per les zones de la llum. Mm-hmm. Cada color té un tipus d'ona i reacciona amb l'aigua d'una manera diferent. Uh-huh. I el blau és el que està fins més profund.
1: Uh-huh. I com se dibuixa? És a dir, com trobes exactament el color? Perquè, clar, tu l'has vist en aquell color, però de veure-lo a plasmar-lo així com tu l'has vist,
2: Jo el que he fet és una mescla entre un poc un llibre d'artista i un llibre científic. Uh-huh. Llavors, jo ho he fet amb els colors tradicionals primaris, que són el vermell, el groc i el blau, que estan molt ben estudiats a la profunditat a la que desapareixen. Llavors jo he fet una combinació d'aquests colors i he anat mostrant com van desapareguent, però no és una cosa 100% exacta el que us sabeu a les il·lustracions. Mm-hmm.
0: Clar, Júlia, has estudiat la relació de la llum de la mà amb diverses espècies que habiten diferents profunditats.
2: Exacte. Tu vas veient l'espècie amb el color que queda la profunditat que habita. Uh-huh. És una manera d'ubicar aquestes espècies en el seu hàbitat, però en lloc de fer-ho amb altres paràmetres, doncs ho he fet amb la llum i amb el color. Uh-huh.
0: Per exemple, quines espècies?
2: Pues, per exemple, en els primers metres pues, sí que tenim pues, la posidònia, tenim, per exemple, el peix lloro, que ara és invasor aquí a la mà Balear. Uh-huh. Més a profunditat, per exemple, tenim el calamar vampir o tenim el cachalote, tenim també el peix diable. Bé, n'hi ha moltíssimes. De fet, crec que són 40 les que vaig il·lustrar.
0: 40. Mm.
2: Sí.
0: Per què se te va acudir estudiar el comportament dels colors de la mà? De fet, ho dèiem, això ve del treball de final de curs de cicle superior de gràfica impresa, no?, de la Massana.
2: Sí, bé, jo això vaig estudiar Ciències de la Mà, sempre m'ha agradat molt la mà i sempre m'ha agradat molt el disseny i la il·lustració i vaig voler pues, unir aquestes dues passions, aficions en un llibre i el tema de la llum i del color me donava molt de lloc per poder fer unes il·lustracions més gràfiques, poder jugar també amb el paper, amb el format i la idea era aquesta, era unir un poc els meus interessos, les dues branques d'on venen bé els meus estudis.
0: Clar, un llibre com tot allò que surt a Zahora Books, on també, per exemple, hi ha o he dit Naina Bastard, mallorquina, que
2: Sí,
0: té,
2: sí.
0: a part d'unes il·lustracions xulíssimes, també un gran rigor científic, aquesta editorial. Clar,
2: Sí.
0: aquest és un llibre amb serigrafia, en paper i en tipografia xulíssims, no? Com és aquest llibre? Com l'has volgut dissenyar?
2: Sí. Bé, el paper és especial, és un que de fet és el que a l'editorial li va dur més problemes, és el que ha costat més, però estic supercontenta perquè al final hem tingut el paper que volíem, que és un paper que se diu paper Bíblia, que és bastant transparent i està a les pàgines on tu vas veient les il·lustracions i te dona aquest efecte de profunditat, perquè tu vas veient les il·lustracions que venen darrere, perquè fa aquest efecte de transparència i te dona aquesta sensació d'estar fent una immersió a la mà.
0: Clar, no és un
2: I
0: paper, diguéssim, transparent del tot, no?
2: no, no,
0: Clar.
2: té un grau de transparència, això vos ho hauria de mostrar en
0: Clar.
2: persona. Així
0: L'han de
2: explicat,
0: fuetjar.
2: sí.
0: L'han de fuetjar,
2: Sí,
0: clar.
2: exacte,
0: Ara,
2: així
0: si volem...
2: explicat és un pot difícil.
1: Clar. Si el volen veure, bon, ja el poden trobar a les llibreries en aquest
2: Sí,
1: llibre.
2: va sortir dimecres passat i ja està a les llibreries. De fet, avui faig la presentació del llibre Drac Màgic
1: En quina hora?
2: i
1: Ara?
2: a les 6:30.
1: A les 6:30, molt bé.
0: 6:30, és a dir que
2: I
0: en no
2: pròximament
0: res.
2: també, exacte, ja d'aquí poc, pròximament també la faré al Museu Marítim, és desembre segurament, i abans suposo que altres llibreries també. Tenc algunes mitja paraulades.
1: I podràs mostrar aquests colors que tu has pogut pintar,
2: Sí.
1: no? I com són, i amb un fons d'endinsaigua, i també en el final aquesta oscuritat tan absoluta.
2: Clar. Sí, perquè a partir dels 200 metres hi ha un moment en el llibre on ja tot és negre,
0: Tot
2: perquè
0: en
2: ja no
0: negre,
2: arriba
0: fosca
2: la
0: negra.
2: llum, llavors, exacte, tot negre.
1: I viuen espècies allà baix.
2: Exacte,
1: No? Sí.
2: sí, i de fet jo me vaig aturar en els 3.900 metres, que és la profunditat mitjana dels oceans, però podríem seguir fins als 11 quilòmetres, que és la profunditat màxima.
1: Uau.
0: Uau. Vol dir que hi haurà
2: Llavors
0: un...
2: vaig dir, m'havia d'aturar en algun moment.
0: Hi haurà un nou llibre, pot ser?
1: No, perquè seria tot
2: Pot
1: negre.
2: ser, pot ser.
1: Si
2: Bueno,
1: ha
2: pot ser
1: d'anar
2: tot
1: per
2: negre.
1: avall, sí, pot ser tot negre
0: I
1: també.
0: com és que aquesta feina acadèmica acaba a Zahori Books, una de les editorials d'il·lustració i coneixement científic més interessants, també?
2: Pues mira, jo tenia moltes ganes de que se materialitzés aquest treball i vaig veure que havien publicat un llibre amb un format també molt llarg, molt prescut en el que jo havia pensat, que jo tenia la maqueta i tot, i els hi vaig enviar i me varen contestar, vaig tenir una reunió amb elles i ja tot va tirar endavant.
1: Que bé, doncs
0: Clar, perquè és
1: una
0: un
1: bona
0: llibre
1: entrada.
0: llarguer,
1: Sí,
0: llarguer, hem de
1: sí,
0: dir.
1: sí. Exacte, no és el format
0: No,
1: de
0: exacte,
2: quadrat. Clar, jo me vaig
0: perquè els
2: animar, vaig
0: oients en
2: veure un
0: facin una
2: format per
0: idea.
2: escut. El format és com un dinar tres plegat per la meitat a lo llarg. Ara no sé, igual són dos pams de llarg o un pam més.
1: I és molt xulo, la veritat, i també l'Escola Massana de Barcelona, que també és una escola que en disseny gràfic és puntera.
2: Sí, no, m'ho vaig passar molt bé fent això.
1: Aquest procés, ja ho crec.
0: Que bé.
1: Aquest projecte que se diu Blau Marí i que el podeu trobar ja, com dèiem, a les llibreries, es presenta avui a les 6:30 en aquesta llibreria de Palma, Drac Màgic, amb la Júlia Molet. I moltíssimes gràcies, Júlia, per
2: Moltes
1: explicar-nos
2: gràcies a
1: com
2: vosaltres.
1: és la mà i com la veus i quin color es té, efectivament. Gràcies, un projecte ben
2: Moltes
1: interessant.
0: Ens
2: gràcies.
0: endinsarem,
1: Sí,
0: gràcies.
2: perfecte.
1: Així és.
2: Adéu,
1: Adéu,
0: Adéu,
1: gràcies,
0: gràcies, Júlia.
1: Júlia. I doncs, fins aquí el programa d'avui. Hem anat per la mà, hem anat per moltes bandes, per cinema, per figues, hem xerrat de moltes coses, com
0: De
1: sempre, de
0: tot,
1: tot, eh? De
0: sí.
1: tot allò també que
0: Sí.
1: mos toca de
0: Mos
1: prop.
0: han refrescat.
1: Hem tingut en Joan Jiménez del control tècnic, en Miquel Jung, en Maria Pons, en Celestí Oliver i una servidora, Margalida Mateu, tornant demà a les 3:04 aquí, en directe.
0: Això
1: Moltes
0: mateix, vagi
1: gràcies.
0: bé.

0: Bon dia. En aquesta hora comença una nova reunió del Comitè Tècnic Assessor d'Emergències per analitzar la situació i comprovar si realment la tempesta arriba a Mallorca, on està en avís en groc. El director general d'Emergències, Pablo Garrit, ha explicat que la feina feta a les Pitiüses, on es manté la vista taronja, ha permès que l'aigua caiguda dreni com toca.
1: Recordemos que va a seguir lloviendo y ese agua va a seguir acumulando. Ahora mismo no tenemos problemas de escorrentía. Hemos tenido dos torrentes que se han visto afectados, fundamentalmente uno en Santa Eulalia, que ha venido muy cargado, pero los drenajes están funcionando muy bien. Tenemos que recordar que las actuaciones que se llevan haciendo durante el verano en los torrentes y en todos los sistemas de saneamiento públicos, pues al final nos preparan mejor y nos posicionan mejor para no tener problemas.
0: Com us dèiem, les Pitiüses segueixen en avís taronja per risc de fortes tempestes. S'ha enviat un és alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Connectam

0: amb Eivissa per saber quina és la situació en aquests moments. Dani Manau, bon dia. Com es desenvolupa la tempesta?
1: Bon dia. En aquests moments la situació s'ha calmat bastant. Han caigut xàfecs intensos, sobretot al migdia, devers les dues del migdia, especialment a Sant Antoni, on han caigut més de 12 litres per metre quadrat. Els xàfecs han estat d'intensitat en aquella hora, just quan havia sonat l'alerta en els mòbils d'Eivissa i de Formentera. Com deia, s'han avançat la sortida dels centres escolars i s'han registrat unes poques incidències. Algun arbre ha caigut, com hem pogut constatar, al carrer Campanar, però no s'han vist afectades els nuclis de comunicació. En tot, sí que s'han produït diversos embussos a la ciutat d'Eivissa, també fent coincidir amb aquest avançament de la sortida dels centres escolars. Aquesta tarda es preveu tranquil·la, amb possibilitat de pluges, però no de forta intensitat. Sí que pot ploure durant tota la tarda, i el que sí que s'espera, però, que les pluges s'intensifiquin aquesta matinada amb l'arribada d'un nou front.
0: Gràcies, Dani. I a Mallorca, dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic. Millorarà, diuen, els serveis als usuaris i permetrà consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible a partir de dimarts, permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'EMT, el tren i el metro. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, creu que és una gran passa endavant pel transport públic.
2: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
0: I pendents del que està passant a Ceuta amb la crisi migratòria, s'ha sabut avui a migdia que l'Audiència Nacional ha rebutjat paralitzar la posada en marxa del campament d'acollida de migrants al port de Ciutadella. El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima que havia demanat un sindicat policial per frenar aquestes instal·lacions que tenen capacitat per un miler de persones. Després d'haver suspès el projecte de manera provisional, aquest dimecres la sala finalment ha fet marxa enrere. Arribem així a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Li he demanat que digui que Xiu Xiu té els millors presentadors del món.
1: Xiu Xiu wa ano sekai ichi saikō na ano reporter ano shaberu hito tachi ga imasu.
0: Wow!
2: Thank you, thank you. Arigato.
0: Thank you. Arigato.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Com estàs, Jordi Suárez?
1: Bé, està millor.
0: Bé, te veig apurat.
1: És el que estic, apurat.
0: Què te passa? Què ha estat avui?
1: Que resulta que no tinc cotxe. És una cosa que ha passat ara.
0: Conto, perquè a lo millor que algú et senti te vol oferir la seva ajuda.
1: Exacte.
0: No ho sé, és que els oients nostres són molt generosos. Aprofita.
1: 971-13-99-00, si hi ha qualque mecànic que mos escolti i me vulgui ajudar. No, que arribava aquí a la feina i el cotxe ha fet pluf.
0: Pluf.
1: I ha deixat de funcionar.
0: Ha fet literalment pluf.
1: Ha fet
0: aquest renou.
1: Ha fet pluf. I no arranca. No arranca, jo he intentat mil coses. Semblava una persona que pareixia que sabia el que feia amb un destornillador.
0: Sí, tu ho has intentat.
1: Qui emplea un destornillador per arreglar un cotxe, però bé, no ha funcionat.
0: I ara què faràs?
1: Idò, anar a Sant Jordi peu, avui.
0: Mira, idò, una passejadeta.
1: Exacte.
0: Te pot anar bé, no?
1: Sí, un pot d'exercici, i ja ho veurem.
0: Ja ho veurem. Bé,
1: coses pitjors.
0: Ara, de moment, mos relaxam. Som
1: Exacte.
0: Aquí a Xiu-Xiu. Tenim aquesta fortuna de programa d'avui. Amb en Facundo Tenaglia, en el control tècnic.

0: I Vetres Ràdio presenta avui el vídeo podcast La Campana. És un projecte que parteix d'una pregunta. Què vol dir sobreviure al càncer infantil i juvenil? Imagineu-vos la resposta.
1: Començam La Campana, un vídeo podcast per crear un espai de conversa amb joves que han patit càncer.
2: Jo tinc 15 anys i vaig tenir el càncer l'any passat, quan tenia 14.
3: Jo tinc 23, vaig estar malalta amb 11 anys, en 2014.
4: Vaig començar, m'ho van detectar quan tenia 13 anys.
5: I la primera vegada que vaig tenir càncer tenia 9 anys, en el 2013.
1: Una de les moltes coses que ha d'aconseguir La Campana és que me lleveu aquesta càrrega.
2: Justament quan me varen dir que tenia càncer varen entrar per la porta a fer-me bromes i jo en aquell moment no estava un poc...
1: Un moment, no m'ha de repetir això perquè aquí...
6: Perquè hi ha moments en què necessitem plorar i amollar aquestes tensions i aquestes penes que se'ns aferren.
7: Emma, has sortit allò, ets igualat allò.
5: Perquè, clar, quan no tens pèl és molt fàcil dir, ai, no me trob bé, però quan te veuen bé és com invisible.
1: Vots a favor que en Roberto se llevi la gorra?
4: Però ara és com... És que m'ho dono igual, que pensi en pensar més.
3: El que jo no m'encaixa és que moltes vegades se visibilitza com que la campana és el final total del procés.
1: Però insisteix que amb això d'avui llevau-vos aquesta responsabilitat, llevau-vos aquesta càrrega perquè no existeix.
8: Na Marta, en Roberto, Nema i na Paula són quatre joves que varen patir càncer quan eren infants. Ara volen explicar com varen viure el procés i quina vida els espera un cop han superat la malaltia.
0: La Campana és un videopodcast dividit en 8 capítols on els quatre protagonistes conversen amb el nostre company periodista Joan Ferrés i expliquen les seqüeles físiques i emocionals que deixa un càncer. Es posen els reptes amb els quals s'afronten a partir d'ara. Expressen la visió del món que els envolta i mostren també els reptes i dubtes que els ofereix aquest present. Hem de dir i confessar que és un tema que quan en Joan Ferrés, el nostre company, mos va proposar tractar a xiu-xiu, vàrem pensar entre tots com fer-ho, com encaixar un tema tan seriós i respectuós dins aquest és el nostre programa, dins xiu-xiu.
8: I vàrem arribar a un parell de conclusions.
0: Que costa imaginar com és viure un càncer infantil o juvenil.
8: Que és una experiència que te capgira la vida a tu i a tothom que tens a prop.
0: I que per parlar-ne havíem de començar per escoltar els que ho han viscut. I això ho podem fer precisament gràcies a La Campana.
8: Bueno, i una altra cosa, que el menjar d'hospital és xerec, xerec.
0: Això mos ho han contat ells. Marta Roig, com anem? Com estàs?
9: Va molt bé, moltes ganes d'estar aquí.
0: Mos escoltes tu, Marta, m'has dit.
9: Sí, mos escolta.
0: Que bé, un plaer de tenir-te aquí. Emma Aparicio, com anem?
10: Bones.
0: Benvinguda.
10: Bé.
0: En Roberto Drové, hola Roberto.
11: Bon dia.
0: I na Paula Villalonga, com estàs?
12: Molt bé, moltes gràcies.
0: Escoltau, vosaltres sou els protagonistes, tots quatre, de La Campana. Roberto, començarem per tu. Com ha estat l'experiència de gravar aquest videopodcast amb en Joan Ferrés?
11: Pues, la veritat és que m'ha encantat perquè ha estat la millor forma de poder expressar el que he sentit en tot aquest procés que he estat passant. I a més, aquestes opinions que he acabat trobant no només són les meves opinions, sinó que en totes les persones que han patit per algo parescut que he xerrat, quasi tots coincidíem en les mateixes idees.
0: Marta, vosaltres vos coneixeu entre vosaltres abans de fer La Campana?
9: Jo només coneixia a Paula, perquè quan jo vaig estar a oncologia infantil amb 9 anys vàrem coincidir i sí que després ens hem seguit a xarxes, no havien tornat a coincidir, però això mos ha tornat a juntar.
0: Marta, com ha estat juntar-te aquesta vegada en Paula? Com ha estat juntar-te en Marta aquesta vegada compartint aquesta experiència a un context que supos que no estàveu avesats, que són les càmeres i els micròfons?
3: Bé, pues jo, ha sigut una experiència superbonica, i a part en la Marta, perquè la Marta va ser com una companya de malaltia en aquella època, i trobar-nos en aquesta situació i veure que tenim les mateixes preocupacions i que han crescut i poden viure i expressar-nos i ajudar altres companys, pues, ha sigut molt guai. Uh-huh. És com madurar juntes.
0: I tant, i tant. Emma, tu com t'has sentit gravant La Campana?
10: Jo m'he sentit molt bé. És veritat, m'he pogut obrir i no he tingut que donar moltes explicacions perquè han passat el mateix, saben com se sent i ja està molt guai.
0: Uh-huh. Roberto, tu has dit que heu compartit més amb Anco les mateixes experiències. Tu, Roberto, tens 15 anys.
11: Sí.
0: I vas patir càncer l'any passat, quan en tenies 14.
11: Efectivament.
0: Uh-huh. Com estàs ara?
11: La veritat que genial, amb ganes de fer de tot.
0: Que bé.
11: Tot el que no vaig poder fer l'any passat, a fer-ho ara.
0: Molt bé, això mos encanta sentir-ho. Roberto, quines són les experiències que creus... Bé, podeu xerrar totes sense que vos hagi de demanar. Què compartiu més? Quins punts compartiu més que heu trobat que teníeu més en comú? És una pregunta força extensa, si voleu.
9: No, el que jo he dit sí que són diferències.
0: Diferències, idò, vinga.
9: Bé, no, és a dir, tots compartim situacions molt similars, però... En Roberto, jo mai he vist una persona amb tantes ganes de fer tantes coses, és la persona més optimista que conec, t'ho promet. I això, jo crec que tots som optimistes aquí, però en Roberto, moltíssim.
8: Tu te trobes, Roberto?
11: Que sí, moltes coses, bueno, depèn de què, si vull fer o no, però... Però sí, la veritat que viure així un poc com trist no és de les coses que jo sigui de fer. Allà m'encanta fer moltíssimes coses.
0: Què t'agrada fer?
11: Esports, de tot, la veritat. No quedar-me quiet, és el que més m'agrada, no estar quiet.
0: Que bé, i quan ho vas fer l'any passat? Per tu, aquesta essència supos que no s'apaga, de qualque manera. Com vas intentar continuar fent coses?
11: Doncs mira, jo cada vegada que estava a l'habitació, clarament jo, com sóc un adolescent, estava jugant a videojocs bastant de temps, però quan m'avorria, pues, mira, m'anava a donar una volta per l'hospital o per els matins sempre anava a l'escola de l'hospital, que era el millor lloc de tot l'hospital per desconnectar, que no apareixi ni l'hospital. L'escola és un joc a part on tu pots desconnectar, pots contar com te sents, mai te jutjaran, pots trobar unes persones que siguin... igual que estiguin en la mateixa situació que tu, i pues, allà m'encantava anar a l'escola. Mira que no sóc molt de fer deures i aquestes coses, però m'encantava anar.
0: Parlant d'això, com has anat a l'escola durant tot aquest procés? Emma, tu ara tens 18 anys.
10: Sí.
0: Vares patir càncer en els 13.
10: Sí.
0: Com estàs ara? Com te trobes?
10: Jo ara m'ho trobo bé.
0: Sí?
10: Millor que un any, però bé.
0: Ara tens 18 anys, és una edat clau per tothom, sobretot a l'hora d'estudiar, a la vida... ara en Roberto parlava de l'escola, tu com ho has viscut tot això? De l'escola, t'ha prescut un rotllo? O t'ha donat més força? Com ho has viscut?
10: No, a veure, jo he viscut igual que sempre, però és vera que gràcies a la malaltia he segut el que volia fer i m'ha donat més ganes d'estudiar. Perquè sabia on volia acabar.
0: I on és?
10: A la ràdio.
0: A la ràdio? Un moment, això és fantàstic, Emma. Per tant, vols estudiar periodisme?
10: Sí.
0: Que bé.
10: Ja faig segona carrera. Ostres, des de Belgrat a periodisme i comunicació audiovisual.
0: No ho tenien el guió, això? Qui ha fet aquest guió, Jordi?
8: Jo no.
0: Algú més que li interessin els mitjans, sobretot després d'haver participat en la campana?
9: Jo estudi publicitat i relacions públiques, estic en el darrer any i m'agrada tot això de la comunicació, també estic a xarxes socials i mai se sap perquè la comunicació és algo que ja he dit que m'encanta i tal vegada podria ser.
0: Que bé, Marta, fantàstic. I doncs, ja sabeu que aquí a Xiu-Xiu tenim un període de pràctiques obert per tothom, per qui vulgui. Paula, tu què vols fer?
3: Jo...
0: Tu ara tens 23.
3: Sí, tinc 23, estic estudiant tercer d'infermeria.
0: Ah, molt bé.
3: He de dir que la malaltia no diré que ho vaig passar bé, però estava a l'hospital perquè jo era molt guai. Tenia 11 anys i era molt guai perquè jo des de sempre he volgut treballar d'infermera i veure les infermeres, les proves... Jo he de dir que era la pacient passada perquè feia un munter de preguntes.
0: Era la típica que... I ara que me'n pot... Normalment ho solen explicar, però potser quan ets petit no t'interessa gaire o ho expliquen més en els pares...
3: En el meu cas, mai m'han com amagat o han xerrat primer els meus pares. El que passa és que jo en aquella època m'agradava veure sèries de metges, Anatomia de Grey va fer molt de mal, molt de conceptes que entraven. Jo no, en aquella època jo no tenia ni ses IAs ni res, jo tenia ses sèries i es Google. I era la passada que demanava 20.000 dubtes i per què i com, i a part ho vivia i ho disfrutava. O sigui.
0: Vos agrada mirar sèries d'hospitals?
9: No és la meva passió.
10: No, jo, però jo tampoc.
11: Jo sí,
0: però perquè no vos agrada o perquè vos recorda en la vostra
10: no estada? No,
9: perquè no m'agrada, sí.
0: D'acord. No. Perquè a vegades les sèries tendeixen a, no ho sé, fins i tot, no ho sé, demanen romantitzar tal vegada, perquè hi ha històries darrere. No sé, què trobeu d'això?
3: Jo en el meu cas, és que des, ja abans de la malaltia m'agradava mirar-les. El que passa que ara que he sigut pacient i a la part estic estudiant d'infermeria, veig les sèries i dic, això no ho fa metge, això ho fa infermera. N'hi ha molta, el que dius, molta romantització, pot ser les relacions hospitals o amb pacients. Para nada, som un dos separados, pacients i metges, pacients i infermers, t'ho vull dir.
0: Tu, Robert, has dit que sí, que t'agradava.
11: Sí, m'agrada perquè la meva mare ha estudiat també coses així de... que és veterinària i ha hagut d'estudiar infermeria. Uh-huh. I doncs ella, quan, ella ho veia quan jo era més petit i no sé per què, me posava a veure-ho amb ella i doncs mira, ara m'agrada.
12: Bueno, pots recomanar qualcuna? A més d'Anatomia de Grey, que ja ha sortit.
11: No sé, és la veritat, no sé. És que no me sé els noms, me'n recordo algunes com la que estava el doctor House.
0: Ah, sí? House. Boníssim, House.
12: House, molt bé. House. Molt bona.
0: Escolta, Roberto, tu tens 15 anys, ets el més jove de tots. Ja tens clar que vols estudiar?
11: No, la veritat, és que no m'he posat a pensar en el futur, la veritat, jo visc el dia a dia.
0: Vos ha ajudat més a viure el dia a dia, la malaltia?
3: Jo crec que sí, perquè tens un altre punt de vista a lo que ets la vida, ja no tens aquesta pressa de córrer, de fer, perquè saps que per la vida t'ha demostrat que pots fer tots els plans que vulguis, que de repente un dia te diuen, no guapa, és tot lo que hi. Jo, per exemple, quan me vaig posar malalta, me vaig posar malalta a si de ser de primari, que la gent pensa que vale, és primari, no, l'últim curs de primari. Feia més viatge de final, de viatge d'estudis, la graduació. La meva preocupació en aquell moment no era l'hospital, era poder anar en el viatge. No vaig poder anar. El manco me vaig poder graduar, però te vull dir... per jo va ser com una demostració de frena, és el que hi ha, aguanta-te i a viure. Uh-huh.
0: Abans fèieu menció a l'escola de Son Espases, però vinga, ara som a xiu-xiu. Vos podeu queixar o podeu presentar la vostra admiració. Per exemple, es menjar d'hospital. Com és, Emma?
10: Yeah.
0: Podeu ser sincers?
10: Jo, per exemple, era molt hater de qui menjar. En el principi, bueno, vam menjar poc, perquè jo en aquell moment tenia moltes nàusees. Jo el que me passava és que sempre que duien el menjar li deia a mon pare, pots abrir el balcó? Perquè me donen nàusees només en sumar-ho. I sempre deia a mon mare que toqués tàpers, perquè no m'agradava gens.
0: I te feia tàpers, ta mare?
10: Me feia tàpers.
9: Cosa per... que, sí, perdó, no, que és un poc il·legal, però tots ho hem fet. Sí. Te dones metges, bé, te deixam, però tot molt ben cuinat.
0: Que vos agradava menjar, per exemple?
9: No, és que hi havia... El que no m'agradava era el peix. No saps si és peix, gavina... No sap quina cosa és. Puré de ave. Quina ave?
0: Oh.
9: Quina? De gallina? De colom? No, però hi havia alguna cosa, espamboli. Com anem, ho va dir un episodi del podcast, era el més bo. Tampoc és molt complicat fer un pamboli.
3: Escolacaus. Sí. Sobrets, que quan no volies per berenar, t'ho guardaves per... Jo col·leccionava colacaus.
9: Mo mare dins una bossa de plàstic, traficante. Sí.
3: I el sol i els sucres ho guardàvem.
0: Clar. I tu, Roberto, que t'agradava de menjar per menjar? O que no t'agradava?
11: Que no m'agradassi tot el que n'hi havia a l'hospital, pues, tot, absolutament tot, perquè a més jo soc intolerant en el peix i, clar, en el principi me deixaven a la carta pediàtrica, però quan se van donar compte que era intolerant me van dir fora la carta pediàtrica. Això no m'agrada res, perquè jo per el de matí, si després a l'hora de berenar, jo llegia el que volia. Per menjar i per sopar era més que llegia per els meus pares, perquè jo no ho volia, però mira, allò m'encantava menjar pizza, sobretot. Li deien als meus pares que se fossin a cercar una pizza i anaven tot d'una.
0: Vos he demanat això de menjar una mica per fer la broma, no? és un context, per descomptat, seriós i respectuós, per veure que si volem aprofitar aquest espai i aprofit també per demanar-vos. Estàveu avasats a xerrar del càncer amb un to d'humor, per exemple? No sé si la paraula és humor, Marta, tu ho has dit abans, a una mica més distès. Jo, per feis exemple, bromes, vosaltres?
3: Jo, per exemple, en el principi, durant la malaltia i després, en el primer any, no. Ara som molt heavy. La meva mare no li agrada res. No li agrada res, però ja m'encanta. M'encanta les xistes. M'encanten.
9: Jo també. Jo crec que bé, jo des del principi sempre n'he fet. I això no vol dir que me sapigués un pot de greu la meva situació, òbviament.
0: Ah, per descomptat.
9: Òbviament, però jo sempre n'he fet que la primera i les meves amigues em diuen Marta, te passes, qualsevol persona t'escolta i diu, mare meva, però sí, és la millor forma de dir-ho.
3: No, però si jo, per exemple, el dia de la presentació del podcast jo anava nerviosa i li deia en Roberto, jo no puc estar aquí, jo soy una, esto es muy serio, yo soy una payasa. I és vera, jo me'n recordo una que... jo, sense que vaig ni res, me vaig trobar unes ueres d'aquestes de mosca, grosses, sí, de la meva mare, me la vaig posar i li vaig dir, mama, mira, soy pitbull, o sigui, jo sempre sinc molt humor negre.
0: I tu, Emma?
10: No, jo també, jo a vegades me'n pas. Les meves amigues me deien, perquè demà faig una broma i se me queden mirant. Jo, pot riure. No passa res. Però si se queden un poc, què hago ara?
0: Clar, perquè Roberto, a vegades és una arma, no?, de supervivència, sumó també, no? I l'actitud.
11: Sí, la veritat que sumó ha estat el principal, com se diu, entreteniment de quan he estat a l'hospital, però no sé per què mai he fet servir el càncer per fer una broma. Potser ho hauria de provar. Sempre de respecte i de tot això, però...
0: Ara m'has fet riure, Roberto. Ara m'has fet riure. Escoltau, ara ja una pregunta completament seriosa. Les famílies com ho viuen, no? Marta?
9: És molt dur perquè ells no poden fer res més que acompanyar i sempre volen fer més del que poden i no poden. Moltes vegades, és a dir, és una gran part l'acompanyament, però no sempre... És mal de tu, és molt mal de tu.
0: Paula, què li diries a una família que acaba de rebre un diagnòstic?
3: Aquesta pregunta és un poc... Què se li pot dir? Perquè just abans ho xerràvem, just abans d'entrar. En aquell moment, quan acaben de rebre el diagnòstic, li pot dir el que vulguis, que no escoltaran. Per exemple, la meva mare va tenir que tornar a una altra cita amb els metges amb els meus pares perquè el dia que li van donar el diagnòstic de càncer no va escoltar, o sigui, no s'ha enterat molt i m'ha dit, vaig tenir que tornar amb el meu pare, no sé, per això t'ho dic, jo intento mirar-ho que a poc, molta força i que cada un té els seus temps, que no s'ha de pressionar a xerrar, si no vols dir-ho a altres, o si vols, poc a poc. Mm. És que ja t'ho dic, just en el moment del diagnòstic no t'escoltaran. Serà en blanco, perquè estan centrats en càncer. Liberar la paraula per tot.
0: És completament normal. Emma, creus que la campana ajudarà a gent que ho està patint, que ho ha patit, o que... ho desconeix, simplement. Com pot ajudar la campana?
10: Les persones que ho desconeixen en tot aquest tema i es pot informar un poc més, sobretot el càncer infantil, perquè va d'això. I les famílies que estan passant, pues, jo crec que és com una teràpia per ells, escoltar tot això.
0: Serà una teràpia, la campana, sí. Creus? Roberto, tu què en penses? Com pot ajudar la campana? El vostre testimoni en primera persona, en general, dèiem gent que també ho ha patit, o famílies, però fins i tot altres que sí, tenen desconeixença sobre,
11: claro,
0: aquesta malaltia.
11: Sí, sobretot és més... Claro, és molt per a les famílies que li s'acaben de fer un diagnòstic així per escut, però també és molt important per a aquesta gent que, encara que no ho hagi patit, que algun dia li pot passar perquè la vida és així i no se pot controlar, clar, hi ha molta gent que realment no sap com és estar dins l'hospital, com és que te tratin oncologia o coses així. Ells pensen unes coses que a lo millor li s'ha dit qualcú o han vist a les xarxes, però realment no ho saben de persones que ho han vivit. Doncs aquest podcast serveix per expressar de gent que ho ha patit i ha hagut d'estar molt de temps a l'hospital, pues podem expressar tot el que sabem.
0: I tu has dit que t'has sentit còmode, no? Còmode, explicant la teva, sí, experiència a la campana. Sí, amb en Joan Ferrer s'ha anat bé?
11: Sí, m'ha anat genial.
0: Sí? Vos ha caigut bé en Joan?
9: Sí. Moltíssim.
0: Sí. I doncs, mira, vos ha deixat un missatge en Joan Ferrer. Que només és una...
13: Hola, Roberto, Marta, Emma, Paula, com estàu? Ets amics, amics de Ciu-Ciu, m'han dit, vinga, anem, envia'ls un àudio, eh? Anem, que els ho comptes. I jo l'únic que puc dir és que res, me va fer molta gràcia durant tota la gravació de la campana, que el que més vos costava comptar era quan vos demanava com estàu, que simplement m'ho heu de comptar com havia anat la setmana. Recordo que en Roberto, buf, ja no sabia què comptar-me, en Paula també, bueno, jo contaré que vaig estressar tot el dia d'estudis, Nema també havia de fer un esforç almenys que puc dir, la Marta sí que sempre la Marta solia tenir més fàcil dir com estava, però era molt divertit perquè no tinc cap problema en comptar-me el moment més dur del vostre tractament de les classes, coses així superpersonals, i quan vos demanava com estàu, que jo sempre avisava, ja ho sabeu, jo sempre deia, avui, el primer de tot, recordeu-vos de manera com estàu. Ja hi havia qualcú que bufava i uf, no ho veia clar, no ho veia clar. Curiós, eh? Molt curiós. I like to be
0: under the sea. Bé, abans vos ho he demanat, Roberto, com estàu? Com estàs?
11: Genial, de venir aquí.
0: Emma?
9: Molt bé, molt bé.
3: Jo super contenta, m'encanta.
0: Marta?
9: Jo també, molt bé.
0: I doncs quedem amb aquest missatge. Moltes gràcies per haver vengut a tot quatre.
9: Gràcies a
0: vosaltres. I sobretot gràcies per haver regalat el vostre testimoni a IB3 en aquest videopodcast, La Campana, que per cert ja teniu disponible. I moltes gràcies per compartir aquest espai de ràdio amb nosaltres i a tots els oients. I hem de dir que des de Xiu Xiu hem volgut dedicar aquesta entrevista a totes les persones que ja no hi són i a les famílies i els amics que els enyoren cada dia. Avui també volem fer-los un lloc en aquesta conversa.

0: Cierto ladrón.
1: La situació, més enllà de l'or, el Madrid.
2: Pedro, vine aquí, què estic sap?
3: Un veïnat de Mallorca ofereix una recompensa de 3.000 euros per recuperar diverses joies d'or desaparegudes de casa seva.
1: La raó és que, a més del seu valor econòmic, les peces tenen un gran valor sentimental perquè moltes pertanyien a la seva família. L'home va descobrir la desaparició de les joies en tornar a casa després d'haver estat fora des de principis d'agost. També hi faltaven roba i alguns aparells electrònics i el cas ja ha estat denunciat. Entre les peces hi ha cadenes d'or, creus, un escut del Reial Madrid i una polsera del seu pare amb el nom José Maria Gravat.
3: El propietari manté l'esperança de recuperar-les i ofereix la recompensa a qui les trobi o aporti informació útil.
2: Pedro, vine aquí, què estic sap?

0: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
1: IB3 Ràdio és informació.

0: El Diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de fugir, i doncs se va acostar allà, fos lo que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit vel,
5: tinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.
7: Hola, xiu, xiu. Soc en José Antonio i volia dedicar-li Tàndem de Tirei a en Pau, perquè a la vida, com en un tàndem, el bonic és tirar amb qui pedales i cap a on anem. Gràcies per construir aquest espai tan especial amb mi i per tant de suport mutu. T'estimo molt. Gràcies.

0: continuem a Xiu Xiu i... què passa, Xavi Oliver?
1: Una mula,
0: home,
1: per sorpresa.
0: Home, has comparegut?
1: Sí. Sí, sí,
0: contents,
1: sí.
0: Contents, contents de tenir-te aquí.
1: Estava intentant arreglar el cotxe d'en Jordi.
0: Ai, com ha anat?
1: No ho sé, no puc un obrir escapó.
2: Què dius?
0: Mare meva, quin dos. Ai, però... Escoltau, jo avui vull saber si sou gaire passaters.
1: Jo no ho sé, però diu un test per saber-ho.
0: A veure, fem-ho-lo.
1: El test és 10.000 euros, saps quin és?
0: No,
1: quin és a dir, test, jo vos dic, faríeu això per 10.000 euros?
0: Ah, és a dir, típic joc.
1: Exacte, ingressats després d'impostos, eh? És a dir, per exemple, beuríeu begudes energètiques exclusivament això durant una setmana?
0: Per 10.000 euros?
2: Sí. Sí.
0: En Jordi ho ha tingut clar, sí. Jo no ho sé, no ho tenc tan clar. Per 10.000 euros?
1: Sí, home, escolta. Sí. Bé, aniríeu amb pèl per centre del vostre poble fent una passejadeta?
0: Home, jo dissabte!
1: Molt bé. Sense dutxar-vos durant un mes?
0: Sí, 100%.
2: Jo crec que aquesta no ho sé. No.
0: Què dius?
1: Que bruta, Inés.
0: És superfàcil no dutxar-se durant un mes.
1: 24 hores dins un ascensor?
0: No.
1: 24 sí. hores... 24 hores tens un galliner en coloms.
0: No.
1: Una hora.
0: No, no.
1: Una horeta, 10.000 euros.
0: Per cap passeta.
1: Jugaria un torneig de pàdel.
2: Home.
0: Home, sí.
1: Home, però aquesta és facileta.
0: Aquesta sí.
1: Bé, 10.000 euros. Aquí vaig, perquè el Mallorca Country Club ha acollit aquesta setmana el torneig de pàdel més particular de la història. Parau, atenció, són 400 parelles que...
2: És a dir, 800 persones.
1: Efectivament. 400 parelles que s'han disputat passar de ronda a un punt. És a dir, cada partit era un punt.
0: Sí.
1: 800 persones, 400 parelles. Després hi havia la gran final, també un punt. I el gran premi, que era ni més ni manco que 10.000 euros. Què vos sembla? Fins aquí tot molt bé, no? Hi-hi, ja-ja, jugam, pim-pam, tu guanyes, ja perds.
0: Home, 10.000 euros a un punt?
1: Sí. Però ha hagut una injustícia en aquesta final. Una gran injustícia.
0: Qualque cosa he llegit. Sergi...
1: Injustícia.

0: Avui han conegut un nou horari, el de la desena jornada. El Mallorca visitarà l'Eibar. Serà dissabte, dia 17 d'octubre, a les 4 i quart del capvespre. I avui ha finalitzat la ronda de presentacions dels nous jugadors de la U d'Eivissa. Dos defenses que han parlat del següent compromís del Piti Usos, que serà contra el Real Jaén. Informa David Ventura.
1: Avui han parlat les dues últimes incorporacions que van arribar l'últim dia del mercat d'estiu. Els defenses centrals Eric Ruiz, procedent del Zamora, i Jeremy Blasco, que arriba del Radomiak polonès. Tots dos han coincidit en el fet que ser un equip sòlid darrere és indispensable per puntuar en un camp com el del Real Jaén. Escoltem-los.
2: Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo. Y
3: como nos pide el míster, como vamos trabajando esta semana, y nada, o sea, hacer un partido competitivo, ganar fuera por primera vez, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, que no todo pasa por ganar aquí, también pasa por sumar puntos fuera de casa.
1: Una solidesa defensiva que serà molt necessària perquè el Jaén té una mitjana de 2 gols per partit.
0: I més coses, el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix es prepara per viure dissabte el primer partit de Lliga del Palau Futsal davant la seva afició. Els mallorquins rebran el Pozo Múrcia a les 12 del migdia en un duel que arriba després d'un bon inici de competició. Informa Fernando Ripoll.
4: El conjunt de Badillo va estrenar-se amb una victòria a la pista del Santa Coloma per 2-4 i ara vol donar continuïtat a aquest resultat a casa. A més, el partit tindrà un component de revenja esportiva, ja que el Pozo va ser precisament el rival que va deixar el Palma fora de la Supercopa fa només 2 setmanes, a les semifinals. Escoltam l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Badillo.
5: Yo al menos personalmente la revancha solo me la tomo cuando le hacen daño a mis hijos. Ahí sí, pero que deportivamente evidentemente que queremos ganar y vamos a hacer todo por ganar y hacer un buen partido, pero por otros condicionantes, no por la revancha en sí. A nivel global, el equipo hizo un gran partido en todas las fases del juego. Tuvimos muchas ocasiones que nos materializamos y sabemos que en nuestro deporte es muy importante el acierto de la portería, ¿no?
4: Un Antonio Badillo que ha demanat el suport de l'afició per aquest dissabte.
5: En este sentido, el apoyo de Sant Moix siempre para nosotros es muy importante, muy, muy, muy importante, y lo necesitamos. Lo necesitamos para sacar este tipo de partido adelante contra este tipo de rivales.
4: El partit de l'Illes Balears Palma Futsal davant el Pozo Múrcia el podreu seguir en directe a la sintonia d'IV3 Ràdio.
0: I el piragüisme serà protagonista aquest dissabte al Parc de la Mà amb la disputa del tercer trofeu Ciutat de Palma, una cita que s'ha presentat avui al Reial Club Nàutic de Palma. La competició reunirà alguns dels grans noms d'aquest esport amb fins a 10 medallistes olímpics i més de 300 podis internacionals. Entre els participants hi haurà 2 referents mallorquins, Àngels Moreno i Marcus Cooper, que ja han confirmat la seva presència en aquest esdeveniment.
6: Molt contents de que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un Parc de la Mà, que l'altre dia les festes de la patrona era per aquí i jo flipava en veure la catedral, el Parc de la Mà baix. No sé, jo crec que té una ubicació perfecta i ideal per aquest event.
7: Uf, yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más que solo veo en los Juegos Olímpicos y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues, nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y gracias a este evento pues lo puedo hacer.
0: I recordeu que podreu seguir el trofeu Ciutat de Palma per IV3 Televisió dissabte quan faltin 20 minuts per a les 4 del capvespre. En tenis, Jaume Munar disputarà el partit de dobles a l'eliminatòria de Copa Davis que la selecció espanyola juga aquest cap de setmana contra Xile a terres sud-americanes. El capità David Ferrer ha decidit que el mallorquí formi tàndem amb Pedro Martínez. S'enfrontaran a la parella Tavilo Barrios en el tercer duel de la sèrie, segons ha determinat el sorteig. Qui guanya l'eliminatòria es classificarà per a la final a 8 de Bolonya. I ja per anar acabant, el Mundial de Motociclisme fa una aturada que cada setmana al Red Bull Ring amb el Gran Premi d'Àustria, que es disputarà també aquesta cada setmana. La cita

0: amb els pilots balears disposats a lluitar pels seus objectius en una nova prova del campionat. L'activitat començarà demà amb els entrenaments, continuarà dissabte amb les classificacions i les curses sprint i diumenge arribarà al plat fort amb les curses de Moto3, Moto2 i MotoGP. El Gran Premi d'Àustria serà, a més, la darrera cita europea abans de l'inici de la gira asiàtica del Mundial. Fins aquí els esports.
1: Gràcies, Joan Gabriel. De 10 minuts per arribar a les 8.
2: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs el pròxim dilluns. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demandats continuen essent els sanitaris, informàtica, activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les Illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar. Carme Moreno.
1: Al març d'enguany, la xifra d'abandonament escolar se situava en el 15% davant del 20% registrat el 2024. Tot i que les Illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en 2 anys, el conseller d'Educació, Antoni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Segons el conseller, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
2: Jo crec que aquest 5% que han de ballar no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com fem.
1: A tot l'estat hi ha 27 branques professionals de diferents sectors productius i d'aquestes a Balears se n'imparteixen 24. Entre els nous estudis destaca el màster d'aprenentatge automàtic de gestió de dades que es farà a Mallorca i que està vinculat amb la família d'intel·ligència artificial. El conseller, a més, ha detallat altres estudis.
2: Els nous estudis que implantarem per primera vegada a les Illes Balears són de grau mitjà, sanitat ambiental aplicada, que s'impartirà a l'Institut Josep Maria Llompart de Palma. De grau superior, la formació per la mobilitat segura i sostenible a l'Institut Guillem Sagrera de Palma.
1: Hi ha una doble titulació de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria i atenció a les persones en situació de dependència. Hi ha molta demanda a les residències de treballadores d'aquesta qualificació, però Educació reconeix que és difícil que tal alumnat interessat en la matèria.
0: I avui hem conegut els detalls de la denominada Llei Kids de la Unió Europea, una proposta de Brussel·les que pretén limitar l'accés d'infants i joves a internet. La nova norma prohibirà que els menors de 13 anys accedeixin a les xarxes socials i fixaran als 15 anys l'edat mínima per obrir-se un compte propi. A més, obligarà les grans plataformes tecnològiques a demostrar que els seus serveis són segurs des del mateix disseny.
3: Entre les mesures més destacades per protegir els menors de 18 anys, la llei prohibirà el desplaçament infinit o l'escroll, vetarà les notificacions automàtiques durant les hores de son, és a dir, entre les 10 del vespre i les 8 del matí, i prohibirà les caixes de recompensa o loot boxes als videojocs per evitar conductes addictives. Així mateix, el xat bots d'intel·ligència artificial no podran simular relacions que generin dependència emocional.
4: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health.
3: Han estat jugant amb la salut mental dels nostres fills. És la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, que ha estat molt contundent amb el seu discurs en la roda de premsa. La proposta inicia ara la seva tramitació al Parlament Europeu i al Consell.
0: L'encariment sostingut del preu del combustible posa al límit un sector ja de per si colpejat, la flota pesquera de les Balears. Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les Illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de promig 600 litres de combustible al dia. Al gener això li costava 384 euros. Avui, doncs, són 840. És un increment del 118% en només 9 mesos.
3: Des de final de juny, el preu d'aquest combustible ha experimentat un creixement continu fins a arribar aquesta setmana a 1,4 euros per litre, un encariment provocat per la guerra a l'Orient Mitjà, que el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnin, ha assegurat que no es pot sostenir. S'ha de tenir en compte, diu, que fa anys que el sector tira endavant amb uns beneficis mínims que ara poden disminuir-se encara més.
5: S'afegien en esbanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de sustó en sustó.
0: I el Consell de Menorca vol reforçar la resposta davant possibles episodis d'escassetat d'aigua. La proposta passa per demanar al govern la instal·lació d'un hidrant a la desalinitzadora de Ciutadella perquè els camions cisterna hi puguin carregar aigua desalada. Cristina Tomàs.
6: La proposta s'ha posat damunt la taula aquest dijous a la Junta de Balles. L'objectiu és que els ajuntaments de Menorca puguin carregar directament a la desaladora de Ciutadella els camions cisterna en cas de necessitat. Sentim Simon Gornés, conseller de Medi Ambient de Menorca.
7: Aquest hidrant és una solució d'emergència per tal de evitar que s'assequesquin extraient aigua de subsol, com hem vist que alguns ajuntaments, per necessitat imperiosa, han d'anar a un altre municipi a cercar aigua, doncs anem a fer-ho d'una forma regulada, anem a fer-ho d'una forma controlada i sobretot anem a fer-ho emprant aigua desalada, que per això hi ha un recurs que està disponible i que l'han d'emprar.
6: La instal·lació de l'hidrant té un cost estimat de 360.000 euros. També caldria augmentar la potència elèctrica de la planta. El Consell planteja ara acordar amb els municipis els cabals que es podrien subministrar i establir compromisos de compra d'aigua. La mesura també permetria reduir la pressió sobre els aqüífers. Cada camió cisterna carregat amb aigua desalada suposaria deixar de treure unes 20 tones d'aigua dels pous.
0: I la Fundació Abel Matutes ha destinat més d'un milió i mig d'euros a projectes socials i ambientals durant el 2025. Això suposa gairebé un 50% més que l'any anterior, 250 iniciatives en 6 països, de les quals s'han beneficiat prop de 9.800 persones.
3: En la presentació de la seva memòria anual, la Fundació ha subratllat les 72 iniciatives que ha desenvolupat a les Pitiüses. Destaquen el projecte de conservació de la Sargantana Pitiüsa o el Centre de Capacitació Professional que han posat en marxa juntament amb Càritas per impulsar la inserció laboral. En aquest acte han donat a conèixer també el nou Centre d'Investigació i Conservació de la Posidònia inaugurat a un dels seus establiments hotelers per apropar als turistes la importància de la seva protecció. Gloria Juste es directora de la Fundació.
8: Representar un pequeño laboratorio donde podamos conocer y experienciar de una manera más directa qué es lo que supone la posidonia, cómo hay que cuidarla, cómo se protege, cómo se restaura, y no solo la posidonia, también el coral. Y eso es la idea de la que creamos ese espacio físico aquí dentro del hotel para acercarlo a los clientes, que la gente conozca lo importante que es.
0: I a partir de dimarts, els ciutadans disposaran d'una nova aplicació que els permetrà saber en temps real on es troba el bus, tant de l'MT de Palma com dels interurbans del TIP.
3: L'eina també permetrà dur la targeta única al mòbil, és a dir, dona la possibilitat d'utilitzar-la de manera virtual. La descàrrega es podrà fer a través de Google Play i d'Apple Store. La principal novetat és que els usuaris podran consultar en temps real el pas del bus per cada parada. El conseller de Mobilitat José Luis Mateo ha destacat que la nova eina permetrà als ciutadans planificar més bé els seus desplaçaments, a la vegada que ha remarcat l'aposta per la millora del transport públic del govern.
9: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
0: I avui Héctor Pons ha anunciat que tornarà a encapçalar la candidatura del PSOE a Mahón, la selecció municipal de 2027.
3: L'assemblea del partit, celebrada aquest dilluns, ha ratificat la seva candidatura. Pons optarà així a un tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'Audiència Nacional rebutja suspendre la instal·lació d'un campament per migrants al port de Ceuta.
3: El Sindicat Unificat de Policia havia presentat la petició on demanava que s'aturés l'ús, ampliació o instal·lació del dispositiu d'acollida que autoritzava utilitzar aproximadament 16.000 metres quadrats del port de Ceuta per instal·lar l'espai d'acollida temporal amb una capacitat de prop de 1.000 persones. La sala ha considerat que hi ha raons d'interès general que justifiquen la instal·lació del campament sense que això perjudiqui l'adopció de mesures necessàries per assegurar la seguretat de l'activitat portuària.
0: El Partit Popular acusa el govern de no escoltar l'executiu. És Juan Bravo.
10: ¿Satisfechos con la decisión de la Audiencia Nacional?
11: No, lo que estamos satisfechos es cuando sepan todos los ceutíes que todos los que han entrado de manera irregular e ilegal han retornado a su país. Y eso lo ampara. Lo ha pedido Marruecos, como ustedes han conocido, lo han avalado desde la Unión Europea, lo prometió a Marlaska y Álvarez. Ese es el camino, el retorno de todos para recuperar la normalidad, que además sería la primera política económica.
0: Sumar i Podem advoquen per traslladar els migrants de la península, mentre el líder de Vox diu que la decisió de l'Audiència Nacional és insignificant. I en aquest context, avui, el comissari europeu de migració, Magnus Barnier, s'ha reunit amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de Migracions, Elma Sainz, per tractar el tema.
3: Marlaska ha demanat canvis legislatius per accelerar les devolucions i els procediments d'asil en crisis migratòries com la que va patir Ceuta a final de juliol. Segons ha informat el Ministeri en un comunicat, Marlaska ha traslladat aquesta petició al comissari europeu d'Interior. Durant la trobada, el ministre ha defensat la gestió de l'Estat i ha destacat que el retorn de més del 90% de les persones de Ceuta en tan poc temps no té precedents a la Unió Europea. A més, ha negat rotundament que s'hagin produït moviments secundaris de migrants cap a la península.
0: I confirmat un nou cas de violència masclista a Màlaga després que una menor alertés l'1-2 quan el seu pare intentava matar la seva mare. La seva telefonada va permetre que el servei d'emergències arribessin a temps i salvessin la vida de la dona, que continua ingressada en estat greu a la unitat de cures intensives. L'home de 39 anys es va suïcidar després dels fets.
3: La Policia Nacional ha confirmat que ni la víctima ni l'agressor figuraven en el sistema Biogen. Els fets varen passar i hora baixa en un habitatge de Màlaga i s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies. Enguany, 6 de les 10 dones assassinades per violència de gènere a Andalusia han mort a la província de Màlaga. Recordem que el 016 és el telèfon gratuït d'atenció a les víctimes de violència masclista. No deixa rastre a la factura i s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
0: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Es pot fer feina en una obra de teatre de manera telemàtica i que sigui en anglès i català i que, a més, serveixi per a l'aprenentatge i la millora dels alumnes? Idò, la resposta és que sí. Tot això es pot fer i forma part del projecte Shakespeare Remote, una iniciativa que fa anys desenvolupen l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i la Converti University i que enguany els ha duit a ser finalistes d'uns premis del diari The Times a la millor col·laboració internacional. Ens ho explica Sandra Martínez.
1: Una tria que des de l'ESADIP reben amb il·lusió, però també amb prevenció. Si es guanya bé, i si no també, perquè allò més important, la feina, ja s'ha feta. Antoni Planes és director acadèmic dels ensenyaments artístics superiors.
2: No sabem si el guanyarem o no el guanyarem, però només el fet de que no es declarin finalistes és molt important. No és el primer reconeixement que tenim a Anglaterra. Ja hem estat finalistes de diversos premis de teatre escolar i pensam que és un dels projectes que mantenim i que volen reforçar en els anys.
1: El programa ha permès desenvolupar muntatges amb equips mixtos que comparteixen el procés d'aprenentatge o la preparació de les escenes, la responsabilitat de les representacions. L'organització del programa a l'ESADIP ha estat a càrrec del professor Biel Jordà.
3: Durant dues setmanes se fa de forma telemàtica a través del sistema de telepresència i ja a la darrera setmana, la tercera setmana, se fan assajos aquí a Mallorca, acabant d'assajar i feim al final dues representacions. Les dinàmiques que se generen entre els alumnes dels dos països són precioses.
1: La selecció com a finalistes dels The Awards 2026 reforcen la seva projecció exterior i els encoratja a seguir endavant amb la iniciativa i fins i tot anar un poc més enllà. Antoni Planes.
2: Sobretot un reconeixement a una feina que ja fa 9 edicions que l'estem fent, a un projecte d'internalització de l'art dramàtic, un projecte únic en anglès i en català, un projecte que l'any que ve s'ampliarà també a un tercer país, que és Grècia.
1: Després de Romeu i Julieta i El vostre gust, l'obra escollida pel Shakespeare Remote d'enguany és La comèdia dels errors.

0: I el Gremi a Palma dissabte es viurà la festa de presentació de la 24a Fira Internacional del Disc.
1: I per celebrar-ho, damunt l'escenari hi haurà una autèntica figura de la música independent com és Paul Colin Beat, i amb ell la signatura local, el Sisley Satellite, sempre els satèl·lits, però que ara reprenen la banda que varen voler ser en dues dones. Tot això i moltes sorpreses ho explica Pere Terrassa, o millor dit, Peter Runaway.
2: Y también contaremos con The Sisley Satellites, también mítica banda mallorquina del indie, que lleva muchísimos años sin editar ningún disco y presentará nuevo disco que estará disponible en formato LP a un precio muy especial en esta fiesta, que también le regalaremos una entrada para la Fira del Disc.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els darrers els titulars més importants d'aquest dijous, 17 de setembre, en què seguim pendent del cel. L'AEMET manté en aquest moment les pitiuses en avís gros per pluges i tempestes i es prepara per tornar a entrar en avís taronja a partir de les 2 de la matinada. Maria Eugènia Quecles, bon vespre.
1: Bon vespre. Unes precipitacions a Eivissa que han complicat la circulació. La ciutadania ha rebut un missatge de Protecció Civil demanant màxima precaució i que anessin en comptes i agafessin el més aviat possible els més joves de les escoles. Així ho han viscut algunes de les eivissenques.
2: I tant que és important. Els ciutadans, si estem protegits, que ara me n'anava a ioga i pensava que podria passar i no, està tancat perquè hi ha gent que ve de fora i ha de venir un cotxe i no és tan fàcil.
3: Pensé que se venia algo heavy, como un tsunami o algo así. No pensé que fuera unos truenos y una tormenta nomás.
1: Les pitiuses es preparen per tornar a entrar en avís taronja a partir de les 2 de la matinada, avís en el que se sumarà el sud de Mallorca i la Serra de Tramuntana.
0: Emergències durant el dia d'avui ha demanat a les famílies que poguessin recollir els nins i nines de les escoles que ho fessin abans. Els centres educatius i les universitats de les Illes han suspès també l'activitat avui hora baixa a les pitiuses. Fins al moment, fins al dia d'avui, emergències ates, 61 incidències, 33 han estat des de les 9 del matí fins a aquesta hora, han estat per arbres caiguts damunt les carreteres, inundació de la via pública i també obstacles caiguts. I la jornada es deixa més titulars. Les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima.
1: Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026. 200 persones migrants van arribar a les costes de les Illes en 13 embarcacions. El secretari general del PP, Elías Bendodo, acaba de demanar a Pedro Sánchez des de Palma que impulsi un pla específic per fer front a la crisi migratòria a les Balears.
4: Se debe reconocer a Baleares como frontera exterior de la Unión Europea. Fundamental. Eso se lo exigimos al gobierno de España. Queremos que se despliegue un plan de cooperación con Argelia, sí, que es la principal ruta de inmigración y que se corte. Hay que garantizar la presencia permanente de Frontex, también aquí, y un refuerzo, sin duda, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todas las islas.
0: I la criminalitat augmenta gairebé un 8% a les Balears durant la primera meitat d'enguany.
1: Segons el Ministeri de l'Interior, s'han registrat quasi 40.500 infraccions penals. El furt és el delicte més comú i entre els que més augmenten destaquen els actes delictius que afecten la llibertat sexual i els robatoris de vehicles. Per contra, el que baixa és la ciberdelinqüència.
0: I les Balears necessitarien 17.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes.
1: Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge que s'ha presentat avui. Quico Reynés és el director general d'Habitatge.
5: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions els portals se venen inflats per segurament preus de persones poc professionals.
0: Amb aquest punt arribam a les 8 i 4 minuts. Queden ara en la companyia d'Entre avui i demà.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fa 66 milions d'anys, un asteroide d'uns 12 quilòmetres de diàmetre va impactar una zona de l'actual península de Yucatán, a Mèxic. Qui havia de dir que aquella col·lisió emetés una energia devastadora per al planeta Terra? Terratrèmols, tsunamis, incendis, pols, sofre... Aproximadament el 75% de les espècies de la Terra varen desaparèixer. Ni se salvaren els grans dinosaures com els triceratops, que pesaven ni més ni manco que 10 tones. La seva extinció va provocar grans canvis en els ecosistemes perquè la geologia no és passiva. La moldeja, la biologia. Així que el planeta canviava i la Terra també. Només una cosa no va canviar, la forma de la Terra.

0: I d'ací, terra, terra és la paraula que hem triat com a fil conductor del programa d'avui. Aina Marc, com estàs?
1: Bien, estic bé. Avui ja és dijous.
0: Ja és dijous, avui ja a tope, no? Només que un dia, perquè Aina dilluns comença a full, però divendres també.
1: Sí.
0: Segueix a tope. Ara, Aina Marc, que li ven el cap si li dic terra?
1: I doncs jo me ve en un cap aquesta olor de terra banyada que sentim un dia de pluja i nivols d'avui, no? De qualque manera ho hem de romantitzar. Però com que terra dona jo per moltíssimes coses, quan he tret la paraula en el carrer, he començat per demanar una pregunta que me feia moltes ganes sobre la resposta.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
3: La pregunta es si hay vida fuera de aquí. Claro que sí. Nosotros somos un punto en la línea recta en el universo. No nos vemos.

0: preguntes en la paraula d'avui, però aquesta vegada xerram de terra com a lloc per sembrar.
1: I vaig sembrar 600 guerrovers fa 50 anys. Em vaig gastar 5 milions de pessetes. I jo em pensava que era una fortuna i va ser molta feina durant molt d'anys. Darrerament se va pagar un poc bé i quan se va començar a pagar bé després tornaren a davallar el preu a 25 cèntims quilo.
0: El preu de la garrova mai saps quan puja, quan baixa?
1: Sí. Des que jo vaig fer la sembrada, perquè va anar la garrova a 100 pessetes el quilo, i era una, jo vaig dir, això és una fortuna, i per això em vaig sembrar 600. I d'haver comprat 3 pisos de Palma llavors, i ara cobraria bones rendes. Però no, vaig sembrar garrova de les finques que eren de la meva dona, a damunt. No eren meves. Però, en fi, de disfrutades, eh? Perquè com que no m'he separat i encara fa 60 anys que visc amb ella, pues, felicitat. Sí, sobreviurem
0: als canvis. I felicitat a sentir aquestes paraules que tanquen avui la nostra enquesta de carrer.

0: Vinga, Juny Cortes, Aina Marca, vos estic sentint sa panxa a fer renou,
1: eh? Sí, una mica.
0: Això és que ja segur que toca sa secció sopar d'avui i estar per de demà, i li donam sa entrada amb aquesta cançó que sonava a sa pel·lícula Chef de l'any 2014 i que explica sa història d'un cuiner, d'un bon i refinat restaurant de Los Angeles, que no vol renunciar a fer sa cuina que li agrada, així que parteix, se'n va a Miami, sa seva ex, una Sofia Vergara, ara, preciosa, seu amic, i el seu fill posen en marxa una food truck, que deim ara, no? I torna a reviure la seva passió i el seu amor per la cuina. Pep Lluís Vidal, membre de l'Acadèmia de la Cuina i el Vi de Mallorca, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
2: Molt bé, bon vespre.
0: Què tal? Se pot fer bona cuina també, no?, dins una camioneta.
2: Se pot fer bona cuina a qualsevol lloc. Mm. És una qüestió d'actitud, no d'una altra cosa.
0: Tu ets de bona cuina, no?
2: Jo som de bona cuina, m'agrada molt. Ventures de les coses que m'agraden del món, si no sé què més.
0: Això és una bona afirmació, eh?
2: Ho és, i és així.
0: I en Pep Lluís l'hem presentat com a membre de l'Acadèmia de la Cuina i el Vi de Mallorca. És moltes coses, però avui que xerràvem de sopars i de tàpers, jo crec que estava bé presentar-te d'aquesta manera. Quants anys fa que va néixer l'Acadèmia i per què?
2: Enguany han fet 40 anys. Feim cada estiu l'aniversari de l'acadèmia i enguany 40. Per què? Doncs inquietud d'un grup de persones que ja vam venir que si la cuina de Mallorca no se cuidava bé l'acabaríem perdent, i se van empenyar en fer un grup per recercar, per recuperar, per tornar a provar, no?, receptes de l'antic receptari culinari de Mallorca.
0: Quanta gent més o manco hi ha a l'acadèmia?
2: En l'acadèmia són 32 persones en aquests moments, no? Històricament han estat més o menys aquest número, entre 25 i 30, no? I ara els membres són 32.
0: Val. I això com funciona? Tu vas dir, toc, toc, ara som Pep Lluís Vidal, faig unes sopes mallorquines que te xupes els dits, o com va ser la prova això perquè poguessis entrar?
2: Que va, això és una qüestió molt, molt, molt més informal, no? Per un costat, els puestos de l'acadèmia, almenys fins ara, han estat hereditaris. Jo vaig entrar perquè mon pare era acadèmic. Mon pare va entrar perquè era un apassionat de la cuina, tenia un bon amic que estava a l'acadèmia, dinar i sopar a casa nostra, i un bon dia li va dir, obrir-te a l'acadèmia amb això que fas. I, bueno, cada certs anys, quan tenim una mica de quòrum, perquè potser després parlem de la metodologia, però nosaltres ens reunim per dinar i sovint cuinant nosaltres mateixos. Cuinar per més de 30 ja és molt complicat, per 30 ja no és fàcil, però quan passes de 30 és molt complicat. Llavors no es poden permetre ser un número massa gros. Però sí, quan se't deixa acadèmia, doncs, el que vos deia, fa cada 6 anys, no? Quan té a puestos, obrim a candidats, a gent que li faci ganes, gent que coneixem que cuina bé, que li agrada, no?, o que té un cert caire, no?, que pot ser interessant per l'acadèmia, i el convidem a incorporar-se.
0: Vinga, i sobretot el que se fa és aquesta divulgació de la cuina, en aquest cas de Mallorca, però imagino que deveu tocar també les altres illes. I heu editat llibres que són verdaderes enciclopèdies de la cuina, com, a més que són grosses, pesen, eh?
2: N'hi ha qualcun de gràcia.
0: N'hi ha qualcun que pesa. Per exemple, les 1.500 receptes de cuina mallorquina que a més posau recollides, cuinades i tastades per l'Acadèmia de la Cuina i del Vi de Mallorca en els seus 35 anys en aquell moment. Quants anys de feina hi ha darrere un llibre com aquest? I quanta gent? I quantes hores? I quanta
2: bueno,
0: cuines?
2: 35 quan van tancar l'edició d'aquest llibre, 40 ara. No? Molt d'acadèmics investigant, cercant, no?, tastant, trobant receptes que has de provar perquè pots trobar una recepta a un llibre de cuina antic que són 3 línies o 4 línies. No? Ja, això ja no és per gent que sàpiga cuinar, és per experts. No? I l'has de tastar una vegada, dues, l'has d'interpretar bé, i arriba un moment que dius, bueno, dous això, no? I ara quan ja dous això, doncs ara el duc en el dinar de l'acadèmia d'aquest mes i ho veurem que consideren els acadèmics. I d'aquí la recepta va en el llibre que editam cada 5 anys. En aquests 35 anys hem editat 7 llibres, un cada 5 anys, en tot el que ens hem menjat i tot el que ens hem begut. I a un moment donat varen dir, escolta, hauríem de fer com una espècie de recull de tot això, no? Hauríem de fer una revisió de tot aquest fons que tenim, I és fruites, és 7.500 receptes. Que
0: fantàstic. I ara me feies pensar que tu deies, a vegades són dues línies, la recepta, i tampoc deu haver molta mesura. Vull dir, també deu haver un polsi d'això, i ara això, i s'olora total, i, no? I que plori, que faci... Eh?
2: Així és, no? Que cogui moral, per exemple.
0: Moral.
2: No? Moral, això vol dir poc a poc. No? Hi ha moltíssimes expressions dins els dietaris, moltes.
0: Sí, és una riquesa també, no només la cuina, no només el que se menja, sinó tot el que hi ha al voltant, tot aquest univers. I què s'entén, però, per recepta, per exemple, de cuina mallorquina, perquè si van de l'acadèmia de cuina mallorquina, què la fa mallorquina? Jo m'imagino que aquesta discussió l'heu debatengut molt, o no? Te'n rius?
2: Sí, i demà és en Miquel Calenta, dirà la sobrassada. Bueno. No, què la fa mallorquina? Bueno, no és tan diferent tota la cuina que se fa a la Mediterrània. No, ja ho sabeu, productes són molt coincidents. És vera que les tècniques i les coccions són una mica diferents. Què la fa mallorquina? Jo què sé, un sofrit, una tomàtiga, no? Un aubergini, una ceba, una salsa feta amb un bon brou a poc la fa això, no? Mm. Que la trobem en un dietari que tingui el seu temps, no? I, bueno, i també hem de ser conscients que aquí a Mallorca hi ha com a dos mons de la cuina, no? Hi ha la cuina més tradicional, més de fora vila, més de les sopes, el frit, no? El llom en col, etc. Mm. I això que els autors també en diuen a cuina de casa de senyors, no? Que és la cuina que neix a Mallorca a principis de nou, a mitjan de nou, quan eren senyors que tenien terres i dobbers, enviem a la cuiners a França a estudiar cuina i tornaven, no?, amb les tècniques franceses, però sense els productes francesos. No? I en lloc de fer un foie d'oca o d'ànec, el feien de porc.
0: Ja. Sí. I parlant de llibres, manuscrits, no sé si n'hauràs tingut d'interessants a ses mans durant tots aquests anys.
2: Bueno, he vist moltes coses, a més, que nostra... Mon pare era un gran aficionat, se va jubilar molt jove per qüestions de salut i va tenir molt de temps per dedicar a això. Va recollir molt de llibres de cases, n'hi ha molts, n'hi pot haver una dotzena o més, no? Clar, per jo, els dos llibres més rellevants de la cuina són els de ca mon pare i els de ca mon mare, no? Les llibretes manuscrites dels meus senyor avis. Però si hagués de destacar un dins el món dels llibres de cuina, que n'hi ha molts i de molt bons, no? De Mallorca destacaria Antoni Tugores. Crec que és un savi, sí. No? Crec que ha fet una feina extraordinària de recuperar, no? I és vera que el seu llibre és un poc així, no? Està ple de receptes de tres línies que necessites interpretar també, sí. Però a l'acadèmia han tastades i desenvolupades moltes del seu llibre. A mi m'encanta.
0: Sí, ho és fantàstic. Per cert, he xafardejat pel Lluís un poc el seu web de l'acadèmia. He vist que no sopa a celebració justament del 40 aniversari, que va ser dia 23 de juliol, vares tenir la responsabilitat de preparar un plat que era duqueses de llagosta. I aquí en Benjuny i Naina dèiem, però qui és que va xerrar l'altre dia d'un plat de duqueses? A tu quin ha estat el darrer pic que t'has llepat els dits? Dius, quin menjar més bo. Doncs
1: pues mira, darrerament he tingut diverses ocasions. Una, un dia que vaig menjar a l'Acadèmia de la Cuina i des Vida Mallorca, sí. Unes duqueses petitones de pasta dolça rellenes de llamàntol. No te pots
0: imaginar. Nivell. A veure, no seràs tu, Lluís Vidal, l'autor d'aquesta meravella culinària que recordaven a Fanny Pons?
2: Vaig cuinar aquestes duqueses amb ma mare, que és una de les coses que m'agrada del món, cuinar amb ma mare. M'ho passa superbé. I, efectivament, és un platarro. Feia que nostre, igual feia 15 anys que no el fèiem. No entenc per què, però no l'havíem fet. I, juntament amb en Perico Gual Júnior, varen fer aquest plat que va sortir extraordinari. La veritat és que el sopar d'enguany, que el varen fer tot d'acadèmics, va sortir brutal.
0: I de ja veus que no fa ni se'n recordava.
2: Jo ho crec.

0: Avui hem convidat en Pep Lluís Vidal, que és un home que no sé quantes receptes haurà cuidat, cuinat, més de 100 i més de 200.
1: I més de 300,
0: més
1: segur.
0: De 300. Vinga, idò, de tot això, tens un repte, perquè ara són les 8:21, molta gent va cap a casa, quina peresa fer sopa, de què vols sopa, què podem fer... Vinga, inspira, què podríem fer?
1: Mira, avui veuré dos plats que a mi m'encanten, especialment el de sopar d'avui, que són un preves de la greixonareta, no? Són un preves torrats, que una vegada torrats i tallats a tires, han de posar una greixonera amb un poc d'oli i un parell d'alls tallats a bastonets, quan pren un pot de color i tirem les preves i confitam. Uh-huh. 10 minuts, no importa més. Però la gràcia és que quan els tenim confitats han de fer dos foradets en aquesta greixonera, en les preves, i posar-hi dos ous. I tenir paciència de que el blanc s'aprengui i el vermell no, no? I una vegada que ho tenc llest, un polsim de sal, de prova bo, si voleu molt descoent, un poc de tabasco, que també hi va bé, i un bossi de pa.
0: A fer mulletes.
1: Mulleu el pa, mulleu els ous i després remeneu tot això. I veureu com l'integració de sou i es preves és super, és melós, no? És molt bo.
0: Que bo, mira, havíem
1: tirat
0: de proves, però aquesta
2: no havia sortit.
0: I està per de demà?
1: Bueno, ja que tenim els proves torrats, no? La meitat ja els hem menjat, l'altra meitat els posem dins el tàper, l'acompanyem d'unes llenties ja bollides, no? I una proteïna que us faci ganes. A mi m'encanten les sardinetes cuentes, sí, per exemple, no? Però hi posa tonyina si la sardina no us agrada. I, escolta, si tampoc us agraden les conserves de peix, posa-hi una pitrera torrada i té de quadradets, pot de cuixot.
0: No.
1: I podeu posar mil coses.
0: Vinga.
1: I aquí trempau, en sal, prova bo, important. Uh-huh. Si vos agrada el comino, posa-hi un poquet de comí, també anirà bé, una punta de llimona o vinagre, i m'agrada més vinagre, i un bon oli d'oliva, quan Déu mana. Tancau el tàper, poseu-lo dins la nevera, que fresca té el més bo.
0: I doncs, la benedicció d'en Pep Lluís Vidal. Ara en Juny Cortés i Naina Marc tenen unes preguntes preparades per tu.

0: no passis pena, però, perquè són preguntes breus, de resposta breu. Per tant, en principi hauria de ser fàcil.
1: Seré breu.
0: Sí. I aniran relacionades amb la paraula polisèmica d'avui. I el primer és: quin producte de la terra t'agrada més a tu?
1: Bueno, jo diria que la reina de la cuina és la tomàtica, no? Sense dubte. I en l'estiu, l'aubergini.
2: Que bones les tomàtiques i que bones les aubergines també. I ara passant a l'altre caire, que té el vi de la terra, de la nostra terra, que no tinguin altres vins?
1: Bueno, té molta feina, no? Els vinaters de Mallorca han fet els darrers 50 anys una feinada increïble. Traguem productes d'un nivell brutal, no? Treballem molt des de la terra, no? Identificant bé les varietats autòctones i treballant-les de manera exemplar, no? A mi em fa moltíssima ràbia quan sento aquesta xorrada que el vi mallorquí és car, perquè també és nòrbera, però ho trobo vins excel·lents. Avui 9 euros tranquil·lament, boníssims, no? Bellús Ferrer, per exemple, o Nou Nat, és un vi que m'encanta, un poc més car, no? No sé, el Muscat d'en Miquel Oliver, que també és una cosa brutal.
3: Sí, ho és.
0: I bé, Lluís, ja que hem sentit aquesta pregunta a en Afani, que li han demanat que és el que ha fet, quin menjar fer, que se li pas ho dits, te demanam a tu també quina recepta de mà i terra fa que tu te llepis ho dits.
1: Mira, si quan parlem de mar i terra, parlem de combinar coses de la mà i cans, en som poc afectat. Uh-huh. No és una cosa que m'agradi en excés, no? És clàssic de la nostra cuina, la porcella amb en fos, no? Clàssic. I sí que és vera que n'he menjat un ja fa anys. Espectacular. Molt bo.
2: Uh-huh. I ja per acabar, anem a una curiositat culinària una mica més extravagant. Has cuinat mai una terra comestible?
1: No, la veritat és que no. He estat a qualque curs on hem fet una terra comestible, però no l'he cuinada. Som més de tècniques clàssiques, jo, la veritat.
3: Molt bé, i d'on anàvem amb aquesta idea de sopar i de tàper ben a punta data, jo estic segura que algun oient ho farà avui vespre, si no compreu proves, i demà ja sabeu què fer per dinar i per sopar i per dinar el dia següent. Fé, Lluís Vidal, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
3: Per moltes receptes més.
1: Per moltes.
4: Entre avui i demà, Aracel i Bosch. IB3 Ràdio és participació.
5: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulten el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
6: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs en part o en totalitat.
7: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
6: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
7: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
6: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
8: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Aracel i Bosch.

0: Clar, qui canta qui m'importa que la terra és plana. A veure, fa un poquet de poesia. Nosaltres no dubtam ni dubtarem que la Terra no és plana, que és redona, pot tenir un parell de bonys, com ara ens ensenyava la NASA, defensant que la ciència no és opinió, que és ciència. I el que toca ara a Aina Marc és passar pel prisma la paraula polisèmica d'avui, que és Terra.
1: És Terra, efectivament. I Terra fa referència a molt de significats. Si estem, per exemple, llegint un llibre i trobam Terra amb la T majúscula, és que se refereix al planeta Terra, allà on vivim. En canvi, si estan navegant amb un vaixell i començam a veure una illa, deim que ja veiem Terra. I si necessitam un lloc per sembrar, ho feim dins la Terra.

0: Quan xerram de la nostra terra, ens referim a un lloc de nostres orígens, la nostra cultura, la nostra història i, en el cas de les Balears, de les nostres illes. A Menorca, per exemple, el Camí de Cavalls representa una gran part del patrimoni de les nostres terres.
1: Pot dir que és una experiència molt autèntica, conèixer la Menorca natural. És una manera de fer esport, és una manera de tenir una experiència relaxant, fins i tot. Pots fer per etapes, segons els temps pots nedar, pots tornar a caminar. I el fet que s'ha convertit en un producte turístic és que hi ha empreses que han nascut en el voltant de donar serveis, les persones que especialment van en bicicleta o a peu, i també en aquelles que hi van a cavall. I la veritat que són empreses que fan feina durant pràcticament tot l'any.
0: El Simón Gorné és conseller de Medi Ambient del Consell Insular de Menorca, qui mos ha explicat com és la seva terra.
2: Xalets estúpids amb un gos, ves a figues els meus somnis, un turista italià.
0: Trobam també a les terres rares els metalls essencials pels productes més comuns, des de tecnologies com a mòbils fins a combustibles o peces per a cotxes i els avions. I si en més de cotxes i avions mos encaminem cap en un món du conreu, ho feim a Terra Campa, que vol dir una zona sense arbres destinada a un conreu de cereals.

0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
7: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
8: Jo sabia tant que encara m'he fet aquesta idea.
9: En Tomàs,
10: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
11: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
12: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: de miedo.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Barcel i Bas.
2: I amb l'Aina Marc, i amb en Juny Cortés, i amb en Joan Jiménez, que és on es control tècnic aquestes dues hores de programa, i en Napat Aguiló, benvinguda, com estàs?
3: Bon vespre, estic encantada de venir a divagar una estona amb els amics d'entre avui i demà.
2: I nosaltres de tenir-te, escolta, de què vens a xerrar avui? Perquè terra, que és la nostra paraula, la terra és molt gran, eh?
3: Clar, anem a xerrar de la terra per excel·lència, és a dir, del nostre planeta, perquè... pareix que no duim bé això dels mapes, no?
2: No
3: fem bé això dels mapes, perquè, bé, els africans ja en van plens, ara. Resulta que fa uns dies se va votar una resolució que, de fet, se va aprovar a l'ONU, perquè Togo, que és un país de l'Àfrica Occidental, de vora de Benin i Ghana i tal, avalat per la Unió Africana, van demanar que, per favor, volen que governs, organitzacions internacionals i educatives deixin de fer servir el mapamundi de Mercator en favor d'altres tipus, com pugui ser el Equal Earth.
2: Val, promet que vaig veure el titular, no ho vaig acabar d'entendre molt, no ho vaig acabar de llegir, així que me vas molt bé. De què baixa i com mos afecta, Patagio?
3: Jo te diré, mos afecta molt més de lo que podria semblar. Tu te'n recordes quan érem petites que mos donaven aquella plantilla de la península ibèrica meravellosa?
2: Per favor, meravellosa. Sí,
3: sí, val, tot anava molt bé fins que havies de dibuixar ses illes o sa frontera de Portugal, que aleshores ja morten a l'Inda. Saps? Salve-se quien pueda, te deien, fes com un tupé per deixar Galícia, i si el feies massa prim, mitja Galícia tornava portuguesa allà, no? Idò, això és més o manco el mateix. Però anem al principi de tot.
2: Va.
3: Què és això de la projecció Mercator? Bé, en Gerhard Kremer, o més conegut com Gerardus Mercator, el seu nom llatinitzat, va ser un geògraf, matemàtic i cartògraf flamenc. Flamenc perquè era de Flandes i flamenc perquè sense voler va muntar un sarau de tres collons de mico. Imagineu-vos que aquest senyor, el 1537, sa vida contemplativa no era lo seu, no li anava. Ja estava muntant un mapa de Palestina. És a dir, a ell li agrada
2: li
3: sa marxa.
2: El
3: a ell li
2: sí,
3: va
2: sa sí,
3: marxa.
2: Sí, sí.
3: El cas que en Mercator el coneixem principalment perquè el 1569 va decidir fer una projecció bidimensional d'un objecte com és una esfera. Val? Què vol dir això? Pues això és com si tu agafessis una cindri, l'obrissis i pretenguessis que tota la pell quedi plana d'una taula. No? Clar, això té unes ratxetes per situar-ho, que són de nord a sud a la latitud, molt bé, meridianos, pim-pam, i després tens longitud, que és d'est a oest. Què passa? Que, com que els va fer paral·leles, tot el que està a la franja de l'equador sembla més petit que el que hi ha als extrems, val? És a dir, als pols. Què hi ha a la franja de l'equador? Mal assumpte. Fixeu-vos, penseu, tenim tot Àfrica, tenim tot gran part de Sud-amèrica, i clar, ja tenim el sarau muntat, no? O sigui, això va molt bé perquè per fer servir les brúixoles mos permetia fer unes direccions en línies rectes i ell degué dir, això va molt bé. Però què passa? Que queden distorsionats els mapes.
2: Vai.
3: I això és allò que estan demanant els africans. Diuen, fins aquí.
2: Val. Per tant, nosaltres també veiem el món un poc distorsionat, no sé.
3: Absolutament distorsionat. O sigui, tu diràs, Jesús, és un mapa. Però no, o sigui, un mapa que mos han inculcat des de petits és la nostra manera de veure el món. El gran Toni Gomila, a Corà, ja ho diu. Ell descriu el món com Mallorca i fora Mallorca. I això és el que feim cada dia. Jo he duit un top 5, que m'agrada ja un top 5, de mapes per il·lustrar una mica aquest concepte de com veiem el món.
2: Vinga, i de número 1...
3: Número 1 tenim els Estats Units, que són els únics que han votat en contra d'aquesta resolució. Vius, quan els Estats Units ets l'únic que vota en contra, vius. Els Estats Units tenen una marca predominant que és Rand McNally. O sigui, igual que nosaltres els iogurts li deien Danones, ells el mapa li diuen Ram Magnali, vale? I fa servir aquesta projecció, sí, de Mercator. Tots els fan servir, d'acord? El continent americà és ben a mig i com que Euràsia té 11 usos horaris i no cabia, en Ram Magnali va dir, sap què farem? Ho xaparem en dos i per compensar posarem a una banda i a l'altra. Què passa? No és raro que els americans vagin tan perduts en geografia, perquè tu tens Índia a la dreta, Índia a l'esquerra, i ben enmig, Estats Units. Yeah. Per descomptat, Sud-amèrica sembla més petita que Groenlàndia.
2: Ara ho entenen tot.
3: Mal, però Groenlàndia és 8 vegades més petita que Sud-amèrica. D'acord? Aquest és un. Després tenim el nostre. Lo nostro, no?
2: Va, l'Europa Occidental.
3: Europa Occidental.
2: Venga.
3: Que nosaltres, bàsicament, deim que el centre del món és el meridià de Greenwich. De fet, tu vas per l'autopista de Saragossa a Fraga, creues el meridià de Greenwich, que està senyalitzat, i sembla ja que te trobis d'una altra manera. Mm-hmm. Dius, hòstia, ja estic un altre dia, no? Nosaltres tenim ben enmig Europa, i què mos passa a nosaltres? Que nosaltres no entenem pel·lis com la d'Anton Hank, de Naufrago i tal, perquè específic per nosaltres no és tan gran. Per què? Perquè tenim per una banda un tros i per l'altra, l'altre tros. Què passa? Que específic tu podries ficar totes les masses terrestres del planeta i te quedaria puesto. O sigui, feu-vos una idea d'això. I, per descomptat, qui sembla igual o més petit que Groenlàndia? Àfrica.
2: Ja.
3: Val?
2: Val.
3: Tenim una altra, que és Rússia.
2: Va.
3: Rússia, varen fer una mica quítate tu pa poner el millor, mos varen tirar cap a una banda, i surt Rússia ben enmig.
2: Val.
3: D'acord?
2: Val,
3: clar, què passa? Que com que els americans estan a un costat, apareixen primellos, i ben allargats, i no és tan fiero el león com lo pintan.
2: Ja, que bo, sí, sí.
3: Clar.
2: A veure, anava amb un lleó, amb un gegant, que és Xina, aquest.
3: Sí, la Xina meravellós, clar. Perquè la Xina, estan allà enmig, tenen aigua per totes bandes, i això reforça la seva idea, que no és tan equivocada, de que Estats Units i Europa els hi cau molt lluny a ells, no? Perquè ells tenen com aquest fosso d'aigua que els defensa d'aquests dos gegants, no? I els que a mi m'enamoren són els que s'hi diuen upside down.
2: Sí.
3: Els down under, no?
2: Sí.
3: Tenim els d'Austràlia, els més comú, malgrat que hi ha Nova Zelanda, que Nova Zelanda, pobrets, els hi va passar amb el Mapamundi una mica lo que Canàries amb Espanya.
2: Mm.
3: O sigui, okay. Jo fins que vaig entendre que aquella finestra no existia, aquella ratxa, me va costar. Idò, a Nova Zelanda, com que estan a un racó baix de tot, de vegades no la dibuixen, ja directament, no? Què passa? Que els neozelandesos, els kiwis, també en van plens i van dir, calla, que ara en farem un, no? I veus allà, Nova Zelanda, que sembla com una escopitada allà enmig, i després dius, hòstia, s'ha atacat aquest mapa. No s'ha atacat, és l'Antàrtida, que és una taca blanca que està allà al mig, i els altres continents és com si algú hagués bufat.
2: Uh-huh.
3: Te costa uns segons situar-te amb els de Nova Zelanda, perquè veieu que sempre hi ha certa connotació política en la nostra manera de veure el món. D'acord?
2: Sí.
3: I no són els únics mapes que tenim. En juny en sap d'uns quants, no?
0: Sí, clar, això és la perspectiva més contemporània, però també hi ha un parell de casos de mapes més antics que també tenen tela. Per exemple, hi ha el cas dels mapes que feien servir els romans, que, clar, tenien els dibuixets tan típics en els marges, aquests dibuixets no els posaven perquè sí, aquests dibuixets ja eren allà perquè no sabien el que hi havia més enllà. Ja segur que Finisterre se diu així perquè els romans van arribar i van dir, aquí s'acaba la Terra.
3: Ah.
0: I més enllà, què hi havia? Dracs, deien, per això els dibuixets, i per això la frase que s'empleava molt de mapes de Ixunt Dracones, aquí hi ha dracs, no saben el que hi ha. I també un altre que és molt curiós és un mapa que s'empleava en època medieval que se deia mapa de T en O, que se deia perquè, se deia així perquè, bàsicament, la forma que feia era una T dins una O, la O era la totalitat del planeta, i la T eren els tres continents que se coneixien allà. que eren la part de baix de Seté, Àfrica, i la part de dalt de Seté, Chapada en dos, Europa i Àsia. I enmig del mapa que hi havia, Jerusalem, òbviament, perquè la religió estava enmig.
3: Òbviament.
2: Que gran, no? Ara mira, ara cercaré tot lo Mercator, perquè la mirada que tenim del món, i així com entenem i xerrant del món, també la mirada dels mapes, és el que m'ha pres amb els mapes.
3: Moltíssim. I el que em sembla més interessant, que ara ho veurem més clar encara, en Robert Dassey, que és un senyor així, un ministre de Togo, d'allò de cartera ministerial, yes, no? Ministre d'Afers Exteriors, Cooperació, Integració Africana i Togo, l'assos a l'estranger, va dir en el seu discurs de presentació: un mapa just no canvia la geografia del món, canvia la forma en què percebem el món. I quan la nostra perspectiva torna més justa, estableix les bases per un millor enteniment, més respecte i pau entre les nacions.
2: Fantàstic. Per favor, mos has de dir adéu a la teva manera, no?
3: Sí. Com que mos han ficat molt en Groenlàndia, ho direm en Kalashnichut, que és groenlandès, d'acord? I direm moltes gràcies i fins aviat. Kujanak tekos.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. Eivissa i Formentera estan en avís groc. L'AMET ha aixecat l'avís taronja fa just 3 hores. Avui migdia, una alerta, és alerta sorpresa als pitiusos. Fa un minut ha acabat la darrera reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval per analitzar què ha passat al llarg de l'hora baixa. El director general d'Emergències, Pablo Garrit, en fa un balanç positiu. I les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima. Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026. 200 persones migrants van arribar a les costes de les illes en 13 embarcacions. El secretari general del PP, Elías Bendodo, des de Palma, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que impulsi un pla específic per fer front a la crisi migratòria de les Balears. Bendodo ha participat avui a la Junta Directiva Autonòmica del Partit Popular celebrada a Mallorca, on ha pogut parlar la presidenta Proens. Avui s'han tractat les iniciatives assolides pel govern i els projectes pendents. Segons el seu recompte, han duit a terme el 90% de les propostes del programa electoral. Ara, la presidenta Marga Proens assegura que la seva prioritat ja són les pròximes eleccions.
5: Però com la única encuesta que vale és la de los ciudadanos en las urnas para seguir ampliando esta confianza, lo queremos hacer con el mejor argumento que tenemos, que es el elevado grado de cumplimiento de nuestro programa. El elevado grado de cumplimiento del programa que pudieron votar todos los ciudadanos de Baleares, del programa de más de 500 compromisos negros sobre blanco.
4: I el govern central accelera l'acollida de 1.700 migrants al port de Ceuta després del permís de l'Audiència Nacional per seguir en la construcció d'un centre d'acollida. La ministra de Sanitat, Mònica García, celebra la notícia. En canvi, el líder de Vox, Santiago Abascal, ho troba insignificant. L'important per ell és el que fa, diu Pedro Sánchez.
6: Y en vez de defender los ceutíes, en vez de defender la frontera, como tenía que haber hecho ese día, en vez de proceder a la repatriación inmediata o a la devolución de los menores con sus padres, que Marruecos, por lo visto, reclama en el comunicado que el gobierno marroquí emitió el otro día, lo que hace es crear más y más plazas para la acogida y contribuir al efecto llamada, porque Pedro Sánchez odia a los españoles, entre otras cosas, porque los españoles ya no soportan a Pedro Sánchez.
7: Felicitar también la decisión de la Audiencia Nacional de levantar esas cautelarísimas que nos impedían trasladar a las personas que están ahora mismo todavía en situación de calle.
4: I el Comitè d'Empresa Municipal Solla 2010, que és l'encarregada dels serveis com la gestió de l'hora, la recollida de residus o l'escoleta municipal, entre d'altres funcions, ha decidit paralitzar de manera immediata l'activitat a les oficines i desallotjar la zona afectada a Solla davant el que considera un risc estructural greu imminent. Amb aquest apunt laboral arribam a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula terra. Sentim un enregistrament que ja hem sentit amb anterioritat i és una gravació del so de l'aigua filtrant més o manco a uns 10 centímetres de profunditat dins la terra. Està enregistrat al pati, en el corral de Ca Nostra, a la Soledat. Hem emprat una microfonia, uns hidròfons fabricats artesanalment pel mestre Jess Riley French.

0: terra negra, llistons blancs. Mans obertes, van cercant cercles màgics foradats, foradats. Creus atracen, creus atracen, cors trencats.
1: Nosaltres avui que han triat la paraula terra, Toni Feliu, hem volgut tocar terra i hem vengut fins a la casa pagesa, que és aquesta finca que la teva família i tu conreu des de fa molts anys, entre altres finques que ara mos contaràs històricament, i que la setmana passada, amb aquest mal temps que hi va haver, va sofrir molt, va passar-ho molt malament. Així que jo t'he de fer la pregunta que feim sempre en aquest programa, a partir de la paraula. Si en Antoni Feliu li dic terra, que li ven al cap primer de tot?
2: Bueno, per exemple, terra, per jo, què creus tu que és el capital d'un pagès? El capital d'un pagès és la terra. Sense terra no podem fer res. Per tant, tot ve d'aquí. És a dir, la terra per un pagès és capital, és tot d'allà on tot surt. Surt el menjar per als animals, surt les hortalisses, surt la fruita, tot surt d'allà mateix. Això és com una màgia. I si llavors em vas un poc més endavant com a ciutadà, te podria dir que és un mallorquí sense territori. Què és? Me diràs què serà un mallorquí si no hi ha territori, no és seu. Crec que no és res. Un pagès un dia me va dir, i tenia molta raó, que mon pare m'havia deixat a cada germà 10 quartades de terra, però m'havia deixat la terra per poder viure, per poder sembrar i poder viure d'allò, no per fer negoci i vendre-la, sinó perquè mos traguessin les sopes. I això és el que ara no està passant. És a dir, la terra és una manera, és com un objecte d'un valor, però no és el que pugui donar la terra.
1: Jo crec que el que ha passat, que és dur perquè ara mateix estan xerrant davant una nau on totes les parets han caigut, l'únic que veiem són els totxos tots acremullats, una cosa amb una altra, i se devora també ja amb una paret que ha caigut. Vull dir, això queda després de minuts de passar per aquí com una espècie de cap de fibló. Ens fa pensar també en la fragilitat de la terra i de la vostra feina, i la duresa de la vostra feina.
2: Sí, no, nosaltres som com uns peonets que cuidant la terra, però tenim molta fragilitat. Com sempre dèiem, el pagès sempre té roba a l'estenedor i tenim roba sempre a l'estenedor. Si plou, fa mal temps, som els primers que robem. Si n'hi ha, si hi ha una paret, tot, estem esposats sempre. Nosaltres, els que comandes és d'aquí dalt. Més normal que encara ningú pot dominar, perquè si no els rics i tots ho dominarien, m'entens? Més normal que això, pello allò, pello. Jo no sóc jugar a la loteria i mos ha tocat a nosaltres aquesta vegada la loteria, que mos ha buqueat la nau, 4 o 5 Porsches. Bueno, mos ha fet la instal·lació en Llorris, no ja tenim cobro, eines rompudes, perquè tot ha caigut damunt. I tot és una manera, és a dir, nosaltres ara, a part de la nostra feina que hem de fer, hem de mentalitzar molts que no tenim això i que han de llevar coses del mig per poder seguir la nostra activitat. Nosaltres el que ens ha aturat molt és la nostra activitat, perquè fem una ordenació del tot el que tenim, desescombrar animals morts, fer d'enterrador, enterrar animals, mirar-los, les ferides que tenen, curar-los, que no hi hagi virons, tot això és un procés que nosaltres no en fèiem comptes. I ens ha superat, ens ha superat. A més, nosaltres físicament i mentalment estem molt cansats, és a dir, tots aquests nostres... Perquè m'aixequem en sa dolor i m'anem en sa dolor.

0: xerrant de sa terra i tu deies que seríem els mallorquins o que seríem els balears sense terra, no? I com ara, sa terra té un altre preu que no tenia abans, perquè hem de dir que aquesta terra on som avui, que tropitzem avui, no sou els propietaris vostres.
1: No, no, no. Nosaltres, ni el meu predint, teníem molt poca propietat, és a dir, mon pare res, mitges quarterades, però molt poca cosa. Pensa que nosaltres veníem d'una família molt pobra, que nostra, jo vendo una mula i un carro, mira, el carro està allà, encara ho pot veure, que és el que més greu me sap, perquè és un tema personal, el predint no tenia res i me va deixar el carro a mi, i venim d'una mula i un carro, i després estem pujat de cibró, és a dir, fent feina, fent places, gràcies a les places, i hem anat lluitant. Que hi ha vida, sense tenir ningú res, hi ha vida també.
0: I com és la relació que puguis contar i que vulguis contar entre qui treballa a la terra i la propietat de la terra?
1: Home, són interessos diferents, totalment diferents, sempre ho ha estat, no? De l'època medieval fins ara tots són diferents, no? Nosaltres no tenim, jo no he tingut mai cap pell en ningú, al revés, sinó que sempre han estat bones paraules i han xerrat, com a persones. És a dir, no he tingut mai. Sempre he tingut clients molt raros, també, és vera. Però jo tinc, això que t'he de dir, 70 propietaris diferents. No aquells, aquí, sinó de trossets petits. Entenc que de tot color, entenc, hi ha que es tiren fins a la freixura i entenc que altres que no te fan ni el compte ni tal, però ben de tota classe, no? Vull recordar que n'he tingut de fejuts. Sempre tothom es tira pel seu cap, però després hi ha d'haver un punt de trobada, perquè tots mos han de menester en aquesta vida. Tu has de menester un càmera, els que heu que controla la ràdio i tal, però nosaltres també, tots mos han de menester. Per tant, hi ha d'haver una mesura entre tots, m'entens, no?
0: Ara amb aquesta desgràcia de la casa pagesa, que és una de les cases que on feis feina a la terra, han posat els ulls en aquesta finca i en aquesta casa. Hauríem de mirar més la pagesia, els pagesos, la feina que feis. Nosaltres, la societat en general, els vostres veïnats, les institucions també?
1: Sí, bueno, aquesta societat d'avui en dia està a esquenes de nostres, no? No sap qui hi ha darrere un cementer, és a dir, te'n vas a qualsevol banda, sobretot les perifèries de les ciutats i dels pobles. La gent, quan passa el Junquià, ja fa una pedra, ho tira a mi del cementer, i d'aquell cementer hi ha qualcú que el cuida. Pues això, o la gent mos tira per tot, els biciclistes mos tiren trastos, és a dir, nosaltres som els grans perjudicats en tot això, perquè la societat avui en dia viu d'esquena a nosaltres. Però la societat podria canviar si el que necessita de fora vida avui en dia. Però no seria subvenció ni del best d'aquest, seria que mos comprassin el gènere aquí. És a dir, no hem de fer de peregrinació, que els hotels mos comprin un 3%, perquè això fa riar, és un 3%. És un, res, un plàtan o una poma i encara no ho compraran aquí. A les escoletes, a les residències, als hospitals. Com vol dir que un malalt no pot menjar dignament? I això és el que està passant. Està en tots els nivells. La millor manera és que la gent, aquesta societat, no mos compres un dia en l'any, mos compres cada dia. És a dir, si tu em compres un dia darrere l'altre, mos compres. Però no jo, a tots els pagesos de les illes. No perquè ara jo vull que... A nivell, tu de vora que teva tens un pagès, ho saps si n'hi ha cap? Ho heu mirat? A lo millor és un que té un ovella, bé, doncs, voldria comprar-te un mes. Com ho he de fer per comprar-te un mes? Però clar, avui en dia tothom compra res, tot amb palenguinetes i tot teat i tot precuinat i estan menjant molt malament. Aquesta societat està perduda. Amb això menja fatal. Què anem? Que la diversitat està desapareixent, tot és homogeni i no és heterogeni. No mos deixen fer cadascú la seva manera, sinó tot és homogeni i clar, i aquí se perden molt de valors, m'entens?
0: Sí, que no només és el que conreu, és tot el que hi ha al voltant, i tu xerraves els teus predins, ton pare i ta mare, aquí hi ha ta mare també, les teves filles, no sé com veuen les teves filles el futur de la terra i d'aquesta terra que conreu.
1: Bueno, les meves filles, ells sempre me diuen, mon pare, el que nosaltres feim ningú ho fan això ja, com que dir... No vull dir que és una guerra perduda, però és de molta resistència. I clar, ell veus, per exemple, el lot de la seva edat, els pares no els hi manden feines avui en dia, cadascú s'aixequen tard, no tenen aquelles obligacions, ningú fa res. Gent de la seva edat, de 20 i pico d'anys, els estic xerrant de guitzarros, són guitzarros, m'entens? I que penses els valors aquests de la terra i cuidar, doncs pues no, avui en dia totes són altres temes lúdics. Avui en dia la gent se n'ha de viatge, ha de fugir quan hi ha una festa, no has de replegar, sinó que d'escampar. És a dir, no hi ha... És a dir, han fugit molt de valors, no? I clar, i ells veuen que és com una lluita constant. I qualque pit diu, papa, qualque dia hem de dir... Tant no ho canviarem, no ho podem canviar, nosaltres no ho podem canviar. Però bé, jo sempre us dic, jo estic content si vos he posat un valors. Un valor, vos he donat un valor i pensava que darrere un gènere hi ha qualcú que quan compreu o compreu sapigueu on aquí ho feis i aquí deixeu-ho fer.
0: I de Toni, la paraula terra avui mos ha duit fins a tu. Volíem xerrar amb tu, no s'estudi de ràdio, per això hem vengut aquí, a la finca a tocar terra. Les portes estan obertes i segur que tornarem a xerrar. Gràcies.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Salut.
2: Entre avui i demà amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.

de Balears augmenta un 0,36% en el darrer trimestre. És a dir, a les illes ja són més de 1.200.000 residents. Entre ells trobam mallorquins, menorquins, eivissans i formenterans. Però també acollim o que venen d'altres bandes i també fan de Balears la seva terra.

0: Quan partim a viure a l'estranger, o fins i tot quan anem de viatge, sempre sentim una certa nostàlgia. Com a Mallorca no hi ha res que deim a mallorquins.
1: Això és tranquil i sobretot un lloc molt, molt segur.

0: No importa els anys que duguem vivint a un lloc, l'amor per la nostra terra sempre se manté present. Així mos ho conta una dona de Jaén que viu a Mallorca.
1: Mi tierra es de lo mejor, pero sin despreciar Mallorca, porque yo llevo ya aquí desde los 16 años.
2: La flor enamorada no va a la fontanilla, ses ombres a besar, més de un xidroma.
0: Ella no és l'única que conta meravelles del seu lloc d'origen. Així conta una suïssa, com són allà.
3: Bueno, creo que... Los suizos son conocidos para ser un poco cuadriculados, pero por otra parte son muy fieles, que son tranquilos y tampoco tiran cohetes, pero una vez teniendo un amigo suizo normalmente ya es difícil quitárselo por ser muy fieles.
2: Crit sublime, escolta de l'àguila marina, o del volto qui puja.
0: Però estimar la nostra terra tampoc implica despreciar la resta.
4: La tierra nuestra está buena, la tierra genera es muy buena, no solo nuestra, de todo el mundo.
0: I per demostrar aquesta estima cap al món on vivim, cal que el respetem i estudiem els seus canvis. Així ho fan a l'empresa mallorquina Open Cosmos, que ha enviat un coet recentment per estudiar part del planeta Terra. Xerrarem ara amb el seu CEO, Rafael Jordà.

0: Rafael Jordà Siquier, fundador i CEO d'Open Cosmos, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Que bé tenir-te avui, que hem triat la paraula Terra com a eix conductor d'aquest programa. Si un home com en Rafael Jordà li deim Terra, que li ven al cap primer de tot?
1: Me ve en el cap peus en terra. I el cap volant ben amunt, però des de peus a terra me ve en el cap.
0: M'encanta, sí. Fantàstic. Sempre amb els peus a terra, de fet, pensava des d'aquell moment, que no fa tant, però fa 3 anys, no?, que te varen donar també la princesa d'Astúries, no? El premi princesa d'Astúries.
1: Sí, així és.
0: Segurament han passat moltes coses, per tant, estar amb els peus en terra ha de ser molt important, no?
1: Sí, la veritat és que han passat moltíssimes coses. L'empresa Open Cosmos, que tenc que el gust de dirigir, ha crescut moltíssim, estem fent moltíssim de satèl·lits, hem llançat Poseidònia per a les nostres illes, juntament amb molts altres satèl·lits arreu d'Europa. I ara, recentment, pues, hem aixecat una ronda de 300 milions d'euros per tal de poder créixer i fer que Europa sigui competitiva en tot el món, no? Així que Terra també està unit a això, a cuidar el nostre planeta i a intentar abarcar solucions a escala global.
0: Sí, de fet, aquests satèl·lits d'Open Cosmos, avui que xerràvem amb el seu fundador i CEO, són observadors de la Terra, no?, d'aquest planeta nostre, redó, però també de la Terra que trepitjam. Quina informació mos donen aquests satèl·lits?
1: Aquests satèl·lits se dediquen a treure fotografies en diferents bandes electromagnètiques que venen a ser mesures de lo que passa a Terra. Amb les bandes infraroges podem veure si hi ha diferències de temperatura, i si el nostre planeta Terra agafa febre o no amb el canvi climàtic. Podem veure si hi ha incendis o si hi ha risc de que hi hagi incendis. Després, amb altres càmeres que estan més dins de l'espectre visible, és a dir, que nosaltres ja podem veure amb els nostres ulls, podem veure el color de la mà i veurem quin és l'estat de la salut de coses com la Poseidònia, qualitat de les aigües, si hi ha vertits. Podem veure les costes, si s'erosionen. Podem veure com canvia la geografia, sigui per causes naturals, com són danes, inundacions, o simplement l'efecte de l'erosió a la llarg del temps, o si és per causes naturals, com pugui ser zones on hi ha extraccions mineres o altres activitats diguéssim, generades per éssers humans. Així que aquests satèl·lits serveixen per mirar la Terra i per mirar de cuidar-la.
0: Ja, i la mirant, perquè clar, contínuament ens estan donant dades que també ens ajudaran a analitzar el futur. Entenc que això és el principal, no?
1: Sí, exacte. Com que anem recopilant dades a lo llarg del temps, a partir d'aquí poden fer projeccions de què poden passar, de coses que poden passar, no? Llavors, se poden fer prevencions, activitats de prevenció, se poden entendre bàsicament com funciona el planeta Terra i com funcionen totes les activitats humanes també que poden veure des de la superfície. Pots veure canvis logístics, pots veure àrees on hi ha conflictes i assegurar-nos que estem una mica també segurs. Totes aquestes coses se poden fer des d'allà.
0: Sí, sí, i la informació és més necessària que mai. En l'actualitat parlaves de... Bé, parlem d'aquest satèl·lit Poseidònia, que té uns quants milions d'euros també d'ADN balear. Saps com us demanàvem abans, preparant l'entrevista? Quantes vegades mos pot passar per damunt el cap aquest satèl·lit en el dia?
1: Sí, passa... Bé, el satèl·lit dona una volta a la Terra aproximadament cada hora i mitja. Però com que va de pol a pol, no passa sempre, diguéssim, per damunt Mallorca. La Terra va donant voltes, no sé si vos ho podeu imaginar ara mateix.
0: Sí.
1: Imagineu-vos una pilota de bàsquet donant voltes sobre el vostre dit.
0: Sí.
1: I el dit de baix és un pol i el dit de el que hi ha a la part d'alt seria un altre pol. La Terra va donant voltes, clar, el satèl·lit... cada una de les línies de la pilota de bàsquet no? seria una de les trajectòries orbitals. I deia, bé, anàvem donant voltes també nosaltres entorn a la Terra, amb el que en funció del moment en el qual coincideixen la trajectòria de l'òrbita i la rotació de la Terra, passa per damunt Mallorca. L'òrbita que ho van llançar és una òrbita polar sincrona. Què significa això? Significa que va de pol a pol i que passa sempre a les mateixes hores damunt els mateixos punts, a les mateixes latituds. No sé si m'estic
0: Sí,
1: estenent
0: sí,
1: una mica
0: sí. No,
1: massa
0: no,
1: amb tant de detall,
0: no, no, però és
1: però
0: interessant per entendre com funciona. Sí.
1: tot això és per dir, si ho he de resumir en tres o quatre paraules, és: dona una volta a la Terra cada hora i mitja, però passa, quan ha de passar per damunt Mallorca, sempre a les 12.
0: Va.
1: El que no passa cada dia, no
0: Val.
1: passa cada dia, passa cada un parell de dies, sempre a la mateixa hora. I
0: Val,
1: això
0: val.
1: és com a màgic, perquè és la configuració amb la qual vàrem decidir posar aquest satèl·lit a fi de que pogués recopilar les dades que se necessitaven.
0: Val. I aquest satèl·lit que se diu Posidònia, que recopila dades de les Illes Balears, també recopila dades d'altres llocs del món, no? O se limita a un territori en concret?
1: De tot el món. És a dir, va escanejant el món, imagineu-vos com si fos un escàner, no? I com que va donant voltes, doncs, ara està damunt Mallorca, 3 hores després, a lo millor està, doncs, el que hagi posat de Mallorca, damunt Nova Zelanda.
0: Sí.
1: Després la Terra va rotant i passarà per damunt Austràlia, i en lloc de passar per damunt Mallorca, passarà per damunt Portugal. I
0: Ja.
1: d'ahir, mentre va passant per damunt tots aquests llocs, va recopilant dades, i això, a la constel·lació oberta que tenim, que se diu Open Constellation, ens encarregant d'anar donant les dades a cada un dels països o de les empreses que han contribuït amb satèl·lits per monitoritzar la seva àrea d'interès. I així compartim dades i tots guanyem.
0: Ja. No, no, és realment apassionant i parlar d'escanejar, clar, mos hem d'imaginar un aparell, un satèl·lit, que no sé què fa, però no és molt gros, no? De
1: No,
0: tamany?
1: és com una rentadora. És com una
0: Val,
1: rentadora,
0: val,
1: aproximadament,
0: val.
1: sí.
0: I que deu
1: I
0: tenir
1: pesa uns 100
0: un
1: quilos.
0: 100 quilos, i que deu tenir una lent molt potent per poder mirar bé i escanejar bé, i que no sé com de nítida arriba aquesta imatge, però imagino que aquí tecnològicament ha d'estar molt ben preparat.
1: Sí, nosaltres tenim diversos tipus de satèl·lits. Tenim satèl·lits de molt alta resolució, on cada píxel de la imatge és aproximadament 1 metre a terra. I després tenim altres satèl·lits que tenen una mica menys de resolució, com es Poseidònia, però que tenen múltiples sensors. Te'n recordes de lo de les bandes electromagnètiques que he comentat
0: Sí,
1: abans? Unes
0: sí.
1: més infraroges, unes altres hiperespectrals i les multiespectrals. I d'ahir bé, a Poseidònia hem posat diversos tipus de càmeres perquè puguin mesurar cada una d'aquestes diferents bandes, i a partir d'aquí extreure informació sobre, per exemple, quanta clorofil·la hi ha a les plantes i, per tant, quanta produiran,
0: Sí,
1: o
0: sí.
1: si unes plantes estan malaltes i quines no, o algunes de les altres coses que hem comentat abans sobre la salut de les aigües marítimes, totes aquestes aplicacions.
0: Sí, molt interessant. I de, ja ho deies en començar, que aquesta setmana Open Cosmos heu anunciat que heu assolit una ronda de finançament de 300 milions d'euros per ampliar la vostra capacitat per fabricar satèl·lits en sèrie, per desenvolupar serveis de connectivitat, per observar la Terra, que avui és la nostra paraula, i també intel·ligència basada en dades espacials. Rafael Espanya juga a ser champion de la tecnologia espacial gràcies a empreses com la vostra. Està a punt de jugar a ser champions.
1: Sí, a Espanya podem estar molt orgullosos. El sector espacial està creixent a un ritme altíssim, i Europa s'està posicionant cada vegada de forma més competitiva. Empreses com la nostra intentem assegurar-nos de que no perdem sobirania estratègica en aquests àmbits tecnològics que són claus per al nostre futur, i no acabem depenent només de tecnologies que venguin d'Estats Units o de Xina, no? Llavors és molt important que hi seguim invertint. En aquest cas invertim com a empresa privada, però els governs també hi han de posar de la seva part per poder tots nosaltres gaudir de ses privilegis i les possibilitats que tenim per el fet de viure a un lloc on hi ha pau i a un lloc on tenim les necessitats més bàsiques sempre cobertes.
0: T'havies imaginat mai, havies somiat mai el que estàs fent ara, Rafael?
1: Sí, jo sóc molt somiador. I és gent que somia, però a la vegada fa feina, poquet a poquet aquests somnis se van fent realitat, no? Però sí, els fundadors, volguem o no, hem de somiar coses i hem de tenir visions per tal d'embarcar-nos en elles i després ajudar-nos de molta gent que cregui juntament amb nosaltres per poquet a poquet anar-les fent possible. Així que, sí, sense cap dubte, somiant però amb els peus en terra, tal i
0: Sí,
1: com
0: sí.
1: dèiem en el començament.
0: I un bon final també. Rafael Jordà, Siquier, fundador i CEO d'Open Cosmos, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb els oients d'Ivetres Ràdio. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment tot jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: Al Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, entre

0: Vinga, quins teniu? A tot l'equip, en Naina Marc, en Juny Cortés, en Joan Jiménez, avui en el control tècnic, per suposat, tot l'equip de documentació, producció i assessoria musical d'IV3 Ràdio. Nosaltres cada dia agafem una paraula polisèmica, li donem allà una bona remenada i veiem per on ens du. A veure, a Juny Cortés, no sé si estàs duent la teva afició pels videojocs aquesta setmana a quotes inesperades, però ho has fet venir bé en sa paraula terra.
1: Sí, ho averiguarem perquè d'aquí una estoneta, però abans de tot vull que els que ens escolten ara pensin en una persona que juga a videojocs. Un exercici d'imaginació relativament senzill. S'imatge que segurament us ha vengut al cap és la d'una persona jugant tota sola a casa seva. Però també hi ha esdeveniments físics pels fans dels mitjà. Dimarts en vàrem descobrir un, el Saga Barcelona Game Fest, però aquest no és l'únic exemple.
0: Què és això? Què és això?
1: El que acabem d'escoltar és el públic de l'Evolution Championship Series, o més conegut com EVO, el torneig de videojocs de lluita més gran del món. Aquests són un gènere competitiu on se juga normalment 1 contra 1 i l'objectiu és simple, derrotar el teu contrari. Els exemples més famosos són la saga de jocs Street Fighter, que va originar-se a les màquines recreatives ja fa un grapat d'anys.
0: Sí, sí.
1: I potser us esteu demanant, Juny, això que té a veure amb la paraula del dia.
0: Fa temps que Naina i jo ho saben.
1: Sí, no, això no és que jo m'hagi arribat la neura, no, no, això té un perquè. Us presento ara a Marc Comeche, organitzador de torneig i fundador de Terreta Fighters, un grup que organitza torneig i activitats d'aquest tipus a València.
2: Jo treballo també per una empresa que es diu Oxygen Gaming, que tenim un ciber, i en un moment donat el meu jefe pues, me digué, que sabia, ell sabia que a mi m'agradaven els jocs de lluita i de més, me preguntava si estava interessat en muntar un torneig. I jo ja feia temps que li pegava voltes a la idea, i deia, ostres, m'agradaria, perquè, jo què sé, jugo a l'Street Fighter, jugo tal. Me vas posar a buscar gent pa vindre als torneigos, contactar amb gent d'Alacant, de Castelló i de més, i, bueno, se muntava un ambient xulo, i a partir d'ahí, pues, sense que me demanaren res, jo continuï fent torneigos un poc per gust, no? Perquè ja era algo que com ja sabia obrir la porta de poder fer-ho, pues, vas decidir continuar, i, bueno, ja dugam 2 anys, i la veritat que molt content.
1: Just aquest mes estan celebrant el Nyespla, una marató de torneigs amb trobades cada cap de setmana durant 4 setmanes. Quanta atracció poden tenir aquests events?
2: Tenim un torneig de Tekken de 70 persones a principi del mes que ve. Està totalment ple, a més tenim llista d'espera i ja n'hi ha 9 persones apuntades a la llista d'espera. De normal, els torneigs que nosaltres fem van entre les 20, a vegades 15, però entre les 20 i les 40 persones. Sí, en un mateix xoc, estem parlant, no d'un mateix cap de setmana, que igual n'hi ha diversos xocs i tal, fer-nos un esdeveniment d'un xoc només en el que en aquest xoc n'hi ha 70 persones, pues és un repte totalment nou i que no havíem fet mai.
1: Aquests nombres són tot una fita per grups més petits, especialment perquè vol dir que hi ha hagut gent que segurament hagi viatjat per anar-hi. Escoltàvem ara una d'aquestes persones, n'Álvaro Ruiz, participant d'un d'aquests torneigs.
3: Fui al último Niespla de Madrid ciudad, donde vivo, y que ¿por qué fui? Pues primero de todo porque no me pierdo ni un torneo de Blood Blue, siempre que hay uno intento ir, y segundo pues porque la comunidad que tienen en Terreta es increíble. Siempre ha sido súper acogedora desde el primer momento, muy comprometida con la gente que va, todo lo que le damos nos lo devuelve y también pues porque yo también organizo mis cosas y sé el trabajo que conlleva todo eso y lo hacen siempre increíble.
1: I malgrat que els assistents no se puguin comparar amb els dels grans torneigs, com hem escoltat al principi de la secció, ho compensen amb molt d'entusiasme.
4: ¡Se lo devuelve!
5: ¡Ahí va!
4: ¡No!

0: de lluita més gran del món, que, per donar una mica de perspectiva, enguany ha registrat més de 5.700 participants a la seva edició de Las Vegas. I encara que pocs, hi ha jugadors que se poden dedicar professionalment en això.
1: N'hi ha pocs, òbviament. Quan més nicho és el tema, pues menys tempo viure d'ell. Però sí, sí. Bueno, el guanyador del Mundial de Street Fighter guanya tant un milió de dòlars, suposo que llevant impostos, no? Però algú sempre n'hi ha que visca del tema, el que fa és que és molt complicat. La poca gent que estem en la comunitat de jocs de lluita són gent que mos agrada tirar hores i llavors la competició se fa cada vegada més complicada perquè tot el món pues, juga mitjanament bé o... És difícil, és difícil. Però a veure, n'hi ha. I bueno, n'hi ha també comentaristes professionals.
0: I igual us esteu demanant, no és més còmode jugar que a nostre si no hi ha un milió d'euros en joc com tenen en aquest Mundial de Street Fighter? Per què ens hem de moure? Si podem, això ho podem fer a casa.
1: Que no té res a veure. Jo, de fet, a casa apenas jugué ja a aquestes altures, no? O sea, és una experiència totalment diferent. És com anar a veure el futbol al camp de futbol o veure-lo en casa, no? L'experiència d'estar en més gent, compartir una afició comú, dona igual que no siga un torneig i que siga una quedada. És algo que s'està perdent un poquet en el món dels videojocs i que moltes vegades pues, és el que els fa bonics, no? Al final, la majoria de gent, quan pensa en un bon record que ha tingut jugant a videojocs, pràcticament sempre tenen a veure en altres persones, en compartir moments amb altres persones i el que te permeten els tornejos pues és això.
0: No hem d'oblidar que, al cap i a la fi, aquest gènere de videojocs neix de les màquines recreatives, on sí o sí havies d'anar en persona a jugar-hi i estar amb l'altra persona de vora teu. La presencialitat, llavors, és una part fonamental d'aquesta comunitat i se manté fins avui el temps del joc en línia.
1: Que és algo que hem d'atesorar perquè sí que és de veres que s'està perdent i jo crec que n'hi ha que protegir-ho, no? I bueno, per això he començat a tenir iniciatives com aquesta.

0: Ja, ja sabeu, si jugau o si us ha picat una mica la curiositat, podeu cercar un d'aquests grups. Sigui a Terrata Fighters o a la vostra terra, segur que algú ho trobareu.
1: Ho ha fet venir bé, eh, Aina, en Juli?
2: Sí, sí, ho ha fet inquietar. Sí, sí, sí.
1: Aquesta emoció és videojocs i aquests crits que sentíem no són fake, vull dir, són
0: no,
1: de veres.
0: No, no, no,
1: gent
0: són
1: que està
0: 100%
1: jugant,
0: genuïns.
1: No?
0: Sí, són persones que estan jugant i comentaristes que estan veient i xerrant de lo que estan jugant. Com podeu veure, molta emoció.
2: Jo tenia una pregunta, i és que aquests jocs són per totes les edats? Solen ser esdeveniments que hi van famílies, que hi van grups d'amics? Com sol ser l'ambient social quan vas a un esdeveniment així?
0: Mem, tipus de jocs n'hi ha de molt de tipus. Sí que n'hi ha que juguen gent més jove, per exemple, Super Smash Brothers és tècnicament un joc de lluita i és un joc també molt familiar, de Nintendo i tal. I sí que és vera que torna, jo és una mica més estrany que hi vagin famílies i tal, però després hi ha quedades que són més informals, que no hi ha, diguem, un torneig com a tal, que sí que pues, pot venir tothom. És a dir, aquesta comunitat està sempre super a favor que més gent s'hi apunti i si vos interessa o vos ha interessat o allò que si teniu la curiositat per provar-ho, cercau-ho perquè és una comunitat que vos obrirà les mans perquè és això, estan sempre cercant gent nova.
2: I podríem dir més o menys que és igual l'edat, no te diran t'has posat tard.
0: No, això mai, això mai.
1: Ai, no, t'hi pots llençar.
2: M'hi puc llençar, m'hi puc llençar.
1: Quan vulguis, vinga, que això va avançant i nosaltres necessitem saber i demà que...

0: Mirenga, que ja sabeu, ho esteu sintonitzant entre avui i demà, així que en aquesta hora ens hem de demanar sí o sí, Aina Marc, i demà, què?
1: Sí, efectivament, i per demà hem trobat una mica de tot. Demà és divendres, és dialectiu, encara, no us emocioneu. Per tant, començam amb les nostres respostes estrella.
2: Per demà, pues, treballar. De treballadora social, d'educació social. De 8 a 4.
3: Ah, para mañana, solo trabajar. Al final, nada especial.
4: Demà sí. Sí.

0: Bueno.
1: Lo mismo de siempre, trabajar, estudiar y por la tarde no tengo nada.
0: Trabajar como siempre, no me queda de otra.
2: Lo contrari que el que diu la cançó d'en Bruno Mars, que diu que se sent que no té ganes de fer res, i de tot lo contrari, aquí sempre que sortim en un carrer trobem gent que sempre fa feina. Sempre.
3: Bé, això també està bé, perquè si ara de 10 o 8 te diuen que estan a l'atur, cosa malament, seria una bona enquesta, sí. Pastissa aquesta també, sí. Eh? Sí, que de moment en Naina corrobora que bé, que l'ocupació és alta.
2: Efectivament. Molt bé. I bé, tot i que dic que els plans de demà són anar a fer feina, ara que les escoles i els instituts ja han obert, anar a escola s'està convertint en una resposta que cada dia agafa més força.
4: A l'escola i res, només.
5: Pues demà anar a l'institut i estar amb els meus amics per després.
6: Pues yo para mañana tengo pensado en estudiar mucho y pues venir al parque y disfrutar. Me gusta tener métodos de estudio para... Ya empieza el curso bien.
2: I acabam amb uns nostres entrevistats preferits. El primer és que mos justifica que si tenen temps lliure és perquè estan jubilats, no per res més.
7: Como estoy jubilada, para mí son todos los días iguales. El lunes, el martes, todos los días son iguales.
2: T'agrada passejar la costa?
8: No, ho faig a posta, perquè ella me passeja, jo. Però jo, si no fos per ella, estaria al sofà per davant.
2: I amb això, demà tornarem amb més veus per escoltar.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: El Diari de Menorca, segons alguns articles, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
5: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
7: I quan són les 9:50, ho feim amb Virginia Ketles, presentadora de Terra de Sabors i Vetres Televisió. Com va?
8: Bones, què tal?
7: I de molt bé. Nosaltres necessitem gent energètica com tu, perquè te veig amb energia, encara que siguin pràcticament les 10 del vespre. Necessitem força per baixar la barrera del programa fins demà. Però t'he de fer la pregunta, que crec que t'ho fas molt fàcil, Virgínia.
8: Digues.
7: Avui hem triat la paraula terra com a paraula polisèmica del programa. Preciosa, sí. Si a Virgínia Kegles li dic terra, que li ven al cap primer de tot?
8: Si me dius terra, jo penso en barrels. No? En barrels, en sa família, en sa memòria, en sa pagesia, perquè sa nostra terra és terra de pagesos, no? D'aliments, d'olors, de temporada,
7: sí, sí.
8: Moltes coses.
7: I tot això ho deus anar descobrint a Terra de Sabors, no?
8: Terra de Sabors ha estat una forma de connectar amb sa meva terra. És una cosa que pareix tan implícita, no?, aquesta connexió, però de cada vegada és com més difícil, sa gent se va desconnectant i això m'ha fet un exercici de connexió brutal.
7: Uh-huh. Què té d'especial aquest programa que presentes, que dirigeixes, te poden veure a IB3 Televisió? Què té d'especial aquest Terra de Sabors?
8: Crec que precisament això, redescobrir molt aquesta idea de donar-li valor a tot allò, a tota aquella saviesa d'espredins, a tota aquella connexió que tenien ells, quan sabien mirar el cel i saber què passaria l'endemà, quan sabien en quin moment havien de fer un cultiu a un altre, de recollir una cosa a una altra, no sé, tot això, per jo crec que és com un... com un regal per nosaltres, però que està estret d'un llegat
7: que ens
8: han deixat.
7: Que d'alguna manera el que som ara té molt que veure amb el que ens han deixat, no? I amb la manera de ser dels nostres majors.
8: I sobretot la reflexió de que no ens hem d'oblidar d'això. És que avui en dia hi ha tant de renou en xarxes socials i en tantes notícies i tantes coses que aquestes coses tan essencials queden com oblidades.
7: I tampoc mirar-ho com un museu, no? No una cosa allà com a romantitzar allò que era, no? No ho miram així tampoc, no? No hauria de ser aquesta mirada.
8: No. Que va, és una quantitat de coneixement que és molt pràctic i que és molt actual. No és una cosa que sigui, pues, això, antiga.
7: Ja. I escolta, tu que també fa molt de temps que estàs vinculada a la cuina i a menjar bé i a la cuina saludable, que estàs descobrint que la dieta mediterrània és un regal, és el que tenim, és el que hem d'aprofitar. No sé, perquè m'imagino que també deus descobrir moltes coses. tantes visites que fas per fer el programa?
8: Moltes, moltes. La veritat és que jo, com que tenc estudis i estic molt lligada en aquest món, no és que hagi descobert en qüestió de què és més saludable o manco, això, perquè ja ho sabia, però ho sabia d'una manera molt teòrica. I m'he donat compte que de vegades, per aprendre, estan molt bé llibres i les escoles i les universitats, però hi ha autèntiques enciclopèdies vives en els nostres pobles, els pagesos, els pescadors, els forners, dones que han cuinat tota la vida, persones que coneixen cada planta, cada flor, cada varietat, i això m'ha fet molt, m'ha ajudat molt a canviar la mirada que tenia.
7: I ara ja heu arrencat aquest Terra de Sabors, i ve tres televisions, la nova temporada, no? Vos podem veure cada dilluns a les 10 del vespre.
8: Sí, és dilluns damunt les 10, 10 i 20, més o manco, depenent de la programació, i després els dissabtes a hora baixa, damunt les 3 i mitja, 4, més o manco, també se fa una repetició, que a més em fa molta il·lusió perquè molta gent, quan jo vaig demanant, sí. I com ho mirau, els dilluns, sí. O mirau la repetició, els dissabtes i tal, i hi ha molta gent que em diu, ho mirem els dilluns i després repetim els dissabtes.
7: Mira, escolta, això està bé, això és que els ha agradat.
8: Això m'encanta, dic, quina passada, és un regal veure el carinyo que la gent té per aquest programa.
7: Ja, i te passa que, no sé si vas a un mercat o plaça o qualque banda, te diuen, tu me sones, no? O te notes aquesta connexió?
8: I tant, i a més sap què passa? Que jo sempre m'han agradat molt els capells, els capells, les gorres, i clar, és com un element que molt identificatiu.
7: Sí.
8: I clar, ara, quan surt de casa en so capell, de vegades, depenent d'on vaig, perquè m'agrada molt això, els mercats, m'ha agradat de tota la vida, no és una cosa nova, no? Les fires, m'aixiflen, i ara ja dic, què faig? Ahir vaig en so capell o fora el capell? Perquè quan la gent dubta, si m'ho poses capell, ja no hi ha dubte que són jo. Però és molt divertit, perquè sempre són persones molt, molt, molt carinyoses, molt agraïdes, me conten coses que, a més, fan que el programa pugui créixer. La gent me comparteix coses molt, no sé, molt, molt especials i detalls i coses que me fan pensar, que me fan reflexionar, que me fan modificar els pròxims capítols i estic molt agraïda.
7: Que bé, que bé, que bé. Idò, ja ha començat la temporada de Terra de Sabors. Avui que hem agafat la paraula terra com a fil conductor d'aquest programa, és que, clar, mos has vengut inevitablement i ràpidament en escapa, com aquests capells que efectivament dus i que ja t'identifiquen. Escolta, què fa una dona com la Virgínia Kegles abans d'anar a dormir? Tu que ets una dona saludable, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
8: Jo crec que més o manco els tenim clars. Després segurament si els posàvem en pràctica, no? Però sí que per jo és molt, molt, molt important la llum, canviar la llum, inclús intentem posar molt poqueta, i me molesta molt quan ve qualcú a nostre i comença a encendre llum. O sigui, és meu molt de posar, encendre tot, i jo dic, però no posis tot aquest lluminari perquè necessit això, digue-li en el meu cervell que és hora de descansar. Sí. Per això, no fa falta que digui que per això també és important aturar els mòbils, els tablets, els ordenadors, si pot ser canviar la tele per un llibre, això ja és meravellós, no només per descansar, per moltes altres, per molts altres motius. I bé, i sempre, jo m'agraden molt les plantes i un poquet de lavanda i aquestes coses també m'agraden molt.
7: Ara ja m'estic relaxant. Ja hem de començar a baixar barrera perquè m'estic relaxant. Ja haurem de pagar llums també d'aquest estudi. Escolta, i necessitem una cançoneta per nosaltres ja dia 10 en els oients fins demà i passats els testimonis dels nostres companys de l'aviador. Que me'ls recomanes?
8: Pues mira, com que xerrant de terra i jo m'estim tant la nostra terra i veig que vosaltres també, he triat justament Terra, una cançó de Rudimentari, que a més són nostres també, de la nostra terra, i que xerren un poquet de tot això, de lo que hem parlat en aquesta estoneta, de rels, de camp, de gent que fa feina. Mira, ja la sent, no?
7: Ja la sent, efectivament. En Joan Jiménez va estar ràpid. Na Virgínia ha dit terra i ja la tenim aquí preparada.
8: Sí.
7: I de Virgínia, que les moltíssimes gràcies, molta sort, te veurem per la tele.
8: A vosaltres.
7: I una abraçada forta de part de tots aquí. Bona nit.
8: I que torneu aviat. Bona nit.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. A les 2 de la matinada, d'aquí a 4 hores, l'AM tornarà a activar la vista taronja al Ponent i Tramuntana de Mallorca i a les Pitiuses. La Direcció General d'Emergències té les illes totalment monitoritzades perquè no hi hagi sorpreses. Per això, a la darrera reunió que ha acabat fa poc més d'una hora i escoltada l'AM, han decidit mantenir l'alerta taronja fins a les 11 de demà al matí. El més rellevant, segons ha explicat el director general d'Emergències, Pablo Garrit, és que es reuniran dues vegades aquesta matinada per si han de prendre qualque decisió urgent sobre l'inici de les escoles, abans que els al·lots surtin de casa seva en algunes zones de Mallorca, Eivissa i Formentera.
1: Como hay un punto importante, que son las 8 de la mañana y que afecta a los escolares, hacemos un punto de situación a la 1, haremos una valoración a las 6 de la mañana con Educación y con AEMET para ver si hace falta tomar algún tipo de medida extraordinaria. En todo caso, está lloviendo, es lo normal que tiene que pasar en esta época del año. Bienvenida al agua porque la necesitamos y lo único que tenemos que tener en cuenta es que en aquellas situaciones donde pueda haber una situación más sensible, que sepamos cómo actuar y cómo protegernos.
0: Les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima. Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia de rècord en aquest 2026 en 200 persones migrants que van arribar a les costes de les illes. El secretari general del PP, Elías Bendodo, des de Palma, ha demanat al govern de Pedro Sánchez que impulsi un pla específic per fer front a la crisi migratòria a les Balears.
2: Se debe reconocer a Baleares como frontera exterior de la Unión Europea. Fundamental. Eso se lo exigimos al Gobierno de España. Queremos que se despliegue un plan de cooperación con Argelia, sí, que es la principal ruta de inmigración y que se corte. Hay que garantizar la presencia permanente de Frontex, también aquí, y un refuerzo, sin duda, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todas las islas.
0: Les Balears necessitarien de 7.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes. Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui per Quico Reinés, director general de l'Habitatge.
3: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
0: I 1.200 llars de lloguer assequible és la xifra que ha donat avui a Eivissa la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Són les cases que es podran arrendar a les Balears a través de l'entitat estatal Casa 47.
4: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y también suelos para construir 600.
0: I dilluns més de 21.000 alumnes de formació professional començaran les classes a les Balears. En dos anys, l'abandonament escolar s'ha reduït un 5%. Segons el conseller Antoni Vera, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
5: Jo crec que aquest 5% que han davallat no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com feim.
0: Són les 10 i 4 minuts i les notícies tornen a IB3 a les 6 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radiador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Art que pren la forma de la fotografia, del llibre, dibuixos rescatats del taller Escultures, tot plegat avui a l'Aviador. Benvingut tothom.

0: tot una... Començam avui amb el taller Fotollibres en construcció 2 del projecte en procés al posicionament de l'autor. L'impartirà Israel Ariño a Call Vermell, a Felanitx i tot d'una en parlarem. Després, més art amb l'exposició Cráneo de Rafa Fortesa, que es pot veure a la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Palma. De fet, s'inaugura i s'ha inaugurat amb motiu de la Nit de l'Art, que tindrà lloc dissabte, i com sabeu també vos oferirem un programa especial entre les 8 i les 9 del vespre en directe. I avui, per acabar, estrenam l'agenda pel cap de setmana.
1: Tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Iker Hernández al control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.

Fotògraf, editor, artista visual, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, la seva trajectòria està centrada en la relació entre fotografia, territori, memòria, llibre d'autor. Des de fa més de 20 anys es posa regularment a Espanya i França. Israel Ariño impartirà els pròxims dia 26 i 27 el taller Fotollibres en Construcció 2, Processos, Edició i Autoria a la Fundació Toni Catany.

0: ja en connexió telefònica poden saludar Israel Ariño. Com estàu?
1: Hola, bones. Molt bé, gràcies.
0: Moltes gràcies per estar a l'aviador i també a Antonina Obrador, que coordina aquesta activitat. Antonina, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé.
0: Comença amb tu perquè facis un context d'aquests tallers, d'on sorgeixen. Ja van parlant a Tanita Plana el mes de juny. I sobretot que m'expliques aquest subtítol tan suggerent del projecte en procés al posicionament de l'autor.
2: Bé, perquè ja vaig explicar una mica, no, d'on sorgia aquesta idea com a de crear un laboratori, no, de fotollibre, una mica com a inspirant-me en els laboratoris de guió de cine, que és de Bon Jovenc. I sí que, clar, teníem ganes com a també, quan que era la segona edició, l'any passat ja ho vàrem fer i aquest any també tornàvem a fer tres tallers, i volíem com a també donar-li una volta, no? I clar, que el posicionament com a autor jo crec que també és important, no? De en el final hi ha una cosa que jo repeteix que a vegades com un mantra, que no basta fer fotos boniques, no? Vull dir, què vols explicar tu, no? Com a autor, i jo crec que això és molt important, no? A l'hora de decidir fer un fotollibre o fer una feina, no? Com a fotògraf també. I una mica per això va sorgir aquesta idea de subtítol.
0: Clar. Israel, són dues jornades o dues sessions de feina, dissabte i diumenge. Vull que m'expliques una mica els continguts i també els perfils, que no sé si ja coneixes dels participants o te'ls trobes una mica allà quan comença el taller en si mateix.
1: Bé, el taller bàsicament està centrat, diguéssim, forma part d'aquest conjunt de tallers que s'ha organitzat des de Call Vermell a la Fundació Toni Catany. Llavors, la meva part és més aviat tractarà de el que són les estructures, narració, diguéssim, les maneres d'estratègies d'explicar bàsicament una història amb imatges. I llavors ja té com dues parts. Una primera part on, a partir d'exemples de lo que seria llibres en els quals he participat o propis llibres meus, per explicar algunes d'aquestes estratègies, i després una segona part també amb exercicis pràctics amb material imprès dels participants. En realitat, no hi ha un perfil que limiti el participant, és gent que treballa amb imatges, que tingui ganes de veure o de narrar amb imatges, que a vegades sembla una cosa fàcil i que després és una mica més complexa del que pot semblar a priori, i ja està, ganes de saber més sobre aquest fascinant món que és el del fotollibre.
0: Clar, al marge de plasmar imatges, se construeix una narrativa, se prenen decisions sobre els materials editorials. Quan arriben aquestes decisions en el procés de creació d'un fotollibre? Per exemple, tu ho tens clar des de l'inici, te va parlant, diguem, te van parlant les imatges a mesura que el procés avança. Quan prens aquesta decisió, també estètica, no?
1: Bé, no hi ha una manera única,
0: clar,
1: de fer, no?
0: Clar.
1: Hi ha vegades que ja des del principi, pel que sigui, saps que allò ha d'acabar en una forma de llibre, llavors, pues, evidentment, pots anticipar certes coses, però moltes vegades el primer és pròpiament el projecte, fer créixer el projecte, i en un moment donat, quan ja diguéssim, estàs prou convençut i creus que ja tot allò que volies transmetre ho has acabat, doncs a partir d'aquí passes, doncs, a altres formats d'ensenyar allò. A vegades pot ser el llibre, a vegades pot ser la paret, l'exposició, el vídeo, etc. En el cas del llibre, el que sí que hi ha són com unes etapes que són més aviat clàssiques. La primera és veure tot el que tens de qualsevol temàtica, de qualsevol projecte que estàs treballant, mirar-ho conjuntament i seleccionar. És la part més difícil, és aquella part on moltes imatges queden fora, on escolleixes una sèrie d'imatges per definir una mica què és el que vols explicar i com ho vols explicar.
0: T'ha passat que després d'una selecció d'imatges que acaba, òbviament, la publicació d'un fotollibre, al poc temps penses, ara hagués fet una altra selecció, precisament?
1: Sí,
0: sí, no? Sí, sol passar.
1: Sol passar, sobretot sobretot amb llibres més de principi, de quan estàs començant, quan potser tens també menys experiència. I després, inclús, a vegades, un llibre, per bé o per malament, és un objecte que ja és immòbil, és a dir, que queda així. No,
0: Clar.
1: si hi ha alguna cosa que poc després ja hauries volgut fer d'una altra manera, doncs potser ja és massa tard, no? Però també ens dona això, són aprenentatges. Jo crec que el bo del llibre és que acaba amb una forma física, que pots veure'l d'una altra manera, que no estàs treballant amb la pantalla, sinó que estàs treballant amb un objecte, amb uns formats, amb un disseny, amb una sèrie, amb unes qualitats de paper, amb un tipus d'impressió, i tot això són diverses parts que influeixen en la creació del projecte, no?
0: Antonina, vàrem parlar en Antoni Plana, ho hem dit abans, ara en Israel. Com tries els perfils, que jo no sé si se poden considerar complementaris, en tot cas estem parlant de dos grans de la fotografia, dels temes que estem tractant, però supos que has intentat, tot i que els participants no hagin de coincidir exactament amb un taller i un altre, complementar i al final generar com un relat, no? Més complet.
2: Sí, bé, te refereixes a generar un relat a través de
0: Dels
2: també
0: tallers, sí,
2: dels tallers,
0: clar.
2: perdona, és que
0: Sí,
2: ara no
0: sí.
2: sabia a què te referies.
0: Sí.
2: Sí, la idea una mica és que els cursos siguin complementaris entre si,
0: Clar.
2: i el que tu comentaves, de que no tenen per què, que això, hi ha molta gent que m'ho demana a vegades, de necessito de fer el primer per poder anar al segon, no? I tampoc no és com un curs, com a la universitat, no? Per dir d'alguna manera, és que també depèn del moment en què tu te trobes com a creador, el que també necessites, no?
0: Clar.
2: I sí que una mica aquesta idea, però sí que era com a tenir un inici que fos més aquesta, en tenir que van treballar més com el concepte i la idea, i en aquesta fase, no?, amb Israel, sobretot també per l'experiència que ell té editorial, no?, ja treballar més el que és la seqüència d'imatges, una imatge darrere una altra, ja no és tan conceptual, sinó que ja és més aterrat, no?
0: Clar. Israel, te demanen ara per la teva vessant de docent, tant a la facultat com en aquesta llesa com el que faràs a la Toni Catany, i vull que m'entenguis la pregunta. Estan canviant molt, o han canviat molt, han evolucionat d'una manera determinada, diguem, també tots els perfils dels alumnes en funció de com ha evolucionat també la fotografia, tots els recursos que des de fa, no sé, 15, 10 anys tenim al nostre abast, que qualsevol se pot convertir en un fotògraf en un moment determinat perquè té un artefacte que li permet, no? Ho notes, això, en la concepció que tenen els alumnes d'allò que és la fotografia?
1: No és general, diguéssim. Evidentment sí que hi ha algú que fa que la facilitat de fer fotos en alguns moments apropi a la gent a pensar que poden fer allò de manera professional. Després el circuit professional està complicat. Llavors jo crec que també al mateix temps, de la mateixa manera que qualsevol que toca la guitarra no es pensa músic, o qualsevol que escriu tres frases al Twitter tampoc es pensa escriptor, pues, en el fons amb la fotografia passa una mica igual, no? Són disciplines que requereixen molt de temps, dedicació, moltes més coses que només el fet de produir imatges, no? Però és evident que ara està canviant tot, hi ha molts factors que intervenen. Jo el perfil de la gent que a vegades ve als tallers és sobretot un perfil de gent que té passió per fer imatges, que disfruta fent fotografies i que té interessos en explicar allò i en arribar a altres persones a través de l'objecte del llibre. I això ja per mi ja és més que suficient.
0: Antonina, que t'agradaria que quedàs d'aquests tallers, no només amb els participants, que evidentment ho gaudiran i n'aprendran, sinó un poquet a l'imaginari col·lectiu, també vinculat a la Fundació Toni Catany i tot allò que destil·la i que genera, no? No sé si una continuïtat pels anys que venen, si també una altra mirada, una altra manera de llegir la fotografia en el seu conjunt i allò que és el procés de fotollibre en particular.
2: Jo crec que, sobretot, també enllaçant una mica amb la pregunta que tu li havies fet en Israel, no? No, si hagués de ser una escola, no? No seria l'escola que t'ensenya la tècnica, sinó l'escola que t'ensenya a pensar.
0: Clar.
2: I jo crec que avui en dia, com que tot sembla més fàcil, no? A nivell tècnic, no? Evidentment, no estem treballant amb analògic, que té unes complicacions molt grans, treballem amb digital, vull dir que sí que hi ha una simplificació o una facilitació i democratització de lo tècnic, crec que lo important és saber pensar, no? Com a autor, per això també aquest curs, de dir, anem a formar els futurs dels fotògrafs de Mallorca, una mica per dir-ho d'alguna manera, perquè puguin ser autors, no? Perquè tinguin eines per això, per editar-se ells mateixos, no? De dir, això val, això no val, ser autocrítics, no? I jo crec que això és important. I el mateix, saps? Dignificar l'ofici dotant-lo d'això, d'un discurs. I jo crec que sí, i que crec que estem fent cosa. Crec que està, ara ja és la segona edició, i jo sent que sí, que hi ha com això, no? Que estem fundant escola, no? Estem fent
0: Que bé.
2: escola d'això, i sí, me fa
0: Que
2: il·lusió.
0: bé que sona. Israel, que crec que no se'ns n'ha entonat, però està parlant així resumint molt de la democratització de la tècnica, dels recursos que tenim a l'abast, ho hem comentat abans, i això fa que més que mai sigui important la mirada, no? Saber trobar històries en el nostre voltant o més enllà, però diguem que teixir un relat amb allò que t'inspiren, no? Aquestes històries.
1: Sí, jo crec que la mirada és important. El fet, per mi, dir que la mirada és important vol dir que profunditzar en la fotografia, en el mitjà, és important, en la disciplina, que la gent s'ho prengui, diguéssim, de manera apassionada i que entenguin que això és una cosa que pot perfeccionar-se i que pot millorar-se, no? I que és una eina bàsicament meravellosa de donar com una visió del món, no? Es pot portar al terreny més personal, però també es pot portar al terreny més documental, més social. La fotografia és un jardí grandíssim on es planten moltes coses, no?
0: I com aprofito que me deixes aquest fil sobre la fotografia per demanar-te sobre el moment. Ho faig molt, jo crec que tots els fotògrafs o tota la gent que maneja, diguem, la fotografia com a llenguatge que passa per el programa, li faig una pregunta similar. El moment de la fotografia, el moment que viu la presència, per exemple, en els museus o en els espais expositius en general, el prestigi de la fotografia, vull dir que és vera que si ens anem als grans noms, està allà, òbviament, no? Però més enllà, com a disciplina, si me deixes utilitzar la paraula, com trobes que està ara mateix?
1: Sempre hi ha com dues opcions, no? Podem veure-ho des de la part optimista o la part més pessimista. Jo visc entre, diguéssim, Catalunya i França,
0: Sí.
1: llavors treballo força a França, i tinc una visió sempre una mica d'enveja sobre el país veí, diguéssim. Però també trobo que aquí, diguéssim, al país estan fent coses molt bé, també estan apareixent fundacions, estan apareixent iniciatives més, com el Museu Nacional de la Fotografia, més estatals, algunes fundacions com la que teniu vosaltres,
0: Sí.
1: d'Antoni Catany. Bé, coses que fa uns anys seria impensable, amb la qual per una part penso que s'està millorant, i jo crec que la situació era com una mica trista i està anant a millor, que és el que ha de passar, perquè la veritat és que avui en dia el poder que tenen les imatges i la importància que em sembla que tenen les imatges seria quasi una irresponsabilitat per part de les institucions de no plantejar-s'ho, de no fer propostes que tinguin a veure amb això, perquè d'una manera és un llenguatge, és un alfabet, i si no el controlem, doncs ens pot controlar, no?
0: Te pas la paraula més o menys en la mateixa pregunta, Antonina. Manca espai, presència de la fotografia, per exemple, als grans o mitjans espais expositius?
2: No, jo no crec que manqui. Ventura sí que a certs museus falta fotografia, no? Museus d'art contemporani, que potser dius Ostres, crec que ja ha arribat el
0: Ja és
2: moment,
0: hora,
2: no?
0: sí.
2: Com també altres arts que fins ara també havien... Vull dir, és que hem entrat en el segle XXI i encara hi ha aquesta mentalitat que sembla que només hi ha pintura, no? Art contemporani.
0: Encara, encara.
2: I dius, espera que ara, mira, que dissabte és nit de l'art,
0: Sí.
2: vegem més opcions, no? Però sí, vull dir, la fotografia està totalment... Vull dir, té segles, no? És ja major, és adulta.
0: Està clar.
2: Però sí.
0: Inscripcions, Antonina, supos que hi ha places encara, que s'ha de fer, estem a temps, com va
2: Sí,
0: la cosa?
2: encara hi ha places.
0: Val.
2: No vos ho penseu massa temps, o sigui,
0: Correcte.
2: que algú s'anima, i sobretot animar la gent, perquè jo crec que a vegades hi ha aquest respecte, no?, de, uau, Israel Ariño, no?, i pot imposar, però està molt pensat, és a dir, per primers projectes. Si ets artista visual, per exemple, que jo sempre ho dic, no fa falta ser fotògraf, en realitat és ganes de construir un relat, de treballar un projecte i donar-li una altra cosa. Quan tu ets cineasta i en lloc de fer una pel·lícula, el fotollibre és la teva manera d'expressar, no?, el projecte. Llavors, anima tothom, vull dir, que s'atreveixi, que està bé i que és com és una manera de començar molt interessant. I sentir els projectes d'altra gent també és molt interessant, a part de conèixer Israel, que jo crec que val la pena.
0: Moltíssim. Anem a recordar les inscripcions a fundaciotonicatanya.cat, a cercar activitats, entrau a fotollibres, aquesta activitat a Israel Ariño, i a baix teniu l'opció d'inscriure't, i com diu una Antonina, no vedeu. Israel, ha estat un plaer. La veritat és que feia estona ja que en Antonia m'ha dit: ven Israel Ariño, has de parlar amb ell. I, evidentment, no ho vàrem dubtar. I ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest taller.
2: Gràcies. Pots fer una
1: Gràcies,
2: pregunta?
1: gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Israel. Sí, apunta, Antonina, clar que sí.
2: No, que el dia abans hi haurà també en Israel i na Laia Gasull a Call Vermell
0: Molt bé.
2: fent també una presentació de totes les seves publicacions.
0: Que
2: Na
0: bé.
2: Laia és artista visual, llavors també és molt interessant perquè també se vegi des de quan de lloc se pot arribar, no?, a fer un llibre. I aquesta activitat és gratuïta i serà divendres abans del taller.
0: A quina
2: Així
0: hora?
2: que també a les 7 de l'hora
0: A les
2: baixa.
0: 7 de Sora Baixa, Call Vermell, fa la nit.
2: Sí.
0: Passen coses molt guapes a Call Vermell, eh? I més que passaran aquesta
2: Sí.
0: tardor i aquest hivern, i les contarem aquí a l'aviador.
2: Sí. Demà també fem una taula rodona entorn suportant el paradís de Marga
0: Nana
2: Amèlia.
0: Marga Melià, que està de gira, que està de
2: Sí,
0: gira.
2: està de gira. De fet, avui vespre farem una cosa, presentant el
0: Ah,
2: pseudònim
0: mira.
2: i demà fent l'activitat conjunta del llibre amb Jaume Roig, Alicia Santamaria i na Clero Kifi xerrant sobre l'artista avui en dia en el paradís.
0: Que bé, idò, ja sabeu, aquestes activitats que en Antoni Obrador ens conta cíclicament aquí a la vida. Moltes gràcies, enhorabona.
2: A tu, moltes gràcies, sempre.
0: Adeu.
2: Adeu.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa tineja.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
5: Continuem el programa, continuem parlant d'art, perquè avui ens acostem a Crani, a l'exposició que es va inaugurar ahir al Col·legi d'Arquitectes d'un dels grans de l'art contemporani de les Illes.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu t'he dit vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.

0: I ja estem preparats a Gavi Rodas per connectar, per comentar l'agenda de Mallorca i també la divisa Formentera, David Ventura. David, com estàs?
1: Molt bé, molt bones tardes.
0: Molt bé.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Bona nit, correcte. Idò, vinga, començam amb tu per l'agenda a partir de demà.
1: Fantàstic. Mira, aquest divendres la cantant brasileña Tania Iou torna a la sala Gestavé per presentar el seu disc Meta Comunica en Sao. Si us agrada el tropicalisme, la psicodèlia i grups com Os Mutantes, aquesta és la vostra cita d'aquest cap de setmana. Serà a partir de les 10 de la nit. Després també tenim la presentació del llibre Contes i Succeïts Irreverents, de Joan Cardona Sala. Es presenta a la sala Can Jeroni a Sant Josep i es desplega un amplíssim anecdotari de l'Eivissa de començament del segle passat. El grup de teatre d'Escobells dramatitzarà alguns dels episodis que recullen en el llibre. Serà a les 8:30 de la tarda. Dissabte es presenta l'espectacle de dansa contemporània i urbana Fandango Reload, a càrrec de la companyia d'Inca Romaní. Serà a l'Auditori de Casserres a les 8 de la tarda dins d'aquest cicle de programació de dansa contemporània. I també aquest dissabte, però mitja hora més tard, a les 8:30, actua el grup Eivissenc d'Indi alternatiu Animals Marins. Es podreu veure a la plaça de l'Església de Sant Jordi. També durant tot aquest cap de setmana, divendres i dissabte, a Formentera se celebra el Que Celeste Festival, organitzat per la comunitat argentina resident a l'illa. Tindreu tallers, circ i música en directe en horari de tarda-nit a l'Espai Cultural de Sant Ferran. I diumenge, un espectacle que li hauria encantat al meu pare, si encara sigués viu, que és a Paloma San Basilio, que actua a Eivissa interpretant el paper de Dulcinea. Ella, de fet, va en el musical aquest de L'Hombre de la Mancha, va interpretar el paper de Dulcinea durant molts anys, i ara interpreta un monòleg inspirat en aquest personatge. Serà a Can Ventosa a partir de les 8 de la tarda.
0: Mare meva, Paloma San Basilio encara roda pel món. Idò, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Molt de mèrit.
1: Encara està.
0: Idò, vinga, anem a escoltar una mica d'Animals Marins.

0: I com és un cap de setmana on hi ha de tot, Gavi, encara tenim més propostes.
1: Sí, sí, una por Inca, que esta es interesante, es el homenaje a Cucorba, 50 años convertidos ya en todo un referente del teatro, de las canciones, de la animación infantil, han marcado a varias generaciones, y está un sinfín de grupos y de solistas, entre ellos Juanjo Montserrat, Ánimos Parrec, Marta Elca, Natalia Tascón, Manel y Pere Joan Martorell de Seràs, Tiu, Humbert, etcétera, estarán el sábado a partir de las 7:30 en la Plaza Mallorca de Inca. Y acabo con un regreso que a muchos nos ha hecho felices, el de Bacabou, 12 años después, presentarán nuevas canciones este sábado a partir de las 8 de la tarde en el Teatre del Mar.
0: Molt bé, i la Nit de l'Art, que arriba a l'edició número 30, estarà ja a l'Aviador, estarem allà en especial de 8 a 9 de la vespre, amb artistes, amb galeristes, amb autoritats, amb comissàries, comentant totes les propostes, desenes de galeries, una cinquantena també de propostes, d'exposicions, un centenar d'artistes, ja sabeu que a part de galeries, molt d'espais també públics que s'afegeixen en aquesta festa, no? de l'art contemporani i un poquet també de l'hedonisme i de passar-ho bé per la part que té també precisament de festa. I a Menorca tenim des de ja fa un parell d'hores, encara arribau a la darrera banda, que és Tropicana, el Cranc, entre avui i dissabte, demà també a partir de les 7, Free Naples, Tristan, Triángulo de Amor Bizarro, Shame o Al Capone Selector, per exemple, i ja dissabte tenim Terremoto Mambo, són i dissabte també Your Bad, Niños Raros, Baf, Anàlisis, El Cid i atenció, Onca Frankie, Solea Morente, per exemple, o The Blaze DJ Set, tot això que ofereix aquest festival perfectament consolidat que se fa aquests dies a Menorca. I precisament amb música de Triángulo de Amor Bizarro acabam el programa d'avui. David, encara estàs aquí?
2: Sí,
0: home, molt disciplinat, escoltant totes les propostes de les illes, per si de cas, no? Sí.
2: M'agrada saber tot el que em perdo.
0: Moltes gràcies, David. Una ferrada fins la setmana que ve. Gràcies, Capitán Rodas.
1: Gràcies, bona nit.
0: I de música acabam el programa d'avui. Demà més Aviador, ja sabeu, a partir de les 10 del vespre. Vagi bé.

combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic. Tots els estils a IB3 Ràdio. Amb Ferran Pereira.

Què tal? Bon vespre. Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic. Whitney Houston ha estat una de les grans cantants, compositores, productores i actrius del panorama musical internacional. Una gran artista amb una estima molt especial per al gospel, basant en el que no ha estat tan reconeguda com la resta de la seva carrera. Avui ens ocuparem d'un llançament pòstum, recordem que ens deixà l'11 de febrer del 2012, que recull essencialment aquesta característica. De fet, ja hem encetat el programa amb I Got The Rock, un tema escrit per Dottie Rambo que ens ha interpretat junt amb el Georgia Mass Shore. Seguim amb dos temes consecutius, Testimony i His Ace is on the Parrow.

His Ace is on the Parrow, un himne evangèlic del 1905, amb música de Charles Hutchinson Gabriel i lletra de Caviglia d'Alfie Martin. Era el segon dels dos temes encadenats que acabem de sentir. L'anterior era Testimony, cançons recollides a l'àlbum I Got the Rock, The Gospel Music of Whitney Houston, un àlbum que ha estat llançat aquest mateix 2023, concretament el 24 de març. És el nostre àlbum que avui ens acompanyarà fins a la mitjanit, en cançons com Jesus Loves Me, un altre, en aquest cas cristià, himne escrit per Anna Barnett Ward.

0: combinació d'elements de diversos estils, idees o possibilitats. Eclàctic, tots els estils a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Companys, començant temporada, què poden fer?
3: No sé, per exemple, farmejar aura.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets la moderna d'equip, la teenager.
3: No, jo no soc la moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o els no tan joves?
5: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
6: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

De dilluns a dijous, ja ho sabeu, eclèctic des de les 11 i fins a la mitjanit. Les sessions musicals per a tancar la jornada de la millor forma, amb música. Un disc, un artista, un grup, és el que vos oferim transgredint els llindars estilístics i les fronteres temporals. L'ahir i l'avui, amb música sempre, per suposat aquella per la que val la pena trencar el silenci. Avui ens acompanya I Got the Rock, the Gospel Music of Whitney Houston, i esperem que ho estigueu passant de lo millor.

Whitney Houston, l'artista femenina més guardonada de tots els temps. Se la coneixia també com The Voice, la veu. Dos premis Emmy, 6 Grammy, 30 Billboard Music Award i 22 American Music Award, quasi res. A més, ha estat una de les artistes musicals que més discs ha venut en el món, més de 170 milions d'àlbums, senzills i vídeos. Si els números són esgarrifants, molt més ho és encara la seva veu. I avui a l'Eclèctic no ho estem comprovant amb aquest I Got the Rock, The Gospel Music of Whitney Houston, àlbum editat el passat 24 de març. This Day, un directe del 1995, i Look to You són els temes que ara sentirem.

Sometimes the church get up in me, I can't help myself, you know?

0: love you much.
1: Eclèctic. Amb Ferran Pereira.

I Look to You, una cançó pop soul de Whitney Houston. L'enregistrà el seu setè àlbum d'estudi i, per cert, li donava el títol. És el que ha sonat ara mateix, després de This Day, el tema que es recupera en aquell llançament originalment enregistrat en directe el 1995. Ara tot un clàssic, una cançó tradicional que haureu sentit cents de vegades. Houston recupera els Georgia Masters per aquest Joy to the World.

0: Tots els sons i ressons de la música a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és... Jocna.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
6: En lloc de fugir, idò, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
8: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Enfilem la recta final de l'Eclèctic amb I Found a Wonderful Way, Whitney Houston en tota la seva immensitat vocal. Un registre, el gospel, no tal conegut ni comercial com el seu vessant pop i soul, però amb el que es presenta realment espectacular. I si parlem de clàssics del gospel, aquest I Love the Lord n'és tot un exemple.

Whitney Houston, avui a l'Eclèctic, amb aquest àlbum pòstum, I Got the Rock, the Gospel Music of Whitney Houston, publicat el passat mes de març. Una excel·lent oportunitat per assaborir les grans qualitats d'aquesta cantant. Bé, hem d'anar acomiadant el programa. Ho farem en dos temes entrellaçats, He i I Believe, enregistrat en directe el 1990 al Yokohama Arena. Estimades i estimats, ho deixarem aquí. Eclèctic, de dilluns a dijous, a partir de les 11 del vespre, en directe i a l'hora que vulgueu, si ens seguiu a través del podcast. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Romina West, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

0: Bon dia. Aquest fragment que heu escoltat, tot i que costa entendre'l, és un dels enregistraments de so més antics que se conserven. Correspon a una intervenció de final del segle XIX al Congrés dels Diputats espanyol de Valerià Weyler, que va néixer tal dia com avui, de fa 188 anys a Palma. Valerià Weyler i Nicolau era marquès de Tenerife i del Duero, també va ocupar càrrecs de màxima responsabilitat com a capità general de les Illes Balears, ministre de la Guerra a Espanya i governador general de Cuba i de Filipines. Hem de recordar que el general Weyler va ser nomenat capità general de Cuba amb la intenció de sufocar com fos la seva rebel·lió. Weyler va veure com els alliberadors cubans del poder espanyol s'acostaven a la victòria fins que la guerra va perdre o va prendre un altre rumb. Un vaixell de guerra, el cuirassat nord-americà Maine, estava de visita a la badia de l'Havana, va explotar i els Estats Units acusaren Espanya. Valerià Weyler, per totes aquestes gestes històriques, té carrers dedicats a Andratx, a Palma, a Marratxí, a Inca, però també a Badalona, a Manlleu, a les Canàries, entre altres llocs. Pot ser. Allò més conegut és que Weyler també era, doncs, una de les persones que se va encarregar de gestionar aquella crisi de Cuba. Per això, una de les expressions derivades d'aquella feta és més es va perdre a Cuba, que encara ara se diu. Més es va perdre també a la guerra de Cuba, que es diu per minimitzar una derrota o una pèrdua. Començam.
1: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui és dijous, 17 de setembre, tenim totes les lletres i aquí també les saben totes, són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc. Sí, ja tots un dia més a taula. Maria Pons, com anam?
1: I va bé.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: Celestí Oliver, com estàs?
2: Com va?
0: Bé. Benvingut també. Gràcies. I Miquel Junc, com anam?
3: Bon dia, va bé.
0: Bé, avui hem recordat el capità Weiler, que és part de la nostra història i que a vegades només ens en queda una plaça. Diu, ah sí, la plaça de Weiler. Sí, però clar, era un senyor i a vegades mos pareixia que era estranger amb aquest nom, però en realitat era... Bé de Mallorca i bé de Palma, i hem aprofitat per recordar un poc la història i també aquesta expressió que encara ara se diu que és, més es va perdre a Cuba, un poc relacionat amb aquell fet històric. Com que hem començat avui amb aquesta efemèride, ara tenim molt més continguts. Celestí, per cert, com va anar ahir? Estem a Ciurons, que te va dir
3: bueno,
0: nutricionista.
3: Crec que no va fer bé.
1: Ahir va donar el titular que estava bo i després va dir, estic boníssim.
2: Boníssim.
1: Avui ja
2: mitjo, però no crec que sigui per Ciurons.
0: No. Que cau una passa, també esteu un poc constipada.
2: Sí. I jo crec que és el dia, també, eh?
0: Pot ser, també.
2: Poc esclafat.
3: Doncs és l'única vegada que està constipat.
2: No, he dormit arreu, eh?
1: De fet, també estic constipat.
2: M'han demanat si he sentit ploure en la nit, i ni ploure, ni trons, ni llans, ni res. He dormit arreu.
0: Això
2: és bona senyal.
0: Et ciurons ja l'has
2: paït, eh? No crec que siguin ciurons, sí, els he paït. Però, més enllà de 3 dies, no és convenient menjar-les.
0: Això te va dir el nutricionista. Ni arròs, ni...
3: Viu de miracle.
1: Jo crec que això és utòpic, perquè 3 dies...
2: No, perquè clar, i sobretot la gelera es font de procrear microorganismes, bacteris.
1: Això va dir l'expert ahir.
2: I de fet, clar, eren uns ciurons casolans, crus, cuis. I la vaig demanar si hi havia diferència en sos de conserva, en sos de pot, perquè a vegades és veritat que deixes un pot de conserva dins la gelera i en qüestió de dies ja s'ha oxidat,
0: s'ha ferit,
2: o notes un color i diu no, és de conserva, encara millor, perquè tenen conservants. Additius conservants.
0: Clar, comença una mica.
2: Vaja.
0: Sí. Bé.
2: Per tant,
1: ho van fer tot malament.
3: Sí. Tot malament.
2: Tot malament, però som aquí, eh?
1: Tanta sort.
2: Sí, estic bé. Per ara estic bé.
0: Per sort, eh? En Miquel, tu no t'acostipis que demà te vas de vacances, no convé.
3: Sí, demà comences de vacances, no me convé, acostipa'm.
0: Dit tot això, passem als continguts del dia. A Celestí, què tenim?
2: Vinga, sí, avui xerrarem de colors i de la mà perquè entrevistarem una llicenciada en Ciències de la Mà a Barcelona, que és mediadora cultural del Museu Marítim de Mallorca. Ella és na Júlia Mulet i acaba de publicar el llibre Blau Marí, un projecte que estudia el comportament dels colors a la mà.

0: En un llibre d'il·lustració i amb rigor científic, ella, na Júlia Mulet, explica com els colors van desapareixent a mesura que ens submergim en les profunditats de la mà. El color que sempre és el blau.
1: Ah, sí?
0: Sí, però clar, se'n van absorbint a mesura que ens enfonsam, i una de les coses que he llegit d'ella és que a 20 metres de profunditat, si ens féssim un tall, la sang no seria vermella.
1: I quin color seria? Mm? Ja no ho diu.
0: Ah, clar, jo no m'hi he enfonsat més enllà de 20 metres.
1: Doncs avui li demanem.
0: Sí, clar, els colors s'enfosqueixen o se van absorbint i l'únic que queda al darrere de tot és el blau. Quines coses, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors fosca negra. No ho sé.
1: Clar. Home, segurament que hi ha un moment que fosca negra.
2: Molt de metres per avall, deu ser. Bé, no sé.
1: Avui en parlarem, sí. Li demanarem a l'experta, a na Júlia Mulet, que avui podrem entrevistar, però tenim més temes, Maríam.
2: Sí, perquè, com sabeu, cada dijous cercarem els refranys que més utilitzam a les Balears, perquè el nostre objectiu és fer un rànquing de les dites i aquests refranys que més fem servir a les illes, i avui la cosa va de constància.

0: Doncs sí, constància, paciència, molt de refranys relacionats amb això i avui en parlarem, Maria. Però, Miquel, també tenim tema del dia.
1: Sí, i avui parlarem del Teatre de Barra de Palma, perquè just avui comença la seva nova edició, a 5 bars de la zona de Blanquerna, i la temàtica triada per enguany és la dècada dels 80.

0: Molt bé, i avui també hem de parlar de cinema. En aquest programa vendrà Eugenia San Pedro per explicar la pel·lícula del moment. Sí, ja sabeu quina és, La bola negra de los Harris.
1: Avui el pla subjectiu us duc dues pel·lícules. Una se va estrenar fa 9 anys i l'altra arriba el 25 de setembre. La primera es titula La llamada i l'altra se titula La bola negra. Amb dues dirigides per en Javier Calvo i en Javier Ambrosi, més coneguts com els Javis. Ahir, l'Acadèmia de Cinema Espanyol va decidir que La bola negra havia de ser la nostra pel·lícula representant d'Espanya en els Premis Oscars. Per tant, l'hem de comentar sí o sí. Després en xerram.
2: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quieres enamorar de un cocodrilo, te enamora. Si te quieres enamorar de mí. Meet again.

0: aquest és el tràiler de La Bola Negra, aquesta pel·lícula que s'estrena dia 25 de setembre, perquè, clar, que ja ha creat tota una repercussió i una esca grossa per aquesta pel·lícula, que finalment serà la representant d'Espanya en aquesta carrera cap als Oscars, i que veurem, com us conten, Eugènia, també enllaçada amb una de les primeres pel·lícules de Los Javis, que avui repassarem en aquesta secció. Dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: Ai, com ho fac. Ahir també podeu participar en tot en directe, perquè m'ha pegat la tos, sí, no? I... Ai, Déu meu. Tento en directe, Celestí. Mm, a través de quin telèfon, el més famós de les Balears, que
4: jo
3: és...
1: Venga. Jo també el sé.
4: 971 13
1: 99
3: 00.
4: Ah, això mateix. O també ens podeu escriure a l'Instagram de Tentol, @tentolib3. També tenim Facebook aquí a Tentol.
3: O el correu electrònic.
5: O sorpresa.
3: Que ja ho sabeu, és tentol@ivetresradio.com.
0: Molt bé, doncs ja ho tenim tot a punt per aquest programa. Moltíssimes gràcies, Maria, Miquel. Fins d'aquí una estona.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i avui, aquesta setmana m'encanta, perquè cada dia un tècnic nou.
4: Ha estat sorpresa
0: una
4: avui,
0: sorpresa nova.
4: Sorpresa, sorpresa.
0: Avui no ens esperàvem, perquè tenim aquí en Facundo Tenaglia. Gràcies, Facundo. Se'ns han fet les 3 i de 8 minuts i mos toca saber quin és el tema amb el qual jugarem avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestim.
1: I doncs sí, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar de
0: una
1: les
0: fruita.
1: Sí. Figues.
0: Les figues,

I de Xies. Avui hem de parlar d'una de les fruites més presents a la cultura popular de totes les Illes Balears, especialment de les Pitiuses de Mallorca, parlant de les figues. I dedicam el programa en aquesta fruita, la fruita comestible, la figuera, que pot ser de color verd, de color morat o de color negre per de fora, i per de dins d'aquesta vermelor tan característica, que té una carn suau i dolça i té moltes llavoretes petitíssimes. Ja ho sabeu, una figa per sa bona ha de tenir tres senyals, clivellada, sacaona i picada de per dalt. Les figues són la fruita dels filòsofs i un dels ingredients de la dieta mediterrània tradicional ja ho era a l'antiga Grècia. Les figues, a més, formaven part de la dieta dels atletes durant l'entrenament pels Jocs Olímpics.

0: I m'encanta perquè aquestes cançons també són magnífiques, mostra de que hi ha molta tradició popular relacionada amb les figues, com aquesta que escoltàvem ara, la cançó de Cua i Figues d'Anna Maria Lamà Bonetó, també és Figueral, que és una cançó que hem escoltat abans, molt característica. Bé, tornem a la figa. Col·loquialment, la figa també, a banda d'aquesta fruita, sol referir-se als genitals femenins. Una figa també pot ser una persona delicada i poc soferta. Aquesta persona és una figa, plora per tot. Però si hi ha una expressió molt coneguda és aquesta que diu «això són figues d'un altre paner». Una expressió que indica que el que es diu és una qüestió diferent de la que se tractava fins a llavors, és a dir, que no té res a veure amb allò que em deia. I encara més, segur que qualque vegada les cames vos han fet figa. Fer figa significa que deixa de funcionar una cosa. També pot passar, per exemple, que després de 10 anys sense deixar de funcionar, el vostre cotxe hagi fet figa. Però avui toca parlar de la fruita, de la qual hi ha nombroses varietats que es distingeixen principalment pel color de la pell i també per la seva forma. Avui, la figa, i ho farem amb uns pagesos ben joves.
1: La temporada de figues ja està arribant a la seva fi.
2: Però avui n'hem pogut coir 15 quilos més.
1: I aquests són els quilos que tenim disponibles ara mateix.
2: No sabem quants en podrem coir demà.
1: Per això, si en voleu, és millor que mos escriveu ara.
2: Perquè quan s'acabin aquests...
1: haurem d'esperar l'any que ve.
2: Per com anar, escriviu-mos per privat. Que bona figa.
0: I de sí, ja els heu escoltat. Avui ni figa ni raïm. Bé, sí, figa't sí.
3: Figues, sí, sí, perquè ho han triat. És per això que avui no seran figues d'un altre paner, perquè no. Jugarem i parlarem precisament de figues.
0: Són les 3:23.

0: Bé, per fer aquest programa, nosaltres com els atletes, hauríem de menjar moltes figues per estar bé i tenir energia i força. O si anàvem a fer gimnasi, també menjar un parell de figues.
1: Els ja porcs diuen, també menjaven.
0: Total, diu que la sobrassada feta de porc que ha menjat figa, boníssima.
1: No hi ha color, no.
0: Per tant, ja ho sabeu. Tenim pregunta també avui, i la pregunta del dia, òbviament relacionada amb les figues, diu així. La paraula xerec o xereca se refereix a una persona que és dolenta o que no se troba massa bé. Estic xereca, malaltissa o indisposada de salut. Però la pregunta d'avui és, sabeu què és un xerec?

0: Com és que tu estàs xerec?
1: Jo estic xerec? No.
0: No, estàs bé.
1: Estic bé, sí.
0: Per això, però sí. Ho has sentit a dir, o algú que està xerec.
1: Dir,
0: o algú
1: sí.
0: Que xerec.
1: O aquest xerec,
0: sí. Que això ja
1: sí.
0: És pitjor.
1: Que crec que se sent més.
0: M'estic més estar dir. Xerec que no sí. Ser xerec.
1: És ben xerec.
0: Però bé, és un altre tema. Qüestió, que és un xerec, però...
1: I doi,
0: és una cosa.
1: Sí, aquella part d'escapoll de sa figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment. O bé, et sa figa flor, és a dir, sa figa primerenca, produïda per una figuera que no en sol fer, de figues primerenques. O és aquella figa de color verd, sa casta de figa que no torna ni morada ni negra.
0: Sa figa verda. Que és un xerec? Aquesta és la pregunta d'avui. No és fàcil avui, la pregunta, però és curiosa, perquè òbviament després també se desenvolupa altres tipus de paraules i significats. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: I d'així, a través de l'story de l'Instagram, @tentolib3, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: Fem un tèntol.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Companys, començant temporada, què podem fer?
3: No sé, per exemple, fer-me jaure.
2: Què?
4: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenage.
3: No, ja no saps sa moderna és ella.
5: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
2: Però què fan exactament?
3: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
2: Però ho fan els joves o no són tan joves?
5: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
4: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic bel,
6: pinta,
7: mur,
6: cornada.
7: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 28 minuts, som aquí en directe a Vetre Ràdio i abans de conèixer els nostres convidats d'avui, que tenim moltes ganes, que ja són aquí, més són uns apassionats de les figues, ara sabreu per què, hem de resoldre la pregunta del dia. Mem, que és un xerec, i Celestí, com sempre, tenim tres opcions.
1: Mira, sí, un xerec és aquella part d'escapoll de la figa que s'amostia molt aviat i s'espanya fàcilment.
0: Ahà, això podria ser.
1: Sí, s'espanya.
0: Per això xerec, però no, 25% en aquesta opció.
1: A veure, la figa flor, és a dir, la figa primerenca produïda per una figuera que no en sol fer de figues primerenques.
0: 75%
1: del 75%. A veure, la figa de color verd, és a dir, aquella casta de figa que no torna ni morada ni negra.
0: Aquesta no.
1: No, ningú ha votat per aquesta.
0: No, no té cap bo, per tant, és òbvi que no és aquesta la figa xereca, sinó que la xereca és aquesta, és la figa flor produïda per una figuera que no sol fer figues primerenques, per això xereca, no? M'imagino. I per això, nosaltres, quan una persona xereca o està xereca o això, ho deim d'aquesta manera. Imaginant que sí, també a les pitiuses també se diu xereca i també és una figa oberta, secada i tornada a cloure. Això en el cas d'Eivissa. I aquesta ha estat la pregunta. Moltes gràcies a tots per haver-la contestat. Ara ja sabreu que si deis aquesta persona xereca és una cosa que ve de la tradició de figues. Però coneguem tot d'una, ara sí, els nostres convidats.

0: I d'ací moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat d'aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són ses figues. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic. Tot vostre.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: Qui tenim aquí?
8: Bueno, jo sóc Mireia i...
9: Federico.
10: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
0: D'on vens, Mireia?
8: Jo de Can Picofart.
0: I en Federico?
9: I jo de... Argentina.
7: Són parents? Són casats?
8: Casats, no. Ells pensen que no.
0: No? Què sou, Federico?
9: Som parell.
0: Parell?
9: Sí.
10: Vull saber coses teves. On treballes?
8: Bueno, jo ara ja he acabat de fer feina. Fer feina de temporada, com tot mallorquí. I ara estic en Ser Figues només i d'aquí a poc ja començo a estudiar una altra vegada.
9: Marketing en una multinacional. No sé si se puede decir...
0: Sí, si ho vols dir.
9: McDonald's.
0: Ah, i fas feina des de casa?
9: No, en restaurantes.
0: A un restaurant, molt bé.
10: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Un capell de paia i un guants.
0: Tu, Federico?
11: I així surts a feina?
0: Tu també te poses capell, sí?
9: Sí.
0: Sí, tot dos.
9: Guants.
0: Ha fet molt de sol aquest estiu.
8: I una camisa de quadros.
0: Guants també.
9: Sí. Una jaqueta.
11: També?
8: Sí. Per protegir de ser lletrada.
0: Exacte.
9: No, per ser lletrada.
11: Ah, clar.
0: Ah, mira, i encara me'l mostrava el braç, perquè encara em
11: duia. Ses ferides, senyes.
0: Sí, és que sa figuera d'això, ara en parlarem.
11: Crema.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
0: Paguen bé sa figa?
11: Ui.
8: És que això depèn de tu. Si tu te fas valorar, te paguen bé. Sí, exactament.
9: Sí, això crec que sí.
13: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
8: Bueno, aficions, jo és que som molt artistes de sempre. Bé, i en Fede jo crec que també és molt artista, per això també han sortit aquests vídeos i jo què sé, aquesta creativitat tan xula.
9: Jo sóc model, actor i creador de contingut.
0: De contingut, sí, a les xarxes socials.
9: Sí, sí.
12: Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
8: Vaja pregunta. És que... És que jo me molesta molt el renou, la gent, en plan, la massificació. Jo vull un arbre i com molt 4 o 5 persones...
0: Tu, Fede, t'has adaptat en això?
9: A mi... Soy...
0: sí,
9: puc parlar castellà?
11: Sí.
9: Soy un chico de ciudad y me metí en el campo y me fascinó.
0: Ah,
9: o sea,
0: sí?
9: No hay vuelta atrás.
0: Per com vas néixer, tu, Fede?
9: En Rosario.
0: A l'Argentina.
9: Sí.
14: Quan va ser l'últim cop que va comprar res de nou?
0: Que has comprat qualque cosa nova?
11: Nova.
0: T'has comprat qualque
11: cosa figues,
0: nova?
11: Ah. O no?
8: Ah, per coi, figues?
11: No.
8: No ho sé.
11: Lo darrer que hagis comprat, nou.
8: Jolín, fa una estona m'he comprat un pokeball per dinar, no sé si compta.
11: Ai, compta.
9: Una bàscula per pesar figues.
0: Ah, per pesar figues. Molt bé.
15: Quin és el seu primer record?
8: El meu primer record de sa vida. Ostres, doncs és de mon pare que me tenia... com a en braços, en sa tabeola de banyo m'engronçava. És un record superxulo, crec que és el més petit que tinc.
9: De mon pare pegándome, no sé. Eso no me lo olvido más. Fue una sola vez en la vida.
16: Una actuació extraordinària.
17: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
18: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
19: Estic molt content que hagin vingut.
20: Són tan encantadors.
21: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
22: Déu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
23: Déu, que vagi bé!
24: Fins demà!
25: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: Fan d'aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar a Mireia Fornés Ordines. Benvinguda, Mireia.
1: Hola, moltíssimes gràcies.
0: I també tenim en Federico Martín Nacello. Federico, com estàs? Benvingut.
2: Molt bones.
0: Moltes gràcies.
2: A tu.
0: Xerres molt bé.
2: No sé.
0: Quants anys fa que vius a Mallorca?
2: No, 4...
1: Mesos.
2: 4 mesos.
3: 4 mesos.
0: 4 mesos, sí. Què dius?
2: Però parlo català perquè he viscut a Barcelona fa 3 anys, 4 anys.
0: I com vos vareu conèixer, si ho podem dir? Perquè ja han dit que sou parella, no?
1: Sí, ja està fet. Per una amiga en comú, que sempre ve a veure jo de Barcelona a Mallorca i
2: l'Ester,
1: el va dur fins aquí.
2: No s'està escoltant ara
1: mateix. Sí, m'ho està sentint tot, l'Ester.
3: Va preparar una cita o no?
1: No.
3: O vau conèixer a través d'ella?
1: No, va ser sense voler.
0: Molt bé, dona, molt bé, perquè ara ja sou un cuidós de figues professionals.
1: Sí, sí, sí.
0: Explica'ns com va ser. Mireia, perquè tu tenies unes terres familiars...
1: Sí, bé, jo no tenc absolutament res, això és coses de família.
3: De terres.
1: Sí, sí. Bé, mon pare s'hi dedicava un poc, estem que poria, mon pare fa feina de mestre... I bueno, la temporada de figues i de barcots les coia i les duia a vendre. I jo, com que pica anat ajudant-lo, però no m'he dedicat 100% ni res. I enguany mon pare va dir, pues, a partir d'aquest any s'aturaran, perquè jo no dono abasto. I jo em va saber massa greu i vaig dir, no, papà, i ara m'hi fot jo. I ell va venir darrere.
0: Que bé.
3: El vas convèncer. O no? O ja
1: no vaig, no, això és el que m'ha sorprès, que no el vaig obligar res.
0: Tu, Fede, t'ha agradat, també.
2: Sí, un matí arribam a Sort.
0: Sí.
2: I... no sé com, però m'ha agradat moltíssim, moltíssim. Moltes vegades crec que jo le diu a Mireia d'anar a Sort.
1: Sí, molt demana.
0: Ja t'ho demana ella.
1: Jo li dic que he d'anar a Sort, me diu, espera, que jo m'organitzo els meus horaris, que vull venir.
3: I d'entrada ja vos fascinaven les figues? Vos
1: sí.
3: Agraden? O
1: sí.
3: No? O vos hi dediqueu, però tampoc no... Sí, vos agraden?
2: Ara, a mi... En Argentina...
0: No hi ha figues? No,
2: sí hi ha,
0: sí?
2: Però no me gustava molt.
0: Ah, no?
2: Acá...
1: No, en guany mos hem arribat a fa un poc.
0: Clar,
3: però
1: no,
3: és que com
1: s'encantaven...
0: O penja qualque vídeo...
3: Com les figues d'aquí no n'hi ha.
1: Sí, no. Però arriben a fer mal de panxa.
3: Clar.
0: Si voleu conèixer aquesta parella, per
3: si
0: cert, tenen
3: un
0: una pàgina a Instagram que se diu...
1: Sí, sí.
2: Mallorca Ecològica.
0: Mallorca Ecològica.
1: Mallorca Ecològica.
0: I allà aneu penjant vídeos de...
1: Sí, tant a Instagram com a TikTok.
0: Nosaltres vos hem vist a Instagram, sí, que això, sí. Penjau un poc el vostre dia a dia fora vila.
1: Exacte.
0: Les figues que cuiu, com els recuiu, com els apesau, com els aduïs a vendre, un poc també la vostra experiència personal. Fins i tot la Mireia ha fet un vídeo de l'outfit, és a dir, com s'ha d'anar vestit per anar a cuir figues. Conta-mos-ho.
1: Home, és important, perquè una persona, qualsevol que no en té ni idea, se pensa que és entrar dins la finca, coït de figues i ja està, i no és així. És a dir, tu si vas al migdia en sobreter de sol, primer de tot, jo me poso un pedacet en el cap, com a mínim,
0: clar,
1: i un capell de paia, això, per començar. Després, en les primeres vegades que vàrem anar coi a coi, en fora guants. Jo vaig estar una setmana fora per emplear les mans del mal que me feia, la lletrada, no sé què me va passar.
3: Devien bofegar.
1: Sí, sí, i aquí vaig dir, per què no provàvem d'emplear guants? Bé, i la màniga llarga ja de sèrio, ja mon pare m'ho havia dit, i perquè si no, clar, entre el fus i la lletrada acabes amb els braços escaldats. Jo un pit me va ferir dins l'ull i tenia l'ull tot vermell, sí, un parell de dies.
3: S'ha d'anar a l'alerta. Sí.
1: Màniga llarga, sabates també ben tapades, vull dir... Sí, sí, com si anava en el desert.
0: Ben preparats, clar.
1: Sí, sí.
0: A veure que la lletrada de la figa no ho pareix, però
1: sí,
0: fa
1: sí.
0: Mal.
1: Fins que no mos hi han trobat, no ho sabia.
0: I teniu moltes castes de figues, de figueres, òbviament, ja estaven sembrades aquestes figueres, tenen molt d'anys.
1: Sí, mem, és que això era d'un familiar, no t'ho puc dir exactament quan l'any té, perquè ja, és que no en tenc ni idea. Un pare ho sap un poc més que jo, i ell s'hi dedicava, i hi ha diferents varietats. Voleu saber de quines són?
0: Sí, sí, per favor.
3: Clar.
1: Mem, són les que mos pensam. Tenim la típica coi de dama blanca, negra... una que no sé com se diu, de la senyora, que són les que tenim ara, que són més tardanes i més delicades, unes que se diuen
2: martinenques,
1: de la perera, i unes que nosaltres li deien ratxades, que són així com esclafadetes, semblades a la martinenca, però ratxades i són molt dolcetes. Cadascuna té la seva... no sé, el que les diferència, però són totes.
3: Quina vos agrada més?
1: És que cada pic, cada pic que en surt una de nova, dic, hòstia, aquesta és la que més m'agrada. Per tant, ja no ho sé.
0: I encara en cuiu, eh?
3: En teniu,
0: tu,
3: encara?
0: Tu, vespre, t'has preocupat un poc, Mireia, perquè com que ha plogut tant...
1: Sí, m'he despertat d'un tro que he sentit, he pegat un bot i li he dit en Fede, ¿lo has escuchado?
2: I Fede...
1: Sí.
0: No, estaves pensant per les figues.
1: Sí, tot d'on he pensat en les figues, que encara no he anat.
3: Sí,
1: i m'ho fa com a por.
3: Ara n'ha caigut una, ara una altra.
1: Sí, l'has sentit.
0: ells són joves, teniu 20 i pocs anys, més o manco, tots dos, i teniu aquesta coralla i el que feis també és guanyar qualque dot bé, perquè se pot guanyar també dot bé venent les figues.
3: És que si no...
1: Sí, sí. Hombre, és que si no has de fer tanta feinada per no res, vull dir, aniràs a coi quatre coixonets per la família i per els amics i tal, però nosaltres ja mos hem llançat a un nivell un poc més gran. I si, si intenció és aquesta també, pues, per invertir la nostra energia i el nostre temps en això, però necessitem una recompensa, si no, no...
3: Clar. A nivell gran, què vol dir? Quina venda feis o quina distribució? Grossa?
1: Grossa, sí... No, el nostre problema no és que mos faltin quilos de figues, mos falten mans per coi figues. Per tant, no t'ho puc dir la quantitat de quilos que podem arribar a coi un dia.
0: I d'on teniu moltes?
3: Podem venir de matí, eh?
1: Escolta,
0: no Bàrbara, sí, no Bàrbara, que ara mos grava, un dia anem a veure'l-los. Teniu el Far Vila de Ves Campi que Far, no?
1: Sí, a prop de Campi que Far, sí.
0: I haurem de venir un dia a veure vos.
1: Esteu ben convidats.
0: I d'on teniu prou, com perquè entre altres dos no vos bastis temps per coir-les?
1: Sí, men, tampoc enguany no han tingut temps com per anar a fer una jornada completa, que és el que ens encantaria la millor l'any que ve. No sabem si fins a on arribarem. Això ho hem començat sense voler i no sabem què passarà.
0: Sí. Però bé, vos aneu organitzant en les feines, perquè també, clar, com deies, tu, Mireia, ja fas feina temporada, també.
1: Exacte, sí.
0: Quin remei.
1: Per això, enguany no ha estat temps full time, diguem, però bueno, ja ho veurem.
3: Però no s'acaben mai les figues, perquè les figuets s'induen, enduen un bon esplet,
1: sí. Sí, sí, aquest és el tema, que també, és a dir, te venen totes de cop, no són com els supercoquers, que almenys els que nosaltres tenim sembrats, mos venen, saps, un darrere l'altre, les figues al manco, jo, les figues flor, vaig dir, és que mos venen totes a la vegada, totes mos varen madurar en el mateix moment, clar. I jo les va caure i em fa una pena.
3: I s'han desveïda.
0: Està greu.
1: Sí.
0: Els joves de la vostra edat tenen interès per Far Vila?
1: Bueno...
0: Què vol dir això?
1: Jo no tinc cap amic que vagi fora a Vila.
3: No, vol dir que vos diuen els amics?
1: Bé, que els agraden molt les nostres figues, que són molt bones.
0: Això sí, eh?
1: De moment encara no hi ha vingut. Però si no, no conec, jo no conec molta gent jove, de fet mon pare em diu que estic en perill d'extinció.
0: Clar. I que bé que la teva parella s'hagi animat també, no, Fede?
1: Sí.
2: A mi m'encanta.
0: T'encanta, sí?
1: I jo estic encantada.
0: Així també, home, quan són dos és més fàcil, sí. I tot ajuda en aquesta feina de recollir figues i també, com dèiem, són en ecològic, perquè les figues normalment són en ecològic, no?
1: Sí, això és una resposta sèria, són ben ecològic. Perquè nosaltres li donem molta importància en això. Bé, mon pare des de sempre m'ha inculcat tot l'ecològic millor, i tant és hora d'anar a comprar com és hora de sembrar. Nosaltres el que és un pesticida herbicida, no sé ni què són, ni... bé, sé el que són però no sé com van perquè no ho he empleat mai ni ho faig contra fer.
3: Heu de triar bé, que no estiguin picades,
1: claro,
3: que no hagi
1: cuts. Hi ha mètodes, no?, dins d'agricultura ecològica que tu pots anar empleant perquè no t'hi vagi la mosca de la fruita i bueno, tot el que hi pugui anar.

0: que podia demostrar que el feminisme és algo realment important, però de sobte vàrem veure això ahir i jo m'ho vaig quedar de pedra.
1: Bé, veurem què passa. Gràcies, Eugènia.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat, Ana Ferrara. Continuem.
2: IB3 Ràdio és música.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
6: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
7: El primer dia està com tot descol·locat, no?
8: Sí.
7: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
9: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
10: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Pento.
1: Continuem i ara vos hem d'explicar que la mallorquina Júlia Mulet ha publicat el llibre d'il·lustració Blau Marí a l'editorial Theory Books.

0: I de Júlia Mulet, vinculada al món de la mà, està formada en Ciències de la Mà, Gràfica Impresa i Comunicació Científica i també és mediadora cultural al Museu Marítim de Mallorca. Acaba de treure el llibre Blau Marí en el segell barceloní Zauri Books, on il·lustra com els colors van desapareixent a la mà a mesura que ens hi submergim. És un capfico en el món marí travessant per la llum i on descobrirem que el blau, de fet, és el darrer color que desapareix. N'hi ha d'altres que s'absorbeixen abans en un llibre que és el resultat, de fet, el resultat acadèmic final del cicle superior de gràfica impresa que va fer a l'Escola Massana de Barcelona.
1: Júlia Mulet, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bones tardes.
1: Com va?
2: Bé, va bé.
1: Com són els colors de la mà?
2: Bueno, els colors és el que jo volia representar, que van desapareixent a mesura que augmenta la profunditat. Uh-huh. I el primer en desaparèixer és vermell, que desapareix en els 10 metres, i el darrer en desapareixer és blau, que per això la mà és blava. I això era un poc el que jo volia explicar en aquest llibre.
1: Mm-hmm. Perquè t'hi has hagut d'endinsar dins la mà per saber on això no t'ha fet falta.
2: Bueno, jo busseig i sí que
1: no
2: ho he vist,
1: però no...
2: Exacte, no rip tan profund.
0: Clar, t'han llegit dir, i ho han dit abans, que dius que si mos féssim un tall a 20 metres, la sang no se veuria vermella, o no se veu vermella, sinó verda.
2: Exacte, sí. Exacte, tu a partir dels 10 metres no veus es vermella. Si hi ha una estrella vermella, tu no la veus de color vermell, la veus d'un altre color, d'un marró verd. I això és el que jo he volgut anar mostrant, les espècies que viuen en el seu hàbitat, amb el color que se veu en aquella profunditat.
0: Mm. És a dir, que el món també canvia. Clar, canvien colors, canvia la percepció.
2: Si tu després agafessis aquesta estrella vermella i la traguessis de fora, sí que la veuries vermella. Mm-hmm. Però en profunditat... No, perquè aquest color ja ha desaparegut.
1: Mm-hmm. És curiós, però que el blau sí que previsqui a mesura que te vas fent endins.
2: Exacte, sí. És per les zones de

0: llum. Cada color té un tipus d'ona i reacciona amb l'aigua d'una manera diferent. I el blau és el que està fins més profund.
1: I com se dibuixa? És a dir, com trobes exactament el color? Perquè, clar, tu l'has vist en aquell color, però de veure-lo a plasmar-lo així com tu l'has vist, no
0: Clar,
1: deu ser
0: no,
1: fàcil.
0: jo el que he fet és una mescla entre un poc un llibre d'artista i un llibre científic. Llavors, jo ho he fet amb els colors tradicionals primaris, que són el vermell, el groc i el blau, que estan molt ben estudiats a la profunditat a la que desapareixen. Llavors, jo he fet una combinació d'aquests colors i he anat mostrant com van desapareguent, però no és una cosa 100% exacta el que observeu a les il·lustracions.
2: Clar, Júlia, has estudiat la relació de la llum de la mà amb diverses espècies que habiten diferents profunditats.
0: Exacte, exacte. Tu vas veient l'espècie amb el color que queda, la profunditat que habita. És una manera d'ubicar aquestes espècies en el seu hàbitat, però en lloc de fer-ho amb altres paràmetres, doncs ho he fet amb la llum i amb el color.
2: Per exemple, quines espècies?
0: Pues, per exemple, en els primers metres pues, sí que tenim pues, la posidònia, tenim, per exemple, el peix lloro, que ara és invasor aquí a la Mar Balear. Més a profunditat, per exemple, tenim el calamar vampir o tenim el cachalote, tenim també el peix diable. Bé, n'hi ha moltíssimes. De fet, crec que són 40 les que vaig il·lustrar.
2: 40.
0: Sí.
2: Per què se te va acudir estudiar el comportament dels colors de la mà? De fet, ho dèiem, això ve del treball de final de curs de cicle superior de gràfica
0: Sí.
2: impresa, no? De la Massana.
0: Sí, bé, jo això vaig estudiar Ciències de la Mà, sempre m'ha agradat molt la mà i sempre m'ha agradat molt el disseny i la il·lustració i vaig voler pues, unir aquestes dues passions, aficions en un llibre i el tema de la llum i del color me donava molt de joc per poder fer unes il·lustracions més gràfiques, poder jugar també amb el paper, amb el format i la idea era aquesta, era unir un poc els meus interessos, les dues branques d'on venen bé els meus estudis.
2: Clar, un llibre com tot allò que surt a Zahori Books, on també, per exemple, hi ha, o he dit, Naina Bastard, mallorquina,
0: Sí,
2: que
0: sí,
2: té,
0: sí.
2: a part d'unes il·lustracions xulíssimes, també un gran rigor científic, aquesta editorial. Clar,
0: Sí.
2: aquest és un llibre amb serigrafia, en paper i en tipografia xulíssims, no? Com és aquest llibre? Com l'has volgut dissenyar?
0: Sí. Bé, el paper és especial, és un... que de fet és el que a l'editorial li va donar més problemes, és el que ha costat més, però estic supercontenta perquè al final hem tingut el paper que volíem, que és un paper que se diu paper Bíblia, que és bastant transparent i està a les pàgines on tu vas veient les il·lustracions i te dona aquest efecte de profunditat, perquè tu vas veient les il·lustracions que venen darrere, perquè fa aquest efecte de transparència i te dona aquesta sensació d'estar fent una immersió a la mà.
2: Clar, i no és un paper, diguéssim, transparent del tot, no?
0: No, no,
2: Clar.
0: té un grau de transparència, això vos ho hauria de mostrar en persona.
1: Clar, l'hem de
0: Així
2: moure. L'hem de
0: explicat,
2: fuetjar.
0: de...
2: L'hem de fuetjar,
0: sí,
2: clar. Si
0: exacte,
2: ara
0: així
2: sí volem...
0: explicat és un poc difícil.
1: Clar. Si el volen veure, bon, ja el poden trobar a les llibreries, en aquest
0: Sí,
1: llibre.
0: va sortir dimecres passat i ja està a les llibreries. De fet, avui faig la presentació del llibre Drac Màgic
1: En quina hora?
0: i
1: Ara...
0: a les 6:30.
1: A 6:30, molt bé.
2: Sis i mitja, és a dir que
0: I
2: en no res...
0: pròximament també, exacte, ja d'aquí poc, pròximament també la faré al Museu Marítim, és desembre segurament, i abans suposo que altres llibreries també. Tenc algunes mitja paraulades.
1: I podràs mostrar aquests colors que tu has pogut pintar,
0: Sí.
1: no? I com són, i sobretot aquesta cosa tan interessant de com percebem els colors a mesura que ens anem enfonsant dins l'aigua i també en el final aquesta oscuritat tan absoluta.
0: Clar. Clar. Sí, perquè a partir dels 200 metres hi ha un moment en el llibre on ja tot és negre.
2: Tot en
0: perquè ja
2: negre,
0: no
2: fosc
0: arriba
2: en
0: a ser
2: negre.
0: llum, llavors, exacte, tot negre.
1: I viuen espècies allà baix.
0: Exacte,
1: No?
0: sí.
1: Sí.
0: Sí, i de fet jo me vaig aturar en els 3.900 metres, que és la profunditat mitjana dels oceans, però podríem seguir fins als 11 quilòmetres, que és la profunditat màxima.
1: Uau.
2: Wow. Vol dir que hi haurà
0: Llavors vaig dir, m'havia d'aturar en algun moment.
2: hi haurà un nou llibre, pot ser?
1: No, perquè seria tot
0: Pot
1: negre.
0: ser,
2: No, clar.
0: pot ser. Bueno,
1: S'ha
0: pot ser
1: d'anar
0: tot
1: per
0: negre.
1: avall. Sí, pot ser tot negre,
2: I
1: també.
2: com és que aquesta feina acadèmica acaba a Azaori Books, una de les editorials d'il·lustració i coneixement científic més interessants, també?
0: Pues mira, jo tenia moltes ganes de que se materialitzés aquest treball i vaig veure que havien publicat un llibre amb un format també molt llarg, molt prescut en el que jo havia pensat, que jo tenia la maqueta i tot, i els hi vaig enviar i me varen contestar, vaig tenir una reunió amb elles i ja tot va tirar endavant.
1: Que bé, doncs
2: Clar, perquè és
1: una
2: un
1: bona
2: llibre
1: entrada.
2: llarguer,
1: Sí,
2: llarguer hem de dir.
1: exacte, no és el format
2: No, exacte,
0: de quadrat.
2: perquè els
0: Clar, jo me
2: oients
0: vaig animar, vaig
2: se'n
0: veure un
2: facin una
0: format
2: idea.
0: prescut. El format és com un dinar a tres plegat per la meitat a lo llarg. Ara no sé, igual són dos pams de llarg o un pam més.
1: I és molt xulo, la veritat, i també l'Escola Massana de Barcelona, que també és una escola que en disseny gràfic és puntera.
0: Sí, no, m'ho vaig passar molt bé fent això.
1: Aquest procés, ja ho crec.
2: Que bé.
1: Aquest projecte que se diu Blau Marí i que el podeu trobar ja, com dèiem, a les llibreries, es presenta avui a les 6:30 en aquesta llibreria de Palma, Drac Màgic, amb la Júlia Molet. I moltíssimes gràcies, Júlia, per
0: Moltes
1: explicar-nos
0: gràcies a
1: com
0: vosaltres.
1: és la mà i com la veus i quin color es té, efectivament. Gràcies, un projecte ben
0: Moltes
1: interessant.
0: gràcies.
2: Ens endinsarem,
0: Sí,
2: gràcies.
0: perfecte.
1: Així és.
0: Adéu,
1: Adéu,
2: gràcies.
1: gràcies,
2: Gràcies, Júlia.
1: Júlia. I doncs, fins aquí el programa d'avui. Hem anat per la mà, hem anat per moltes bandes, per cinema, per figues, hem xerrat de moltes coses,
2: De
1: com
2: tot,
1: sempre, de tot,
2: sí.
1: tot allò també que
2: Sí.
1: mos toca de
2: Mos
1: prop.
2: han refrescat.
1: Hem tingut en Joan Jiménez del control tècnic, en Miquel Jung, na Maria Pons, en Celestí Oliver i una servidora, Margalida Mateu, tornant demà a les 3:04 aquí, en directe.
2: Això
1: Moltes
2: mateix,
1: gràcies.
2: vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Fa 66 milions d'anys, un asteroide d'uns 12 quilòmetres de diàmetre va impactar una zona de l'actual península de Yucatán, a Mèxic. Qui havia de dir que aquella col·lisió emetés una energia devastadora per al planeta Terra? Terratrèmols, tsunamis, incendis, pols, sofre... Aproximadament el 75% de les espècies de la Terra varen desaparèixer. Ni se salvaren els grans dinosaures com els triceratops, que pesaven ni més ni manco que 10 tones. La seva extinció va provocar grans canvis en els ecosistemes perquè la geologia no és passiva. La moldeja, la biologia. Així que el planeta canviava i la Terra també. Només una cosa no va canviar, la forma de la Terra.

0: Quina sí, terra, terra és la paraula que hem triat com a fil conductor del programa d'avui. Aina Marc, com estàs?
1: Bien, estic bé. Avui ja és dijous.
0: Ja és dijous, avui ja a tope, no? Només que un dia, perquè Aina dilluns comença a full, però divendres també.
1: Sí.
0: Segueix a tope. Ara Aina Marc, que li ven